0: no sé com ho degués gestionar, 13 anys estaria seguint un núvol.
1: La veritat que sí, de fet me'n recorde que vaig començar a tocar potser 10 segons després del que tocava, menys sí. mal que eren 50 pianistes bueno. i no es notava tot. Però sí, és que la primera vegada que bueno, vaig obrir el switch i és que estava sonant el Sprach Zarathustra, la veritat que el meu sí, alemany sí, no és sí, el millor, sí. De el Strauss. però clar, això era superbonic.
0: Sí, sí, sí. Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Bé, seguim en David i seguim escoltant una altra peça d'un altre treball que també el van presentar així.

0: La riberenca d'Almussafes, de Xavi de Bétera. Este, no sé si és de Tradifusió.
1: Tradifusió, sí, sí.
0: I se CD el vaig traure, de primer hem escoltat El jugador de Petrer, i després veré este treball.
1: Sí.
0: Recorde que farà 3, 4 anys, una cosa així.
1: 2022, em sembla que va ser este disc, o 22, sí, 23 és monogràfic, aquest és el 22. Sí, sí, el van presentar així també.
0: I el van presentar així. I en este vas treballar tu? En este,
2: no, en este, en este projecte no estava jo.
0: En Tradifusió no?
1: En Tradifusió Adri no estava. Estava Abraham, que també és company nostre de l'Smoke. Estaven també, bueno, en Tradifusió realment, pràcticament tots, els 7 o 8 components que érem, eren tots de l'Smoke també. Però a Madrid, com sí que portava lo del piano, anàvem per camins diferents.
0: Sí, sí. És a dir, pràcticament tot naix perquè estaves en l'Smuc. Si vols estic parlant, estem parlant i tot naix d'allí.
1: És que l'Smuc és, no sé, és una escola que impulsa molt els alumnes, sí, a generar projectes, a... també dona facilitats, perquè com havíem parlat hem pogut gravar allí a l'auditori, a la sala 4, a l'estudi de gravació de l'Smuc. Ens donen molta facilitat per a anar desenvolupant projectes i bueno, pues jo gràcies a això he fet tot el que, o quasi tot el que he fet.
0: I com eres de Petrer, jo tenia que vull ficar Petrer, Petrer i Petrer, i n'hi ha una altra peça en ixe mateix CD que de Tradifusió, que són les carasses de Petrer.

0: Què són les carasses de Petrer? És que això sí que no ho sé, eh?
1: Les carasses de Petrer és una festa popular que es fa en Petrer en octubre.
0: Sí.
1: I, bueno, bàsicament el nom de les danses, la dansa de les carasses,
0: sí,
1: és la melodia que es toca,
0: sí,
1: a la plaça i que es balla, però la festivitat en si consisteix en que la gent es vesteix de qualsevol forma, uh-huh, sense ningun sentit, a lo millor les sabates, en els pantalons, en un tratge de nòvia damunt, el que siga. Com una disfressa, però amb roba antiga dels nostres pares, avis, i amb una carassa, es tapen la cara, es dibuixen una cara, amb una gasa, diguem, com
0: sí,
1: de...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I clar, a partir d'aquest moment eres anònim, i si és al poble a ballar, a passar-te bé i sobretot a trolejar, diguem, a marejar a la gent, digue-li si sap qui eres.
0: Adrià, tu has anat a Petrer a festes?
2: No, encara m'està convidant.
0: No t'ha convidat? No,
2: sí,
0: t'ha convidat?
2: Sí, és culpa meua.
1: Sí que l'ha convidat, eh?
2: Sí, sí, m'està convidant cada dos per tres, però ara em pilla en un moment complicat perquè he d'estudiar molt.
0: Què estàs fent ara? Què estàs fent?
2: Estic preparant oposicions de repertorista i tinc el temps damunt.
0: És una feina que així hi han vingut repertoristes de piano per a donar-li el valor que té aquest paper, que és importantíssim.
2: Sí, sí. A nosaltres, a tots, diria, ens agrada molt no dir la paraula pianista acompanyant, perquè...
0: Jo normalment dic corre... Sí,
2: correpetidor.
0: Correpetidor.
2: Sí, sí. Bueno, depèn de lo que toque, si és cantant... Si és cantant d'òpera, sí que s'utilitza més el repetidor.
0: La setmana passada, justament, no sé si... Igual recordes a Blanca,
1: sí,
0: que,
1: clar,
0: que dirigirà Ideia en guany, en ella.
1: Sí, sí.
0: La van tindre així, està treballant també, uh-huh, de pianista acompanyant o correpetidora a Londres, i va fantàsticament bé. La veritat és que vaig parlar amb ella, que feia més de 10 anys que no sabia res d'ella.
1: Bueno, Emma, tu vas ser profe nostra,
0: clar,
1: fa no sé quants anys.
0: 11
1: anys. Pues vas ser profe nostra de cor.
0: Sí, sí, sí, i m'alegra molt saber, no? Per això t'he dit que,
2: sí, sí,
0: que és una disciplina, el que feu per acompanyar, que és importantíssima.
2: Sí, sí, la veritat, perquè és que hi ha molt de repertori per a piano, sí, però també per als altres instruments, i el que te deia, que al final els pianistes sempre ens encasillem en el mateix repertori, de tocar Mozart, Beethoven, Chopin, però després no eixim d'ahí i
0: sí,
2: comencem a escoltar concerts de Mozart que té per a altres instruments, i és música que...
0: Doncs tu sí que és així, perquè estàs acompanyant a David en la dolçaina i és un altre estil. Bé, jo no vull acabar, perquè passa molt ràpid el temps, sense escoltar, abans d'entrar t'he preguntat de quina comparsa eres, per veure si ho havia acertat. I aleshores anem a despedir-vos, donar-vos les gràcies, escoltant este Pas d'Espardenya de la Filas Maseros. Pas Masero, però és de la teva...
1: De la comparsa, a Petrer li diuen Llauradors.
0: Llauradors.
1: Els Maseros.
0: Sí, els Maseros.
1: I sí, jo sóc de la quadrella Sarnatxos, fila de Llauradors.
0: Esta suposa que igual sona estes festes, no ho sé.
1: Sí, demà diumenge sonarà.
0: Demà diumenge per la vesprà.
1: Al matí, al desfile d'honor. A la vesprada serà l'entrada,
0: sí,
1: i al matí és el desfile d'honor, que és un acte molt bonic, com totes les abanderades de l'any passat i d'enguany,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: abanderades,
0: sí, sí,
1: capitanies, capitans,
0: sí, sí, sí,
1: desfilen tots els tratges de gala, i és molt, molt emotiu.
0: Doncs gràcies, Adrià.
2: Gràcies
0: per
2: a tu.
0: Estar així. Vaig a convidar a ton pare, eh?
2: Segur.
0: A que vingui. Sé que era parlar de la banda del Gemesí,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Gràcies, David, per tornar a veure't.
1: A tu, Imo.
0: Els dos, per haver vingut així, a punt, en un dia, per exemple, que n'hi ha molta festa a Petrer. Gràcies als dos, i que el dimarts ix a la llum el nou disc Sinèrgics, de David Velera i Adrián
2: Ferrer.
0: Gràcies per recordar-me, perquè la memòria meua ja em falla. Moltes gràcies als dos.

0: L'agenda en Fem Banda.
1: Una agenda molt, molt carregada. Per exemple, comencem en l'entrada de bandes i acte del 40 aniversari de la Societat Musical de Sant Blas de Teresa de Cofrentes. Els actes comencen avui a partir de les 12:30 al poble de Teresa de Cofrentes. Continuem en el 124 aniversari de la Societat Musical La Primitiva Setavense de Xàtiva. Avui a les 7 ho celebraran en un concert que faran al Gran Teatre de Xàtiva. Avui també concert de primavera del Centre Instructiu Musical L'Harmònica de Bunyol, a les 7 de la vesprada al Palau de la Música de Bunyol. I seguim en concerts i espectacles. Avui també a les 7:30 a l'Auditori de Cullera, representació de l'espectacle El Alma de Sorolla, un musical de butxaca. Avui també celebra el tercer Festival d'Orquestres Vila d'Alginet. Participa l'Orquestra Jove de la Unió Musical de Paiporta, l'Orquestra de Cambra de la Societat Artístico-Musical de Picassent, l'Orquestra Simfònica de l'Agrupació Musical La Lírica de Silla i l'Orquestra de la Societat Artístico-Musical d'Alginet. I també s'estrena el pasdoble Pepita Greus en versió orquestra, que dirigirà la directora Mercedes Padilla. I seguim en l'agenda. No direu que si a la Comunitat Valenciana no es fan concerts. Demà, per exemple, a les 7 de la vesprada, a l'Auditori de l'Agrupació Musical de Massarrojos, concert de primavera per l'Agrupació Musical de Massarrojos. Concert anomenat La Força de la Natura, dirigit pel director Adrián Sánchez Castelló. I demà també, dins la campanya Excel·lent, concert de la Societat Musical L'Artesana de Catarroja, que serà demà a les 7 al Saló d'Actes del Col·legi Sant Antoni. En aquest concert també presentaran a la musa, i a la cambrera del 2026. I avui també celebren a la Vall d'Uxó el Festival d'Ensemble de Saxofons de la Comunitat Valenciana, Sincronisax, al Teatre Carmen Tour de la Vall d'Uxó. Però per a parlar d'aquest festival jo ja tinc així preparat a Miguel Castillo, que és saxofonista i un dels coordinadors d'aquest Sincronisax. O també podem dir que part del creador. Bon dia, Miguel.
2: Hola, bon dia, Ima. Bon dia.
1: Estic dient que possiblement sigues el creador. Eres el creador o un dels creadors de Sincronisax?
2: Soc la mare de Sincronisax.
1: La mare és més que el pare.
2: Home, per això dic que soc la mare. Els altres són els pares.
1: Sí, ja ho pots dir que sí. Bueno, ja esteu preparats perquè en res, a les 10...
2: Estem preparats.
1: A les 10 comenceu ja.
2: Correcte. Estem esperant ja les autoritats per a que donen...
1: La pistola d'eixida,
2: no? Sí, bueno, que això és eixina normal, sí, diran sí, unes sí, parauletes sí. I ja es comença directament l'ensemble de saxofon que han creat així en el poble, en la Vall d'Uxó. Creat per Ivan Romero, que també és el pare
1: sí.
2: I arrenquen ells el festival.
1: Molt bé, però participen molts ensembles i molts conservatoris. Jo no sé si els públics estan tots, però estan quasi tots, i a banda altres conservatoris d'ajuntaments, és a dir, que sí, participa sí, sí, molta sí. gent.
2: Pues estem alrededor dels 400 saxofonistes, comptant de les tres províncies.
1: Sí, sí. Tu saps quanta gent, Miguel, m'ha dit? M'han enviat, però no parleu de Sincronisax, Jo dic, tinc que cridar-li ja a Miguel perquè sàpiguen que en res vindràs així a l'estudi per a que mos ho expliques. Com ha anat avui?
2: Avui esperem una cosa meravellosa, perquè a més tenim coses molt boniques, que són compositors molt, molt jovens,
1: sí.
2: De Nauanyeig, I anem a tocar música de tot tipus. Anem a tocar música actual, contemporània, de Pau Gironès, sí, una distorsió. Després anem a tocar Agüero, Paso Doble.
1: Hola,
2: anem a tocar Arrels, d'Ivan, sí, sí, Romero, també un altre Paso Doble.
1: Sí, sí, sí,
2: a tocar,
1: sí,
2: obra, una obra d'Enrique Càrcer, feta per al festival, que la tocarà Conservatori.
1: En estreneu, això vull que
2: pues
1: que després hi vingueu així, perquè estreneu moltes obres, eh?
2: Sí, sí, estrenem. Anem a estrenar 16 obres,
1: buf,
2: exclusivament fetes per a este any,
1: mm-hmm,
2: més les altres 16 que farem de l'any passat, que tenim ja quasi 32,
1: sí,
2: obres. Sí, sí, sí, estem desenixint ja.
1: Jo
2: estem
1: crec,
2: molt bé, molt bé.
1: Jo crec que sí, perquè la gent que participa, tots els ensembles que participen, i vamos, que aneu creixent des de l'any passat a enguany, però ràpidament, eh? Ràpidament.
2: Sí, sí, i a més els creadors van agarrant més qualitat. Enguany n'hi ha gent nova que l'any passat no participa, per tant, podem dir que estem ampliant un poquitiu aquesta part creativa, que no se quedem soles en els compositors,
1: uh-huh,
2: que tenim l'any passat, sinó que n'hi ha molta gent que ha participat enguany, que no participa l'any passat,
1: sí,
2: i
1: sí,
2: que
1: sí,
2: enguany pues, n'hi ha gent que ha descansat també, perquè com ho fem en una jornada,
1: sí,
2: no podem donar cabuda a tots els compositors, perquè dona compte, són 14 ensembles,
1: uh-huh,
2: i són 16 estrenes, o sigui, n'hi ha ensemble que fa 2 estrenes.
1: És una marató el que feu avui.
2: Sí, sí, és brutal, és brutal. Des de les 10 que vas començar en res, hasta les 6 i mitja de la vesprà, i després on passa carrer, que és la sintonia, la sintonia,
1: sí,
2: d'este projecte, que és la música que va composar Omar Sala,
1: sí,
2: Sincronisax. Que la fem en un passa carrer, i després en la plaça, que ha elegit Ivan, allí en el Vall d'Uxó,
1: sí,
2: tocarem tots juntets Sincronisax.
1: Sí, perquè els concerts, la gran part el feu en l'auditori. En l'auditori,
2: sí,
1: es diu...
2: Ho fem ahir en el Teatre Carmen Tour.
1: Sí,
2: Carmen Tour. De fet, això se va gravar, també.
1: Sí, sí, sí.
2: Se va emitir en streaming, també. Per tant, tot el món podrà...
1: És a dir, que podré veure...
2: A través del canal Didactic Sax,
1: sí,
2: va poder escoltar en directe, si no mos falla res.
1: Bueno, coses de la tecnologia, coses de la tecnologia.
2: Sí, exacte, és que la tecnologia no te posa. Igual va tot bé i de repent se fastidia la senyal i no plegues. Però bueno, la idea
1: és
2: intentar que tot el món que no pot vindre pugui obrir.
1: Sí.
2: I és la idea.
1: Doncs jo, moltes gràcies per sempre que t'ha quedat ens atents. Convidar-te,
2: sí,
1: que està ja pendent de que vingueu ahir, així, per explicar com ha anat tot el dia del Festival Sincronisax, sinó que es veurem pronte i que avui gaudiu i ho passeu d'allò molt bé.
2: Avui anem a donar-ho tot, Ima. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Miguel. Un beset.
2: Un abraç.
1: Vinga, adéu.
2: Un beset, un abraç. Adéu. Gràcies.
1: I seguim en l'agenda, no us penseu que acabem. Perquè avui la Unió Santa Cecília de Xelva té un concert molt especial perquè ha rebut la visita d'una banda holandesa. Però jo no vaig a dir quina banda és, sinó va dir el president de la Unió Santa Cecília de Xelva, el qui es parlarà, que és Ximo Roger Garzón. Ximo, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui teniu un concert molt especial, Ximo.
3: Sí, sí, exactamente. Viene la Harmony Aurora, o Banda Real Aurora,
1: sí,
3: de Greven Beach, Holanda.
1: I això, com és que... jo crec que avui feu el concert, però crec que estan ahí des del dijous. Com és això d'una banda holandesa que vos visita a Xelva?
3: Pues ellos querían visitar València, que és pueblo de música, pueblo de bandas de música, también su banda de música,
1: sí, sí,
3: y
1: sí,
3: querían visitar Valencia y pasar un fin de semana, sí, y saborear nuestra música de aquí. Entonces querían hacer dos conciertos.
1: Sí.
3: El director nuestro es holandés también, contactaron con él y nos pidieron si podíamos hacer un concierto conjunto. Y así lo hicimos, o sea, lo vamos a hacer hoy,
1: sí,
3: el sábado,
1: uh-huh,
3: y mañana domingo, sí, ellos van a Rafael Buñol a hacer otro concierto también. O sea, que van a tener dos conciertos en su visita de fin de semana a Valencia.
1: ¿Y quién es el vuestro director, que es holandés? ¿Quién es?
3: Sí, Brand Snaker.
1: Jo vos esperé així, perquè ara seguirem parlant, però jo vos esperé així per a parlar de la banda de la Societat Musical de Xelva, eh?
3: Sí, sí.
1: Això
3: sí.
1: Que vos espere, i així coneix també el director. Però avui, sí. Què aneu? Fareu el concert? A quina hora és el concert?
3: A les 7.
1: A les 7 de la vesprada. On el feu?
3: En el Salón Multiusos, és un salón de l'Ajuntament.
1: I no sé, igual no saps el que ells interpreten, però vosaltres...
3: Sí, tengo los programas,
1: tot.
3: Si quieres te
1: lo digo. Sí. I què aneu a interpretar vosaltres i ells? Què aneu a fer?
3: Nosaltres, Vicenta La Chavera, que és un paso doble d'un músico d'aquí de la banda,
1: sí.
3: Fran Amado.
1: Sí.
3: Després són Leyendas del Bosque, de Enrique Cártel,
1: uh-huh.
3: Y por último Rebrols de Salvador Brotons.
1: Ah, oh, muy bien, muy sí. bien. ¿Y sí. ellos?
3: Y después las dos bandas conjuntas también harán esa Valencia y el himno regional. Sí.
1: Y tendré yo acá en
3: el
1: auditorio.
3: El programa de ellos, sí. si quieres también que está aquí en holandés, My del Country de Jeff Penders.
1: Sí.
3: Capricho de Cristian Llancero.
1: Sí.
3: Juan Rey Orión de Juli Girós.
1: Sí.
3: Y El Camino Real de Alfred.
1: Sí. Doncs era, jo crec que aneu a passar-ho molt bé. Jo crec que aneu a passar-ho molt bé, que disfrutareu les dues bandes i que ixa iniciativa és molt xula, la veritat. O sigui, a dir, perquè Holanda també és una terra de bandes.
3: Sí,
1: que
3: n'hi
1: ha
3: sí,
1: moltes
3: sí.
1: bandes, també n'hi ha una tradició bandística, i conèixer altres països, les bandes d'altres països, pues la veritat que això enriqueix molt a la societat musical.
3: Sí.
1: Bueno,
3: sí, pues, y también nos quiere visitar el cónsul, porque también se ha enterado del esto, y entonces pues para apoyar a sus paisanos, pues también quiere venir al concierto. El cónsul de València.
1: Molt bé, és a dir, tingueu representació política i tot. Així que jo vaig a donar-te les gràcies per atendre'ns i recordar-te que tenim que quedar per a que vingueu així per a contar tot el que aneu a fer enguany, la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. Que vagi molt bé avui. Ximo,
3: vale.
1: moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

I després de dir tota l'agenda, que n'hi ha molta, estem escoltant un pas doble anomenat Petrer, del mestre Miguel Villar. I així donarem pas als nostres companys dels informatius de les 9 del matí. Tornem de seguida.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada.

0: I tornem a estar ací. I vos vaig a dir una coseta. Estic un poc nervioseta perquè és la primera vegada que tinc ací a l'estudi a membres de la banda on jo em vaig criar, on vaig passar la meva infantesa, la meva adolescència, la meva joventut i moltes històries. I on tornem a casa quan es fem majorets, ja, majoretes en este cas. I anem a parlar de la Societat Musical La Tropical de Benigànim, que és una entitat musical i cultural molt important dins del poble de Benigànim. Des de la seva fundació ha treballat per promoure la música i formar nous músics, convertint-se en un referent dins de la música i de la vida cultural del municipi. I tinc ací a Jordi Lara, que és el president. Bon dia, Jordi. Tinc a Lucía Bonastre, que és la directora de l'escola i músic de la banda.
1: Bon dia,
0: Lucía. Tinc ací a la meva part esquerra a Rafa Santana, que és músic de la banda. I puguem dir que és una persona que ja té la seva experiència dins de la banda, no?
2: Sí, ja fa uns quants anys. Sí.
0: Vale. No eres fundador, però quasi.
2: Quasi.
0: Vale, quasi. Perfecte. I tinc també ací, que ja ha vingut ací al nostre estudi, el director José Ureña. Bon dia, José.
3: Hola, bon dia.
0: Bueno, jo estic encantada de tindre-vos ací. I tinc, també vos he de dir, que a l'altra part del fil telefònic n'hi ha un trompetista que en qüestió de 2 setmanes, dia 24 crec que és, José, no? El dia 24 fareu un concert en la banda, en la Tropical de Benigànim, a l'Auditori Paco Salvador, interpretant un espectacle que es diu En Cuerpo y Alma, que ja hem parlat d'aquest espectacle així en apunt. I és Raúl García. Raúl, bon dia.
4: Molt bon dia, Imma.
0: Jo encantada d'escoltar-te parlar i vaig a fer-te una pregunta que no te la vaig fer el dia que vas vindre.
4: Dime.
0: Perquè tu eres Raúl García Chocolate.
4: Correcte.
0: I això de xocolata és perquè t'agradava molt el xocolata, perquè eres morenet o perquè eres
4: pues,
0: Raúl García Chocolate?
4: Pues és un mal nom que em ve de mon pare, del meu avi.
0: És de família, un mal nom de família.
4: Correcte. I com em diuen Raúl García García,
0: sí.
4: Dic, pues ja vaig a parar del nom artístic, pues m'agarro el mal nom i si no, ja, pues d'això ja n'hi ha menys.
0: I es lleves un García...
4: I es
0: poses xocolate. És a dir, es lleves el García de ta mare i es poses com a ta mare xocolate.
4: Correcte.
0: Bueno, ja estàs preparat?
4: Jo sí, sempre estic preparat.
0: A veure, jo encara no has vingut allà a assajar, això ja ho sé.
4: No.
0: Quan penses vindre a assajar en la banda?
4: Pues, si no recorde mal, el 21 i el 22.
0: Perfecte. Ja heu interpretat aquest espectacle en alguns jocs, com
4: sí,
0: per exemple, crec que en Cosentaina...
4: L'hem fet en Cosentaina, no en tinguem, tinguem uns quants més per
0: i tenir, vamos, jo crec que és un èxit. Jo amb Mario encara no he parlat, d'ací pront parlaré amb ell, però crec que teniu, a banda del dia 24, ja teniu alguns per ahir, per a aquest estiu. És així,
4: sí,
0: no?
4: Sí, tenim Benixama, tenim el concert de Cloenda del curs de trompeta de Xixona, tenim en Agres també, en un don de les nieves i, si no recorde mal, crec que ja no en queda ningú més. Però van
0: bueno,
4: així,
0: però
4: van
0: que així. Van així, és a dir, que sí, és un projecte
4: sí.
0: que la veritat que està donant el seu resultat.
4: Molt.
0: Està agradant.
4: Sí,
0: i està agradant per què? Perquè, per exemple, quins temes podem escoltar?
4: Pues van triar un repertori que disfrutarà tant la gent com és músic, que és músic com la que no és músic.
0: Sí.
4: Ja hi farem, pues, fem un medley de Luis Miguel, fem
0: sí,
4: temes
0: sí.
4: de Gloria Estefan, fem El Silencio...
0: Sí.
4: Això, perquè és un repertori que agrada...
0: Que agradarà.
4: Les temes,
0: aleshores, per a que la gent que estan escoltant-nos... és del dia 24, diumenge 24, Jordi?
5: Correcte, sí.
0: Diumenge 24, a quina hora?
5: A les 12.
0: A les 12 del matí, en un auditori que, no dirà Raúl, que és un auditori que és molt xulo.
4: Un auditori molt gran.
0: Molt gran. Però que anem a... que va omplir-se, Que va omplir-se.
4: No tinc els meus dubtes.
0: Ah, va omplir-se, sí, perquè, Jordi, on es poden comprar les entrades?
1: Pues les entrades estan ja a la venda, es poden reservar a qualsevol membre de la banda,
0: sí?
1: O pots telefonar al telèfon 605 52 56 54. Les reserves, i la setmana que ve ja estarien en repart.
0: I no és cara?
1: I no és cara, seran 5 euros només.
0: 5 euros, ja veus.
1: I es poden 5, aconseguir també.
0: 5 euros, sí. per veure a la banda tocar, dirigida per José Ureña, i interpretant a la trompeta a Raúl García. Chocolate. Ni més ni menys. Raúl, jo estic estudiant més paperets. Espera que ho tinguis clar, eh?
3: O sea, que tu vens també a tocar.
0: Sí. Estic ahí en el sole de flauta, saps? Saps on
3: que bonico.
0: Estic?
3: Clar que ho sé. I t'has de posar
0: al
3: flauta
0: al
3: meu costat. Sí,
0: vinga,
3: sí.
0: Va, així ja serà. Així serà. Bé, donar-te les gràcies, Raül, perquè sé que estàs molt ocupat. I crec que de ser pronte no sé si te'n vas a assajar a Barxeta, perquè estàs allí de director. Però donar-te les gràcies per atendre's, i jo em quede així en els meus amics de la Tropical de Benigani. Gràcies.
3: I meus.
0: Que I, tu teus, saps i que, teus, i teus. Perquè que sé jo, que tinguem mai una relació.
3: Una relació molt gran, i de molts anys.
0: I estreta, veritat és. És a dir, te fa més il·lusió encara vindre a tocar.
3: Sí, sí. I em mereix un poc més de nervis, però nervis positius. No
0: estic negatius, jo, que jo normalment no estic tan nerviosa, imagina't. Així que ho comprenc.
3: Disfrutarem.
0: Molt bé, moltes gràcies, Raül. Una besada també forta.
3: Adeu.

0: Sabeu què esteu escoltant? Esteu escoltant un conte. Un conte anomenat El ganxo i la lluna. Sabeu per què els habitants del poble de Benigànim tenim el mal nom de ganxuts i ganxudes? En ixe conte, estan en el concert de l'ESA del matí, podeu descobrir, però anem a descobrir-ho. Qui vol contestar-me per què s'anomenem ganxuts i ganxudes? Perquè així, en aquest estudi, menys una persona, que és José, que és d'Ontinyent, no sé quin mal nom tenen en Ontinyent, jo crec que no en tenen cap.
1: N'hi ha algun.
0: Jo en sé un, però no vaig a dir-lo per així. Per què es diguem ganxuts? Podeu descobrir, però anem a descobrir-ho. Qui vol contestar-me per què s'anomenem ganxuts i ganxudes? Perquè així, en aquest estudi, menys una persona, que és José, que és d'Ontinyent, no sé quin mal nom tenen en Ontinyent, jo crec que no en tenen cap.

0: ignorants, no? Jo crec que és que siguem molt bohemios i romàntics, perquè volíem agafar la lluna que estava reflexada en els rentadors de
1: en
0: el llavador, que està allí, és a dir, que anaven allí a rentar la roba, estava reflexada i volien agafar-la. Este conte, la música és d'un membre de la societat, que és Òscar Schaffer, i el text crec que és de Pau Morillo. No? Pau Morillo. Se'n recordeu quan va fer aquest concert?
2: Mm.
0: No fa molt, crec, no?
2: No, no fa molt.
0: La veritat és que no fa molt. Bé, recordant este concert, anem a parlar de lo que és la Societat Musical Atropical de Benigànim. És a dir, estem entre ganxuts i ganxudes i anem a recordar els principis. Rafa,
3: dime.
0: Tu eres el major, el més veterà.
3: Més veterà.
0: Val? Aleshores, tu te'n recordaràs per com naix, quants anys, per exemple, té ja la societat?
1: Doncs pues d'ací dos anys fa 50 aniversari.
0: En té 48. Sí. En té 48. Mm-hmm. Aleshores, té més anys que nosaltres, Rafa.
3: Sí.
0: Tranquil.
3: De prou.
0: Siguem majors.
3: De prou.
0: Aleshores, com és que naix la Societat Musical Atropical de Benigànim? Quan... com es va formar?
3: Es va formar, pues, bueno, era una banda soles i d'aquesta banda se'n van eixir 14 components. Aquests 14 components van formar la Tropical i a partir d'ahí pues, van seguir avant i després pues, els fills, les, gent que es va apuntar i res.
0: I van anar evolucionant.
3: Van anar evolucionant i ara pues...
0: És a dir, tu partís de 14 músics.
3: 14 músics.
0: Que assajaven en una cotxera.
3: Assajaven en una cotxera i a poquet, pues mira, primer director que la va portar va ser Bautista Llopis.
0: Sí.
3: També va estar Godofredo Garrigues.
0: El tio Bautista Llana, després Godofredo, van tindre Godofredo, el gran Godofredo Garrigues, autor de Tomàs Ferrús, per exemple, el més conegut.
3: Panorama.
0: I Tomàs Ferrús sabeu que era una dona, no és un home. Sí, sí. Mm. Això és així, Tomàs Ferrús no és una, no és nom, no és, no pertaneix el pas doble a un home, sinó a una dona. Mm-hmm. És així, és així. I després de Godofredo...
3: Godofredo, on després va estar un xic d'Oleria, va estar un any...
0: Borràs.
3: Correcte, correcte. I després ja va estar Rafa Llopis.
0: Rafa Llopis, bueno, Rafa Llopis. Però anem a sentir altra vegada la Tropical de Benigànim en este pas doble.

0: Estem escoltant un pasdoble anomenat La Tropical, del mestre Miguel Villar. Actualment comencen 14 homes i actualment, per exemple, José, quina és la plantilla que té la banda?
1: Bueno, calculant aproximadament, perquè no sempre estan tots, perquè hi ha gent que viu fora, a Madrid, a Catalunya, però al voltant de 60-65 membres.
0: És a dir, que podem dir que ha anat sempre sumant.
2: Sí.
0: I més encara, comencen en una cotxera, però jo crec que ja heu fet dos musicals, és a dir, dos locals de la música, no en tenim, no uno, sinó al llarg d'estos 48 anys, dos musicals.
2: Sí.
0: Sí, perquè, és a dir, uno ja no és, però actualment esteu en un nou musical.
2: Un nou
0: és a dir,
2: local.
0: que s'ha treballat. O sigui, és una banda que treballa.
1: És sorprenent, jo que vinc d'un altre poble desconec la història, diguem, dels orígens, no? Però quan veus tot això, evidentment ve d'un gran treball fet anys darrere.
0: Ja ho crec.
1: És evident.
0: Sí. Gran part d'eixe treball, perquè anem a recordar història, té molt que veure el nom d'este pasdoble que escolteu.

0: Abans d'entrar en este pas doble, vull que expliqueu, perquè jo tenia la meva professora de flauta, em deia, això quin nom de banda és la Tropical? Això quin nom és? I aleshores expliqueu per què té el nom de la Tropical.
1: Pues té el nom de la Tropical perquè els mateixos fundadors ells toquen en un grup de ball, un grup d'orquestra que es deia la Tropical. I entonces els mateixos components van seguir diguent-los la Tropical. I va quedar el nom de la Tropical.
0: Vaig a dir-vos un secret. I van ficar la Tropical perquè n'hi havia membres d'una altra orquestra que es deia Cha-Cha-Cha o la Rata.
1: Correcte.
0: Millor el Tropical, no, Jordi?
2: Sí, evidentment. Sí, és millor.
0: Millor, millor. Bé, estem escoltant un pas doble del mestre Tomàs Gilabert que s'anomena Llopis. Llopis va ser un president. Uh-huh. Tu has nombrat el fill, que va estar de director.
1: Sí. Llopis va ser un fundador.
0: Sí.
1: I va estar president. I va estar molts anys.
0: Ser una persona, diguem, important
1: molt
0: des de la...
1: Molt important en la banda i...
0: És el tio Rafael de Llopis. El tio Rafael de Llopis, que el coneguem. Bé, el pas doble és de, com he dit, de Tomàs Gilabert, que també va ser un dels directors de la banda.
1: Sí, sí.
0: Actualment és catedràtic. Bueno, treballa en el Conservatori Superior de València... I també va ser format en la Tropical. Tenim alguns músics per ahir, no? Jordi?
3: Sí.
0: Tenim alguns per ahir. N'hi ha per ahir que estan en Madrid. Lucía, tenim també en Madrid de professors, de mestres, no? És a dir, que n'hi ha gent formada ahir en la banda. I anem a recordar a una persona. Una persona que jo vaig tindre prou relació... i que es va deixar molt jove, que és este pas doble.

0: un pas doble d'Hugo Chinesta, del mestre Hugo Chinesta, perquè ell va ser també un dels directors que va formar part de la banda. Jordi, això ja és més actual a la vostra època, no?
1: Correcte, ahir em pilla a mi.
0: Ahir ja et pilla, no? I a tu també,
2: a
0: no,
2: també,
0: Lucía?
2: A ella et pilla. Jo vaig entrar a la banda estaguent ell.
0: Estaguent ell, va estar anys, i li va fer este pas doble a un dels membres que, com he dit, es va deixar molt pront, te tocava el saxo, al París. Quins recordes de París?
3: Moltes coses, molt gran. Una persona que era molt bondatosa, molt voluntària per tot. El teníem per tot, la veritat, que era una persona que s'encarregava de l'arxiu, de totes les coses que venen al local fent falta, penjar perxes. Era una persona que, per lo que contares en ell, el tenies ahir, era un molt, molt bon element i molt bon record d'ell.
0: Bueno, se recordareu, no? Encara que sou més joves, però se recordareu de París.
1: Era una persona molt volguda en la banda.
0: Tocava el saxo alt. I la veritat que jo et compartisc algunes històries en París, en Miguel París, en Miguel París. Bé, la banda va creixent, i entra José Ureña. José, des de quan estàs ahí?
4: La meva presentació va ser ara fa un any, en maig del 2025, per tant, oficialment ja porta un any, encara que en assajos previs quasi un any i mig.
0: Quasi un any i mig. I què és normalment els actes que feu allí en la banda? És a dir, què és el que normalment, concerts, actes que feu? És normals?
4: Sí, la banda té una activitat més o menys fixa. El que és en tema de concerts, doncs està concerts de diguem el de primavera, que és el que diguem que faríem la setmana que ve.
0: El dia 24, recordeu tots, el dia 24, a l'auditori Paco Salvador, en Cuerpo y Alma.
4: Correcte. L'any passat es va fer, aprofitant la primavera, es va dir concert de primavera i de presentació, que era la meva presentació.
0: Sí.
4: Després, en juliol, sempre es fa un concert de música festera.
0: És això de la campanya de l'excel·lent? És que no ho sé.
1: Sí, correcte.
0: És de la campanya.
4: Després també, evidentment, jo diria que el concert, o un dels concerts més importants artísticament, que és el de Santa Cecília, evidentment, i després també el de Nadal. I aquests concerts són, diguem, fixes.
0: Sí.
4: Llevat de que pugui sorgir qualsevol altre intercanvi o qualsevol altra cosa, que sempre estem oberts. I igual que sé que en el passat també han participat en certàmens.
0: Sí.
4: Per tant, la banda té una activitat artística forta.
0: L'últim certamen que van assistir van interpretar esta peça, que és d'un músic format en la Tropical, que és esta.

0: Estem escoltant una obra de Carlos Pellicer, Sequence for Band. Quin any va ser això?
1: El certamen?
0: El certamen.
1: En 2021. En el novembre del 2021.
0: Acaba de eixir de la pandèmia?
1: Sí.
0: Estava Juan Carlos.
2: Mascarilles sí. I tot, ara. Uh-huh.
0: Estava Juan Carlos. Sí, sí.
1: Perquè ja van parar el certamen, perquè va venir la pandèmia, es va suspendre i després el van tornar a retomar.
0: Era la segona vegada que participàveu.
2: Sí.
0: La segona vegada i les dues vegades que heu anat i heu besat el sant.
2: La primera vegada va ser a Bugo.
0: Sí.
2: Que vam, en tercera secció vam tindre el primer premi en menció d'honor.
0: Sí.
2: Això va ser...
0: En el 2007.
1: 2007.
0: I després, no sé quants anys després, en esta hi vau quedar els primers.
2: Primer premi, també.
0: En els primers. Correcte. Teniu grans compositors. Està Carlos, està Tomàs i també teniu a un jove compositor que després parlarem ben ell, no us penseu, que és l'autor d'esta peça

0: Carcum. Òscar Schaffer. Lucía, tu ets de l'escola, saps? Tu eres la directora des de quan?
1: Pues oficialment en el curs 23-24, però ha estat molts anys de responsable, perquè sí, clar, en la societat, per exemple, sempre este càrrec ha sigut com a gent del que és de la banda.
0: Sí.
1: Entonces, com a bon moment han pogut, hem anat portant-ho.
0: Sí, sí,
1: per exemple,
0: sí, sí.
1: Carlos Pellicer,
0: sí,
1: des de que jo me'n recorde, que han passat, ha sigut Carlos Pellicer, ha sigut Gemma Huesca també, sí, després va
0: Juan,
1: ser Juan Sanabre, i ja actualment ja jo.
0: I conta un poquet quin és el projecte educatiu que porteu, és a dir, quant de xiquet, per exemple, teniu a l'escola? Doncs
1: pues ara actual són 51 alumnes. Tenim grups de 3 a 7 anys, que és el Fassolet, tenim
0: sí,
1: tres grups.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Tenim
0: sí,
1: també dos grups d'adults, que ja es passen l'edat, i ja la resta és els 4 anys d'elemental corresponents a la música.
0: I a partir de quina edat aleshores poden apuntar-se? A dir,
1: a partir de 3 anys.
0: A partir de 3 anys,
1: de
0: 3
1: a 7 anys està l'etapa infantil.
0: Sí, sí, sí.
1: L'etapa
0: sí, sí,
1: elemental sí, fins sí, a 16, i ja a partir de 16 l'etapa adulta.
0: Correcte. I a banda de la banda que estem escoltant, també compteu amb una juvenil, no?
1: Exacte, tenim banda juvenil i dins de l'escola també tenim el conjunt instrumental.
0: És a dir, dins de l'escola n'hi ha un conjunt instrumental que això quan es crea?
1: En segon. Segon
0: d'elemental. En segon d'elemental.
1: En segon, tercer, fan 2 anys de conjunt instrumental i després ja passen, ja a la banda
0: passen
1: jove.
0: Ja passen a la banda jove, que és la que escoltem en un pas doble que me l'heu fet recordar. José, te'n recordes quin és aquest pas doble?

0: ¿Tú te recordes? ¿L'has tocat?
1: Jo l'he tocat. Crec, si no m'equivoque, que és Alegria Agostense.
0: Alegria Agostense. A mi me'l va fer recordar,
1: Lucía,
0: eh? Però fa molts
1: anys que l'he tocat, eh?
0: Me'l va fer recordar, Lucía. Qui dirigís la banda, la banda jove?
2: Actualment la banda jove la dirigís Luis Bonastre.
0: Sí.
2: I este, bueno, lo que esteu escoltant és del passat concert que vam fer en Ontenient.
0: Ah, un intercanvi.
2: Que després l'intercanvi passa a Benigànim el 6 de juny.
0: En la banda, de José.
1: Sí, en la Unió. En la Unió Artística Musical d'Ontenyent. Sí. Sí.
0: Jo no ho sabia, però alumnes de meus d'Ontenyent me van dir, ah, anem al teu poble.
2: Pues sí, era la banda jove de Benigànim i la banda jove de la Unió d'Ontenyent.
0: Que fan aquests intercanvis que fan. Molt bé. Quines activitats feu des de l'escola? És a dir, feu audicions cada trimestre? Feu audicions? Què és el que feu?
2: Sí, pues a veure, la primera audició que es fa és en Nadal i l'última, bueno, sols n'hi ha dos i es fa en Nadal i estiu. Després, entremig, pues, fem alguna xocolata el dia de Santa Cecília, o per exemple agarren les bicis i m'ho anem al camp de tir.
0: Ah, això quin dia, aquí?
2: Això és el dia que...
0: Quin dia és de la bici?
2: El dia de la bici, pues, quan ja estem entrant per la casoleta. Ah, que això és tradició.
0: Això és per lo que és de... Espera, que no me recorde. Antes de la Quaresma, no?
2: Exacte.
0: La casoleta.
2: Això és tradició de quan ho portàveu tu i Gemma, que m'ho anem al camp de tir.
0: Ostres!
2: I anava.
0: No me'n recordava d'això. Estaves fent-me senyals i em pensava que dies, com vas a la bici, com vas a la bici?
2: Bueno, anàvem en la bicicleta, tu, Lucía Vilar i Gemma.
0: Ostres,
2: quant d'any. I anava un cotxe per si les bicis...
0: Sí.
2: I entonces, quan ja ho vam portar l'altra volta a nosaltres, vam tornar a retomar la tradició. I bueno, anem al camp de til a menjar-nos la mona.
0: Ah, que bé. No, m'has fet recordar,
2: home, clar, mima, home, per què estem així?
0: M'has fet recordar. Jordi.
3: Jo.
0: Ja ho sé que eres tu. És molta feina estar ahí al capdavant d'una societat musical.
3: La veritat que porta...
0: Dis-ho la mà en el cor.
3: Porta dos mesos o tres des de febrer, que porta poc, però bueno, podria dir-te que encara no ha parat ningú dia. De pensar i de fer per la banda.
0: De pensar i de fer. Però tens ahí tot el teu, lo que és l'equip directiu,
3: un equip,
0: no?
3: El
0: que és la directiva de la banda.
3: Cada
0: que suposa que
3: la seva feina i com puguem anar tirant cap avant.
0: José, te vaig a fer una pregunta
1: compromesa.
0: Compromesa, sí.
1: Vinga, va.
0: Quina és la característica que tu a l'arribar allí? Quina és la característica principal que vas notar en la societat musical? És a dir, què és el que dius en positiu? Després dius lo negatiu, no?
1: Però... No,
0: lo negatiu normalment no...
1: Sempre positiu.
0: Quina és la característica que a tu es va cridar l'atenció?
1: Precisament que tenen un funcionament molt, molt autònom. No cal que ningú de fora els diga el que tenen que fer, perquè saben molt bé com ho han de fer i ho fan molt bé. Per exemple, sé que la banda és molt a tocar, ho tenen tot molt ben organitzat i saben molt bé anar i complir els llocs com cal. I després també l'altra característica és que hi ha un alt nivell musical, hi ha músics molt ben formats, i això es nota quan tires la batuta que la banda sona.
0: Ja ho sabeu. Ara tens que dir que tenen que vindre els ensaios més, no?
1: Això sí, això. Però això és com qualsevol banda.
0: Jo
1: sempre dic que el pitjor que li pot passar a una banda és que la gent no vagi a assajar. Perquè les bandes, qualsevol banda, es fa i es forja en els assajos. Si la gent no va als assajos, sempre és un problema.
0: Però aquest tema és un poc delicat, perquè moltes vegades no té res a veure en el director.
1: No, està clar, el que passa és que tu, que eres directora també,
0: no té res a veure, de vegades passen perquè, no sé,
1: moltes, sí, però el que està en la tarima diu, no vindran per mi? No, no m'aguantaran? Que no és el cas, no és el cas, evidentment,
0: és així.
1: Però avui la societat té mil distraccions, mil històries i clar, cada vegada és més difícil que la joventut i no tan jove tinguin aquest compromís firme i que estiguen totes les setmanes en els assajos.
0: Correcte, és així. Ara vos vaig a fer pensar a tots i aneu a recordar un concert que encara el recordeu. Estem escoltant, ara sí, estem escoltant el bandoler. Estem ara escoltant, sí, el bandoler. Sí. Estem escoltant el bandoler. Un pas doble, Tomàs Gilabert, dedicat a Perol, a Miguel. A Miguel Carbonell, que el coneguem com a mal nom de Perol. Sí. Jordi, tu eres bandoler, no?
3: Jo soc bandoler, sí.
0: Tu eres bandoler. Recordeu algun... Perquè n'heu fet molts espectacles. En Hugo, per exemple, en vau fer molts. Recordeu algun de tots, o concert, que el recordeu amb molt de carinyo? Tu no parles? Dime, Jordi.
3: Jo, en la etapa que va estar Hugo com a director, van fer molts espectacles en el concert de festes que es dia, que era en la setmana de festes patronals del poble. I la veritat que jo recordo dos que em van agradar moltíssim, que era Jesucristo Superstar,
0: sí,
3: i l'altre era Cabaret. I això són els que a mi més em van agradar, perquè treballàvem el concert era rotllo musical, teníem teatre, anava a teatre, en el de Cabaret anava ballarins, el Combo, anava a cor també, en el de, sí, Jesucristo, i no sé, era un espectacle molt xulo.
0: Sí, és veritat, se feina ahí. Tu te'n recordes ja d'algun, Lucía?
2: Dels que van fer en Hugo de...
0: potser per exemple, jo recorde la cara de Jordi, ton pare va ser president de la banda.
3: Mare va ser president.
0: Vale? Jo recorde, son pare li diu en Juan, jo recorde el premi del 2007, quan va guanyar per primera vegada. Vosaltres el recordeu, entonces estàveu per
2: allà? Sí, jo vaig tocar en ese
0: sí? La cara de ton pare, el sant...
3: El premi.
4: Emocionant.
0: Va ser això emocionant. Ho recorde molt. El sant, el premi. Què t'ha tallat, Lucía? Quin concert? Ja no te'n
2: recordes. No, d'aquesta categoria de que sí, estem en festes, va estar també molt guai el de Neus Ferri. Que
0: sí,
2: era,
0: Neus.
2: Era un acústic rebobinant dos dies.
0: Sí.
2: Te va estar molt bé, però clar, estava diguent igual a José. Jo no puc recordar concerts perquè jo te diria el meu de quan vaig acabar el mitjà, que és una tradició de la banda que tenim.
0: Sí.
2: I el
0: quina
2: meu
0: és aquesta tradició? Va, contame-la.
2: Pues cada un que acabe algun grau en el conservatori, pues com a premi en la banda, fem un concert de solista. Entonces,
0: però això no de Santa Cecília?
2: Exacte, tots els concerts de Santa Cecília, si acaba algú algun grau, li se fa com un homenatge. Entonces, sí, clar, jo n'he tingut dos, i això són els dos meus que he recordat, per això li dia, i clar, jo no puc parlar, perquè jo els meus els recorde pues, en molt de carinyo. De fet, n'hi ha voltes que
0: encara més coses. I tu què vas tocar?
2: Jo en el primer concert, que era de... vaig acabar el grau mitjà, sí, vaig tocar el primer de Weber, el concert de Weber.
0: De clarinet.
2: I després en el del superior vaig tocar la fantasia de Rigoletto.
0: Anda, i això no ho sabia, eh? Tu què vas tocar, Rafa? és una broma.
2: Entonces, no,
4: recordo molt els concerts que van fer en Hugo, els musicals estos, que van estar molt bé, però un especialment que va ser un homenatge que van fer a mon pare, que també tocava.
0: Ah,
4: i
0: el tio Cristero. Anem a recordar el tio Cristero. El de Cristeros, son pare tocava esplatx, José.
1: Molt bé.
0: Tocava esplatx, la veritat. I sí, jo també recordo això. Jo també el recordo. És veritat. Estem parlant de concerts que heu fet, però ara vull que me digueu, en la mà del cor, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Musical Tropical de Benigànim. Comença per aquí. Per Rafa. Vale.
4: Jo m'ha criat ahí des de ben xicotet en l'escola, i amics i família, és una família, i no sé, és que ho porto a dins. No,
0: correcte. Hem de dir que és una banda jove, José, veritat?
1: Sí, però també combina, no, els veteranos no és que siga gent major, però evidentment és més major que els més joves.
0: I sempre n'hi ha més majors i més vells.
1: Efectivament, però això és algo molt bo, perquè és un encontre de diferents generacions, però que a tots els unís l'amor per la música, i en este cas per la Societat Musical La Tropical.
0: Correcte. Seguís que en Lucía.
3: Sí.
0: Així anem per graus, no? La directora i després hi ha el president.
3: Correcte.
0: Lucía, què significa per a tu?
2: Per a mi, pues, a veure, per a mi tot. De fet, ara estic molt frustrat perquè no puc baixar tot el que voldria.
0: Bueno, però és que estàs en una fase, anem a dir la fase que està passant Lucía, de maternitat.
2: Inclús n'hi ha voltes que em posa a plorar.
0: Calla! En sí, sí,
2: perquè no podria complir tot el que jo sempre he fet per la banda.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, jo
0: sí,
2: he sigut que, encara que ploguera nevara, jo a l'ensaio.
0: Home, tu ves de tradició...
2: De fet, embrassar, sí, quasi a punt de parir, estava fent el certamen del 2021.
0: Ah, sí?
2: Entonces, vull dir, estava ahí.
0: Ai, no me recorde jo, Boret, ahí... Sí?
3: Érem un o més.
0: No,
2: no, sí.
0: No van puntuar, quasi no van puntuar.
2: Quasi no em deixen pujar perquè em portava dos. Era extra.
1: Ja te passaves ja.
0: És aixina, és aixina, és aixina.
2: I sí, entonces, què t'ha de dir jo? Als del punt que, pues, per no deixar que l'escola es perguera, també, pues, sí, hem seguit agarrant-ho i has de... que s'ha oficialitzat el càrrec, no?
0: Sí, sí, sí.
2: I ahí estic.
0: Sí, sí, sí.
2: Ja, o sigui, si d'una manera o una altra, estic, però no estic.
0: Però tu ves de tradició, tu tenies a ta abuelo, després tenies a ta mare...
2: Sí, és a dir, i el meu germà i jo.
0: El teu germà també està allí, és a dir, tu tens allí una, sí, gran, una gran saga, Lucía.
2: Sí, sí, i el meu home.
0: I el... Ah, sí, el teu home. Perdona,
2: que jo
0: perdona.
2: L'he conegut allí.
0: És veritat, parlant de la família teua... No, però això és una altra temàtica, Lucía. Quants hem conegut la parella en la banda? Mm. N'hi ha moltes bandes així, eh? Que es
2: ah,
0: coneixin,
2: claro, claro,
0: així. Això és una altra temàtica. I Jordi, ara ja t'ha tocat el turno.
3: Buah, pues a mi la veritat que és un orgull estar ahí en la banda. I ara com a president, pues, jo tinc molts records de mon pare.
0: Sí.
3: Jo el conec des de totes les fotos que he vist. Ell era un xiquet i estava tocant de la banda. Ell ha estat de president. L'ha vist mil voltes plorar per mil coses.
0: Sí, sí, sí.
3: I ara estar de president jo és un orgull per mi.
0: Ja ho crec que sí. Molta responsabilitat.
3: Molta, molta massa.
0: Molta responsabilitat, però
3: bueno,
0: sí que és un orgull. José, en el poc de temps que tens, que fa que estàs allí, suposa que notaràs ixe carinyo.
1: Sí, totalment. Estic super a gust. Els músics... crec que és recíproc, jo els vull molt i ells envi a mi també,
0: sí,
1: i disfrute molt tant en els assajos com en els concerts. Va haver un músic, sí, un amic Manzano, que em va dir: i mestre, crec que mos tindràs que pagar perquè en els concerts teu passes molt bé, eh? I li vaig dir: no ho digues, no sigui cosa que em costa diners de la butxaca.
0: El més bonic que n'hi ha és treballar en algo que pareix, sí, que no estigués treballant.
1: No, jo m'ho passe molt bé. La veritat és que disfrute, perquè a més en els assajos la banda està com cal, sempre hi ha qui xarra i sempre hi ha qui li diu xxxt, però sí, és lo lògic,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: però
0: sí,
1: en els concerts, la Tropical es transforma, es fica en un mode molt professional i jo també, jo intento ser sempre, però no sempre estem ahí al màxim, no?
0: Sí.
1: Però en els concerts tots s'apliquem al màxim i jo disfrute moltíssim, i els músics també, i això es nota, jo crec.
0: Bé, abans d'acabar, tornem a recordar el concert del dia 24, que és en l'auditori Paco Salvador, que serà a les 12 del matí, i que, torna a dir, Jordi, que ja no me'n recordi on poden trobar totes les entrades.
3: Les entrades, pues, les poden trobar posant-se en contacte amb qualsevol membre de la societat o telefonant al 605 52 56 54. El preu són 5 euros i en taquilla també n'hi haurà, si vas el mateix dia a l'auditori.
0: Correcte. Estem parlant de la Societat Musical La Tropical. La Tropical ve d'un nom d'una orquestra, dels membres que van fundar, i que d'aixos membres que van fundar, que són 14, actualment sols en queden dos, crec que són dos.
4: Que tenen dos.
0: Colombari, anem a nombrar a Colombari.
4: Colombari.
0: I el tio Miguel.
4: Remigio.
0: Ah, sí, sí, sí, sí.
4: Miguel.
0: Ja m'havia...
4: I José Llario.
0: Correcte, són quatre. Menys mal que tu tens més memòria que jo, i en queden quatre d'eixos 14. Doncs, per eixa banda han passat molta gent que es dedica a la música, i entre ells està l'autor d'esta peça que ara escoltem.

0: El menú. El menú de Carlos Pellicer. El menú de Carlos Pellicer. Tinguem una altra peça. Vosaltres recordeu com vau fer este concert del menú?
1: Sí,
0: el menú de Carlos Pellicer. Tenim una altra peça que jo crec que Lucía, tu vas, encara que l'àudio no és massa bo, ja avise al nostre públic, perquè està fet en el carrer i se sent que us veurà una trona, però és l'aire, que sona l'aire. I té el nom d'una zona molt bonica que jo convidé a tota la gent que alguna vegada vaig a l'estret de les Aigües, que està entre Bellús i Xàtiva. Allí està la Font del Conill i n'hi ha una zona molt bonica. N'hi ha una part també passa per Genovés, però és un estret molt bonic per anar en bici, per anar caminant. Lucía, vas a contar-me la història d'este estret de les Aigües, que és l'estret de les Aigües, que és d'Òscar Schaffer.
1: Pues a veure, és que la relació que tenim Òscar Schaffer i jo és molt, molt estreta, no?
0: Sí.
1: I pues, per l'any que em vaig casar jo, em va dedicar un pas doble, perquè li vaig dir que em dedicarà unes paraules en la boda i sí, com ell és un poc nerviós per parlar, em va dir com no sé expressar-me en paraules, te ho expresso en música, no? I em va fer el pas doble i el títol és perquè nosaltres la relació que tenim tan estreta és perquè ve tot dels avantpassats, tot per la música també. O sigui, l'estret de les Aigües
0: és
1: perquè m'abuelo el bellucero sí, pertany a Bellús i els abuelos d'Òscar estan en Genovés.
0: Correcte.
1: Entonces ens unís l'estret, exacto, ens unís l'estret i d'ahí el paso doble.
0: Ah, l'estret de les Aigües. Ara sí que li veig relació.
1: Sí.
0: Jo em pensava que era per la zona, perquè és una zona molt bonica. La coneixes, José?
2: No, no la conec, no la conec, aquesta
0: veure,
2: zona.
0: A veure, lo de Ontenyent, el
2: Pou Clar,
0: ara m'he eixit el nom, és molt bonic, però esta zona també. És molt bonica.
2: Pues he passat per la carretera, però no he estat mai...
0: No, tens que entrar per dins.
2: Ho investigaré.
1: Pues el títol és per els vuelos, d'ell i els meus.
0: Que cosa més, que història més romàntica.
1: Després van ser els fills, que és el pare d'Òscar, bueno, els germans dels pares d'Òscar i ma mare.
0: Sí.
1: Bueno, i els meus tios. I ja després, nosaltres.
0: Doncs, mira, em va de luxe, perquè no vull que se n'aneu, perquè anem a parlar en un membre de la banda, però dins d'una altra secció, no del rebost de la banda, sinó del suggeriment de la setmana, perquè aquesta persona, aquest músic, va a suggerir-nos un altre pas doble. I aleshores anem a parlar en ell, però abans escoltem la sintonia del suggeriment de la setmana.

0: I entrem en el suggeriment de la setmana. I anem a suggerir, en este cas, avui, un pas doble. Un pas doble que és d'Òscar Schaffer, que és un jove compositor i saxofonista de Benigànim. Destaca especialment dins de la música festera. I amb tan sols 15 anys ja va escriure la seva primera marxa cristiana, Guerrers de la Vall. Actualment, compagina la composició amb la docència com a professor de primària. I avui anem a parlar d'un pas doble anomenat Marita. Òscar, bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Jo molt encantada de parlar amb tu, la veritat, que no es pugui vindre així, no es pugui vindre perquè tens molta feina. I mira, vaig a dir-te una coseta, Òscar. Hem començat el programa, sobretot parlant així, perquè així tinc a Jordi, tinc a Rafa, tinc a José i tinc a Lucía. Podeu dir-li bon dia, eh?
2: Bon dia, Òscar.
1: Bon dia, bon dia.
0: Estic
1: una així. Llàstima,
0: no una llàstima, anat. Una llàstima perquè tens molta feina.
1: Sí, pues sí.
0: El que estava dient és que hem començat escoltant el conte del ganxo i la lluna, que tu vas, li vas posar música a aquest conte que va fer Pau Morillo, o Pau Jimeno, Pau Jimeno Morillo.
1: Aixina és, sí. Va ser jo que li vaig posar la música al projecte que tenien tant Pau, que va fer el text, i Gonçal, que va fer les il·lustracions, tots del poble.
0: Correcte, i vau donar a la llum perquè entenguen, perquè ens diuen ganxuts o ganxudes.
1: Sí, així no? Es conta un poc la llegenda de per què en Benigànim ens diguem ganxuts i ganxudes de mal nom.
0: Correcte, és així. Òscar, tu has compost, tens un pas doble que s'anomena Marita.
1: Sí.
0: Vale, Marita. Que ara després l'escoltarem. Marita. Qui era Marita?
1: Pues Marita era un membre de la fila Tomasines d'Alcoi, que per desgràcia el dia abans de ser Glorier, el dia de la Glòria, ens va deixar. I a partir d'ahí la seva esquadra, que van ser els que van eixir en la meva marxa Arcum, la veritat que estic molt agraït.
0: Ara escoltem, ara, Òscar,
1: sí.
0: Com així n'hi ha molta màgia, ara escoltarem la marxa cristiana que tu acabes de nombrar, que és esta que escoltem en res.

0: Estem escoltant Tarco. Tu tenies una relació en Marita, no?
1: Sí, el coneixia sí. De l'any de la seva capitania, que va néixer en l'esquadra especial.
0: I tu vas fer una marxa cristiana, no?
1: No, la marxa és per a José Luis Ballester. Va ser capità en Benigani l'any 2018.
0: Sí.
1: I anys després la van escoltar i van voler apostar, la veritat que molt agraït, perquè tota l'esquadra va voler apostar per una marxa nova que, i d'un compositor
0: jove.
1: No, que no coneixien.
0: Clar.
1: Mira, i la veritat que molt agraït. A partir d'ahir, la veritat que va començar a sonar Arcum per tots els llocs.
0: Sí.
1: I l'any que va faltar Marita, es van posar en contacte amb mi, el meu amic José, que el salut des d'ací. I em va proposar d'haver fet que es fora jo que fer el passo doble, ja que van naixir en la marxa cristiana Arco. No m'ho vaig pensar dos vegades i a partir d'ahir es van reunir i vaig començar a fer el pas doble, que es va estrenar l'any 2023.
0: 2023, té 3 anys.
1: Sí, el pas doble sí.
0: El pas doble té 3 anys, que és este que escoltem...

0: Òscar, estem escoltant ja Marita. La veritat que és un pas doble, com solem dir, assentat.
1: Sí.
0: Quan es va estrenar este pas doble?
1: Es va estrenar l'any 2023, si no recorde mal.
0: Sí.
1: I va ser, la veritat, que molt emotiu.
0: Sí.
1: Ens van convidar tant a mi com a Jordi, que és el que va fer la portada, el president...
0: Espera, això tingueu que dir-ho més fort, perquè aquesta faceta no la coneixia. Òscar, Jordi, tu eres il·lustrador gràfic? Ho intentes?
2: La veritat.
0: I totes les portades que vegem en les teues marxes estan fetes per Jordi?
1: Totes.
2: Només treballa per a ell. És exclusiu.
0: Exclusiu per a ell.
1: Sí.
0: Aleshores, estàvem parlant de l'estrena, que es va estrenar el 2023. Quina banda el va estrenar?
1: El va estrenar l'Ateneu de Cocentaina.
0: Sí.
1: Que són els que van eixir el dia de l'entrenar, com van voler que foren ells.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I
0: de que ser molt emotiu.
1: Molt emotiu, perquè no ho sabien pràcticament ningú, ni la dona ni el fill de Marita.
0: Sí.
1: I... si mal no recordo, crec que va ser un dia de glòria l'any següent.
0: Sí, el dia de glòria és el dia de resurrecció, el dia, sí, de Pasqua, que per al coll és molt important aquest dia, el dia de glòria. Totes, sí, les copes tenen el seu glorier, totes les filaes que diuen allí tenen el seu glorier. I la veritat que va ser una llàstima perquè Marita va faltar jove, era molt jove.
1: Sí, sí, la veritat que sí, i no recordo exactament l'edat que tenia, però sé que era molt jove.
0: Sí,
1: desgraciadament. I va ser un any després,
0: sí,
1: ens van convidar tant a Jordi com a mi, i van estrenar allí en directe, estaven tots dinant, i sí, van desfilar tots junts. Va ser molt emotiu, la veritat que sí.
0: Ja ho crec que sí. Això és moments que sempre recordaràs.
1: Sí, Òscar, sí, sí.
0: Sempre recordaràs. Bé, esta versió que estem escoltant no és l'Ateneu de Cocentaina, sinó la primitiva d'Albaida, el Gamell, que està dins d'un CD que s'anomena, bueno, són peces gravades i dirigís Saúl Gómez.
1: Sí.
0: És així?
1: Sí, l'any de l'alferesia dels Abencerrages,
0: sí,
1: Saúl va fer, bueno, va fer un encàrrec dels Abencerrages, i també volien fer un CD on apareguerem diferents peces de música festera.
0: Sí, sí, sí.
1: I Saúl va tenir l'amabilitat de contar en Marita per a que s'estrenara també, perquè es gravara també en el CD.
0: Sí, correcte.
1: I esta versió és la de... sí, la de...
0: la de la primitiva del Gamell.
1: Sí, correcte.
0: La del Gamell, la del Gamell.
1: Sí.
0: Doncs, Òscar, actualment, abans d'anar-se'n, pots avançar? Ara no s'escolta ningú. Pots avançar? En què estàs treballant?
1: Ara mateix...
0: en quina composició?
1: Pues he volgut trencar un poc en estar treballant sempre en música festera, perquè
0: sí,
1: a partir d'obres que no siguin de música festera només tinc El ganxo i la lluna, que
0: sí,
1: és el conte musical. I ara mateix, sí, estic fent un poema simfònic. Ja vaig un poc més per la meitat, de 5
0: sí,
1: moviments en tinc 3.
0: Sí.
1: I està ambientat un poc en el Japó feudal.
0: Anda.
1: Sí, sí.
0: Això com és el Japó? T'agrada la cultura japonesa?
1: La història va ser que estava, no res, ordenant-me la llibreria,
0: sí,
1: la prestatgeria de llibres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I jo de normal en el quiosc em compro primers fascículs de llibres que ixen.
0: Sí.
1: I uno era de la mitologia japonesa.
0: Anda.
1: I en aquest moment no estava fent res, i
0: sí,
1: ordenant-lo vaig veure el llibre. Vaig llegir un poc i em va agradar. I dic, a partir d'ahir, pues, vaig a veure si faig un poema simfònic relacionat amb els déus japonesos.
0: Anda, que xulo. La veritat que n'hi ha una sinfonia del Ferrerit que està el Sakura, Sakura, Sakura. És una cançó tradicional japonesa molt coneguda allí, que parla dels cirerers, per a que tinguis clar, dels cirerers. Bueno, ja no queda més temps, Òscar. Voleu acomiadar-se d'ell? Encara que el veureu d'ací pronte, però... voleu despedir-se d'ell? Bueno, Òscar, moltes gràcies per estar ací.
1: Moltíssimes gràcies també.
0: Per estar ací, no, per atendre'ns. I res, que ja escoltarem aquesta obra simfònica teua basada en el Japó, que encara no ens has dit ni el títol, però ja apareixerà el títol.
1: Ja apareixerà el títol.
3: Ja tinc ganes.
0: Doncs, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies i que vaja molt bé.
0: Vinga.
1: El vegem a tots, d'així pronte.
0: Ale, va, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Adéu.
0: I escoltant el pas doble Marita del mestre Òscar Xàfer Serrano, acabarem el programa d'avui. Espero que hagueu disfrutat del programa tant com nosaltres. Com sempre, a l'equip tècnic està Sofia Álvarez, en producció Lorena Alegre, en àudios Marina Perelló i a les xarxes Ima Santana. Me'n vaig ara corrent cap a Petrer a veure l'entrada de Moros i Cristians, que comença, crec que començaré, arribaré tard. Però bueno, perquè n'hi ha un trosset. Però els diumenges normalment, els dissabtes, perdó, normalment no n'hi ha molt de trànsit. Així que vos espere demà, encara que jo me'n vaig a Petrer, però demà estic ací a primera hora. Adeu i que passeu un molt bon dissabte. Sigueu feliços.

0: continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2.
4: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A Punt Ràdio.
8: És un animal, però és una persona.
9: Home, depèn.
8: I parles i sap el que li dius.
10: Jo crec que no.
11: Però ja està bé, no?
12: De què?
11: D'animalades.
13: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
11: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
8: Això no té nom.
11: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
14: Efectivament.
11: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
15: Hi ha molta maldat en este món.
11: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
16: És de veres.
11: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
16: És tan lamentable.
11: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
16: Fa pena.
11: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
17: És igual, amiga.
11: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
18: Sí!
11: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
16: Clar que sí.
11: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A Punt Ràdio.
19: Presentador de la Safor.
20: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
19: Gemma Juan. Animal de companyia.
20: La ràdio.
21: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
22: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
23: De tu a tu.
24: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. I benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Dissabte 16 de maig de 2026. ¿Com està vostè, J. González?
1: Muy buenos días, Donís. Qué gran dia, qué gran programa tenemos hoy por delante.
0: Quina il·lusió tindríem en altres circumstàncies, no?
1: Sí,
0: per,
1: sí.
0: Per lo que avui va celebrar-se.
1: Y por cierto, déjame felicitarte, Donís, te veo con una arruga más hoy en la cara. Y déjame también felicitar a la afición del Valencia Basket por ese logro que ha conseguido esta semana de participar por primera vez en su historia en la Final Four.
0: Pasar a la Final Four.
2: Increíble.
0: Ho dius per als 20 punts que vas colar, no? I en el partit. Sí, sí, sí. Dames i cavallers, servidor, qui les parla avui té una volta més al sol, un any més d'experiència.
1: Sí, senyor.
0: En la vida. I, bueno, me sento bé encara. La veritat és que me sento bé. Però gràcies, J. González.
1: De res.
0: Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bé, així, a la xerreta.
0: De dissabte bon matí, clar que sí. I Pablo Fernández, què diu?
4: Pues molt, molt tenim que dir. Cada setmana intens. Tenim a Donís en un any més, però no es nota, com bé ha dit. Estem tots en la quarantena, bueno.
3: A mi no me queda.
4: La part dreta d'esta part.
3: Aguanta un poquet.
0: Però Pablo Fernández també és de maig. És més,
4: també.
0: És d'esta setmana que entra ara.
4: La pròxima. El Deneu. I en què estaré en la quarantena, encara no passa de xifra.
3: Convidarà algo, tu?
4: Algo farem. Tenim pendent una paelleta, tots junts.
1: Sí, senyor.
0: És de veres, Però que siga ja. Vinga, anem a posar data mentre és el sumari. I comencem. Atenció, perquè la primera hora de Fora de Cobertura d'avui és monotemàtica. És la primera hora per a parlar d'Eurovisió. És Eurovisió en el que no anem a estar, però per als fans, per als eurofans, jo crec que els devíem este programa, este anàlisi de lo que va passar esta nit i demà també una pinzelladeta recopilatòria, veritat, Pablo?
4: Clar, avui és la gran nit d'Eurovisió i és que la carrera per conquistar el micròfon de cristal de la Eurovisió Song Contest, com el coneguem, ja té clars favorits entre analistes i especialitzats que van ja informant de què va passar esta nit, perquè esta nit és la gran cita. Segons les dades recopilades, Donís, el país millor posicionat que de tot pot passar, perquè Eurovisió és una caixa de sorpreses, és Finlàndia, ja ho avançarem, Són visionaris, però no saben què pot passar. No s'han deixat els últims assajos, perquè recordem que n'hi ha dos semifinals durant aquesta setmana, i sobretot els assajos han donat molt de sí, i els anem a comentar i anem a donar detalls que la gent no s'espera.
0: Ojo! Ara queda això. Rubén Mayols també parlarà d'Eurovisió, però li aplicarà la IA com és habitual.
3: Tenim ahí a l'oràcul que ha fet la seva profecia, el seu pronòstic, i efectivament l'hem tingut treballant durant la setmana i anem a veure si coincidís en lo que els experts tenen previst o si n'hi ha alguna sorpresa. I, per cert, una cosa més que tenim afegida és que hem fet la simulació de com quedaria Espanya si anara a Eurovisió.
0: Wow.
3: Cosa que això...
0: En quina cançó?
3: En la que ha guanyat
4: Camaré.
3: El seu pronòstic i efectivament, l'hem tingut treballant durant la setmana i anem a veure si coincidís en lo que els experts tenen previst o si n'hi ha alguna sorpresa. I, per cert, una cosa més que tenim afegida és que hem fet la simulació...

0: si també és visionari, com ho va ser en el Benidorm Fest.
1: Que pressió.
0: Entre altres coses, comentar-vos també que tenim una crida telefònica en Blanca Paloma, participant del Benidorm Fest, i que està aquí, que estigui a punt de participar en Eurovision en 2023, a punt, i bueno, estic segur que haurà sigut un èxit, però serà un altre any. Això fon en 2023, en 2026 evidentment no tenim participant, i parlem en aquelles persones que podien haver estat ahí. Per altra banda, també tenim l'entrevista en Alberto Lorite, compositor de Esa Diva. Parlarem ahir durant aquesta primera hora.
2: Fa un any d'aquesta gran actuació de Melody.
0: Què t'ha paregut? En la segona hora parlarem en Agustín Jiménez, i parlarem també en Wilbur, i la nostra convidada especial del dia serà Sole Jiménez, que així resporta el diari. Arrenquem Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Podia haver sigut la nostra representant d'enguany, però no. Va participar en 2023 en Eurovisió, va representar Espanya en 2023 en Eurovisió, i ella és una cantant, escenògrafa i dissenyadora de vestuari espanyola que va fer les delícies de tots els espectadors d'Eurovisió i de tots els eurofans. El seu pas per Eurovisió en 2023 va ser en la cançó Ea Ea, una nana flamenca experimental en tocs electrònics que va compondre junta a José Pablo Polo. El tema era un homenatge a sa iaia Carmen i a les seues arrels. El resultat, en acabant de guanyar el Benidorm Fest 2023, en una puntuació rècord en la final d'Eurovisió, va obtindre la 17a posició. A veure, Eurovisió, jo crec que en els últims anys, sobretot, mai mos ha premiat, com considerem que hauria de ser, veritat, Pablo?
1: Ai, sí, és, a veure, no hem estat en la consideració que tocava, i estàvem comentant abans d'entrar en J, comentàvem un poc que Europa no acaba de captar el tipus de música que amb elegància i qualitat va presentar Blanca Paloma en el 2023, i aquest tipus de música pues més flamenca. La única música més flamenca que aportarem al festival i que va tindre una bona posició va ser en la Ignorante, en Azúcar Moreno, que quedarem en una quinta posició. Uh-huh. Però a part d'això, quan hem oferit aquest tipus de gènere, Europa no mos ha entès molt bé. I ojo, l'actuació va ser espectacular. I si estiguem així, Alfredo Esteve, el seu disseny de vestimenta va ser espectacular.
0: Parlaria molt bé, efectivament. Hem de dir que és una cançó que realment representa el seu país, i això tampoc és habitual últimament en Eurovisió. Pràcticament els perfils, els talls, són tots iguals, i podem trobar una cançó que realment no representa al país. O sea, musicalment, en arrels, en tints, en estils...
1: Folclore. Claro, recordem quan anà Chiquito, Chiquilicuatre, quan anà no representava, i ojo, va quedar en bona posició, que al final, dius Eurovisió, que és el que valora, perquè el que té que valorar pues un poc són les arrels i el que aporta, perquè Eurovisió el que fa és apropar cada país quin és el seu gènere musical. Perquè ara, en l'espai que tindrem d'Eurovisió, escoltarem, per exemple, com França fa tintes a la seva música, o com Finlàndia també, o com Israel, que també no va parlar, però és cert que en este cas no se va valorar com tocava. No sé què haguera passat enguany, que això ja ho veurem en el nostre company, que diu la IA, però és cert que enguany també haguerem apostat per una cançó un poc més flamenca, en Tamaré, era un estil que s'arriesgàvem a portar i que no sabem què haguera passat, però és cert que Eurovisió a Espanya no ha sigut ben valorada, i ojo, ara que se'n retira, per donar-vos un poc d'informació d'estos dies que he estat analitzant, ens tiren de menys, Donís, ens tiren de menys.
0: Ja?
1: Ja. I apareix que econòmicament ens tiren de menys.
0: Econòmicament.
1: En Eurovisió.
0: Bueno, en qualsevol cas, hi ha artistes que passen per un escenari, i hi ha tres que converteixen l'escenari en un ritual. La nostra convidada d'avui és clarament perteneixent al segon grup. Blanca Paloma, què tal? Com estàs?
2: Bon dia.
0: Molt bon.
2: Com esteu?
0: Molt bon dia. Molt bé. A veure, molt bé. En un dia de Festival d'Eurovisió estem parlant amb tu, vull dir, això és una meravella. Ens encantaria que passares més avant per l'estudi, quan puga ser, perquè sabem que te pillem en Tenerife, la mateixa. O sigui, a tu t'hem

0: cridat una hora abans.
1: Sí, una miqueta lluny.
2: Ostres.
1: Sí, iré seguro, próximamente. Sí.
0: Que bé. Això, tenim ja data, J. González?
3: Bueno, estamos ahí pendientes todavía, ¿sí? Pero sí, yo creo que igual el mes que viene...
0: Podem dir que Blanca Paloma vindrà a l'estudi.
3: ¿Podemos decirlo, Blanca?
1: Claro que sí.
0: Venga, bravo, claro que sí.
1: Por supuesto.
2: Bon fitxatge.
0: Molt bé. En qualsevol cas, pues parlàvem, mos estaves escoltant, no? La prèvia de la teva entrevista, i parlàvem d'aixos temes que s'han perdut en Eurovisió, d'aixes arrels que s'han perdut, i d'aixes representacions en quant a puntuació i en quant a expectatives fallides, però que realment han representat a tot el país d'una forma extraordinària.
1: Yo creo que en mi caso, ¿no?, que es el que yo puedo hablar como con más experiencia, creo que lo bueno es que también hay un jurado profesional que en ese caso sí que me puso muy buena puntuación. Para mí eso es un gran éxito. Estaba en la novena posición y es verdad que luego el gran público que también vota, quizás, como habéis dicho, no es tan entendedor del sonido más propio de nuestra tierra, bueno, de una parte de nuestra tierra, y bueno, pues yo creo que eso forma parte también de todo lo que gira en torno a la competición, pero yo creo que el festival iba más allá de todo eso, porque a pesar de que los eurofans siempre quieren ganar, yo creo que lo bonito del festival, lo que se ensalza, es el compartir, ¿no?, la música, de abrir esa ventana a Europa y escuchar cómo suenan. Es verdad que cada vez menos, como habéis comentado, porque hay una tendencia, ¿no?, a la globalización, incluso a la apropiación cultural, ¿no? Cada vez sonamos un poco más parecido entre todos. Esto es algo que habría que replantearse, a ver.
0: La globalització també arriba a la música, està clar, està clar. Perdem,
1: està clar, sí.
0: Perdem estils, no? Al final, en alguns casos sí que ha perdut riquesa cultural Eurovisió, però per altra banda, també és un poc saber què és el que estan buscant i tal volta pots afinar un poc més, no? A l'hora d'anar al festival.
1: Yo creo que lo que hay que hacer es que el eurofan vote con el corazón, que vaya con el representante que más le gusta, más allá de ganar o de quedar mejor o peor, porque al final
0: o de política,
1: es como no te equivocas.
0: Blanca, o de política, porque al final es cert que tu tradicionalment en Espanya sempre has tingut alguns països que t'han recolzat, que t'han donat el seu recolzament. Si no te donaves 12, els 12 points te'n donaven 10 points. Però bueno, tradicionalment. Igual això ha anat passant un poc. Entre simpaties entre països, pues això a voltes donava un poquet igual la cançó que portares. Tu com ho veus, això?
1: Claro, no se puede separar la política de nada en la vida y de la música tampoco.
0: Quan,
1: ¿no?,
0: va de la bandera de un país en Eurovisión, claro.
1: Claro, al final es un concurso que en el que operan los países, es decir, los participantes representan a la televisión del país, ¿no? Entonces hay una identificación con el país, entonces yo creo que esto no se puede dejar de lado, ¿no? Siempre ha existido, pues bueno, esas intenciones, esas estrategias geopolíticas que yo creo que de alguna manera empañan el festival, por mucho que nos empeñáramos en que no fuera así, pues no se puede separar, ¿no? Y este año menos todavía, ¿no?
0: Clar, a veure, enguany clarament, perquè directament no participem, al marge de valorar la participació o no, que totalment lícita, pressupost. Clar, el problema és el trobar Melody l'any passat, quan a l'hora de parlar Espanya, fan en ixe intermig una, un parlament, una posició política que pot influir en el vot dels eurofans.
1: Claro, es que en realidad el festival a día de hoy...
0: Siga a favor o en contra, ¿eh? Vull dir, estic parlant de posicionar-se front a un conflicte que igual en aquest moment no és necessari. No sé, si t'haver arribat a tu en el teu any, un poc complicat, ¿no?
1: Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo creo que ante posicionarse o no, en mi caso, en mi opinión, como he dicho antes, no se puede separar la música de de lo social, de lo político, y yo creo que en este momento el festival se ve envuelto en una situación de la que, cuando pasen los años, a mí me gustaría que podamos decir que estuvimos en el lado correcto de la historia, ¿no? Porque al final, que ciertos países participen, estando implicados en conflictos, en genocidios, no deja de ser, pues, un blanqueamiento, ¿no?, de esos países. Entonces, que no participemos me parece, pues, hacer un boicot, ¿no?, que al final es la única herramienta democrática que tenemos para poder manifestar nuestro rechazo absoluto a la vulneración de los derechos humanos, ¿no?
0: Claro, por eso, al marge del a favor o en contra, perquè hi cada u tindrà, per suposar, la seva opinió, i probablement molta gent estarà a favor de la decisió que s'ha pres, no? En particular, clar, la situació de Melody va ser un poc més complicada. Per què? Perquè ella no s'esperava una posició, un posicionament en aquest moment. Insistís, a favor o en contra, eh? Vull dir, en este cas va ser en contra de... a favor de Palestina en aquell moment, però si hagués sigut a favor d'Israel, també hauria hagut algunes persones que haurien estat en contra directament de la bandera que representava qui va fer el comentari. O sigui, parte del posicionament, parte de posicionar-se, no del posicionament, no del costat en particular. Blanca, no sé si m'expliqué.
1: Saps què passa? Que si és que jo no tinc res en contra de ningú país, i el que tinc en contra és que no se apliquen las mismas condiciones para todos los países, porque cuando Rusia entró en conflicto, Rusia rápidamente fue expulsada. En el caso de Israel no ha pasado lo mismo. Entonces, eso nos deja ver, pues, que hay ciertos intereses.
0: El dinero.
1: Claro, porque el dinero.
0: Claro que sí.
1: Que Israel es un país, un gran sponsor de Eurovisión.
0: Es sabut.
1: Entonces, bueno, eso es simplemente la crítica que yo tengo, ¿no? Que estos aspectos empañen algo que debería ser una celebración, que es la unión de los países por la música, por la paz, y bueno, no está siendo así, entonces...
0: Está pues claro, y estoy de acuerdo en tu, además, en que todos moros o todos cristianos, voy a decir que no se me malinterprete, pero que ahora que lo matís para todos, lo matís a vara de medir para todos los países.
1: Això mateix.
0: Molt bé. Blanca Paloma, en ganes de que arribes a València, de que vas per l'estudi número 1 de Punt Ràdio, per fora de cobertura, i de que parlem de música, de molta música.
1: Sí,
0: val?
1: Per favor.
0: Molt bé.
1: El 9 de juny ja saldrà el disc, així que estaré molt proper per ahí per a celebrar-ho, perquè també és el meu cumpleany.
0: Ole, bravo,
1: una festa,
0: bravo. Molt bé. Blanca, l'ho dit, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, i enhorabona per aquest EAEA, encara, uns anys després.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Adeu, que tinguis bon dia.
2: Ahí va mi niño mío.
4: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: Pablo Fernández, 12 points.
5: Spain 12 points. La España, si puede.
0: Tinc que dir-vos una cosa sobre el que ha dit Blanca Paloma. Estic molt d'acord en ella, en que la vara de medir ha de ser per a tots igual, eh?
5: És
0: molt important, la vara de medir per a tots igual. Però per a lo guai, per a lo ruin.
5: I si no
0: canvia la vara de medir, però no la canvies per a un país o per a un altre, no?
5: Considere que la vara de medir en la música, en este cas en Rússia, ha de ser igual, però Espanya també ha d'activar esta mesura en altre tipus que no siga la música, en l'esport.
0: Sempre.
5: Què passa si en una competició esportiva també està Israel, participarà Espanya o no? És a dir, a mi la vara de medir me pareix correcta en la música, en la cultura, en la societat i en l'esport.
0: 100% d'acord. Espera, posa un poc de música per a celebrar aquestes paraules de Pablo. I ara parlem d'Eurovisió, exclusivament d'Eurovisió, Pablo Fernández.
5: I ara parlem d'Eurovisió, perquè esta nit és la gran cita per veure quin país emporta el micròfon de cristal, un cristal que està un poquet badat, enguany, per tants conflictes i polèmics, però ahí está el micrófon de cristal per veure quin país el que finalment el podrà alçar. És cert, Donís, que Eurovisió té dies abans on les quinieles van canviant. I hi ha hagut dos assajos, dimarts i dijous, i ha canviat un poc la estadística. Continua Finlàndia com a gran candidata per donar probabilitats i estadístiques en més d'un 30%, però sí que és cert que en el segon país estava prou allunyat, sobre un 11-12%, i el segon país va pujant a un 22%. És a dir, que no va haver una competició important. El segon país, per cert, que estava en un quart lloc, ara està en un segon, que és Austràlia. Ojo, si guanya Austràlia, i el micròfon se'n va fora d'Europa.
3: Madre mía, fora de cobertura.
5: Condiguent el micròfon. Ja m'ho dona prou, i ara me'n vaig, i ja tornaré.
0: Seria molt simbòlic, eh?
5: Seria simbòlic. I si te pareix, anem de bo, anem a ficar a obrir ja els oïs i anem a escoltar. En este cas, Grècia, que com he dit estava en una segona posició, ha baixat a tercera posició, però ahí està en el rànquing. Apareix Grècia amb Ferto, interpretada per Aquilas, la candidatura ha protagonitzat el gran canvi de la setmana, ja que després dels assajos s'ha acostat i en l'últim del dijous ha baixat. Però bueno, ahí està, en un pòdium important i amb elements tradicionals grecs que podem escoltar i que estem ja sentint de fons. Anem a escoltar la cançó grega.

0: fronya que fronya, eh?
1: Això és com la ruta del bacalao grega. No diràs com si la ruta del bacalao, o sigui, que era barraca en Grècia i anarem a passar un cap de setmana o anarem a fer una despedida. Esa és la posició...
0: Si barraca estigués en Grècia, com es diria?
1: Certo. Part... El nom de la cançó. Certo.
0: Partenón.
1: Partenón. Diria... O cuidado que la nit te parte. Si anem ja a xistes roïns, anem
0: vale,
1: a xistes roïns.
0: Vale, anem a Dinamarca. Anem a Dinamarca.
2: Jo, per mi parte, la descarto com a ganadora. Jo, per mi parte.
1: Bueno, el visionari ha parlat.
0: Bueno, de moment. Comença el salseo, sí, sí.
1: Anem a Denmark, Dinamarca. Ha conquistat els fans amb un tema íntim i modern. La proposta danesa aposta per una línia molt més íntima i emocional. Té un so pop escandinau, producció minimalista... Ahí tenim a Dinamarca.

0: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim parlant d'Eurovisió i seguim parlant dels països favorits a priori, Pablo.
2: Hem escoltat Dinamarca, una cançó que... Mira, Jota, lo que diu, visionari.
3: No, digo, no, digo con la cabeza también que no.
2: Que pot quedar bé, eh? Pot quedar en un pòdium bé, però...
1: Però si
2: no...
1: Dinamarca està en les apostes ahí dalt.
3: No me acaba,
2: está,
3: no me acaba.
2: Està en el quart quin lloc ara mateix.
3: No me acaba, le acabo de hacer la cruz.
1: Però, González...
3: Me tiene que tocar algo, no sé, la fibra, no sé.
2: I de moment no li ha tocat res.
3: No, eh?
2: Anem a veure si te toca això.
3: Sigamos.
2: Anem a veure França. França està, és una cançó molt elegant. Una vegada més, França està ben posicionada per alçar-se amb la 70a edició. Recordem que és la 70a edició del Festival d'Eurovisió. Cada any sí que és cert que França figura entre les 5 favorites i està quedant prou bé en els seus últims anys. La cantant lírica Monroe ha optat per mostrar la seva potència vocal i el seu caràcter modern a través de la cançó Mira.

0: Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado.
1: Es una balada preciosa, un vozarrón increíble, pero creo que para ganar Eurovisión, creo que no.
0: ¿Quién es la fórmula para ganar Eurovisión, J. González?
1: A mí me gustaría saberlo, la verdad, no sé. Yo, a mí, por lo menos, me gustan festivaleras.
2: Pues ara va de les que a tu t'agraden.
1: Vamos a ver.
2: Per què? Perquè Austràlia, sabeu que fa uns anys participa, no és un país Europa, però aposta molt per la cançó i aposta molt per la partida econòmica, val? Què vol dir això? Que en este cas Austràlia ha pujat esta setmana d'una forma desmesurada i en quart quin lloc està posicionada en el segon lloc. La cançó és molt festivalera. La cançó és no ho diré jo. La cançó és molt festivalera. Es diu Eclipse i utilitza la metàfora còsmica d'un eclipse. Tindríeu que veure l'actuació perquè és espectacular. Ella canta dins de la gravetat, atrau els cors, marcant un nou començament, i anem a escoltar Austràlia, Eclipse, perquè és una cançó que segurament quedarà, segurament no, lo més segur quedarà en una posició molt important.

0: us dic una cosa, el moment ha començat a sonar aborronat.
1: Sí.
0: Al moment,
1: Coincido.
0: T'ha fet això, no? T'ha tocat això, no?
2: T'ha tocat algo, no?
1: Sí, este me dice cosita ya,
0: ¿eh? ¿Os ha passat, sí? Rubén?
3: A mi
1: me gusta.
3: A mi, sí, prou energètica. Però a lo que estem veient en el dia d'avui, la veritat que m'agrada prou.
0: El context és important, eh? Perquè si totes les cançons són d'una manera i una és diferent, igual eixa és la que te toca la fibra.
2: Però és que la posada en escena d'Austràlia la teniu que veure esta nit.
1: Sí, sí.
2: La posada en escena és d'una escena en gravetat, en aquella alça...
0: És que este home està contant una cosa que ell ja ha vist.
2: Ell ja ha vist. Ella va participar en la semifinal del D-Shows i ja va mostrar quines són les seues cartes.
0: M'encanta, Pablo,
2: i és cert que Austràlia... Imagineu-se com es diguen que el festival se'n va a Austràlia.
3: Això li pot llevar un poc de factor sorpresa, creus tu?
2: El què?
3: El que ja ha participat en una semifinal.
2: No, perquè a veure, la semifinal...
3: Que els altres estan en assajos i tot això...
2: Fins ara, els Big Four o el Four que ara, que no té res a veure en el 7-Eleven, perquè tinguem en compte que...
3: Ni en el
2: 6-7. Els 4 Forge, fins ara no participaven en la semifinal i directament anaven a la final. Ara, a partir d'ara, sí que en la semifinal vegem quina és la seva posada en escena, però sempre es guarden una carta en la manega per a poder mostrar el dissabte.
3: Ah, mira.
2: I Austràlia aposta fort. De fet, crec que les cases, en este cas les estadístiques, estan pujant-la d'un quart a un segon lloc després d'esta posada en escena de l'última semifinal.
0: De totes formes, les estadístiques estan per a trencar-les. Continuem en Finlàndia.
2: I anem a la gran favorita d'enguany. La que demanava, sí que anem a contar que fa unes setmanes parlàvem...
0: Jota González pel mig, pressupost.
2: Fa unes setmanes parlàvem que Finlàndia demanava que el pla fort de la seva actuació, que és un violí en directe, si podia tocar en directe. Eurovisió anava a estudiar el tema perquè des de l'any 99 no s'emetia música en directe durant la final d'Eurovisió. I en este cas, sí. El violí de la finlandesa Linda Lampenius sonarà en directe en l'escenari d'Eurovisió, cosa que no fa en directe cap país des de l'any 99. Per tant,
0: un tema
2: és el pla fort.
0: Un apunt. Clar, la dificultat del directe, de la execució en directe, és un punt. Fa un moment parlàvem que era França, la del violí que comentàvem tu i jo, fora de micros.
2: Sí.
0: El violí són una... O sea, les cordes que té cançó són meravelloses.
2: El violí de França va gravat.
0: A veure, està gravat, però algú ho ha tocat abans per a portar
2: d'ahir. Sí, clar. Però que
0: en la final... A l'arreglo musical,
2: Sí, sí, l'arreglo musical. Però en la actuació d'esta nit, l'única actuació musical com a instrument en directe és la de Finlàndia.
3: I només el violí o...?
2: Només el violí.
0: I la veu,
2: òbviament. I la veu, òbviament. I la veu.
0: Això faltava.
2: I la IA, si està per ahí, també.
3: Probablement estigui, veurem.
0: Escoltem Finlàndia.

0: Ahí està això, la candidatura finlandesa s'ha convertit en el fenomen d'aquesta edició. El duo format per Linda Lampenius i Peter Parkonen parten, en este cas, com a principal aspirant gràcies a la cançó Lig Gentil. A més, la seva posada en escena ha generat gran expectació.
1: Què vol dir?
0: Què vol dir? Veixam Eurovisió esta nit.
1: Tamaré.
0: I ojo, la seva posada en escena ha generat gran expectació després dels assajos a Viena, amb elements com a foc, dramatisme escènic i un ús protagonista, com estem escoltant, del violí elèctric que reforça la seva singularitat. Per tant, Finlàndia partís com a favorita, que tindrà que barrejar aquest micròfon de cristal en Austràlia, que l'acabem d'escoltar, en França, que la tenim també per ahí, Grècia, i aquesta ruta del bacalao
1: jo,
0: que pot
1: jo crec
0: ser...
1: Que,
0: però
1: crec
0: hem, escoltat, Grècia... hem escoltat els països que poden alçar-se en el micròfon i ens queda un país, bueno, ens queden diversos, perquè a part del pòdium també tenim que parlar d'altres països que estan en posicions importants i que tenen i que són cançons que podem escoltar durant aquest estiu. Te pareix, Donis, amb el teu permís, que anem en la meva favorita.
1: Dona'm el permís tu per a dir-te lo que significa Liekin Hating.
0: A veure. Liekin Hating.
1: O sigui, el nom de la cançó.
0: El nom de la cançó.
1: Ni vol dir Veig Eurovisió esta nit, ni vol dir Tamaré. Vol dir Llançaflames.
2: Ojo.
1: És un llançaflames.
0: Que és el que fa en la posada en escena.
2: Que guai.
0: ¿Cómo te has quedado? Llançaflames.
1: ¿Cómo te has quedado ahí?
0: És fiel a la cançó.
1: Continuem en les últimes dues propostes, Itàlia i Israel.
0: A veure, ha ficat Itàlia perquè és una cançó que m'agrada, és la meva favorita, òbviament no crec que guanyi Eurovisió, sí que és cert que està posicionada front a 20 i pico cançons en el número 8-9, està posicionada molt bé.
1: 8-9, no?
0: 8-9.
1: 8-9,
0: 7-11. Se va quedar 7-11. 8-9, Sal Da Vinci representarà Itàlia en el Festival d'Eurovisió amb la cançó Per Sempre Sí. Va guanyar la 76 edició del Festival de San Remo. Sabeu que el guanyador de San Remo decidís anar a una Eurovisió i va dir que sí. I ahí la tenim.

0: M'agrada molt, eh?
1: La cançó està molt bé.
0: M'agrada molt.
1: El que parla és de l'amor, òbviament, i la recreació escènica d'esta nit és una boda. Com el nòvio va vestint-se, els amics van a per ell, de repente apareix la nòvia. Puc donar alguna primícia perquè ja ho han emitit en la semifinal, i és que n'hi ha un moment, sempre n'hi ha un efecte sorpresa en totes les cançons, i en este cas el vestit de la nòvia es converteix en un punt de la cançó en la bandera d'Itàlia. De blanc passa als tres colors de la bandera. I la cançó pues, és una cançó que parla de l'amor per sempre sí, i un dels objectius de la càmera que destaquen molt és l'anell. De fet, ell, en lo que és la promesa, fa també els gestos del cor, en els dits, vull dir que té una
0: intervenció important. Crec que vaig en Itàlia, crec que vaig en Itàlia. M'agrada molt.
1: Jo vaig en Itàlia. No puc anar en Espanya, a triar. Estava entre Portugal i Itàlia, me'n vaig en Itàlia, de fet, Portugal ha sigut eliminada i no participa en la final.
0: Molt bé, però això no vas en Portugal. Tu, Cristiano Ronaldo?
2: Me voy a quedar... Creo que con Finlandia. Creo que el plus de ese violín en directo va a ser clave. No sé por qué.
1: Ens queda una cançó, que és la cançó...
0: Polèmica.
1: De la polèmica. I, de fet, la cançó de la polèmica, ara mateixa, està en sexta posició.
0: És un temazo, també. Vull dir,
1: és un tema, independentment del conflicte, sí. Estem parlant, òbviament, d'Israel. El representant d'Israel, Noam Betam, es presenta al seu país amb una cançó sobre l'amor, Michel. Més concretament, Israel parla d'un amor acabat fins a tòxic. Un d'eixos que fan mal, però dels quals s'aprèn també. En la seva melodia s'apressa la nostàlgia. A més, ojo, donis, perquè el tema inclou tres idiomes diferents. Hebreu, francès i anglès. Un poc per fer la pau, que no és el cas. I Israel pues, es presenta en una edició polèmica, però que n'hi ha unes estadístiques que vull dir que és... que ho explica Blanca Paloma, que és el xurà professional, i després està la votació popular. Ojo en votació popular, perquè Israel té moltes de les que guanyar.

0: És que aquesta cançó també m'agrada molt. Aquesta cançó també m'agrada molt.
1: Si deixem de costat el conflicte bèl·lic, deixem de costat tot el que n'hi ha, que implica la participació...
0: Crec que ho deguem de deixar a banda. Vull dir, estem usant cançons.
1: Correcte.
0: No banderes, cançons.
1: Què passa? Que en este cas el xurà professional possiblement li dona una bona valoració, si parlem de cançó, i el xurà popular pareix que també, perquè l'Eurofan si valora el que és la cançó, possiblement li donen una votació alta.
0: Vale, anem a parlar d'això lleugerament i anem a la segona crida telefònica, que és molt important. Però crec que en la nostra valoració, i parlant de música, diguem de deixar a banda conflictes, també crec, en canvi, que l'Eurofan no va deixar a banda aquests conflictes, perquè va utilitzar el vot conforme li doni la gana. I en això vull dir, anem a veure si l'Eurofan està d'un costat polític o de l'altre. I no vaig a dir que ho sigui el correcte i que l'altre no, però anem a veure-ho. Per què? Perquè l'Eurofan aprofitarà per a castigar o no castigar.
1: Jo penso que la gran protagonista d'esta nit ha de ser la música, han de ser els artistes, ha de ser tot el que envolta el món musical. Ja no sols la música, sinó el gran espectacle de l'any i del segle com a espectacle musical és Eurovisió. Recordem que porta 70 anys en actiu. Sí que Espanya no participa, però ha tingut actuacions legendàries com, no sé, recordem no sols Melody, Chanel, Sergio Dalma, Mocedades, han passat representants d'Espanya de gran nivell. I, òbviament, Eurovisió està més que consolidat i esperem que canvi aquesta situació, perquè sí que el que te comentava abans, Donís, tiren de menys a Espanya. Ja n'hi ha declaracions dels organitzadors del festival que econòmicament Espanya aportava una dotació econòmica important i el tiren de menys. Veurem què passarà, a veure si Espanya participa o no en el Festival d'Eurovisió 2027.
0: I Espanya també era molt eurofan.
1: Molt. I continua.
0: Continua sent. Sabeu que estic trobant jo a faltar?
2: Ara sí.

0: Catalunya.ràdio. Les interjeccions.
1: Què vol dir?
0: Quan les paraules fan teatre.
2: Ui, que bonico!
0: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
3: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
0: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
4: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Ànim o adeu.
5: Chau, bambina.
0: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Yep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
6: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
7: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
8: Què diu, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
9: De categoria.
0: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
10: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens.
11: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
12: Ja que passa les pedres!
13: Per arrere!
14: Tot el tinglau l'ha pillat.
0: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
15: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports 96.8. De tu

0: l'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La penúltima jornada de primera divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els quatre partits de primera alhora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a Segona. Més de 13 hores d'esport en directe, este diumenge al Punt a Punt.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
5: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
6: Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A Punt Ràdio.
7: Ui, dinem, iaia!
8: Què diu, què?
7: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia!
9: Molt millor.
7: Per fi, ara sí.
10: Que estan les mares patint, saps?
7: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
9: No ho sé.
7: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas amb vocatiu.
8: Tira-li, enxufa-li.
7: Sense córrer, Nelo.
10: Cuidao!
7: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
11: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
7: I quan no posem coma?
8: No tinc ni idea.
7: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
8: Fatal, filla.
7: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
12: Molt bé, molt bé. Estupendo.
7: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
13: Molt mal està tot.
7: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
13: Clar que sí.
7: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
8: Al final mos tindrem que acostumbrar.
7: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
4: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
2: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.

0: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
1: Descansa la vista.
2: Què és la inspiració per a tu?
3: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
4: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
1: Obri la ment. Eres creient?
5: Depèn de l'estació de l'any.
6: Con les carxofes.
1: Sí. A. Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
7: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
8: Ara sí que me l'has pegat.

0: dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
1: cantarem un munt de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
0: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster en Apunt.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: Apunt Ràdio.
4: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
5: I què li sembla això que ha passat?
6: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
7: Queda clar?
8: Clar que sí.
7: Sí.
8: Clar que sí.
7: Sí, tothom.
8: Molt bé.
4: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
9: Pum!
4: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
9: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
4: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
8: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
4: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
11: Quina ironia, quina cunyata.
4: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
8: Estava desitjant.
4: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
10: Ah, vale.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Plana Alta, 103.7. De tu

0: Salutacions, bona nit i benvinguts i benvingudes al últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Rafa Alarcón, el control de so, amb Carlos Urrutia, que acaba d'arribar com el Pekín Express de la Falcon Bridge, i amb el que vos parla per a presentar este últim tram del punt a punt en el que, bueno, pues estem evidentment de celebració, estem de festa. Ja sabeu que, bueno, pues dissabtes i divendres els farem companyia a nosaltres, Carlos i jo, des de les 11:25 en este cas, fins a les 12:30. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, en el web, en totes les aplicacions i dispositius mòbils, i que podeu participar en este programa. Ja sabeu, en les nostres xarxes socials, en @90minuts, en 90 en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio, tot en lletra, i en TikTok @90minutsradio, el 90 en xifra. Per àudios de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Si eres de Elda, si eres de Eldense, envíanos el teu àudio. 11:26, tornem al Pepico Amat, perquè jo crec que encara no se meneja ningú des d'eixe estadi. Està la celebració en marxa en Luis Urrutia en la cabina de A Punt, i també en Gonzalo Blanes, que jo crec que ja estarà camí a la roda de premsa espigolant protagonistes. Anem cap allà. Luis, encara continua la festa, veres?
1: Sí, sí, así continúen milers de seguidors del Eldense en el terreny de joc del nou Pepico Amat. S'ha fet un cordó policial, cap ací accedeixen només els jugadors i els seus familiars, i la resta ja comencen ja a dispersar-se. La gran majoria estan en les porteries perquè estan trencant les xarxes per endur-se un rècord. Hi haurà com al voltant de 200 persones en cada porteria trencant la xarxa per endur-se la casa.
0: I sent un trosset xocotet, cada un.
1: Sí, la resta, sí, però és que són molts. Altres es pengen del traveser, i el que hi ha és aquest sentiment de grandíssima alegria perquè el Club Deportiu Eldense, a principi de temporada, no tenia ni jugadors per a començar l'any, tingué que aplaçar els dos primers partits i conclou com a nou equip de segona divisió en una fantàstica història que hem anat contant així en el punt a punt des del primer fins l'últim partit.
0: Ha estat una temporada espectacular. Ara de seguida també connectem en Gonzalo Blanes, que estarà ja a camí de la roda de premsa. Però Luis, avui el que s'espera és una nit llarga, no? en Elda, sí. i en l'afició de l'Eldense.
1: Sí, en esta ciutat marcada per la seua indústria, per les seues sabates. L'equip juga amb una sabata de tacó per a recordar que esta ciutat és el que és gràcies a la seva indústria, i que a partir de fa ja dos temporades ho era també pel futbol, i en la jornada d'avui ho torna a certificar en l'ascens cap a la segona. Ha canviat molt en este club, i veurem què li depara al Deportivo Eldense, perquè el partit d'avui ha estat extraordinari, amb un nom per damunt de la resta, Nacho Quintana, que ha fet dos gols per a remuntar la diada inicial de l'equip de Fernando Torres, i que l'Eldense aconseguisca este 2-1 i la sense segona.
0: Luis, suposa que el fet de tornar tan pronte, no? Ara tenim imatges d'ací, de les nostres línies internes, en la càmera de A Punt, ací en esta pantalla dins de l'estudi, estan els jugadors en Claudio Barragán, un dels noms propis, si no el principal nom propi d'este, no sé si dir miracle o no, però d'esta obra de tanta importància com és tornar, Luis, te deia, tan pronte al futbol d'elite.
1: És Claudio, sense dubte, L'artífex de tot això és Claudio Barragán, perquè el criden, el pugen del filial per a tractar de que l'equip no baixi, i aconseguir 7 victòries consecutives, dur l'equip fins al liderat. L'equip perd el liderat, però després és capaç de tornar a agafar-lo i ja no soltar-lo, i aconseguir l'ascens una jornada abans. És que és impressionant el que ha fet el Deportivo de Claudio en esta segona volta del campionat, on ha superat tots els seus rivals. I ja ho digué l'entrenador de l'Antequera en l'última jornada, que estava clar que qui anava a pujar era l'Eldense, i no s'ha enganyat.
0: Bueno, pues és el resum. No sé si vols donar alguna imatge més de lo que està passant en aquest terreny de xoc, alguna conclusió més, Luis. Volem també estar de seguida en Gonzalo, anem a
1: sí,
0: tractar de,
1: sí,
0: de connectar en ell quant antes, però per tancar, si vols afegir alguna
1: sí,
0: cosa.
1: No,
0: si vols...
1: no, només felicitar Ella, la província d'Alacant, que tindrà dos equips en el futbol professional la propera temporada i que, bueno, pues... Anem a veure quants equips tenim en segona l'any que ve, si el Castelló l'abandona per a pujar a la primera, si aplega el Villarreal B, si apleguen des de primera València Elxo Llevant. Està molt inestable, però el que és cert és que el Deportiu Eldense ja ho ha fet i està en segona, i des de Apunt Ràdio felicitem per suposat a l'equip i a tota la seva afició.
0: Pues gràcies, Luis, un excel·lent treball avui des del Pepico Amat, contant un nou ascens en el dia d'avui, que va d'ascensos,
1: sí,
0: i que per això, i que, bueno, pues ahí ha estat el punt a punt al costat de tots els equips valencians donant alegries. Gràcies, Luis.
1: Adeu, fins demà. Vos deixe en el crack, en Gonzalo Blanes, que està per ahí baix ja espigolant.
0: Sí, en el nostre súper Gonzalo Blanes. Gràcies, Luis, bona nit. I tenim ja per ahí a Gonzalo Blanes. Ens escoltes, Gonzalo?
2: Sí, ara sí, ara sí. Ja des de zona mixta parla Fernando Torres. Òbviament un Fernando Torres que ha felicitat al conjunt d'Elda per el seu ascens. Estava escoltant ara damunt del terreny de joc gris dels jugadors, mantellant a Claudio Barragán. La festa és espectacular. I ara estem esperant a un dels grans protagonistes, no? Després a veure si també podem parlar en jugadors, sobretot en Nacho Quintana. Però demanem pas en el moment que arribi Claudio Barragán, que volem escoltar la veu d'un tècnic valencià que avui ha fet història, portant el seu equip de nou al futbol professional a falta d'una jornada. Per tant, jo crec que en breu arribarà Claudio Barragán, que segur estarà emocionant i que jo espere que quan arribi també entre els jugadors a banyar-li, que és una tradició per a festejar així en la sala de premsa del nou Pepico Amat, que l'Eldense és equip del futbol professional.
0: Que no te pille l'aigua, Gonzalo.
2: Sí, bueno, ja... Que no le pilla el quantum a
0: bueno,
2: mi, ja
0: sí.
2: Dona el
0: mateix,
2: no?
0: ja saps per què t'ho dia, Suposo que l'ambient ahí, abans de que arribi Claudio, de absoluta alegria, no? Perquè veiem també imatges de la càmera d'Apunt, els jugadors parlant en Claudio, en les seues famílies, bueno, pues una alegria desbordada.
2: Sí, perquè... Hi ha que dir les coses clares. Confiança plena en aquest equip perquè és espectacular, però no havia tanta confiança en la relliscada del Sabadell. Jo parlava divendres en Claudio i me deia, bueno, nosaltres a fer el nou treball i en Múrcia els jugarem. Jo crec que no donaven pràcticament per fet que el Sabadell li guanyava a l'Antequera, sobretot perquè l'Antequera no jugava res en 50 punts, però el futbol és màgic. L'Antequera, en un partit que no acabava mai, que hem viscut a la sintonia del punt a punt, ha donat la sorpresa, perquè també l'Antequera estava, això sí, en el tema de la Copa del Rei, i així la festa és brutal, perquè ha hagut un moment que el partit estava 0-1, després ha hagut, salva un segon moment, en empat a un en expulsió d'Àlex Serra, però per sort, després de l'expulsió d'Àlex Serra s'ha corregit, i en la segona part l'Eldense ha atacat, ha pressionat, ha lluitat per aconseguir el gol, i final pues ha trobat, no? En Nacho Quintana, el heroi que ha marcat els dos gols. Està entrant ja el cap de premsa de l'Eldense i acaba de dir, viene Claudio. Així que jo crec que en breu el tindrem. El que passa és que Claudio està ara, estic veient-lo, està en la samarreta de l'Eldense, li està parant perquè tot el món li està felicitant. Està en la porta de la sala de premsa, en la samarreta de l'Eldense, fent-se fotos en els xiquets, i ara sí, ja està així, arribant Claudio Barragán, el gran protagonista, o un dels grans protagonistes, perquè l'afició també ha sigut espectacular en aquest estadi, com s'ha vibrat, i a poc els mitjans de comunicació,
3: Claudio,
2: estem en directe.
3: Claudio Barragán.
2: Són els periodistes,
0: Bueno, pues és el so, que ens arriba des de la sala de premsa del Pepico Amat. Nixos càntics a Claudio, Gonzalo.
2: Està emocionat, en la samarreta posa ascenso a segunda. La tenien preparada i, evidentment, estan disfrutant.
0: I per darrere crec que fica fe en el destino, perquè estem veient imatges del vestidor on estan els jugadors celebrant, ballant, cantant, i per darrere també porta un missatge.
2: Està Claudio Barragán, a més parlant en el company de la SER, que avui és el seu últim partit, i que també li estan aplaudint, que és un home del club, Raúl Velda. Un home que ha estat tota la vida en l'Eldense i que evidentment se'n va per la porta gran, en l'ascens. I mira, Claudio Barragán s'alça i se'n ve a abraçar al periodista. És un tècnic molt especial, ja t'ho dic. Ahí està, Claudio, abraçant-se a Raúl Belda, insistim, avui es jubila, avui deixa... després de manera, molt de temps. Sí, sí, és la millor. En la prèvia jo li dia, és tu dia? I dice, sí, sí, pues mira, ha sigut el dia. I ara sí, senta Claudio Barragán. T'anem a escoltar al tècnic del Eldense en zona mixta, en directe, en la sintonia del Punta a Punta. És el gran protagonista.
4: Ahora sí, comenzamos con la rueda de prensa del técnico del Club Deportivo Eldense, Claudio Barragán. Por favor, antes de cualquier pregunta, nos identificamos con el nombre y el nombre del medio. Gracias.
0: Venga, pues estem escoltant la roda de prensa.
5: Claudio, buenas noches.
4: Buenas noches, Raúl.
0: Claudio Barragán, després de l'ascens de l'Eldense.
2: Entren els jugadors en l'aigua. Ahí están els jugadors, banyant a Claudio.

0: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Cada vesprada a les 7 ens endinsem en el món de la literatura.
3: I tu i jo.
2: De l'art, de la música, de la dansa. Amb Reis Juan, en l'hora de la cultura. En A Punt Ràdio, posem l'accent en la cultura. Posem l'accent en tu.
3: I tu i jo.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta. 102.2.
5: De tu a tu.
6: En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda. A Punt Ràdio.
7: Que tranquil és vindre cap ací, cap als estudis d'A Punt Ràdio, en diumenge, perquè no n'hi ha quasi trànsit. I la veritat que és un goig conduir. Molt bon dia a totes i a tots. Avui, 10 de maig, celebrem el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació. Una data que ens recorda la importància de la comunicació, la tecnologia i els mitjans que es connecten a les persones i als pobles. I precisament, eixa també és l'essència de Fem Banda. Fem Banda és un espai dedicat a la música i a la cultura, amb una mirada especial cap a les societats musicals, les orquestres, a la música de cambra, als compositors i compositores, directors i directores, i així com tot allò relacionat amb l'educació i la salut. En un dia dedicat a la comunicació i a la societat de la informació, també recordem a un compositor, Paul Dukas, autor de l'obra L'aprenent de Bruixot, que avui fa 91 anys de la seva mort. I Paul Dukas va entendre la música com una forma universal de comunicació emocional. Així que comencem, com sempre, el programa escoltant el concert que hem preparat per avui dins la secció Arxiu Sonor. Seguidament continuarem amb la secció El rebost de la banda i entrevistarem a membres de l'associació musical La Lira de Xest, que ens contaran moltes, moltes cosetes. Tot seguit vindrà el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Gustavo López Aceituno. Ja després dels informatius de les 9, seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem així el nostre estudi a Salva Andreu, gerent de la tenda Instrumentomania de Guadassuar. I acabarem informant-vos de l'agenda musical, d'alguns dels concerts que es fan avui diumenge. Així que comencem un dia més fent banda, on la informació és l'objectiu principal. En el concert d'avui anem a escoltar tres obres interpretades pels protagonistes del programa d'avui i compostes també, algunes d'elles, per compositors valencians. Començarem escoltant una obra del mestre José Serrano, La venta de los gatos. José Serrano va ser un dels compositors més importants de la música espanyola del segle XX. Entre les seues obres destaca La venta de los gatos, una sarsuela inspirada en un relat de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta obra està ambientada a Sevilla i conta una història d'amor tràgica entre Lorenzo i Amparo, dos joves que viuen sentiments intensos marcats per les dificultats socials i personals. La música de José Serrano es caracteritza per la seva gran sensibilitat i per incorporar melodies populars andaluses que donen molta emoció i autenticitat a l'obra. Encara que la sarsuela va ser composta anys abans, no es va estrenar fins a 1943, després de la mort del compositor. Això va fer que l'obra adquirira encara més valor cultural i històric dins la música espanyola. Anem ja a escoltar a l'associació musical La Lira de Xest interpretar La Venta de los Gatos sota la direcció del mestre Javier Enguídanos Morató.

Esta versió que acabeu d'escoltar de La venta de los gatos és un arranjament fet per Sergi Pastor i va ser interpretada en el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any 2022. Seguim escoltant a l'associació musical La Lira de Xest interpretat una segona obra. Ara van interpretar l'obra Sapere Aude del compositor Gonzalo López Aceituno. Sapere Aude és una obra sinfònica escrita per a banda. El títol prové d'una expressió llatina que significa atreveix-te a pensar o atreveix-te a saber, una idea relacionada amb la llibertat de pensament i la reflexió personal. L'obra està formada per tres moviments que s'interpreten de manera seguida sense pauses. Estos moviments són meditació, la pregunta sense resposta i la guerra dels pensaments. A través d'aquestes parts, el compositor vol representar un viatge interior de la ment humana, mostrant els dubtes, els conflictes i la recerca del coneixement. La peça comença amb un solo de flautí que simbolitza una persona meditant i pensant en el seu interior. Després apareix un coral amb influències gregorianes que evoluciona progressivament cap a harmonies més dissonants, representant com les idees es transformen i entren en conflicte amb influències externes. Finalment, l'obra arriba a un moviment molt intens i rítmic que simbolitza la lluita entre diferents pensaments i idees. Doncs anem a escoltar ja Sapere Aude del compositor Gonzalo López Aceituno, interpretada per l'associació musical La Lira de Xest i dirigida pel mestre Javier Enguídanos Morató.

Segons el mateix compositor, Sapere Aude és una reflexió musical i filosòfica que busca provocar una introspecció en l'oient. I seguim el concert d'avui escoltant la Jota de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, en versió per a piano i saxo alt. La Jota, com he dit, és una de les peces que formen part d'eixes cicle de set cançons compostes l'any 1914. Esta obra recull melodies i estils tradicionals de diferents regions d'Espanya i es transforma en música de concert per a veu i piano. La Jota, inspirada en la dansa popular aragonesa, és una de les cançons més alegres i vibrants de les set cançons. Musicalment, la peça destaca pel seu ritme viu i enèrgic, característic de la Jota tradicional. El piano té un paper molt important, ja que acompanya la veu amb gran força rítmica i amb efectes que recorden la guitarra i les castanyoles. La melodia vocal combina espontaneïtat popular amb un tractament refinat propi de l'estil de Falla. El compositor aconsegueix unir el folclore espanyol amb harmonies modernes i influències impressionistes. Un dels versos més coneguts és aquell que diu: "Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar". Que bonic, que expressa un amor discret però sincer. Esta senzillesa popular és una de les característiques que dona autenticitat a la peça. Però com he dit abans, anem a escoltar en una versió per a piano interpretada per Manuel J. Corbacho i el saxo alt per Tomàs Jerez. Anem a escoltar esta Jota de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla.

Quina meravella de cançó. Jo m'arrencaria a cantar, el que passa que és molt matí i la veritat que tinc un poquet la veu carajillera. Però vos he de dir que des de les set cançons del cicle, la jota contrasta amb altres peces més lentes i íntimes, com pot ser l'asturiana o la nana, perquè esta jota transmet alegria, moviment i vitalitat. Per este motiu, és una de les cançons més interpretades i apreciades del repertori vocal espanyol. I acabem el concert d'avui amb una obra per a trompa de la compositora Maria José Belenguer, El viaje de Ida Pfeiffer. El viaje de Ida Pfeiffer és una composició inspirada en la vida de la famosa viatgera austriaca Ida Pfeiffer. Esta dona va ser una exploradora molt important del segle XIX, coneguda per haver donat la volta al món en una època en què era molt difícil que una dona viatjara sola. L'obra musical intenta representar el caràcter aventurer, valent i curiós d'Ida Pfeiffer. A través de diferents melodies, ritmes i contrastos sonors, la compositora descriu els viatges i les experiències que aquesta exploradora va viure en països i cultures molt diferents. La música transmet sensacions d'aventura, misteri i descobriment. Este fet fa que l'oient imagini els paisatges i les emocions dels seus recorreguts pel món. La figura d'Ida Pfeiffer és molt important perquè va trencar les normes socials del seu temps. Quan tenia més de 40 anys, va decidir complir el seu somni de viatjar i acaba convertint-se en una de les primeres dones en donar la volta al món dues vegades. A més, va escriure llibres sobre les seues experiències que van tindre molt d'èxit a Europa. Maria José Belenguer utilitza aquesta història com a font d'inspiració per crear una obra plena d'expressivitat i imaginació. La composició destaca pels canvis d'intensitat. Les melodies evoquen el món dues vegades. A més, va escriure llibres sobre les seues experiències que van tindre molt d'èxit a Europa. Maria José Belenguer utilitza aquesta història com a font d'inspiració per crear una obra plena d'expressivitat i imaginació.

0: La banda de Reus i la de Ceguín, de Múrcia.
1: Justament en Xelva vam parlar ahir. Ah, per telèfon, perquè resulta ser que tenen este cap de setmana una banda holandesa a Xel, que fan un concert a Xelva, i crec que avui el fan a Rafael Buñol, la banda, una banda holandesa, no, el nom no me'l pregunteu perquè ja ni me'n recorde, però sí, justament en Xelva. Bueno, teniu ahí...
0: Participem.
1: És que cada vegada participem més en el certamen internacional. Sí. És un certamen que...
0: La segona secció és una secció molt, molt, molt potent,
1: És que també tenim moltes bandes entre això, 60, 70, 80.
0: Sí, sí.
1: El que més n'hi ha són mitjanes de 50 i 60, no? Però és potent.
0: Sí, a més és un planter que per número, la majoria de les bandes en Centroeuropa tenen aquesta quantitat de número de músics, i clar, si tenen que vindre a València, que tenen el números clausos, tenen que anar a segona.
1: Ja.
0: Doncs ahí mos vegem tots.
1: Esteu il·lusionats?
2: Mucho.
1: María, sí. Gustavo, Miguel Ángel, ¿esteu il·lusionats?
3: Sí, yo creo que estamos bastante ilusionados y nos servirá también como... Bueno, como celebración de el 140
1: claro,
3: aniversario.
1: Sí. 140 aniversario. Yo creo que siempre fa créixer, els certàmens fan créixer a la banda. Després està que te quedes un poc despagat, a millor en el resultat, no? Però així tot, uno té que saber que sempre guanya.
0: Jo és una cosa que els sempre dic sempre, que el nostre fi és arribar al dalt de l'escenari i fer el millor de nosaltres, no n'hi ha més. A partir d'ahí, una vegada s'ha acabat la nostra actuació, ja depèn de terceres persones, però tot el que nosaltres està en les nostres mans és el treball diari i arribar allí, i el premi fer la màxima, o sigui, la millor actuació possible de les nostres circumstàncies.
1: A mi m'encantaria que tota la gent, que quan puja allí dalt, que està nervioseta, no? Mm. Que s'acabaren els nervis i que disfrutaren d'aquest moment, perquè clar, jo crec que és un dels moments més bonics que n'hi ha.
0: Sí, sí.
1: Disfrutar de fer música, tocar allí en els companys que t'has criat en la banda, i crec que això és...
0: Jo comento una cosa molt, molt, molt ràpida. Jo, parlant d'una vegada en gent de la banda, això, comentava un membre de la Junta que diu, és que quan tocareu el Paso Doble, bueno, tal certamen, diu, o sea, jo veia la banda com estava tocant i tal, que bueno, treball, molt de treball i tal, i fa molt espectacular, i diu, no, jo no podia deixar de plorar i tal.
1: Es que...
0: Diu, mira, dic, jo dic, és que el problema és que això sols que es va aconseguir en un certamen, perquè dus moltes hores de treball, molta il·lusió, i un focalitzar tot el, diguem, l'energia de totes les persones per un moment en concret. Tu ja pots fer el millor concert de temporada que siga, que estarà molt bé, però com se donen les circumstàncies de lo que és un certamen, perquè va tot a parar després de molt de temps ahí, i en aquest moment és com quan se destila la goteta del perfum
1: elixir
0: correcte, doncs, això és el moment. Això se les viu en aquestes circumstàncies.
1: Correcte. I Javier, i una cosa que també han de tindre clar la gent és que no n'hi ha altra manera de pujar a l'escenari, d'estar tranquil, que quan més es treballa la cosa, quan més assajos es facin, quan més es treballa, uno més se sap, i quan puja allà a l'escenari jo crec que està més relaxat.
0: Sí, sí.
1: Una altra cosa, si no te ho saps ja...
0: Amigar.
1: Pugés i en poreta, la poreta per aquí. Uh-huh. Que això fa molt de mal, però és així. Bueno, el dia 17 es fa en el Palau de la Música, sí. En el Palau de la Música, i participeu allí els primers. És per la vesprada, comença per la vesprada, no?
0: Sí, a les 5.
1: A les 5 de la vesprada. Doncs jo desitjar-vos tot el millor per a la societat musical, la Lira de Chest. Gràcies per estar. Si no ve que se n'aneu, perquè ara jo vaig a quedar-me parlant en Gustavo d'una obra que vaig a dir la veritat, que tinc molta curiositat per la temàtica que porta, que ara la direm, no vaig a dir-la ara, perquè mentre es despedim, escoltarem un pas doble que és una meravella, que és este pas doble.

Estaven escoltant el pas doble del Perelló a Catarroja. Jo, mentre escoltava el pas doble, pensava que meravella d'obres tenim així a la Comunitat Valenciana, que hi ha que donar-li el valor que tenen. Quins músics tenim, quins compositors tenim, com el que jo vaig a presentar ara, que és Gustavo López, que el teníem ja així. Gustavo, ara ja vaig a per tu. I anem a parlar d'una obra que anem a escoltar-la un poquetet, el principi, Sapere Aude, que és esta que escoltem ara de seguida, i comença en un solo de flautí. Ara te vaig a preguntar jo pel flautí.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Hola, bon dia, com estan? És diumenge de 7 de maig i comencem amb la previsió de l'horatge. Javi Miró, bon dia.
2: Hola, bon dia. Despertem amb ambient assolellat, estabilitat anticiclònica que es veurà trencada durant aquestes pròximes hores per l'arribada d'un talvec d'aire fred que ara mateix es troba al nord-oest peninsular. Avui destaquem a hores d'ara sobretot com les mínimes no han sigut tan baixes com en jornades anteriors, sobretot ahir, que va fer bona cosa de fresca, sobretot cap a l'interior. Avui ja les temperatures oscil·len entre els 3 i els 8 graus a l'interior i entre els 8 graus i els 12 al litoral. Així que notem aquest ascens tèrmic que fa que les temperatures no siguin tan baixes a hores d'ara. I de moment, ambient assolellat amb alguns núvols baixos que s'esvairan durant aquestes pròximes hores, i és que a partir de migdia tornarem a parlar de desenvolupament de núvols i de tempestes fortes. Eixe talve que havíem comentat, aire fred, creua la península des de l'oest fins a l'est i serà a partir de migdia quan ens afecta la part més activa i per tant més energètica amb tempestes que podrien ser puntualment fortes. L'Agència Estatal de Meteorologia, de fet, ha activat l'avís groc a tot l'interior central i l'interior nord d'Alacant perquè podrien registrar tempestes puntualment fortes i vindrà acompanyades de ruixats intensos. Principalment afectarà les zones d'interior i difícilment arribaran al litoral, amb màximes avui que pràcticament es mantindran sense canvis o pujaran en alguns punts, com és el litoral sud del Golf de València i l'interior nord, perquè allí avui ja no bufarà aquest vent de mestral que tant va bufar la jornada d'ahir. Així que molta precaució, vesprada de tempestes generals i puntualment fortes.
0: La delegació del govern investiga com a presumpte crim masclista la mort ahir d'un guàrdia civil, de la seva dona i del seu fill a Dolores, a la caserna de la Guàrdia Civil. Els tres cossos presentaven ferides de bala. A la dona de 51 anys i al fill de 24 els van trobar en una habitació tapats amb un llençol i a l'agent de 55 al corredor al costat d'una pistola. No existien antecedents per violència de gènere, segons ha confirmat la delegada del govern, Pilar Bernabé.
3: Está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género. Hay que esperar el resultado también de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos.
0: L'autòpsia es la faran demà. L'Ajuntament de Dolores ha decretat 3 dies de dol oficial i ahir va convocar un minut de silenci
4: para que todo el pueblo manifieste en la situación en la que nos encontramos, que es en shock y totalmente sorprendidos por lo sucedido.
0: Paraules de l'alcalde de Dolores, Joaquín Hernández. Si es confirma com a assassinat masclista, serien 20 les dones assassinades enguany per la parella o exparella. I Andalusia acaben d'obrir els col·legis electorals per a votar al Parlament Autonòmic. Vora 7 milions d'electors podran votar als quasi 4.000 col·legis electorals de la comunitat autònoma més poblada d'Espanya. 125 candidatures aspiren a algun dels 109 escons que avui s'elegixen en les més de 10.000 meses electorals repartides en les 8 províncies. Com a novetat, s'incorpora per primera vegada la intel·ligència artificial per a garantir la verificació de l'escrutini. A les 11 i mitja es coneixeran les primeres dades de participació des del centre de dades. La lectura política d'avui serà important perquè els partits redefinisquen les pròpies estratègies. Avui, el PP aspira a revalidar la majoria absoluta en solitari i el PSOE i la resta de partits de l'esquerra s'hi presenten amb la convicció no de guanyar, sinó de contindre la fuga de vots i d'escons i del seu bloc. I en els esports, este matí a les 11 al Roig Arena, segon partit del play-off pel títol de la Lliga Femenina. El València Bàsquet va guanyar el primer de la sèrie a la pista de Saragossa. Si tornara a fer el mateix, les jugadores de Rubén Burgos aconseguirien la quarta Lliga consecutiva. Així observa el duel en la prèvia l'entrenador valencià.
5: Pero nosotras a pensar en eso, en un partido más, en que hemos dado un pequeño paso, pero todavía, por supuesto, no definitivo y que el trabajo será duro si queremos merecer ese título.
0: Y esto de momento. Més informació a les 10.
1: Som la veu de tots. Som APO. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana.
6: Recorda, amb el Districte Únic tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: L'esport valencià en directe i amb passió. Apunt Ràdio, de tu a tu. Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: Vegeu que sols eren uns minuters, ja tornem a estar ací i entrem en la secció avui amb qui parlem. I anem a parlar en Salva Andreu. I parlarem d'Instrumentomania, que és una tenda de música especialitzada en la venda i reparació d'instruments musicals, sobretot d'instruments de vent. Amb els anys s'ha convertit en una botiga de referència per a músics i bandes de música de la Comunitat Valenciana. La tenda ofereix instruments de marques reconegudes, accessoris i un servei tècnic especialitzat per a la reparació i manteniment dels instruments. A més, destaca per l'atenció personalitzada i per estar formada per professionals vinculats al món de la música. I tenim ací a Salva Andreu, el tenim ací. Salva, bon dia.
1: Hola, bon dia, Ima. Moltes gràcies.
0: Encantada de que estigués ací, perquè ací parlem de música, parlem de tot, i els instruments es tenen que comprar en algun lloc.
1: Correcte, així n'és.
0: No n'hi ha més, no n'hi ha més. Així que, què és per a tu instrument, per a tu, Instrumentomania?
1: A veure, Instrumentomania, per mi, en el seu moment va ser un somni intentar-ho tirar endavant, perquè va eixir de res, en un moment donat de la meva vida que vaig fer un canvi radical, perquè jo m'havia dedicat sempre a la docència, val? Però arriba el moment de que vaig decidir canviar el rumbo de mi vida. Val?
0: A la docència, però com a professor, com a mestre, com a en primària, en secundària?
1: Havia estat en conservatori molts anys a Balears i després vaig vindre a la península ja por amor, perquè
0: sí.
1: o venia...
0: que guadassuar tira,
1: i,
0: no?
1: Correcte, correcte. I ja vaig estar, crec, 7-8 anys a secundària,
0: sí.
1: Però arriba el 2012 i vaig veure que no era el meu lloc, sincerament, no era el
0: Quin
1: meu lloc.
0: Quin instrument és el teu?
1: Trompeta.
0: Un pardalet a mi m'ha dit
1: dime.
0: Que estàs en això de pensar tornar a la banda de Guadassuar, a la Santa Cecília de Vera Guadassuar, que la teua dona ja està allí en el xelo. És així?
1: Home.
0: I que allí m'han dit que tens la cadireta, que trompetistes n'hi ha molt bons allí, perquè n'hi ha una cantera de trompetistes.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Que Déu-n'hi-do, no? Però Com ho portes, això?
1: A veure, és algo que tinc ahí i buic, perquè buic, estan els meus fills, ja el xiquet està a la banda gran, la xicoteta està a la banda jove, i com bé dius, la meva dona, pues, fa molt poquet el xelo arreglat, que pobreta li va agarrar la dona també, i ja ha començat ja a fer classes, però bueno, jo sempre estic buscant temps ahí, agarrar-me, no agarrar-me, però bueno,
0: això depèn de dir, això depèn de dir, vaig.
1: Sí.
0: Paco m'ha dit que tens la cadireta, eh?
1: Ahí estem,
0: Paco és el president.
1: Sí.
0: Bé, seguim parlant d'Instrumentomania. Per què vau posar Instrumentomania? El nom? Com va sorgir aquest nom?
1: A veure, el nom va sorgir perquè, el que t'està dient, vaig fer un canvi i necessitava fer alguna cosa. Què faig? I vaig veure ahir, vaig obrir una tenda de música, intentar fer alguna cosa diferent a lo que n'hi ha, però, incrèdul o soñador, dic, vaig obrir una tenda, que la vaig obrir en el garatge de ma casa, i vaig obrir una tenda online, tipus Toman en el seu moment,
0: ah,
1: i vaig
0: sí.
1: començar així als camions a agarrar pedidos. Entonces el nom tenia que anar enfocat a algo per a venda online, val? El que t'he dit, incrèdul de mi, pues, el primer any vaig donar compte que era inviable i impossible. Entonces ja van tindre que enfocar-ho a una tenda normal però especialitzada en instruments de vent, perquè si no el nom era Instrumentomania, pues, per
0: enllaços
1: i coses d'estes, sí, que me van recomanar que fora aixina.
0: Tenies una mania. Has dit que és del 2012?
1: 2013, el febrer de 2013.
0: Aleshores tindrà 13 anys més o menys
1: l'empresa. Sí.
0: L'empresa. I què podem trobar en la teua botiga, en la teua tenda d'Instrumentomania?
1: Pues a veure, nosaltres som coneguts, no sé si referents, en saxofons, portem una marca molt exclusiva que és Yanagisawa, portem Selmer, portem Yamaha, entonces nosaltres el que volem és tindre molt d'estat perquè la gent puc anar i triar l'instrument, poder comparar entre diverses marques i poder, entre la mateixa marca i el mateix model, poder triar, perquè tu com a músic també saps que tres instruments segons el mateix no sonen igual, val? Entonces al final...
0: És com la veu.
1: Sí,
0: la veu, cada persona té un timbre. Mm-hmm. L'instrument passa el mateix.
1: Correcte. I també t'ha de dir una cosa. Si traus tres instruments, tres saxofons en este cas, i ve un client, li agrada el número 1, s'enamora d'ell. I als 10 minuts ve un altre client i s'enamora del número 3. Entonces, vull dir, cada instrument també està fet per un tipus de persona o tipus de músic que toca diferent, té una embocadura diferent, tira l'aire diferent. Entonces, això és algo molt important, que és un plus que nosaltres aportem perquè el client només se referència en preu, saps? Entonces, al final és un plus que donem perquè puga vindre a la nostra casa i no a un altre puesto.
0: Però a banda de que esteu especialitzats en saxo, me crida l'atenció perquè tu eres trompetista.
1: Jo soc trompetista, sí, sí.
0: I també estàs molt vinculat al quintet de metall, però sou especialitzat en saxos.
1: Sí, sí, va ser el primer que començaren, diríem, sí, per poder diferenciar i tirar endavant el que era el negoci, però sí, a part de saxofons, ara portem distribucions de trombons, xais...
0: Sí, perquè estava vaig a explicar una escena, estava entrant així i estava en el telèfon fent el tracte en un trombó, és a dir, en la venda d'un trombó.
1: Sí, correcte, així era, sí.
0: És a dir, que veneu també, més que res, instruments de vent.
1: Sí, estem especialitzats en vent. Si algú ve i mos demana una guitarreta, que dic jo, o algo, per donar servici a qui entra per la porta, ho intentem, però el nostre gros...
0: Però també teniu pianos i tot?
1: Tenim un piano superxulo en l'entrada de cola que mos agarra la Dana, ara, també, que no té ni teclat. Però sí, venem algun teclat, però no.
0: Sí, un piano de cua que va arribar la Dana fa any i mig, i escolteu este àudio, escoltem este àudio.

0: pot servir també com a àudio de meditació, perquè n'hi ha molta gent que se fica, que cau a ploure i relaxa. Este cas no vos va relaxar, perquè en les imatges que tu m'has passat jo puc veure ixe piano com va entrar en l'aigua, com va entrar en l'aigua per allí. Tot ixe soroll és dins la tenda.
1: Sí, sí, era un riu. Dins de la tenda va arribar a ser un riu, anant per metro 40 o una cosa així, tapant mostrador, tapant piano, tapant tot, bueno, tapant tot.
0: Com es viuen aquests moments?
1: Pues mira, per sort o per desgràcia, més per desgràcia, perquè vaig patir molt, jo no estava, val? Perquè jo estava en Vitoria, en Spanish Brass, fent una exposició,
0: sí. Que
1: és una gran part del temps que jo dedique a conservatori, el que estava explicant antes de portar instruments que puguen provar o que no coneixen. I em vaig enterar a mitjana exposició allí en Vitoria, i recorde cridar-me la meva dona plorant de lo que estava passant, cridar-me des de la tenda i començar a desmuntar. I me'n recorde Inda Bonet, Spanish Brass, mirar-me i dir, què fas, tio, estàs tonto? Què és que estàs desmuntant si acabem d'arribar? I dir, pues mira, està passant això, jo me'n tinc d'anar, sí o sí, me'n tinc d'anar. I encara m'avorre. Sí, sí, sí.
0: I vas poder arribar? Perquè...
1: No, vaig tindre que fer nit, però demà vas pegar la volta a mitja Espanya, perquè jo no podia tornar direcció Saragossa, diríem, perquè tot ixa zona estava tan tallada, inundada, i vas tindre que anar per dalt, recorde, Burgos, Valladolid, Madrid, cara a Córdoba, Albacete.
0: I després, per arribar així, també...
1: Recorde entrar a Guadassuar... vull dir, era com una pel·lícula de l'espacio, tot un desastre.
0: Sí. Sí, sí. I com es supera després d'any i mig?
1: Mm-hmm.
0: Sí, com seis d'ahir? Perquè, clar, estàvem parlant d'un piano, no?
1: Sí.
0: Del piano que tingueu allà a l'entrada. L'heu pogut recuperar?
1: No, el piano en este cas no s'ha pogut recuperar. Han vingut gent especialitzada en pianos, que sí, nosaltres sí. som, i vull dir, mai s'havia donat en un cas d'estos, i vull dir, és insalvable. Tenim entre cometes la carcassa molt neteta, i queda molt bonico, però bueno, és com cartó en pluma, saps? No val per a res.
0: Bueno, però ja esteu altra vegada en marxa, suposo. Sí. Que en qüestió de 2 setmanes, 3 setmanes, perquè les fotos i els vídeos que m'has enviat, per exemple, si sentim este àudio, n'hi ha un moment que diu, i ara per on eixim?
1: Sí, eixen els dos meus companys meus que es quedaren allà tancats tota la nit.
0: Perquè està entrant aigua ja, està entrant aigua per la porta.
1: Sí, sí, per la porta.
0: De la tenda.
2: Sí, sí, eixim per darrere.
0: Eixim per darrere. Que els moments serien dramàtics.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, s'heu recuperat i veneu instruments especialitzats en saxo, però també teniu, per exemple, accessoris dels instruments.
1: Sí, tenim tota classe d'accessoris de vent, part de saxos, trombons, trompetes, trompes, tubes. El que més especialitzats estem també a dia d'avui són els trombons, que jo crec que ja tenim més trombons que saxos, inclús, perquè portem exclusives d'unes quantes marques...
0: De quines marques, per exemple, de trombó?
1: De Shires, que és una marca americana, Eastman, que a dia d'avui és el grup més gran que n'hi ha en el món, portem Greenhow, que és una marca americana també d'instruments que fan artesanals molt poquets, i bueno, la gent està començant a conèixer-los i van superbé. Tenim, de si poc, portarem una nova, també, una nova marca especialitzada japonesa, bueno, tenim ahí alguna novetat també.
0: I n'hi ha un grup que vosaltres porteu, porten els instruments vostres.
1: Correcte, Spanish
0: Brass. Que és un grup que estem ja escoltant, no?
1: Mm.
0: És la sintonia de l'agenda.
1: Sí, sí, Spanish Brass, són imatge de trombó i trompetes Shires, val? Americanes, i després està Manolo, que és Manolo Pérez, que és
0: d'allí de Guadassuar.
1: És de Guadassuar. A mi, conegut tota la vida, és imatge de Paxman, que és una marca de trompes angleses,
0: sí,
1: de tota la vida.
0: I també, a banda d'accessoris, instruments, suposo que també el tema de material didàctic o de llibres i partitures, com ho porteu?
1: Tenim una secció, teníem en vídeos o obres pogut veure de tot el que teníem acumulat de mètodes, partitures que se'n van anar en la Dana,
0: sí.
1: Però tenim, estem començant a estocar un poc més, però treballem directament amb Piles, que és una editorial valenciana.
0: Ah, d'ací.
1: Molt bona relació amb Susana, amb José. Que són fantàstics i un besé per a ells, i intentem portar tota classe de material.
0: Però feu encara moltes coses més, perquè, per exemple, anem a escoltar una... És l'obra, diguem, que va estrenar, crec que va ser en desembre del 2024, ja estàvem quasi en el 2025, és de Ferrer Ferran, Jayar Horn. A veure, Ferran, no sé si es pronuncia Jayar Horn o Jayar Horn, disculpa, però més o menys és això. Aleshores, toca a la trompa Diego Incertis, i és el festival Ciguat, que sempre el celebreu, que porta Manolo.
1: Correcte. El Ciguat és el Congrés Internacional de Trompes de Guadassuar, que, com bé dius, és un congrés internacional. Se celebra des de fa uns quants anys, del 28 al 30 de desembre. Aquestes dates són fixes, siga l'any que siga, sempre són les mateixes. I és un congrés que estava basat en artistes Paxman, el patrocinador principal és Paxman Trompes, però bueno, està obert a tots, venen moltes més tendes també, Herbie Alexander i tot aquell que vol vindre també, i sincerament fan uns concerts, bueno, el que és el congrés, hi han classes, val? Espectacular, profes espectaculars de tot el món, i els concerts són des que t'agarres un avió i te'n vas a escoltar-los a Los Ángeles, per dir-te alguna cosa, però en Guadassuar.
0: Això anem a posar, saps? Mayúscules. Anem a posar mayúscules, que jo això ho remarque. Correcte.
1: Sí,
0: que feien concerts d'alt nivell, però en este cas estan fets en Guadassuar. Però això no vol dir que no siguin d'alt nivell.
1: No, et dic, són concerts espectaculars que la gent hauria de vindre.
0: I estem escoltant la teva banda.
1: Sí, també.
0: Santa Cecília, de Guadassuar. Este any, una amiga meua va fer l'obra, i va fer una obra molt bonica, i té un tema romàntic darrere, que es diu El viaje de Ida Pfeiffer. Què és esta?

0: És una peça que conta la història d'Ida Pfeiffer, que era una austriaca que als 40 anys va anar a pegar la volta al món, i la va pegar dos vegades, però estem parlant de finals del segle XIX, el XX, no, exactament la data, però era en època que les dones no anaven per ahí. Esta és la que es va tocar en el Ciguat, en el 25. Estem parlant d'una tenda. A mi m'agrada, no s'utilitza ja, a mi és perquè jo sóc un poc antiga, no? Però del tema de botiga, no? Perquè aquest terme de botiga està perdent-se molt, i se diu tenda. Que està, també està bé.
1: A veure, nosaltres, el nostre concepte és una botiga, i el que volem és que la gent vinga, igual que a mi m'agrada anar en Guadassuar a la carnisseria,
0: correcte,
1: a la fruteria,
0: a la pescateria.
1: La pescateria, per desgràcia, no en tenim des de l'any passat, però...
0: No en teniu en Guadassuar?
1: No, perdona, igual, però vull dir, a mi m'agrada això, i és el tracte directe que tu, quan estàs allí, la gent ve o repeteix per el tracte que tu li dones, a part del producte, lògicament, val?
0: És així el que estàs dient, Salva, i jo també ho busco, eixe comerç de proximitat,
1: sí,
0: no?
1: Eixe
0: comerç de proximitat.
1: Per sort, rebem gent de tots els llocs d'Espanya i d'Europa, inclús, perquè dones un producte que potser no el troben en un altre lloc, i al final també intentem donar bon servici. Entonces, però sí que intentem ser... Vols un cafenet? Ahí tens un cafenet. Senta't, vull dir, algo que siga molt, molt directe.
0: Sí. Estaves comentant, Salva, que fas moltes exposicions, que te'n vas cap ací, cap allà. És a dir, és part de la teua tasca, perquè, per exemple, ara quina tens més prop d'anar-te'n?
1: Ara tinc... Mira, ahir estava parlant en un profe de Santander, està ahí al costat, de Guadassuar, pa anar a portar trombons.
0: A veure, jo, per a parlar amb tu, quan no m'has dit estic en Astúries, estic en Galícia, estic ací, estic allà.
1: Sí, sí.
0: Aleshores,
1: què
0: tens? Com fora un atur, una guia de dir ara sí, ara sí, ara ja?
1: Correcte, vas veient...
0: Les files que n'hi ha, no?
1: Bueno, o a lo mejor, no sé si és la paraula exacta, o Setmana Blanca, o tenen en el conservatori i volen organitzar activitats, o necessitats que els ixen, que tinc alumnes que volen provar, o que jo vull canviar-me, o hi ha clients, amics, que al final de tants anys fas, i que ja directament, Salva, que necessito que vengas, perquè... I fas este servici. En el seu moment ho vam publicitar, me'n recorde, fa molts anys, com quan vas a comprar de roba, la paraula esta del
0: shopping. Ah, ja, en anglès, el shopping.
1: El show, sí.
0: Anar a...
1: I entonces, ja...
0: Espera, així tinc una gent jove, és dir shopping, no? Shopping, anar a comprar roba, sí.
1: Sí, sí, és que no m'assisten shopping, deixa, o no m'ho concedim.
0: Sí.
1: I tenim aquest servici també, saps? Perquè si al final, si la muntanya no va, pues anem nosaltres també, saps?
0: Bueno, Instrumentomania encara va més enllà, més enllà, i també feu masterclass.
1: Correcte.
0: Però allí mateix, en la tenda.
1: Sí, en la tenda, per sort, des del 2019, maig 2019, canviarem la ubicació, el que t'ha dit al principi, començarem en el garatge de ma casa, tal qual, i el 2019 canviarem a un lloc prou gran, farem aules, tenim 4 aules, tenim un xicotet auditori d'uns 100 metres i de taller reparació, entonces vull dir...
0: És a dir, que se poden fer allí concerts de cambra, perfectament.
1: Sí, sí, hem fet diverses coses, de cor, de cambra...
0: Home, la banda no, perquè som uns...
1: La banda no, però ha vingut Joe Valesi, per exemple, que és el referent mundial del trombó, a fer allí una masterclass xendreta, vull dir, nunca havia més. Entonces, tenim espai per poder fer cosetes.
0: I entre tots ixa gent que tu vas portant de masterclass, com esteu molt especialitzats en saxos, teniu, per exemple, també anat a formar allí a saxofonistes, i esta és el Gran Tango de Piazzolla, interpreta David Pons. Escoltem un poquetet.

0: Bé, estem escoltant el gran tango, el gran tango de Piazzolla. David Pons, qui és David Pons?
1: A veure, David Pons és un xic de Tavernes de la Valldigna, el qual, bueno, ell és, ara en sèrio, ell és catedràtic de saxofó en el Conservatori Superior de Múrcia. Va guanyar ja dos o tres places, culo inquieto, t'ho dic
0: sí.
1: Amb carinyo, David, que saps que t'aprecia molt, i tenim molta relació des de fa 12-13 anys. Ell és artista Yanagisawa, que és els saxos japonesos que portem, i pues, ve 3-4 vegades a l'any a fer masterclass allà a la tenda.
0: I això, per exemple, perquè... Ara parlarem d'altres que també van allí a la tenda, però això com ho anuncius? On poden trobar, per exemple, com s'entera la gent de que aneu a fer una masterclass i que va David Pons, per exemple?
1: A veure, nosaltres ho anunciem en redes socials, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, els profes que ja comportem, per sort, una trajectòria de molts anys. La gent ja... en setembre fem, ja diríem, el planning, i anunciem totes les masterclass de saxo que anem a fer durant la temporada, diríem, durant el curs escolar.
0: Sí.
1: I si no és mestre, ja van preguntant, o inclús els mateixos alumnes, perquè, vull dir, per exemple, en David, o t'apuntes o no tens plaça. Vull dir, ara ja anem a anunciar-la de l'estiu, que fem.
0: Si anunciar-la, no... anunciar-la, pots anunciar-la o encara no pots anunciar-la?
1: Sí, 23, 24, 27, 28 de juliol, David Pons farà classes a Instrumentomania, amb la grandíssima novetat que el 23 i el 24 este any vindrà Marc Fèlix, que és un grandíssim saxofonista de Tavernes de Valldigna, que està en París i va ser el guanyador de l'Andorra Sax Fest en l'any 24, que és a dia d'avui el concurs de saxo mundialment més important que hi ha.
0: Que fa poc estava fent-se. No
1: sí,
0: sé
1: correcte,
0: com haurem... Però fa poc, en març, ara fa poc estàvem fent-se.
1: I per lo que es diu, Sima, si me deixes... Marc Fèlix començà a vindre les primeres masterclass en ma casa, allí baix, seguint un xiquet en 11 anys o 12 anys, i ja dius, mare de Déu, el nano este quan toca el cabró.
0: Sí, no, que n'hi ha de vegades que dius, és que has nascut per tocar així.
1: Sí, i lo bo d'això és la relació que fas tant en ell com en seu pare d'amistat, perquè com a músic també que soc, pues, com aquell que diu, me llena d'orgullo i satisfacció, no?
0: Sí.
1: Perquè és que te l'has criat de dir, ostres, en 11 anys ja has arribat en 6 anys a ser un top, saps? I és un referent a dia avui.
0: I tots aquests dies tingueu un planning del curs,
1: claro.
0: I tot això per a totes les classes conforme estan, per a qui va destinada, és a dir, a partir de quina edat, per exemple, poden apuntar-se, tot això estarà explicat allí.
1: Sí, normalment van enfocats ja a gent com a mínim que estiga en tercer de professional, que ja més o menys estudia de veritat, i vol començar a formar-se d'una manera un poc més sòlida, no? No sé si és la paraula exacta, però...
0: Sí, que és, ja està habituat a estudiar,
1: correcte.
0: Per exemple, té ja una continuïtat. No és l'únic que va, però que, per exemple, ara sentirem un concert d'Aram Khachaturian, que és per a violí, però en esta versió està interpretat per un saxo soprano, Antonio Felipe.

0: És que és una flipada, perquè imitar un violí és tan sumament impossible i sentir...
1: I ja no has fet tantes notes a soles.
0: No. Antonio Felipe és un altre que habitualment va fer allí cursos, és a dir, cadascú, ell ja parla amb tu i diu tal fecha...
1: Correcte, intenten coordinar, en este cas Antonio Felipe ell és de Madrid, però és el catedràtic professor que està en el superior d'Albacete.
0: Sí.
1: I el mateix mos coneguem des de fa més de 10 anys, està casat en una saxofonista en Clara que és valenciana, ja inclús podem parlar un poquet en valencià entre nosaltres també.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Està bé.
1: I este cada setmana ha estat en Instrumentomania fent masterclass.
0: Este cap de setmana. Quins són els instruments que més veneu? És a dir, què és el que més veneu? Trombons, saxos, trompetes... Quins són els que més veneu?
1: A dia d'avui, per ordre, saxos i trombons a la part... I després ja vindrien trompes, trompetes, és el que més se ven.
0: I també quan eixes, per exemple, a Fires o a Tour, no? També estàs molt lligat en algunes societats musicals o bandes.
1: Sí, lògicament ja tens més o menys els teus clients que són fidels perquè tu es fas un retorn, no? Es dones un servici i estan contents. Això és com sempre, van canviant de vegades.
0: Sí, però sí, més o menys.
1: Tens també tots els anys, per exemple, a Gijón, que fan cumbres trombonístiques, que visitantes, pues vaig tots els anys en Alberto Castelló, que és un trombonista profe que està allí en Gijón de la Vall d'Uixó, que tots els anys me convida i jo encantada que me convide i anem allí.
0: A Vetera, que va ser el mes passat, també va estar,
1: Libras,
0: no?
1: Correcte, que organitza Inda Bonet. Un any estan fent-ho ara de trombons, l'any que ve serà trompetes, el següent serà trombons i el mateix que dia del Citwalk. Espectacular Libras i espectaculars els concerts que fa en els profes que porta, sense nomenar ainda, per supost.
0: No. Porten la crem de la crem, els millors. I ara en Alzira també, per exemple, estaràs.
1: En Alzira és a principi de juliol.
0: Principi de juliol, crec que sí, correcte, és principi de juliol. Bueno, la tenda, a banda de tot això, també té servici de reparació d'instruments.
1: Correcte. Comptem en un taller propi, allí a la tenda, el nostre tècnic especialista en saxofons, perquè ell és saxofonista, titulat, però també arregla tota classe d'instruments de vent, i molt bé, vale? És Carlos Salom, ell és de Gandia, viu en Daimús, i és un crac, és l'alegria de la huerta. Sempre està content i dona gust anar a portar l'instrument d'allí. Així que li ha dit que vinguera avui i per motius no pugui vindre.
0: Però a banda d'instruments de fusta, que estàs, també si va algú reparar instruments de metall,
1: Que ell està especialitzat en saxos, perquè és saxofonista, però ell ho arregla tot lo de ventubes, bombardins, fagot, contrafagot, el que faci falta. I ho fa bé, les dues coses.
0: Jo crec que és una tasca que n'hi ha que donar-li el seu valor.
1: Sí.
0: De fet, també n'hi ha que intentar així a la Comunitat Valenciana que siguem, que és una terra de músics, que n'hi ha tant de músic, de... que al final eixirà aquesta titulació.
1: Correcte, és una cosa que està ahí, una mancança que ja fa uns quants anys se va parlar, que si s'anava a posar com un mòdul superior,
0: però ahí s'ha quedat estancat.
1: Correcte, se van crear algunes associacions, recorde i tal, per veure si es deravaven, però no, entonces al final la gent o te'n vas a Anglaterra, te'n vas a Centro Europa, Alemanya, Txèquia i tal, que ahí sí que està
0: així
1: més contemplat.
0: Tots, així
1: si no, pues al final és un poc formació pròpia, que en aquest cas Carlos sí que tingué un professor que el va formar.
0: Vale. Sí, però estaria molt bé, és a dir, tu és professor de saxo, però a banda, si tingués aquesta titulació de reparació tècnica, d'instruments, ja que així, és que per mi és una incongruència, és a dir, tant de músic que no n'hi hagi
1: eixa titulació i eixa especialització, perquè al final el que et diria, tu necessites provar uns quants instruments,
0: clar,
1: però per una tonteria, que una clau, un plat no estiga ben apretat, l'instrument ja no funciona. Dius, no, és que no m'agrada. Dius, no, és que li falta media volta a tornillo.
0: És que és indispensable, perquè tot, tinguem més metges que ens reparen a nosaltres.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim els tallers de cotxe, és a dir, és que n'hi ha taller de tot, i està el taller dels instruments.
1: I els músics, per sort o per desgràcia, els professionals passen més hores quasi en el seu instrument que en la teua dona, el teu home o en els teus fills. Entonces és una ferramenta que té que estar al 100%, sí o sí.
0: Estàs fent-me recordar una frase que jo de vegades dic i després dic, ai, no sé per què dic això. Però de vegades quan veig els xiquets que es canvien l'instrument dic, això no es deixa.
1: Sí.
0: No es deixa, això és d'una, això és d'una.
1: A falles o a mores a tocar en el típic fallero, deixa'm tocar, dic, no, l'instrument és algo molt personal,
0: això és meu, això no es deixa,
1: correcte,
0: no? És de veres, no es deixa. Bé, seguim, perquè estem parlant de taller de reparació, que allí pugueu anar i estar en la mateixa tenda, està el taller.
1: Està en la mateixa tenda, n'hi ha que demanar cita, perquè per sort n'hi ha volumen, però que criden o que vinguin i en el moment sí que se fa la valoració.
0: Però bueno, que això en la vostra pàgina web estarà tota la informació per a cridar i portar l'instrument.
1: Instrumentomania.com, i si no, els telèfons, whatsapps, chat, tenim de tot en la web.
0: Bé, abans d'anar-se'n, no vull que se m'olvide que anem a parlar d'un altre professor de saxo que va interpretar una peça de les 7 canciones populars de Falla. N'hi ha a mi una que m'enxissa. De fet, en el concert del matí se pot escoltar esta jota sencera, si escoltarem un trosset de la jota, que és esta que estem escoltant, i és Tomàs Jerez i Manuel Corbacho al piano. I és la jota. Escolteu un poquetet. Igual m'arranqui a cantar.

0: más. Es que ya tinc els pèls de punta. Es que m'encanta cantar esta jota. Tomás Jerez és un altre dels que teniu allí, no?
1: Tomás Jerez és un dels 3-4 profes que sempre venen. Tomás Jerez és professor saxofó solista de la banda municipal d'Albacete, val? Sí. També en el seu moment va ser professor del de Sant Sebastià, del superior de, sí. No me sé el nom ara de
0: però de quin post?
1: Del Conservatori Superior del País Basc.
0: Ah, de per a que més de Catalunya. Després me recordaré, diran.
1: Correcte, és que ara no menys.
0: Diran, Ima, ja no te'n recordes. Ima, ja no te'n recordes.
1: Ell va estar allà uns quants anys també i després ja va estar...
0: Musiquene.
1: De Musiquene, perdó. I estigué també després en el Superior de Castilla-La Mancha.
0: Sí, sí.
1: I ara és la seva plaça des de fa moltíssims anys en la municipal i és el saxo solista. Gran persona, espectacular músic saxofonista.
0: I Salva, no tinc oblidar-me que també teniu masterclass en el teu amic
1: Manolo
0: Pérez.
1: Correcte. Tots els mesos fem l'aula de trompa allí en la tenda, en Instrumentomania, Guadassuar. Manolo preparant alumnes de grau professional, grau superior, màster. Jo no m'ho podria, la veritat. Que és el que te diria antes, tenim l'opció en casa, no fa falta anar tan junt.
0: Sam no fa res.
1: Sam mos fa moltes visites, la veritat que sí que mos fa moltes visites, però ara estarà per Estats Units.
0: Jo tinc que... A veure, la filla està per allà, la filla està per allà.
1: Sí, sí, la que... Estos dies se n'anava cap allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé, la filla està allà. Gran família, tinc que anar allí a esmorzar, a fer l'esmorzaret en Maria, en la germana.
1: També.
0: Maria, ho dic per així, tinc que complir.
1: Maria, de tota la vida la conec, la mateixa edat que jo té.
0: Sí. Doncs jo... La filla està per allà, la filla està per allà.
1: Sí, sí, estos que... dies se n'anava cap allà.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé, la filla està allà. Gran família, tinc que anar allí a esmorzar, a fer l'esmorzaret en Maria, en la germana.
1: També.
0: Maria, ho dic per així, tinc que complir.

0: molt nerviosa, sí, però bueno, és un gran dia per a nosaltres.
1: Ja ho crec que sí, i a més, tocar en el Palau de les Arts, que no està a l'abast de qualsevol persona, és a dir, que és importantíssim.
0: Exacte, correcte. Bueno, per a nosaltres és tot un esdeveniment. Mai la banda ha tocat a les Arts, sí que hem tocat al Palau de la Música, sí. Però el Palau de les Arts és com algo molt especial per a nosaltres.
1: Sí, sí, sí.
0: Ho hem aconseguit a través del cicle de la Federació de Bandes a les Arts, evidentment. I, bueno, això que et deia, tocar avui així és per a nosaltres molt especial i que sabem que és difícil que torni a passar.
1: Sí, però enguany tireu la casa per la finestra, eh? Perquè
0: totalment.
1: Ara parlarem del programa que aneu a fer avui, aneu a interpretar ara mateix a les 12, crec que comenceu, ahir al Palau de les Arts, però se n'aneu a Kerkrade.
0: Això mateix, sí, este any a finals de juliol se n'anem a Kerkrade, just abans participarem tancant la tercera secció del Certamen Internacional de València. Destacar que comptem amb tot el suport per part de l'Ajuntament de València en tot aquest projecte i aquest any històric per a nosaltres i als que estem realment agraïts per tot el que estan fent per nosaltres.
1: Però, no? Espera, Marina, el que estàs dient que tancaràs la tercera secció és que tancareu la tercera secció com a banda convidada en el certamen internacional.
0: Exacte, sí, això volia dir. Sí, tancarem la tercera secció com a banda convidada en el certamen internacional, el que per a nosaltres és també com un gran assaig general, no, abans d'emprendre el canvi per a Kerkrade. Bueno, són dos de les dates més importants d'este any, però, òbviament, ara mateix estem centradíssims en el que va passar dins d'uns moments
1: a l'auditori
0: del Palau de les Arts.
1: Qui és el director? Qui està al capdavant de la banda de Barri de Melilla?
0: Pues ara mateix el nostre director és Borja Martínez Alegre.
1: Ah, Borja!
0: Sí, exacte. És de Siete Aguas.
1: Sí.
0: Porta 7 anys dirigint la banda ja. Realment estem molt contents de poder comptar amb ell a nivell personal ja. Te puc dir que estic molt agraïda i molt satisfeta de veure com el nivell artístic i musical i també humà que està adquirint la banda gràcies al seu treball.
1: És una sorpresa, li doné salutacions des d'ací. Borja anirà tot de categoria, com solen dir. I Marina, què aneu a interpretar allí en el Palau? Què aneu a tocar?
0: Pues mira, el programa és una recopilació de marxes i danses de grans obres del repertori més clàssic per a orquestra, mesclades amb altres obres escrites expressament per a banda i que volem posar en valor així, no? El programa té una gran correspondència en la programació de les Arts d'este any.
1: Sí.
0: Bé, començarem amb Pompa i Circumstància de Elgar, toquem Aida també, Unod, el Jack dels Cisnes de Tchaikovsky, en fi, Falla. Bueno, hem fet ahir una recopilació de marxes i danses molt interessant, realment.
1: És a dir, és un repertori clàssic, dins del repertori clàssic orquestal.
0: Exacte, sí, podem dir que sí. Per això mateix, per buscar aquesta correspondència amb el repertori que de per si es fa al Palau de les Arts, tant en òpera com en sinfònic, no?
1: Sí. I, a mi m'han dit que ho teniu tot ja venut, que està a tope, que ja cap ningú més.
0: Això és, per a nosaltres també ha sigut una gran sorpresa, li van dir als músics que ens agradaria tindre la sala plena, i bueno, entre els músics i després que el dilluns les Arts va posar a disposició del públic en general unes entrades més, es van reservar en unes 3 hores o així, no? Estem realment sorpresos i a més és el que diem abans, no? Que per a la banda del Barri de Melilla és una ocasió super especial perquè és molt difícil per a nosaltres tocar en sales com aquesta o directament en qualsevol auditori.
1: Sí, aquesta temàtica ja l'han portat així perquè ja han vingut bandes de barris de València i està la temàtica dels auditoris i la veritat que poder ahir, pues, això, fer un concert en el Palau de les Arts i anar 1.000 persones, perquè jo crec que la capacitat que té és de, no sé si és a 900, 1.000, però està per ahir, la sala.
0: Sí, sí, no, la sala crec que té en total 1.300 o 1.400, sí. Però...

0: ens han donat un aforament d'unes 1.000 i poques entrades i ho tinguem, ja t'he dit, complet.
1: Ja ens agradaria moltes bandes que s'omplirà així l'auditori, 1.000 persones, eh? Perquè, perquè la banda de Malilla, quants músics sigueu?
0: Pues mira, justament estàvem fent memòria fa uns mesos, un any com a molt, potser ens costava fer un concert amb 35 músics, no? Que era el que se'ns exigia. I ara mateixa anem a pujar uns 65 músics a l'escenari, 64, exactament.
1: Molt bé, però molt bé. Sí. Bé, Marina, jo el convide perquè tingueu que vindre així per a parlar de Kerkrade i per a parlar del certamen internacional i per a parlar de tots els projectes que tingueu la banda de la Societat Musical del Barri de Malilla. I donar-te les gràcies per contar-nos totes les cosetes que feu.
0: Bueno, pues moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me cridat en este moment tan especial.
1: Ja ho crec.
0: I ens veurem pront.
1: Vull a triomfar ahir al Palau de les Arts.
0: Gràcies.
1: Una abraçada a tots els músics.
0: Moltes gràcies.
1: I a Borja.
0: Li ho diré ara mateix. Vinga, a tu. Adéu.
1: Avui també fan un concert l'agrupació musical d'Ontenyer a les 11:30 a la Sala Gomis, també dins d'una campanya que s'anomena Excel·lent. I avui a la Font Jordana d'Agullent hi ha un concert anomenat Arrels i Veus, interpretat per l'agrupació musical d'Agullent amb les veus de Rebeca Martín i Juan Carlos Colomer. Està dins de, vam parlar la setmana passada, dins del maig musical que celebra Agullent. Però per a parlar d'aquest concert, jo tinc a l'altra part del fil telefònic a Juan Carlos Colomer. Juan Carlos, bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
1: Molt bé, encantada de parlar amb tu. És esta matí a les 12 o és esta vesprada? Això sí que no...
2: Sí, ja. No, és esta matí mateixa. A les 12 ja estic, fent temps.
1: En la Font Jordana. Estàs nervioset?
2: L'actuació en directe sempre comporta un poquet nervi que a més és prestigi també, no? Sí. I és bo.
1: Sí, ja ho crec que sí. S'anomena Arrels i Veus. Sí. Com és això d'Arrels i Veus? Què has volgut transmetre en el concert? Bueno, què vols transmetre en aquest títol?
2: Les veus són les veus que posem la meva companya, Rebeca Martí, que m'ajuda en les veus. I les arrels és perquè moltes d'aquestes cançons són d'àmbit tradicional. I, totes les cançons són meues, val? La música...
1: Sí. Quan dius teues és que tu les has fet. No són transcripcions o arranjaments de cançons tradicionals valencianes. És a dir, tu has fet les cançons.
2: Sí, jo he fet les cançons. Uh-huh. Tenim una gran eina i és una gran eina nova.
1: Sí.
2: Tenim un 11. Mira... diguem-ho així, és l'11 de Bèlgida,
1: sí.
2: I també tenim l'1 d'Agullent.
1: Sí.
2: La música és tradicional, és de veres, però la lletra és meua.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: He volgut posar unes lletres noves a esta música tradicional, per portar-les a l'àmbit actual, no? Jo canto un 11, que és l'11 de Bèlgida, però estic parlant de la terra i la llengua.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt
1: sí.
2: Actual.
1: Sí,
2: I les demés són... Dime.
1: No, seguís. Era preguntar-te quants temes aneu a interpretar.
2: Sí, en total són 17.
1: Sí.
2: 17 cançons. N'hi ha un barrull de cançons, com bé t'he dit, són d'autors, però n'hi ha, d'amor, de desamor, d'amor a la terra, tradicional... En fi, n'hi ha un poquet de tot, n'hi ha un poquet de tot. N'hi ha un tango, també, n'hi ha una ranxera,
1: en
2: valencià.
1: Sí, i este projecte, quan naix? Este projecte d'Arrels i Veus, quan naix?
2: Bueno, m'ho proposen des de l'Ajuntament de Aielo, jo soc d'Aielo.
1: Sí.
2: Encara que visquin avui en, i el concert del que estic parlant, el concert que anem a fer ja és en Agullent,
1: sí, sí, sí,
2: la banda de música d'Agullent. Naix perquè m'ho proposen, ens posem a veure arranjaments, tinc amics que m'han tirat d'una maneta més arranjaments, pràcticament més han regalat, i és molt il·lusionant perquè després de tindre cançons que tinc, la meva afició sempre ha sigut cantar les meves cançons, i ahir n'hi ha cançons que tinc de 10, 12 i 15 anys fetes, doncs passar-les ara a l'àmbit de la banda de música, carai. En els assajos sona i com sona, sona molt bonico.
1: Home, si eres d'Aielo, si eres d'Aielo, n'hi ha tradició ahí de cantar, perquè tingueu el gran Nino Bravo.
2: Pues exactament, n'hi ha que seguir un poc, no, seguir aquesta línia.
1: Sí,
2: no?
1: sí, però n'hi ha grans cantants, que jo en conec ahí. N'hi ha grans cantants. Sí. A veure, t'acompanya la banda d'Agullent, de director està José Antonio Casanova, que dirigís, i en ixe espectacle també col·labora el grup de dansa d'Agullent.
2: És Agudança.
1: Agudança, val.
2: Agudança.
1: És el grup de dansa que es diu Agudança. Mira, que jo, apuntant, vaig pensar, Agullent, sí. Agudança, tot està per ahí.
2: Sí. No, però és Agudança, és que no és dansa folklòrica el que fan, és dansa contemporània. De fet m'ajuden en dos cançons, una que es diu per a les bombes cançons, val? La lletra, pues... Pues mira, què vols que te diga? Lamentablement està molt, molt, molt, molt de moda, encara que està escrita de fa ja uns anys.
1: Sí.
2: De fet, la retaïlla de la cançó diu: ojalá que tots els llibres pararen els canons, diccionaris contra bales, per a les bombes, cançons.
1: Ojalá, Juan Carlos.
2: També...
1: Sí, seguís.
2: No, perdona, és que igual me se tallava. No, que dic que després l'altra part en la que m'ajuden és en un tango, que eixiran a ballar un tango que parla de algo que pensen molts, però que jo sempre he pensat que no és així, no? Que diuen que l'amor és de bojos. I jo sempre he pensat que l'amor no és de bojos.
1: Si és la paraula més bonica que tenim. Si és la paraula més bonica que tenim, l'amor.
2: Exacte.
1: No, compte que tots estem bojos, pues estem tots bojos, perquè la paraula més bonica... Mira, estaves dient abans eixa frase, eixe vers, i ojalà la música, ojalà la música, la cultura, parar a tots eixos canons. Ja ens fa falta cultura i música. És així, Juan Carlos?
2: Pues sí.
1: És així, és així. Anem a recordar...
2: Ojalà que fos aixina.
1: Sí, que parar. Anem a recordar a quina hora serà i a on es farà. A la gent que està escoltant-nos, que estem apropant-nos ja pràcticament a les 10 del matí, però és a les 12, explica on serà i convida la gent a que vagin a Agullent, bon poble.
2: A les 12, per migdia, clar, en la Font Jordana, a l'aire lliure.
1: Sí.
2: Fa bona sombra, que no es preocupi ningú, que fa bona sombra.
1: La veritat és que allà hi ha llocs que són molt bonics, és veritat.
2: Pues sí. Tinguem la megafonia necessària per a que les lletres se sentin i s'entenguin, perquè clar, quan parlem de música d'autor, pues l'important és la música, però les lletres són molt importants.
1: La megafonia és important sobretot a l'aire lliure, Juan Carlos.
2: Claro, claro. Per això ja ho tenim tot previst. Després vindran també dos amigues meues d'Aielo, Anabel i Majo, i la meva dona també. I un amic ballador que és d'Alcoi, que estem tots també en les folies de Carcaixent, que m'ajudaran donant-li colorit en el ball alguna de les altres cançons, tant siguin de tradicional com siguin de les d'autor.
1: Doncs, Juan Carlos, que vagi molt bé, que disfrutes, que gaudiu de la música i que es espere la gent que vagi a Agullent. Moltíssimes gràcies, Juan Carlos. Una abraçada ben forta.

Jo tinc que acabar en una peça en força, ara en Khachaturian. Ja hem sentit un trosset abans, és el concert per a violí. Esta vegada, versió per a saxo-soprano, interpretat pel saxofonista Antonio Felipe. Escoltant esta peça, que és molt xula, molt xula, acabarem el programa d'avui, posarem el punt i final del programa d'avui. Vos desitjo que passeu un molt bon diumenge i també molt bona setmana, que nosaltres tornarem a ser la setmana que ve sense falta. Sofia, Imma, Lorena i jo estarem així sense falta. Moltes gràcies i que sigueu molt feliços. Molts besets.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Hola, molt bon dia, com estan? És diumenge 17 de maig i ja ha començat la jornada electoral a Andalusia. A les 9 han obert els col·legis electorals. Vora 7 milions d'andalusos tenen fins a les 8 de la vesprada per a votar. Sevilla, Lorena, Diego, bon dia.
2: Sí, bon dia. 3.700 col·legis electorals ja estan oberts des de les 9 del matí, repartits en 8 províncies, així a Andalusia. En concret, nosaltres estem en Sevilla. Hi ha també més de 10.400 meses electorals. Enguany, una novetat, i és que el centre de dades estarà reforçat amb intel·ligència artificial en la verificació de l'escrutini, perquè aquest escrutini, aquest recompte dels vots, siga molt més ràpid i els resultats es coneguen vora les 10:30 de la nit. Pareix que unes 15.000, 20.000 paperetes finalment seran les decisives per a saber si Juanma Moreno aconseguirà o no la majoria absoluta al Parlament andalús. I decisiu també seria l'últim diputat en províncies com ara Córdoba, Huelva, Cádiz, Màlaga o així a Sevilla, ja que són les províncies on, segons els sondejos que tenen a nivell intern els partits, hi haurien escons dubtosos que podrien inclinar la balança cap a un costat o cap a un altre.
0: Moltes gràcies, Lorena. Després connectarem amb tu una altra vegada. La quarta prova PCR per antivirus que li han fet a la dona de 32 anys d'Alacant ha tornat a donar negatiu. Tot i això, la dona continuarà ingressada a l'Hospital Sant Joan d'Alacant per possible contagi, però a partir de demà ja podrà rebre visites de familiars de primer grau amb un protocol específic on es fixen mesures de seguretat molt estrictes. El pròxim divendres, dia 22, li faran una nova PCR. A banda, l'Organització Mundial de la Salut acaba de declarar l'emergència de salut pública internacional, el segon nivell d'alerta més alt pel brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. En un comunicat ha remarcat que no es tracta d'una pandèmia. I canviem de tema. La delegació del govern investiga com a presumpte crim masclista la mort ahir d'un guàrdia civil, de la seva dona i del seu fill a Dolores, a la caserna de la Guàrdia Civil. Els tres cossos presentaven ferides de bala. A la dona de 51 anys i al fill de 24 els van trobar en una habitació tapats amb un llençol. I a la gent de 55 anys al corredor al costat d'una pistola. No existien antecedents per violència de gènere, segons ha confirmat la delegada del govern, Pilar Bernabé.
3: Está abierta la investigación en la línea de un posible asesinato por violencia de género. Hay que esperar el resultado también de la autopsia y que toda la investigación pueda dar sus frutos.
0: L'Ajuntament de Dolores ha decretat 3 dies de dol oficial i ahir va convocar un minut de silenci
4: para que todo el pueblo manifieste en la situación en la que nos encontramos, que es en shock y totalmente sorprendidos por lo sucedido.
0: I en els esports, este matí a les 11 al Roig Arena, segon partit del play-off pel títol de la Lliga Femenina. El València Bàsquet va guanyar el primer de la sèrie a la pista de Saragossa. Si tornara a fer el mateix, les jugadores de Rubén Burgos aconseguirien la quarta Lliga consecutiva. Així observa el duel en la prèvia l'entrenador valencià.
5: Pero nosotras a pensar en eso, en un partido más, en que hemos dado un pequeño paso, pero todavía, por supuesto, no definitivo y que el trabajo será duro si queremos merecer ese título.
0: I és tot de moment. Més informació a les 11. Es queden ara amb Doni Salvador i l'equip de Fora de Cobertura.
6: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: La penúltima jornada de primera divisió en directe al Punt a Punt. Des de les 11 del matí, gran final de la Lliga Femenina des del Roig Arena. Els partits per l'ascens a la Lliga F de València i Villarreal, els play-offs d'ascens a Segona Federació i la Lliga ACB. I els quatre partits de primera alhora. Villarreal en busca del tercer lloc i València, Llevant i Elx tractant d'eludir el descens a Segona. Més de 13 hores d'esport en directe este diumenge al Punt a Punt.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
10: De tu a tu.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Benvinguts un diumenge més al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 17 de maig, ja li hem pegat la volta al pernil en el mes de maig, i un dia prou especial, un programa curt de Fora de Cobertura, perquè tenim actualitat esportiva a partir de les 11, moment en el que donarem pas punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana. Però no només això, sinó que a més tenim molts temes que tractar i a més una convidada especial molt important. Dóna pas a saludar als col·laboradors que es donen avui cita en el programa. Jota González, com estàs?
1: Muy buenos días, Denis. Aquí estamos, en esta versión reducida hoy de Fora de Cobertura.
0: Molt bon dia, caballer. Molt bon dia, Alfredo Esteve.
2: Molt bon dia. Reducida, però intensa.
0: Molt intensa, molt intensa. Aymar Roig, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. I avui sí que aprofite per a saludar a ma mare, que sempre se m'oblida. O sigui que un beset.
0: Home, per favor, eh?
3: Clar, que sempre s'escolta.
0: Un bes molt gran que anem a enviar. La nostra convidada especial del dia, la Forte, està a punt d'arribar a l'estudi número 1 de Punt Ràdio. L'estudi número 3, avui en l'estudi número 3 de Punt Ràdio. Així és que en este moment anem a desgranar l'actualitat d'Eurovisió i ràpidament anem en ella. Però no només d'Eurovisió, viu l'home. Sobretot el dia després, perquè, com he dit, tindrem entrevista en La Forte. Tindrem també la Met Gala en Alfredo Esteve i algunes cosetes més que anirem incloent al llarg d'esta única, primera i única hora del programa d'avui. Així és que, Aymar, comença quan vulguis, perquè Eurovisió aporta cola, eh?
3: Comence.
0: Aporta cola.
3: Jo ho he dividit en tres parts. La situació d'Espanya, que ja sabem com està més o menys, les novetats, que n'hi ha una molt important, i sobretot els resultats. Enguany era l'aniversari prou important d'Eurovisió, el 70 aniversari, i a la vegada també una de les més polèmiques per la participació d'Israel. S'ha celebrat en Viena, en Àustria, i bueno, anem a la situació d'Espanya, que ja sabreu quina és, però una de les grans notícies era la seva absència, no? Que no estava.
0: No participació.
3: La primera vegada que Espanya no participa des del 1961, des del seu debut. I, a més, Espanya forma part del Big Five, dels cinc més grans, no? Enguany els han nomenat Big Four, França, Itàlia, Regne Unit i Alemanya, que sí que han anat a participar. I, bueno, és una decisió que ha generat prou debat i en lloc de...
0: Però Israel també està en el Big... En el Big, lo que siga, no? En el Big Sound Festival.
3: També, no? Està en el Big Sound, també, sí.
0: Bueno, que se fan torrent, per cert, en guany.
1: Exacte.
0: Al costat de casa d'este home.
1: Ha sido noticia esta setmana.
3: A veure els veïns que diuen ahí, no?
0: Esta setmana que ve...
1: Jo crec que... Ja ha habido quejas.
0: Jo crec que... Anem a veure. Però viva España, señores. Vull dir, claro que ha habido quejas. Faltaria más. A veure, ja parlarem d'això la setmana que ve, val? És que traus uns temes que no toquen, Jota. Bueno, que al final, que Israel també estava en el Big Five, este, no?
3: No l'han inclòs, però a veure, Israel al final...
0: Bueno,
3: sí, sí que fica
0: five,
3: diners.
0: 6-7,
3: sí que fica diners, perquè Moroccan Oil és israelí, tinc entès. La empresa que patrocina Eurovisió.
0: Vale,
3: però no està inclòs.
0: Però no directament com a...
3: No està en el Big Five.
0: Vale. Hi ha capital...
3: A més, és però... que Israel se va incloure més tard a Eurovisió.
0: Vale.
3: I en RTV van emetre La Casa de la Música, no?, per celebrar estos 70 anys musicals, però separant-se d'Eurovisió.
0: Anem a veure, per a celebrar els 70 anys musicals, o sigui, 70 anys musicals d'Eurovisió. Però
3: d'Espanya en la música.
0: D'Espanya en la música.
3: Sí.
0: Antes de 70 anys no hi havia música en Espanya.
3: Sí, suposo que televisivament.
0: A veure, això és una cosa un poc rara, però, sí. Però bueno, com tampoc sabem exactament què és el que ha passat, tenim la notícia i la deixem ahir.
3: Tenim la notícia. I abans de que començara, farem emetre el missatge següent. El Festival d'Eurovisió és un concurs, però els drets humans no ho són. No hi ha espai per a la indiferència. I pau i justícia per a Palestina.
0: Això és... van emetre ahir.
3: Ahir, justet, quan... Sí. Abans d'Eurovisió i abans de La Casa de la Música. Van emetre el missatge i ja va començar La Casa de la Música, però anaren cantants de totes les generacions. Anar Rafael, Mónica Naranjo, Camela, també més actuals, pues, Guitarrica de la Fuente, Mètrica, Abraham Mateo...
0: Ah, pues n'hi havia ahí un bon... No?
3: Molt bon repertori.
0: Bon
3: n'hi havia molta sí. gent. Mm-hmm. Suposo que també va fer un poc la competència perquè Eurovisió se podia veure, però en YouTube.
1: Exacto.
0: Tenies que buscar-ho, eh?
3: Claro, que havia que escriure-ho. tenies que molestar-te. I això, podia veure a YouTube molt fàcil. De fet, també en internet els periòdics anaven emitint-ho en directe. Vull dir, l'única que no va ser, pues, RTV.
0: Vale, y después resulta que el apoyo del gran público le dona a Israel el segon lloc.
3: Efectivament, li dona el segon lloc. L'any passat també queda prou bé Israel. Li dona molt de voto el públic. De fet, Espanya li dona molta votació.
0: A veure, si el problema de que Melody quedara en el lloc que queda, jo crec que és una cosa que no s'escapa. Va ser una manifestació política a favor o en contra. I no vaig entrar ni si estic a favor ni en contra ni res. Però va ser una manifestació política que tens a gent a favor i gent en contra. Entonces la gent en contra va reaccionar.
3: Efectivament. Melody se mereixia més.
0: Sense ningú dubte. Un aplaudiment per a Melody, per favor. Clar que sí. Home, per favor. Bé, guanya Bulgària, sorpresón, no?
3: Sorpresón perquè entre els preferits estava Finlàndia.
0: Que ho diguem així?
3: Que de fet no, tampoc queda en mal lloc, però bueno, s'esperava primer, segon lloc i queda, a veure, primer, segon... Que el cinquè queda.
0: Parlarem d'Itàlia, parlarem d'Austràlia, parlarem de Finlàndia, parlarem inclús de França, que tenia una proposta molt melòdica, però tal volta no tan festivalera. Parlarem de la proposta d'Israel, que sonava molt bé. Vull dir, té més circumstàncies a banda, val? La cançó estava molt xula. Personalment, crec que ens posicionarem així a favor d'Itàlia i a favor de...
1: Finlàndia, inclús Austràlia.
0: I Australia.
1: Finlàndia sexta, eh? Finlàndia
3: sexta. Així tinc que el rànquing, que està a Bulgària, guanyadora en... Era el tema pop electrònic. O sea, mogudet, no? Que li agrada també a Eurovisió. 517 punts en total. Continuem en Israel, segona, 343 punts. Romania, tercera. Austràlia li seguís. Itàlia, Finlàndia. I l'última queda Regne Unit en un punt.
0: Que era del Big Four.
3: Sí. Ah, España sigue big, pero mai ha quedado es más big.
1: Haciendo el chiste fácil, podríamos decir que ha ganado una canción vulgar.
3: Sí.
1: Está muy chula.
0: Anem a escoltar esa canción, venga.

0: Yo creo que es una canción que para pasarela, con cambia ritmos y tal, pues igual Alfredo te podría venir bien, ¿no? Pero un desfile.
1: Estaba pensando, perdona.
0: O arrima del micro un poquito y ya está. Ahí damunt de la revista que tens preparada per a la secció d'avui.
1: Jo soc de paper i llapis.
0: Ah, està bé, no t'ho recordes.
1: Com diuen els italians, de la matita.
0: No, la informació està ahí.
1: Jo l'estava pensant i dic, m'agradaria fer un desfile i ficar-la. La fica tant des de... Perquè tu saps que sempre molt aficionat a ficar cançons un poc que la gent l'arranque en un desfile i que les motive. O sigui, que això és importantíssim dins de la roba.
0: Això, jo crec que aquesta cançó la veig molt a pròpia, no sé, per a un desfile, per a...
2: Eurovisió.
0: Per a barraca a les 5 del matí.
2: Per acabar la nit.
0: És canyereta, eh?
1: Sí. Jo volia dir una cosa del que comentàvem de això. El que me produeix és tristea increïble que per tots, del treball que n'hi ha darrere. Això és com els desfiles, com altres diguem. El treball que n'hi ha, els artistes que n'hi ha, tota la gent preparant-se per això, que ocorrisca el que està ocorrint. Me pareix molta tristea i apoyo moltíssim els artistes, encara que moltes no han col·laborat, perquè tots ja sabem per què, perquè l'opinió està en el carrer. El carrer a la gent li produeix tristea el que estiga passant, el que estiga passant per la gent que és sensible, que crea les cançons, que se les treballa, que estiga ahí. Que ocorrisca això, me pareix molt triste.
0: Bueno, al final jo crec que la controvèrsia va ser l'any passat, no? Perquè l'any passat sí que... Enguany sabies que no participaves i ja està. I no participaves. Enguany va ser una sorpresa, probablement per a Melody, que es va enfadar lògicament.
1: Lògic.
0: Però bueno, corramos un tupido velo.
1: Sí, jo miro soles la sensibilitat i el treball que n'hi ha de tots els que estan ahí preparant-se per este dia d'actuar. Això és el que jo penso, el que no se veu. No veus el festival i ja està, no. Quant de temps i quant d'anys n'hi ha preparant-se per això i que és, me pareix molt trist.
0: Bueno, el festival va transcorrer en normalitat, Aymar?
2: Sí, hi havia res escrit. Ahí en el públic també hi havia crits de Palestina, les manifestacions fora de molta gent. Evidentment, Espanya no va tornar, com hem dit darrere micros.
0: Però hi ha una cosa que em sorprèn, i és que dins hi havia molt de... manifestació favorable a Palestina. Imagina que ningú traurà una bandera d'Israel encara que estigui a favor.
2: No, de fet, jo crec que han prohibit banderes així.
1: N'hi havia control pel públic per entrar. Mira, està com... Això ja és dir, però què passa per una cosa? És un artista, és cultura, no ho entenc.
0: Al marge d'això, el que me xoca és que després el vot del públic ha anat clarament a Israel. Vull dir, lo que s'ha vist és una cosa, és una opinió, però els resultats han parlat d'una altra.
2: Jo crec que després en els resultats la gent sí s'ha dirigit més cap a la cançó. O sea, si li ha agradat o no.
0: Querido amigo, jo crec que en Eurovisió fa anys que ningú va només a la cançó.
1: Correcte.
2: Pues ahí n'hi ha una... ambivalència curiosa.
1: I la tristea que produeix el que diu Donís, que tristament és així, no?
0: Bueno,
2: pues Espanya no...
1: Però n'hi ha que valorar... N'hi ha que valorar al treball, a l'artista, que és el que jo estic defendent d'ací, o sigui, siga de la història que siga.
2: I ja, com he dit abans, la possible reincorporació de Rússia.
1: Això sí.
0: Anem a veure què passa. A mi m'agradaria que tornés a Espanya, a Eurovisió.
1: Sí.
0: Com a eurofan declarat que soc. I sobretot, des de l'any passat, en la injustícia de Melody. Sona Bulgària i seguim en Fora de Cobertura.

0: Mismo.
1: Anda.
0: Sí, sí.
1: Yo llevo así toda la vida.
0: Sí, pues. Sí.
1: Consumiendo a saco.
0: No, no, con su mismo coche, con su misma ropa, con su misma casa, que. O sea, sí.
2: Bien. De fe, Zara supera a Nike y ahora es la primera marca mundial.
3: O sea, Zara está en un momento. Zara està en un moment difícil perquè ara està buscant, Zara està perduda en aquest moment, encara que els beneficis siguin importants, perquè Zara pensa que li ha sigut molta competència, que antes sí, no sí. la tenia, li ha sigut Xina, li ha sigut Turquia, li ha sigut Índia, entonces està ara un poc a veure què passa. I el fenomen de Zara ja no és la roba en aquest moment, és la immobiliària.
2: Zara
3: que
2: Home.
3: És Zara, això és el que està passant ara en Zara. Zara que està
0: la
3: buscant...
0: La immobiliària?
2: Sí. Zara Home.
3: Tu saps que en València...
0: Però, com... però... Zara Home no és immobiliària?
3: No. Immobiliària
0: de... Seria mobiliària?
3: No. Immobiliària de comprar grans edificis. Ah. Acaba de comprar dos edificis en València en aquest moment, que és el que fa Xaflan, Carles Laura Colón, i aquest edifici meravellós l'acaba de comprar.
0: Carles Laura Colón?
3: Colón, sí. I l'hotel H&M. O sea, el moment... Zara està ara en ixe món. Perquè el que ella, es començaren de fer batins, ha fet la gran fortuna, i és una cosa per estudiar, que en la universitat s'estudia el fenomen Zara, es començaren a fer batins. La dona es comença a fer batins i a vendre-los per el mercadeig. Amancio Zara anava en la furgoneta a vendre per el mercadeig. Mira on ha arribat. I el fort de Zara en aquest moment és la immobiliària. És la immobiliària que tenen, no immobiliària, els edificis que tenen en tot el món. En els millors carrers del món. En València acaba de comprar fa 15 dies aquests dos edificis. Sí, entonces, sí. Ara Marta està intentant jugar buscant que n'hi ha un buit que és en el baix li han guanyat les que acabia de dir jo, Xina, Turquia, Índia. Això, el mercat...
0: Està ara com entre dos quartils, no?
3: I ella no vol arribar al luxe, perquè el luxe en un moment també era molt difícil, molt complicat. La gent està consumint, la clientela no és la de luxe. El luxe ara és el temps. No és dur una peça o un bolso o una joia de valor. Ara el que s'està potenciant en el luxe és dir, tengo tiempo para hacer esto. Per això veus que molts de multimilionaris porten tipus de roba anònima, de qualitat però anònima, no la megamarca.
1: Ja.
3: O sea, està en desuso ara la megamarca. El luxe ara és tindre temps. Tindre temps per viure, per fer el que tu vulguis, per llegir, per
1: estar... El autocuidador, per
3: no? I Zara està buscant, Inditex, millor dit, està buscant el punt mig, diguem, que és el que està ara en un buit mundial. El punt mig, en aquest moment, no n'hi ha clientela, no s'està consumint. Tots estan buscant aquest punt, per això és el fitxatge de John Galliano. Què va fer John Galliano? Què va fer John Galliano Inditex? Pues acaba, no ho sabem, perquè és una persona que estava oblidada i l'han recuperat altra vegada.
0: Salseo de la Met Gala, Alfredo, alguna coseta ahí digna de...
3: La Met Gala, pues que seguís ocupant, o sea, les revistes, seguís ocupant...
0: Però algú ha renyit en algú?
3: Sí, ha hagut moltes polèmiques perquè s'ha parlat molt de les dones i dels homes no s'ha parlat pràcticament quasi res. Quan sé que n'hi havia homes que anaven vestits.
0: La teua reivindicació, eh?
3: La teua reivindicació. La meva reivindicació de sempre. Perquè sempre la moda té que ser, diguem, casi exclusiva de la dona, cuando los hombres también vamos vestidos. Los hombres también llevamos ropa, los hombres también consumimos ropa.
0: Consumismo, el año del consumismo. Tenim ranking en fora de cobertura.
1: Vamos.
0: Atenció.

0: directo a Taulier y fuera. Menys mal, bueno, yo creo que no valía, ¿eh?
1: El tiro lo ha hecho, pero...
0: Sí, sí, pero yo creo que no valía, ¿eh? Se acaba. Se acaba el segon quart. Anem al temps de descans en un 33-36. 15 minuts de descans. Al tornar comença la batalla de nou.
2: Què preparació ja va, Maria?
1: ¿Del tiempo muerto?
2: No, es claro, del lanzamiento a una mano, no sé.
0: Una melonada, ¿eh?
1: Sí, no sé. Bueno, intentarlo, ¿no?
2: No, no, está claro.
1: Tienes el tiempo muerto, pero vaya, muy inteligente también las jugadoras de Valencia, bueno, esperando en medio campo.
0: Exacto. Y ya. Retiren los jugadores de Valencia Basket. La última en fero es Kalia Hilsman, capa vestidors. Y les de casa de Monsaragosa, que también han abandonado el tren de choque en esta pista del Roig Arena. Resten 14 minuts per a que arranque el tercer quart. Temps de descans en el Roig Arena, en un marcador de València Bàsquet 33, casa de Monsaragosa 36.
2: A partir d'ahí, Maria, la teva valoració de la primera part. Jo a casa de Mon el veig millor que en, sí, que en la nada, prou millor, eh?
1: Sí, al menos están generando más opciones en ataque que Valencia, ¿no? Y ahora revisaré la estadística, pero me ha parecido como bastante...
2: Es que a ti te penaliza, revisa tú la estadística, María, pero te continúa penalizando el triple, ¿eh? A tú.
1: Sí, totalmente, no. Nosotras no estamos para nada acertadas y Zaragoza, jolín, está aprovechando esa larga distancia en varias de sus jugadoras, ¿no? Pero como te digo, hemos perdido demasiados balones que no te dan opción a generar nada y Zaragoza en eso está más serio, más sólido y un poquito más acertado, quizás.
2: Bé, Maria, pues a veure què ocorre en la segona part. De moment, el descans està guanyant momentàniament de 3 punts casa de Monsaragosa en este segon partit de la final de la Lliga Femenina Endesa, que vos estem contant en la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
3: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
2: Estem oferint-vos este partit de la finalíssima en la Lliga Femenina de Bàsquet entre València Bàsquet i Casa de Monsaragosa. Estem contant-vos també des de les 11:30 la partida de pilota valenciana que està en marxa en el trinquer d'Oliva, campionat individual de raspall masculí, i hem d'obrir també futbol a les 12. Comencen els partits i en futbol femení començarà el playoff d'ascens a la Lliga Femenina Mueve. Partit de tornada. València, que va desaprofitar un cabàs d'oportunitats a la ciutat esportiva Andrés Iniesta, rep el Fundación Albacete en l'Antonio Puchades de Paterna en el partit de tornada. Al mini de Paterna estan Toni Galindo i Paula Alerín. Hola, Toni, bon dia.
4: Hola, Folgado, bon dia, què tal? Salutacions des de l'Antonio Pujades, des de la ciutat esportiva de València. Efectivament, bueno, partit vital, partit importantíssim, partit definitiu, que donarà accés a la finalíssima de l'ascens a la Lliga F. Anem a veure com se resol després d'aquesta cabassada d'equacions que, com bé comentaves, Salva, va tindre el València en territori de la Fundació Albacete. Anem a veure com es resol l'emissió empat a zero en el partit d'anada. Bueno, pues molts nervis, molta tensió. Hem pogut parlar abans del partit amb els pares de, bueno, de Pauleta, Isabel, que estava molt nerviosa també, els pares, el pare d'Àlex Moreno, el segon tècnic, que avui estarà a la banqueta perquè Miquel Crespo està sancionat en aquest partit de nada, també ho està Rebeca, que va veure la Rocha. Així que, bueno, ja tenim alineacions per part del València. Jara en la porteria, defensa de 4, de dreta a esquerra per a Tamarit, Lena, Nazaret, Pauleta, la capitana, mig del camp per a Jasmine Gemma, extrem dret Marina Martí, Mascarell per l'esquerra, Marcano i Teresa Bonató completen l'equip en la part davantera d'este 11 que presentarà avui Àlex Moreno. Per part de la Fundació Alba, entrenat per Virginia García. Virgi, Adriana en la porteria, d'esquerra dreta, defensa per a Miki, Lucía, Marina, Carla, mig del camp per a Leire, Dana, Mireia, Lara, i per davant Celia Gómez i Laura Ortega. A partir de les 12 arrencarà a la ciutat esportiva del València, a l'Antonio Puchades, este definitiu València femení Albacete.
2: En els comentaris va acompanyar-nos Paula Lerín. Hola, Paula, bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Salva. N'hi ha un ambientàs. Ui, a la ciutat esportiva de Paterna, l'Antoni Puchades, que jo estic...
2: Aquests partits són molt xulos, de viure, Paula.
5: Sí, sí, són molt xulos i n'hi ha molta, molta gent. També estic veient que està Imma Ibáñez, també, al palco, i també Carlos Graciada, que és el director general del València, Salvador Belda, també el president del València femení. Estaven arribant ara, o sigui que cap persona se'l vol perdre i així estarem contant-lo.
2: El

0: La meva reflexió, Paula, és que València Bàsquet en el partit, perdó, València Femení en el partit d'anar va ser molt superior, va generar un fum d'ocasions, de mantindre aquest nivell de joc, les ocasions s'entraran i superarà aquesta eliminatòria.
1: Suposo que sí, a més he estat parlant, no, durant aquesta setmana amb jugadores, amb el vestidor, i estan amb moltíssimes ganes perquè també van sentir el que varen veure, no? Que van ser molt superiors, que no varen aconseguir materialitzar totes aquestes oportunitats, i a més hi ha un poc de ràbia, no? Per el partit, també per com se va donar, perquè també es van sentir un poc encerrona, no? Allà al Albacete no hi havia ni aigua calenta, va ser un ambient també molt calent, i estan amb moltes ganes. Esperem que aquestes ganes les transformen en gols i que superen l'eliminatòria i passen a la final.
0: 10 minuts, perquè comença aquest partit definitiu per a València Femení, sí, en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna. Pues
2: Salva,
0: sí, sí, sí.
2: Només una cosa per apuntar, és que ens han dit que hi haurà homenatge abans de començar el partit a la València Femení B, i que ha quedat campió de la seva categoria. Recordem que aquest equip estava entrenat per Fernando Martín, que tràgicament mort en aquest accident en terres asiàtiques, així que tindrem homenatge per a les xiques del València B. Anem a veure si el primer equip també continua i segueix la senda de la victòria i pot clavar-se en aquesta finalíssima, que recordem, anem a veure si pot disputar contra el Villarreal, que serà esta vesprada aquest partit també definitiu entre el Villarreal i l'Osasuna.
0: Ara m'ho contes, Toni, també és definitiu el partit per al Deportivo Alcoyano. Es disputa a les 12 la tornada del playoff d'ascens a Primera Federació entre la Unió Deportiva Sant Sebastián de los Reyes i els de Fran Alcoy. Sant Sebastián de los Reyes va guanyar al Collao 0-2 i està en avantatge en la final per l'ascens a Primera Federació. El partit ens el va contar Álvaro Molina. Hola, Álvaro, bon dia.
3: Bon dia, companys. Salutacions a tots els oients de la Punta a Punt. En aproximadament 10 minuts començarà el partit, com bé has dit, de tornada d'estes semifinals del playoff a Primera Ref en Mata Pinyonera. Recordem que en l'anada va ser així, el Sanse va guanyar 0-2 i avui el Deportivo haurà de fregar la perfecció per tractar d'estar a la final. Contem ràpidament les alineacions per part del conjunt blanquiblau. Fran Alcoy, que és amb Unai Marino en porteria, línia de cinc amb Pablo Carbonell, Fran Moreno, González, Solves i Chinchilla, per davant Soler i Lledó, banda esquerra Izan Llinares, banda dreta Tico Iniesta i en punta el davanter referència Joan Piera. Per part del conjunt madrileny, Manolo Sanlúcar, que juga amb Lejárraga en porteria, possible línia de 4 amb Àlex Blanco, Lafargue, Marvin i César López, per davant Tribot amb Ale Galindo, Javi Robles i Pablo Olivares, per dreta Ferruiz, per l'esquerra García i en punta Bander. Ja diem, l'eliminatòria està molt complicada, però el conjunt d'Alcoy creu en la remuntada i hi haurà un centenar d'aficionats blanquiblaus acompanyant l'equip des de les 12, així al punt a punt, Sanse Alcoyano.
0: Vos el contarà Álvaro Molina. També tenim un partit important, el Villarreal 6 i l'Atlético Levante, que afronten la primera ronda del playoff d'ascens a Segona Federació. Este playoff, que constarà de 3 rondes, qui guanyi en esta jugarà l'accés a l'última i definitiva, ja de caràcter nacional, contra el guanyador de la Nucía, Atlético Saguntino. Pendent del partit va estar Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bon dia.
4: Molt bon dia. Com bé dius, comença el somni per al Villarreal 6 i l'Atlètic Llevant per aconseguir aquesta ascensa Segona Federació. Villarreal 6, que porta 18 temporades consecutives en la tercera, i un Atlètic Llevant que no aconseguís l'ascens, entonces va ser a la segona B des del 2018, amb primer Paco López i després Odriozola, que va finalitzar aquesta temporada. L'equip del Villarreal 6 de David Cifuentes va ser en el següent 11 inicial: Iago Moreira en porteria, en defensa d'esquerra dreta Keita, Palomares, Pedro Luque, Mauro Roca en el mig del camp, Adrián Ruiz i Traoré, per les bandes Mario Cervera i Seydou Llopis, Dalt, Kevin Henry i Nico Baratucci. Per part del conjunt del Llevant, de Álvaro del Moral i Sam Asier Herrera en porteria, en defensa d'esquerra dreta Salva Brui, Krug, Hussein i Aitor, en el mig del camp Calatrava i Pablo Rosón, per les bandes Mario Sese i Dani Cervera, Dalt, Álvaro Moreno i Brandon. Destacar que a més d'uns 200 aficionats del Villarreal que estan en la grada principal, també s'han aproximat, diria, uns més de 50, 60, 70 aficionats del Llevant. Parlava en algú d'ells i un dia que anaven a fer jornada completa este matí a animar al filial i esta vesprada en aquest partit tan important que es juga el Llevant per a la permanència en Primera Divisió. Així està a punt d'arrencar l'encontre, els jugadors en la zona de vestidors a punt d'eixir per a afrontar esta primera de les tres eliminatòries que té que jugar l'equip que finalment celebra el seu ascens a Segona Federació. A partir de les 12 arranca este Villarreal C Atlètic Llevant.
0: I com tot el que és important este matí en la Comunitat Valenciana a nivell d'esport, vos ho està contant o vos ho contarà la sintonia esportiva del Punt a Punt en Apunt Ràdio, com per exemple la pilota valenciana que està disputant-se campionat individual de raspall al Trinquet d'Oliva. Com marxa la pilota, Matías?
5: Doncs, Salva, s'ha retrasat l'inici de la partida, per lo que deien. Hi havia una partida prèvia de raspall femení que s'ha allargat un poquet més i després, així, el club de pilota Oliva està fent un homenatge a José Bosca, conegut com Bosca dins del món de la pilota, que era president d'honor del club de pilota Oliva, que va faltar a principis de maig i ha tingut així un xicotet homenatge del seu poble. I ara mateix estan calfant Marraí i Ivan després d'este paronet en una partida que, com dèiem, és molt important perquè, a banda de ser dos millors res per rànquing, és que en esta competició individual està sent molt atípica. Normalment és una competició de res, però és que només n'hi ha tres res i anem a viure avui l'única partida de quarts de final on s'enfronten dos res, perquè a banda de Marraí i d'Ivan també queda Bercher i la resta són tot mitgers, una cosa que és molt rara perquè fins l'aparició de Tonet, per a que ficar-vos en context, només Coeter, segon que també el tenim així a l'escala, havia sigut l'únic mitger en aconseguir aquest títol. En escala i corda, per exemple, no tenim cap mitger casca, perdó, només tenim a Grau, que va arribar a la final. I en la escala també tenim, per exemple, tenim a Tonet, tenim a Vicent, tenim a Salelles, que són dos de res que haurien d'estar en esta competició, però les lesions estan afectant molt a esta posició. També tenim a Bosio, que s'enfrontarà precisament demà contra Bercher en Xeraco, en l'altra partida que tancaria el grup A. I ara mateix estan fent les fotos d'inici de partida entre Ivan i Marraí per a donar inici en pocs segons a esta partida del grup B de quarts de final del campionat individual de raspall masculí. Aixina que ara sí que cantem el va de bo i que la pilota li diga el millor.
0: Tenim, per tant, directes amb protagonisme valencià en futbol masculí, futbol femení, en bàsquet i en pilota valenciana, i repassarem els marcadors dels nostres equips en competició durant el matí d'avui. Una vegada ja hem situat els camps on anem a estar presents, és moment de conèixer el nostre equip inicial per al matí d'avui. Són les 11:56. Esta és la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio.

0: L'alineació de professionals del punt a punt este matí de diumenge. La component Manolo Palomar i Rafa Larcón en el control de so. Xente Oliver en l'edició del programa. Mònica Calatayude en producció. Toni Galindo i Paula Ledín en el València Femení Fundació Albacete. Álvaro Molina en el Unió Deportiva San Sebastián de los Reyes Deportivo Alcoyano. Carlos Gallardo en el Villarreal C Atlético Levante. Matías Oliver està en el campionat individual de Raspall. Estarà clar a cobrir xarxes socials. El seu escoltar des de primera hora del matí al Roig Arena en bàsquet femení finalíssima de Lliga. Salva Gómez i Maria Pina i un servidor, Salva Folgado, conduint este programa.
1: Espai oferit per Teika, el bon vending.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
0: En el Roig Arena està en marxa, no? A punt, suposa, de començar ja la segona part. Salva Gómez.
3: A punt perquè resta un minut i 5 segons per a que arranque la segona meitat, per a que arranque el tercer quart. Estan ja preparades les jugadores de València Bàsquet, també les de Casa de Montsalados. Se rebent les últimes indicacions, Maria, tant per part de Rubén Burgos com de Arnau Ferreres.
4: Aquí estamos con ganas de empezar el tercer cuarto.
3: Con la morocha, ¿eh?
4: Sí. Aquí para que la gente se venga arriba, ritmo de aplausos y bueno, el mismo quinteto que comenzó. A ver qué tal este inicio de tercer cuarto, que es importante, ¿no? Pues frenar esos triples que comentábamos, intentar seguir buscando a Leo, que tiene que ser un factor diferencial de anotación y ahora empezar con una buena defensa.
3: ¿La morocha podría ser comparable al despacito?
4: Está ahí, ¿eh? Está...
3: No, porque es que con la gente...
4: Sí, sí, el ritmo, ¿no?
3: Sí, poquito, y sí. Estaba mirando así que la gente...
0: Pero de los Roin, ¿qué es?
4: Mira,
0: o...
4: qué bien.
3: Bueno, ya está, el Quevedo. Si es todo lo que no sea Quevedo, ya, mal. Arranca el tercer cuarto, el balón espera Valencia Basket. Leo Fibic, la que va a penetrar, defensada per Borakova. Ahí está Leo, a punt de perdre, recupera i la pilota viatja cap a les mans d'Ivon Anderson. Ivon Anderson que vol fer-se l'espai, arranca la moto i transforma la safata.
4: Locura.
3: Molt bé, Ivon Anderson. Esta és la jugada clàssica, marca de la casa, sí, d'Ivon Anderson. Ara el torn espera casa de Montsaragosa en Aminata Key, la que vol trobar a Mariano Ortiz, que amaga la pilota. Y que entrega capa Elena Goma, está de nuevo en Ortiz, la que va a filtrar, era un meló imposible.
4: Complicado.
3: Pero Aminata Gay y recupera Valencia Basket, 35-36, estemos ahí, María, estemos ahí. Top, llegó Valencia Basket.
4: Sí, el equipo ha salido con energía.
3: Y la pelota ahora viaja capa les mantiene la buena vida, el canto Elena, el step back, no entra, aquí no hay lástima, el lanzamiento de mitja distancia. Y el rebote espera Elena Goma. Que ja puja, però està alliberada.
5: Arranca el partit a Paterna.
3: I ficar-se un poquet més davant, ahí Aminata Gay es gira i li xiulen la falta a Guafam.
4: Sí,
3: dos tirs lliures. Dos tirs lliures per a Aminata Gay.
4: Floja també la falta, sí. Flojita. Una mano ahí flojita.
3: 8 minuts, 42 segons. València Bàsquet 35, Casa de Montsaragosa 36.
0: Comença el partit de la Ciutat Esportiva de Paterna, Toni Galindo.
5: Ha començat a rodar ja la pilota així a la Ciutat Esportiva de Paterna. Portem ja 25 segons 30 en esta primera part. Himne regional abans de començar el partit. Han simulat ja Arantxa Galastegui, l'àrbitre principal d'este duel. Així que València 0, Fundació Albacete 0.
0: Suposa que també està a punt de començar perquè estem veient les imatges pel canal de YouTube, que és un espectacle del Villarreal. Carles Gallardo, així que també de seguida començarà el partit entre el Villarreal Sell i l'Atlético Levante.
6: Ay, sí, esos dos capitans estan amb el trio arbitral, así va a començar de ser ese un partit, van a estar presents Miguel Ángel Tena, el director esportiu del Villarreal, i també el director esportiu del Levante, Héctor Rodas, que està en la zona de la grada principal. Així que de ser va a començar ja, s'estan fent les fotografies abans de començar el partit, este Villarreal, ser Atlètic Levante.
0: I a Sant Sebastián de los Reyes, Álvaro?
7: I ha rodat la pilota just d'ara, la posa en moviment el Deportivo, que avui vestís tot de negre, primer segons de Mata Pinyonera, Sanse 0, Alcoyano 0.
0: Tornem al Roig Arena, Gomis.
3: 35-40 i acció ara de falta per a la personal, crec que d'Ivon Anderson, seria la segon falta personal d'Ivon Anderson. I el valor serà per a Saragossa, ahí està, sí, per a Ivon Anderson, correcte, i els tirs lliures Mariona Ortiz. 35-40, 7 minuts 56 segons és el que li resta al tercer quart. El primer de Mariona dins, 35-41.
4: Mariona, que ha sumado ahora un par de acciones positivas, ¿eh? Está metidísima en el partido con esa, ese que, tiro, ha jugado un balón interior y ese robo a Guafam ahora de las manos casi.
3: Y que porta 15 puntos, ¿eh?, en el partido Mariona Ardín.
4: Está metida, está metida.
3: El balón espera Valencia Basket, punchante el balón Ivon Anderson, ahí está, arranca, frena en más izquierda, una clásica también de Ivon Anderson, que troba ya a Guafam, está para Elena Bonavida, le echó en la falta a Minata Gay, la personal, pero la dorsal 31 de Casa de Monsaragoza, y será balón para Valencia Basket, es la primera falta en este tercer cuarto de Casa de Monsaragoza.
4: La tercera, ¿no?, de
3: sí,
4: Gay,
3: sí. Tercera personal de Minata Gay.
0: Pero ya se han tornado, María, a pegar un tironet, ¿eh?, en el marcador, sí. Otra vegada.
4: Sí, pero se nota otra cosa. Veo que estamos más agresivas, que estamos más forzando esas penetraciones y esos tiros liberados. Me da otra sensación que el segundo cuarto.
3: La pelota de Elena Buenavida.
4: ¡Vamos!
3: Asiste yo de Elena Buenavida. Y agafa la pelota como si fuera rugby, ¿eh? Avançant metres i caiguent a terra, inclús per a transformar aquesta acció, 37-42 i falta d'Aguafam, que no ho compren.
4: Zaragoza está metiendo un montón de balones interiores buscando ahí esa pareja, ¿no?, de Gay con Aguafam, que como comentábamos antes, le está costando defenderla. Aunque Aguafam es grande, ahí hay kilos, hay corpulencia, ¿no?
3: Mira,
4: la están buscando un montón.
3: Mira, Rubén Fender, su partido en el árbitro.
0: Y Aguafam fuera, ¿eh?
3: Uy, quin triple de Elena Oma. 37-45, sí, y ha entrado Kalia Hilsman. Salva.
0: Sí, sí, sí.
3: Pero Aguafam. Ataca Valencia Basket, Raquel Carreras, Elena Buenavida, la que entrega la pelota penada a Ivon Anderson. Ivon Anderson, que vuelve a arrancar la moto de Ivon Anderson. El botet capadins per a transformar.
4: Fácil.
3: 39-45, así.
0: Mientras tanto, Carlos Gallardo ha comenzado el partido en la Ciudad Esportiva del Villarreal.
6: Así es, acaba de comenzar el partido. Los primeros minutos son predominio de l'esferi per part del filial Granato. Y per cert, estic veient la galeria que está Vicente Guaita, que va a ser porter de València del Celta, en costat de César Sánchez, altre porter reconegut, observant este partit entre el Villarreal y Athletic Llevant. Estem en els primers dos minuts de xoc, 0-0 entre els dos filials que valen en l'ascens a segona federació.
0: Torre Marrochar en el comís.
3: Que tramaran Folgado, César Sánchez y Vicente Guaita.
0: Acaba de pensar-ho, veus?
3: Que sí. Tramaran.
0: Sí.
3: Como decían en la película, no recuerdo si era Gran Torino, que tramáis morenos, ¿no? Era la frase de...
0: Gran Torino era, sí, sí, sí.
3: Gran Torino, 39-45, 6 minuts i mig per acabar el tercer quart. I ataca València Bàsquet, el valor per a Ivon Anderson, li ajuda ahí en el bloqueig Kalia Hilsman, troba per fora Raquel Carrera, estava alliberada, troba novament en el cantó Ivon Anderson de 3, no entra el triple, que llàstima. Si era así de Dins, María.
4: Sí, qué bien está jugando Anderson, como ha buscado ahí la espalda para ese tiro.
3: Y espera, que ve el triple de Elena Oma, no entra, menos mal, el rebote espera Leo Fibic.
4: Sí, el balance estamos ajustando mal, ¿eh? Estamos llegando desajustadas, tanto en mismatch interior como ahora el triple de Elena Oma, que estaba sola.
3: Se va pensando ahí Ivon Anderson, si penetrar o no. La que no se pensa es Leti Romero. Es queda curta el Yansamé, pero agafa el seu propio rebote. En segunda instancia, el Leti Dix.
4: También vale.
3: 40-45. A 4, Valencia Basket. Ataca a casa de Montes, Nerea Hermosa. Vinga, té que ser este el tercer quartel de Valencia Basket. Ataca por Acoba, per dins, trobant per fuera Mariona Ardí, defensada per Ivon Anderson. Ahí va Mariona, el balón de Nerea Hermosa, mitja distancia, la erra, menys mal. Y ataca Ivon Anderson, arranca la moto, otro baleo, Fibis de 3, no entra, el rebote espera Raquel, se la queda Raquel, 11 segundos, 10 segundos, marca la jugada de Ivon Anderson. Ahí está Ivon de 2, no entra, cree que la ha tocado, Boracova, cree que la ha tocado Boracova. Y ataca a Mariano Ortiz, es casa de Mon, filtra, perdín, espera Boracova y ni a falta de Ivon Anderson, es la tercera, sí. Si es la de Ivon Anderson...
4: Sí, está bien
3: la
4: hecha.
3: Tercera.
4: Había ahí un mismatch, ¿no? Boracova, pues es un alero alto que puede hacer mucho daño en su juego interior. La estaban buscando y ahí Anderson, pues, ha hecho esa falta para parar.
3: Pues es la tercera de Ivon Anderson, que porta 12 punts en este partit, 41-45, és la quarta falta de València Bàsquet. Ja en bonus. El baló ara és Pere, que s'ha de Montsalvat, per fora és Bancolé, que penetra, defensada per Raquel Carrera i transforma Bancolé, que físicament també és una barbaritat.
4: És grande, tiene...
3: Té molta potència i agilitat,
4: Sí.
3: Físic semblant al Leo Afam, encara que un poc menys de centímetres, però... Ahí está Leo Fibis, la falta de Bancolé y será baló per a València Bàsquet. Es la tercera falta de casa de Monsalagosa y creo que es la segunda de Bancolé.
4: Sí.
3: Ahí está la segunda per a Ornella Bancolé, la francesa de casa de Monsalagosa. Traurà des de la línia de banda València Bàsquet, que era el Casas, que la ficarà en marxa la capitana per a Leti Romero. Leti, Wiki, que bé que ho ha fet d'ahir. Leti Romero se fa l'espai, no entra, Calia, vinga, el rebot, espera. Casa de Monsalagosa, l'última en tocar, Calia Hitzman. Cal defensar, 41-47, ataca Saragossa. Ho fa Elena Puello, mitja distància, Nere Hermoso a dins. 41-49, ja ho té que parar Rubén Burgos.
4: Hay que estar un poquito más cerca. Hillman está demasiado hundida con una jugadora como Hermoso, que bueno, que tiene un buen tiro de media distancia. Antes ha fallado, pero ahí tiene que llegar Hillman, poner una manita y ir a por el rebote.
3: Y está embochida la afición de casa de Monsaragosa,
0: Es que no hay manera que Valencia Vázquez se acoste,
4: Sí, nos está costando. Parece que bueno, que dos o tres acciones estamos metidas, agresivas, el rebote, equilibrado, y de repente pues Zaragoza te mete un par de acciones y te vuelves a ir del partido.
0: Es que no estás per davant en el marcador, Salva, desde el primer quart, ¿no?
3: Sí, y creo que has estado per davant una vegada y un punt,
0: En els primers compassos, després res.
3: Sí, a remolque tot el partit, València Bàsquet femení en esta final, en este segon partit de la final. Va guanyar el primer 73-81. De moment està per baix 41-49.
0: Pues han de canviar les coses.
3: La cançó dels ataúds. No sé si és bon tema per a triar.
0: No.
3: En este moment de partit. Quan s'acaba de sentar així al nostre costat tot el grup de la Fúmiga, que està animant també a València Bàsquet, els autors de l'himne de València Bàsquet. El baló ja es reanuda en el xoc en Calia Hitzman, espera Leti Romero. Leti Romero amb esquerra, tractant de trobar alguna companya, troba solucions en les mans de Neo Fibic. I esta combina en Maria Araujo, per dins espera la va pilota Calia Hitzman, es gira Calia Hitzman, era impossible. En tres.
4: Que tenía dos y tres ahí, ¿no?
3: Sí.
4: Mucha mano.
3: Calia contra el Mon.
0: Sí,
3: en esta vegada guanyà el Mon. I ara els peus de Queralt Casas. Per a tractar de frenar ese atac de Casa de Monsalagosa.
0: Molt expressiva, Maria, Calia Hitzman, perquè cada vegada que erra una canasta no pot capturar un rebot, sempre posa cares.
4: Sí, i dos o tres segundos de que en vez de bajar a defender... Se queda ahí un poco con el árbitro siempre. Bueno, ella es así, ¿no? Tiene ese carácter competitivo, ganador. Pero claro, cuando muy bien, pero cuando muy mal.
0: Exacto.
3: Arranca Leti. Sistello de Leti Romero. Retalla la diferencia de 10 puntos. Valencia Basket, ya está Witt. 43-41. Golpe en la cara de Mariona Ortiz, que era el Casa, si no chiblen res. Ataca Casa de Mont. Defensa València Bàsquet, es Elena Puello, la que troba Nerea Hermosa de novamente en Puello. Puello que filtra per dins, espera Nadia Finga, el llançament de Puello no entra i el rebot espera Maria Araujo, que està que fer gran, bueno. Que lluita Nadia Finga, el no xiulen res. Continua la pilota per a València Bàsquet, ahí està per dins Calia Hitzman i li xiulen la falta abans de rebre a Nerea Hermosa. Falta que patís Calia Hitzman i és la tercera de casa de Monsaragosa.
4: Ahí está genial, hay que meter el balón a Hitzman en estas transiciones donde ahí la defensa todavía no está colocada.
0: Ahí era guañadora en ese duel, sí.
4: Sí, estaba clarísimo, Nerea ahí tenía que agarrarle el brazo para hacer la falta.
3: 43-51, será balón para Valencia Basket.
4: Griezmann, que hoy lleva
3: 6 puntos.
4: Todavía tiene que aparecer.
3: Va a hacer 20 en el primer partido, no es tampoco el habitual. Perderá la cuarta falta de Casademonte, también bonus. Ahí está, se la pensaba María Araujo de 3. No entra el triple, el rebote espera Vera Deyes. Espera que se le quede Nerea Hermosa y entrega a Laia Flores. Ataca a Casademont, 2 minutos y medio para acabar el tercer cuarto. Es el turno de Casademont de Zaragoza para atacar. Defensando Leite Romero también, que era el caso, a punto de furtar. Elena Puello entrega nuevamente a Laia Flores. Perfora Casademont Zaragoza. Defensa Valencia Basket en intensidad. Ahí está Elena Puello, lanzamiento. Aigua.
4: Qué buena defensa ahora, ¿eh?
3: Y el balón espera Valencia Basket, pero el equipo de Arancha. Ahí está Leti. Leti perseguida por Laia. Duel de Deus. Leti. Oh. Triple de Leti Romero.
4: Sumando.
3: 5-51.
4: Leti Romero, qué difícil de defender, ¿eh? Dos o tres bandejitas, tiro corto, triples.
3: Elena Puello combinando a la Zaragoza, es Nerea Hermosa, que está teniendo 2 minutos el día de hoy.
4: Aguanta,
3: está
4: Nerea, aguanta, Nerea, aguanta, María.
3: Aguanta, María. Aguanta la pelota, María, y son pases de Nerea Hermosa. Buena defensa de María Araujo, María Pina.
4: Sí, no haciéndole falta, estaba bien colocada, la tenía bien defendida. Nerea Hermosa es una jugadora pues que tienes que darle casi hecha la entrada, ¿no? Y ahí María ha estado súper inteligente sin meter la mano y aguantando con el cuerpo.
3: Leo Fibic de 3. Triple de Leo Fibic. Aparece Valencia Basket nuevamente en el partido. 48-51.
0: Es que necesitéis ese lanzamiento exterior, sí. María, no la he tenido en todo el partido, María.
4: Sí, al menos esa intención y esa amenaza de al menos intentar tirar, ¿no? De tenemos Colín, buenas jugadoras, está Araujo jugando al 4, está Leo, está Leti, que son buenas tiradoras, hay que aprovecharlo.
0: Pues tens morte en el Roche Arena, así que anem a pegarle una viada a la resta de partidos que tenim en marcha. Ciutat Esportiva de Paterna, Toni Galindo, con males coses en ese duel entre el València y el Fundación Albacete.
5: De moment no hi ha un gol, sí, la Ciutat Esportiva de Paterna. La veritat és que el partit està resultant espectacular. El València està tenint unes ocasions molt bones, però atenció, no te pots refiar, perquè també l'Albacete està rondant la porteria valencianista. Precisament tenim ara un córner a favor de l'equip manxec. Ahí tenim a la jugadora número 10, tenim a Lara, que va efectuar el llançament. Balón penjat a les mans de Hanna. Bon partit, espectacular, està a semifinal, partit de tornada, classificatori per a jugar a final d'ascens a la Lliga F. Estem en el 14, camí del 15 de la primera part. València 0, Fundación Albacete 0.
0: T'està agradant el València, Paula?
2: M'està agradant, però és de veres que està molt més igualat que l'anada del partit. Sí, molt més igualat. L'Albacete vol jugar més. Està tenint també opcions. És de veres que les millors les ha tingut el València, que amb un tir al que no ha arribat per molt poc Marina, que haguera sigut una ocasió claríssima. Ha tret xut de Yasmín, que s'ha estampat a la defensa. I m'està agradant, però és de veres que no està tan dominador com va estar a la Ciutat Esportiva Andrés Iniesta.
5: I una cosa, espectacular l'ambient que hi ha a la Ciutat Esportiva de Paterna. Estarem aproximadament rondant els 4.000 espectadors. Ambient extraordinari per a un partit extraordinari.
0: Busquem també com marxa una eliminatòria prou compromesa per al Deportiu Alcoyano, que ha d'alçar un 0-2 des del partit de anada, Álvaro Molina.
7: Ha fet un bon inici el Deportivo, que ja ha tingut la primera bona ocasió, llançament de Chinchilla, que se n'ha anat a la dreta de la... que defenen Lejárraga. Bon inici dels Alcoyans. Destacar també la primera targeta groga per a Javi Robles, jugador dels locals. Arribem ja al quart d'hora de la primera part. De moment, Sanse 0, Alcoyano 0.
0: Eliminatòria costera cap amunt per al Deportivo Alcoyano, però, com vos acaba de contar Álvaro Molina, les sensacions són positives i a la Ciutat Esportiva del Villarreal igualen els dos filials a 0, Carlos.
6: Sí, en un partit molt intens, molt competit i amb moltes interrupcions. Es nota que ja és partit del play-off i amb molta intensitat. De moment, l'únic ull l'ha ficat una jugada assajada del Villarreal. Nico Baratucci, que buscava a Mario Roca en l'àrea xicoteta, no arribava a connectar amb ell. Ara té una bona oportunitat, una falta un poquet llunyana en banda esquerra, l'Atlètic llevant al seu favor el conjunt d'Álvaro El Moral. La trau ràpidament, el valor que troba a Mario Sese en banda esquerra, que va intentar ficar el valor en l'àrea i la passa al seu company, que ara sí la fica en l'àrea. A veure el rematxi arriba algú i la rebutja com Patxell d'Ullopis per al Villarreal C. Portem 14 minuts de joc. Villarreal C 0, Atleti llevant 0.
0: I el Roig Arena demanaven triples i acaba d'arribar un altre espectacular, Maria Pina.
4: Va, brutal, ha sido un triplazo de Leti. Con, no sé, el reloj que queda un segundo.
3: Un segon,
4: brutal,
3: sí, sí.
4: A un pie, tras bote, sin apenas visión para el aro, que ha puesto al Roig Arena a tope.
3: Bueno, 0,3, pues... ha fet falta València Bàsquet, tirs lliures per Elena Puello, 51-51 al marcador, el primer d'Elena Puello dins. 51-52. I així acabarà en estos tirs lliures el tercer quart. Elena Puello anota el segon. 0,3, no dona temps a res. Que era el Casas, el llançament...
4: Mira, mira el balón.
3: Sí, sí, està a punt de... De arribar així la pilota. S'acaba el tercer quart, minut 55. Per a que comenci l'últim quart. La última batalla entre València Bàsquet i Casademont Saragossa, que se'n va a la fi d'este tercer quart. 51-53. Però n'hi ha possibilitats, perquè està molt viu València Bàsquet, que ha guanyat este tercer quart 18-15.
0: Acaba de voler repetir l'acció, el triple espectacular de Leti Romero. El missatge que envia Maria València Bàsquet és que arriba l'últim quart en el seu millor moment de forma durant tot el partit, eh?
4: Sí, con un Atleti Romero que ha aparecido en este cuarto, ha metido dos tiritos, un par de entradas y ese triplazo que nos ha hecho volver a creer y venirnos arriba, que creo que el equipo necesita, ¿no? Esa energía, ese espíritu para afrontar este último cuarto que va a ser súper complicado, que ahí estaba en el banquillo, Mariona estaba en el banquillo, Boratkova estaba en el banquillo y son jugadoras que van a empezar a aparecer y hay que tener energía y ser fuerte para contrarrestar ese talento, ¿no?
0: Bueno, pues el partit està parat en el Roig Arena, així que anem a tornar a la ciutat esportiva de Paterna, Toni Galindo.
5: Ahí está jugando el Valencia, de Marín, de Llarg, busca la posición de aquí, de Marina Martí. Ahora va a Marina Martí, fa la centrada, ajuda a les mans d'Adriana. Está buscando el gol el Valencia, Paula.
2: Sí, el deber es que ahí no ha estado encertada Marina, porque estaba muy avanzada la guardameta del Alba. Ella volía enviarla al área, pero acaba a les mans de la guardameta. Y es deber es que ahora el Valencia ha pasado un minuto de mes domini de l'Albacete, arribando a portería. Y el conjunt de Virgi está haciendo una presión, está presionando al Valencia para no dejarle fluidez al choc y que no pueda arribar tan còmodament, no, i tan fàcilment com va arribar a Albacete. Partit prou igualat, recordem que aquest empat li serveix al València, no, que si arriba així el partit n'hi hauria una pròrroga i després no n'hi haurien penals. Si és 0-0 o empat, passaria el València de ronda perquè és l'equip millor classificat, però el València vol un gol i vol passar a la final com toca.
5: Efectivament, el València va ser tercer, el Albacete acabar en octava posició, el València que vol estar en eixa final d'ascens de la Lliga F. Estem en el 20 de la primera part, empat a 0 en el marcador, València 0, Fundació Albacete 0.
0: Tornem al Roig Arena perquè se m'ha pres el joc, arranca l'últim quart, Gomis.
3: Sí, primers segons ja d'este últim quart.
4: Una falta ahí de Raquel Clara,
3: sí, en un parell d'atacs que no han menjat el marcador, perquè seguim 51-53 i la pilota espera València Bàsquet. 9 minuts 20 segons, Leti Romero. Falta i tirs lliures per a Leti Romero. La personal que li cau és a Laia Flores o Mariona? Jo crec que a Laia, eh?
4: Sí. Sí, sí, sí, Laia Flores.
3: A Laia Flores, la segon falta personal i tirs lliure espera empatar el partit Leti Romero. I atenció, al Roig Arena. Ja se nota, sí, que és l'últim quart, erra el primer Leti Romero. No. Es lamenta Leti.
4: Qué pena, lo está haciendo bien Leti, estos últimos minutos.
3: Respira Leti Romero, el llançament i anota el segon. 52-53. Ataca Casademont, defensa València Bàsquet, que l'Alcázar, intensitat ahí en Marino Martí. El balón esperava en Colé, troba les mans de Merri Zembe. Per fora va Casademont Saragossa, novament en Marino Martí. Molt atenta que era l'Alcázar. Que era l'Alcázar ahí, puntejant l'Ofix, a punt de furtar. La pilota arriba a Van Colé en el cantó, però Laia Flores, la penetració de Laia Flores. S'acaba i el rebote l'agafa Nadia Fingay. per a transformar, i sí que val perquè ara hi ha una altra jugada. 52-55, a 3 València Bàsquet.
4: Que pena, ataca. Havia sigut una bona defensa ahí, que pena el ser rebote de Fingal ahí.
3: Ara falta de Banco Le, que estava perseguint a Leo Fibic,
4: que no està contenta.
3: I és la segon falta ja de Casademont Saragossa.
0: Quantes porta Banco Le?
3: Esta és la tercera.
0: Però està moltíssim, eh?
4: Sí, sí,
0: sí. Falta.
3: Elles tenen en 3 a Banco Le i a Gay. Nosaltres en 3 a Ivon Anderson i a Guafam. Ataca València Bàsquet, ho fa Leti Romero, perseguida per Laia Flores. Ahí està Leti, Leti en una Laia Flores que no deixa molt d'espai. És el valor que viatja cap al cantó per al llançament de 3. No entra el triple i la pilota espera Laia Flores. Quina llàstima, ara que era el cas, és la que llançava de 3. I ara la falta de Leo Fibic per a frenar a casa de Montsaragosa.
0: Estava alliberada per al triple, però no ha pogut entrar.
3: Elles també estan nervioses, eh?
4: Sí. A veure, és que te quedan 8 minuts per a ser campiona de Liga.
3: O per a forçar un partit de tornada en cas de Casademont Saragossa. Partit de tornada que serà, vamos, en cas de ser allí, imagina't, imagina't.
4: Tu amigo se lleva, se lleva amigos, eh?
0: El teu amic i companyia, ja veuràs.
3: Sí, sí. Ataca a casa de Montsaragosa, no vull ni pensar-ho. Ahí està Berrigen pel llançament, despasseja per l'anella, el rebot espera Nadia Fingay, la finta de Borakova, troba el corredor, erra, i el rebot espera Sanse. Raquel Carrera. Vinga, vinga, Raquel.
0: Tenim gol del Sanse en esa eliminatoria contra el Deportivo Alcoyano.
5: ¡Gol del València! ¡Marcano, Marcano, Marcano, Marcano! Espectacular de l'equip valencianista, per la banda dreta, la centrada de Marina Martí, la pilota que acaba en la menuda, i ahí está Marcano, transforma el dorsal del València, transforma Marcano, marca el València, marca Marcano, València 1, Fundació Albacete 0.
0: Obre el camí, Paula, el València femení, que ja era hora.
2: Sí, a més, l'obri la seva màxima golejadora de la temporada amb 7 gols, la estadounidenca, que a més ja vam comentar que va marcar en els dos partits de lliga regular, no va poder fer-lo en Albacete, malgrat que va tindre ocasions, però avui sí, en una molt bona jugada combinativa d'un equip que ha cregut en la jugada i que estava cuinant a foc l'equip i sa jugada, i ja s'avança el València, que està més a prop de sa final.
5: Minuti. El València femení, sí, el València femení contenia Folgado, és un caníbal, està cuinant a foc lent al seu rival i finalment acaba de marcar. Estem en el bicamí del 25 de la primera part, València 1, Fundació Albacete 0.
0: Tenim gol del Sanse, Álvaro Molina contra el Deportivo Alcoyano.
7: I arriba el primer del conjunt local, Baloyar, que ha aprofitat Ferruiz, que és un dels jugadors amb més qualitat, posa el primer del partit i l'eliminatòria, que ara sí es posa ja molt, molt complicada. Arribem al minut 23 a Mata Pinyonera, comença guanyant el Sanse, Sanse 1, Alcoyano 0.
0: Mateix marcador en la ciutat esportiva del Villarreal, Carlos Gallardo. Mateix marcador, no, mateix minutatge.
6: Sí, sí, continua el 0-0, així sense gols, i el Villarreal, això sí, més a prop del gol en els últims minuts, eh? Especialment per banda esquerra, Mauro Roca està pujant amb molta valentia i ficant centres molt perillosos. També per la banda dreta ha tingut una bona oportunitat Seidou Llopis, així que millor el conjunt groguet, però de moment portem 23 minuts de joc i l'encontre continua sense gols en este Villarreal C Atlètic Llevant.
0: Tenim més cistella de Buena Vida al Roig, Arena Gomis.
3: Sí, anota Buena Vida per a retallar distàncies. Està a un, València Bàsquet 54-55, el llançament i entra el tir de Laia Flores. Jo penso que és de 2, eh? Ah, pues li donen de 3.
0: És 3, és 3, és 3.
3: 54-58, pues estava molt proper de xafar la línia. La pilota per a Raquel Carrera, falta, una llàstima perquè podia haver estat un 2 més 1, però seran dos tirs lliures per a Raquel Carrera.
4: Qué pena el triple de Laia Flores. El equipo está en buena dinámica, estamos intensas, cerrando muy bien esa continuación en Nadia Fingal y en Gay. Lo que pasa que, claro,
3: no se puede fallar,
4: no,
3: ¿eh?
4: Se puede llegar a todo.
3: No se puede fallar, Raquel. El primer de Raquel Lins. 55-58.
7: ¡Gol! La Vila Real, gol, gol, gol, gol.
6: l'Atleti, lleva en gran jugada per banda esquerra de Mario, sense que ha ficat el valor l'àrea xicoteta i crec que ha sigut Calatrava qui l'ha enfonsat dins de la gàbia del filial Groguet. S'avança l'Atlètic Llevant, ho celebren els més de 50 aficionats en banderetes dels colors del Llevant Unió Esportiva. S'avança el Llevant en esta primera, en l'anada de la primera eliminatòria d'ascens a segona federació. Villarreal C 0, Atlètic Llevant 1.
0: Comencen a arribar els gols este matí de diumenge en la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunte Ràdio. Estem en el Roche Arena, a veure si és capaç de voltejar definitivament el marcador i caminar en pos de la consecució del quart títol de Lliga consecutiu. València Bàsquet, Gomis.
3: Es queda curt del triple de Leo Fibs, però quina bona defensa en la jugada anterior de València Bàsquet. 56-58, ataca Casa de Mont, ho troba ahí Aminata Gay, el rebote espera Guafam, l'última en tocar és Aminata, el llançament de Gay, no entra, el rebote espera Raquel, vinga, vinga, vinga, vinga, en falta, li fan la falta Raquel Carrera. 5 minuts, 14 segons, a 2 València Bàsquet, Maria.
4: Qué momentos, qué dos minutos más tensos. Mínimo detalle.
5: ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Marina, Marina, Marina, Marina! ¡Gol! ¡La jugada per banda dreta! ¡De nou per banda dreta! ¡Entra fins la cuina y la clava per Malcourt! Marca Marina, marca el València, València 2, Fundació Alba 0.
0: Partit tancat, Paula.
2: Jo crec, bueno, és, encara és prompte, però és de veres que el València ha olorat la sang i que amb aquest gol l'Albacete s'ha vingut avall. I estava molt, molt feble l'equip manxego i Marina l'ha fet perfecte perquè ha aprofitat una errada gran d'Adriana i l'ha clavat com havia de fer-lo. Una Marina que està molt contenta. Una Marina que a més és d'Albacete, però està jugant al València i vol tornar a jugar a primera divisió.
0: Minut i marcador, Toni.
5: Estem a punt d'arribar al 29 de la primera part. València 2, Fundació Alba 0.
0: I el Roche Arena té pilota per a empatar el partit.
3: Empata el partit. Empata el partit València Bàsquet. Transforma els dos tirs lliures. Leo Fibic, que es va a la banqueta. 58-58. A mi me va a donar algo. I encara queden 5 minuts.
0: Però estàs, Maria, on havies d'estar, eh?
4: Sí, no, estamos... Estamos en la intensidad que necesita el partido, tanto en defensa como en ataque, ¿no?
3: Mira con Chula, el Roche Arena, y ahora la falta es Dibon Anderson, que es la cuarta.
4: Sí, Casademón, que ha entrado ya también en bonus. Así que cualquier falta para nosotras serían tiros libres, hay que aprovecharlo también.
3: Y nos salta Sporting 2, ¿eh? En esta Dibon Anderson, que es va a la banqueta y torna Ubiña a la pista. 4 minutos, 54 segundos. Per a que acabi el partit. 58-58. Si guanya València Bàsquet Femení, són campiones de Lliga. Aminata Gay, la pilota per a Casa de Montserrat, xiula el Roche Arena, Elena Oma. Indicacions des de la banqueta de València Bàsquet, Elena Oma. Que sort.
4: Que
3: sort.
4: Que ganastón, com ha hecho ahí una extensión aro pasado.
0: Sí.
4: Difícil de llegar.
3: Però
4: ahí,
3: està a punt d'eixir-se, i ha caigut dins al final. 58-60. Ataca València Bàsquet, Elena Buenavida. Vinga, és el moment. Elena, Elena Buenavida. Erra. I el rebot espera d'elles. Ataca Casademont. Ve Borakova, troba en el cantó. Nada, finga el de 3. No entra i el rebot espera. Pera, pera, pera, Leti. Furta Leti. Vinga, va Leti. Va l'opera València Bàsquet, Cristina Viña. El contragolp, l'equip de taronja de Rubén Burgos, que demana calma. I això és el que fa Leti, pausar l'atac. Ahí está Romero, trau per agua, fan de 3, no entra el triple, el rebote espera Nadia Fingay. Se la queda Nadia Fingay. 58-60, 3 minuts, 45 segons, ataca Casademont, que està a dos punts dalt. Defensa València Bàsquet, Elena Oma. Elena Buenavida, a punt de perdre Elena Oma, la pilota per aquí. Novamente Noma, ataca Oma, la penetració de Oma, Senís, l'última en tocar és Fingay. L'última en tocar és Fingay, pues no. Diuen que l'última en tocar és Raquel Carrera i serà Valòpera, Casa de Montsaragossa. 14 segons de possessió per a l'equip.
4: Vuelve Leo.
3: De Casa de Montsaragossa.
0: 3 minuts 30 per a la fi del partit.
3: Se'n va Buena Vida i entra Fivich. Ho entens?
4: No.
3: Jo tampoc.
4: Creo que el cambio natural debería ser Cristina, ¿no?
0: Exacto, yo también, Ubiña. Ubiña.
4: Ajustes ahí con Leti al base y bueno.
3: Mariona, regala el balón a Mariona Ortiz. Venga, late Leo Fivich. Leo, balón para Raquel Carrera, bota Raquel Carrera, se vuelve a clavar de baix de la anella. Pero Senis, porque no ni espai, esa minata gay. Raquel, erra. Erra Raquel Carrera y el rebote espera de ellas. Uy, uy, el que ve. Vuelve Ubiña al esmal, espera a furtar. Aguanta, la té Valencia Basket. 20 segons, venga, calma, calma, calma. 3,8, ahí está la pelota, pero Valencia Basket perfora Leo Fivich de 3. Triple de Leo Fivich. Per davant Valencia Basket. 61-60. Botxeria el Rochareda, Maria.
8: Adequada, si no vols que te faci un gol, cau en els peus de Marcano i clava el tercer, el segon de particular. I he dit Marcano, però és Mascarell. Marca el València, marca Mascarell. Sentencia l'eliminatòria. Fa el camí pla per estar en la final. València 3, Fundació Alba 0.
0: Allí ja van ser molt superiors i era qüestió de fer el primer gol, Paula.
2: Sí, a més, quin golaç de la canterana, que ha fet molt bona temporada amb el primer equip, és la segona màxima golejadora, amb 4 gols, ara en lleva 5. A més, una molt bona jugada perquè ha recortat, ha deixat clavada la defensa i ha marcat.
8: Atenció, l'Albacete! Gol! Gol de l'Albacete, marca Laura Ortega, una equivocació en defensa, es queda el balón a mig camí, la replega, la pesca Laura Ortega, encara porteria i retalla distàncies. 33 de la primera part, València 3, Albacete 1.
0: Busquem minut i marcador en la resta de partits que estan en marxa, perquè anem a centrar-nos en el final del partit, en el Roig Arena. Així que Sant Sebastián de los Reyes, minut i marcador, Álvaro Molina.
7: Arribem al minut 33 de partit, Sanse 1, Alcoyano 0.
0: I a la Ciutat Esportiva del Villarreal, Carlos Gallardo.
6: Estem en el minut 32 en contra, atenció, una ocasió, el Villarreal que s'entrava molt perill, un baló des de banda dreta, per ixe gol de Calatrava, fica per davant al filial Granota, minut 32, Villarreal C, 0, B, Atlètic, llevant tu.
0: Així que tornem al Roig Arena, resten 2 minuts i mig per a que concloga el partit, Gomis.
3: 61-63, 2 minuts 23, Leti anota per davant València Bàsquet. No, empata, perdó. 6-3. Són les ganes que tinc de que vaig a per davant. Dos minuts 10, 6-3, venint d'un triplàs de Mariano Ortiz, que està especial en este partit. El valor, es falta, no val esta jugada, es falta de València Bàsquet, és la tercera falta de l'equip. I està ben feta esta falta, Maria?
4: Sí, estava Leti con Borakova, que, bueno, es una jugadora alta y grande y estaba jugándole ahí en el poste bajo. Está bien hecha, tenemos todavía una falta más por hacer antes de entrar al bonus.
0: Això se ho va emportar, Maria, qui menys s'equivoqui ara, ja,
4: Totalmente.
0: Està tot molt igualat.
3: El baló ja en marxa de Saragossa per a Gay, per fora a casa de Montsaragossa, defensa València Bàsquet en tot. Troba Elena Oma, alliberada, vol arrancar Elena Oma, transforma Elena Oma.
0: Y está Hilsman fuera y Buena Vida fuera.
3: Sí.
4: Sí, yo creo que Leti está cansada, ¿no? Está, lleva esta segunda parte con mucho minutaje y
3: está
4: mucha
3: Leti.
4: Responsabilidad.
3: Leti troba el espai en llançament, es queda curtíssim.
4: Está cansada.
3: Es queda curtíssim en llançament y té opció de ampliar la renda a casa de Montsaragossa. Ahí está Mariona a punt de llançar el triple. La pilota espera que l'aguante a Minata Gay sense falta. Ahí está el baló per a Bancole. Un minut 24. Demana calma Rubén Burgos. Oh. Molt bé, Leti. No pot més, Leti. Leti no pot més. Sí. Té que frenar. Té que trobar a Raquel Carrera. Vinga, llança. No llança. Estava soles per a llançar de 3. No té confiança Raquel Carrera. Aguafam, se la juga de 3. Aguafam.
4: Esta sí.
3: Triple de Aguafam, s'alça el Roig Arena, s'alça tot el món, està per davant València Bàsquet, 66-65, apareix la teua estrella, la que se'n va a l'NBA, la que té que aparèixer avui per a ficar per davant a València Bàsquet, 1 minut 6 segons, heu de que parar a Arnau Ferreres.
0: He vist com hi sent pràcticament la totalitat d'integrants de la banqueta per a felicitar sí. a Guafam, Maria?
4: Sí, quasi està en medio del campo.
0: Sí, sí, sí.
4: Es que este es el momento, es el momento. Hay que venirse arriba, hay que sentir esa fuerza especial de jugar aquí, que para eso estamos aquí, y rematar, ¿no? Tener cuidado ahora con Gay, ¿no? Y ese emparejamiento que nos ha dado algún problema con Aguafam. Y ser inteligentes con el uso de las faltas, que como comentaba antes, tenemos una falta más por hacer.
0: Bé, Gómez, pues emoció màxima a un pas de que este puga ser el quart títol de Lliga consecutiu per a València Bàsquet.
3: A mi me dona algo. 1 minut 6 segons. 6-6, 6-5. De 1 guanya València Bàsquet. I serà valor per a Casa de Montsaragossa des de la línia de fons en el seu propi terreny de xoc.
4: Se ha cambiado el equipo, Elena, buena vida.
3: Molt bé.
4: Estava cansada, sí.
3: És moment de partit. Vinga,
0: juga el seu paper també el Roig Arena.
3: El valor per a Casa de Mont, puja la pilota Mariano Ortiz, pressionada per Leo Fivic. Apreta el Roig Arena, 15 segons de possessió, 57 és el que resta de partit. Ha minat a Gay, van apurar la possessió. Ahí està Mariona, Mariona pressionada per Leo, troba Elena Oma, està puntejada per Aguafam. Elena Oma que va cap a dins, se anota, que insiste jo d'Elena Oma per a ficar-se per davant Casademont Saragossa. 66-67, Cistelló.
0: Qué gran Cistella, sí, sí, sí. Oh,
4: yo
0: sí,
4: pensaba sí, sí. que se la comía, ¿eh? Le estaba persiguiendo a Guafam con sus 6,5 metros de brazos casi. Ah. Y qué bien ha hecho esa extensión a aro pasado. Ha sido un canastón en un momento súper complicado también para Zaragoza, ¿eh? A ver ahora la pizarra de Rubén. Imagino que sacarán de campo defensivo. Todavía es pronto para utilizar el saque de campo ofensivo. Agotar el tiempo que pase lo máximo posible con un resultado positivo. No sé, balón para Raquel o para Leo.
0: Es que resten 45 segundos, ¿eh?
4: Sí, sí, no, queda todavía. Fem?
3: Anotem ràpid, aguantem. ¿Qué faries?
4: Yo haría falta. Porque también tener el bonus es bueno para luego tú también.
3: Pero
4: si
3: ¿anotarías rápido ahora?
4: No. Rápido no.
3: ¿Consumirías el 24?
4: Sí. Que passi el màxim temps possible, sí.
0: Estem veient en la tele com estan fent moltes preguntes les jugadors que van eixir en este tram definitiu a canxa. Fent moltes preguntes a Rubén Burgos, eh?
3: Pues les que eixen són Ivonne Anderson, Raquel Carrera, Leo Fivic, Aguafam i Elena Buenavida. Són les encarregades.
4: Ah, pues no, saca de campo de ataque, perdona, salva.
3: De fer història. 45,6 segons. Baló per a València Bàsquet en pista de Casademont. Vinga, arranca la jugada. Baló per a Raquel Carrera, Raquel Carrera, que vol trobar solucions. Troba Leo Fivic, llançament de Leo Fivic, mitja distància, no entra. El rebot espera Elena Buenavida. Trobarà Leo Fivic, de 3, no entra i el rebot espera d'elles. Hi ha que fer falta, la falta de Raquel, no la xiulen. Vinga, Elena Oma, la falta és d'Aguafam, ara sí. Falta d'Aguafam, 29,9. I és falta personal d'Aguafam, encara sense bonus València Bàsquet.
0: Quin rebot havia guanyat Maria Elena Buenavida.
4: Sí.
0: Llàstima després que no ha entrat la cistella de Cidis, però era, quin rebot havia guanyat.
3: Triple, era ese triple de Leo.
4: Tiene imán.
3: Vinga, 29,9.
4: Que pena.
3: 6-6, 6-7. I ataca Casademont Saragossa en pista de València Bàsquet. Elena Oma la ficarà en marxa. Baló per a Nadia Fingay. Nadia Fingay trobant a Bancolé. Defensa València Bàsquet sense falta. A punt de furtar en la Buenavida. La última en tocar és, diu l'àrbit, que és Elena Buenavida, i és baló per a Casademont. 22,9. 66-67. Ara sí que n'hi ha que fer falta, no?
4: Ara hi ha que fer falta, sí.
3: I forçar els tirs lliures.
4: I tenir l'última posició en tu, claro.
3: Vinga, ahí està Leo Fibis, però no fa falta, aguanta. Mariano Ortiz puja la pilota de 9 segons. Ataca Mariano Ortiz. La pilota de Casa de Montsaragossa. Nadia Fingal, i la pilota per dins. La pèrdua, la perd Casa de Montsaragossa. 12,4 segons.
0: No pot xerrar ara,
3: 66-67. I és bola de partit. Moment de partit per a València Bàsquet.
0: Que errada com és elles, Maria, eh?
3: Jo crec que no te van a fer falta. Vinga, 10 segons. 10 segons.
8: Rocha Paterna.
3: Elena Buenavida. Vinga, Ivonne Anderson. És per a guanyar. Ivonne Anderson. La pilota per a Raquel Carrerano. Ivonne Anderson!
9: No! Campiones de Lliga, cistella d'Ivonne Anderson sobre la bocina, 68-67, guanya València Bàsquet, la victòria de les de Rubén Burgos, 68-67, cistella per acabar, així acaba la victòria, títol de Lliga per a València Bàsquet femení, no se ho creuen les jugadores, no se ho creuen en la pista. Estan plorant moltes d'elles, el cistelló d'Ivonne Anderson, per a transformar el 68-67. Guanya el partit València Bàsquet, València Bàsquet femení, són campiones de Lliga.
10: A punt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga femenina. Enhorabona, campiones!
0: Maria, quin final de partit, pràcticament fins l'últim segon, no s'ha pogut guanyar la final, i a la fi ahí la tens.
4: Brutal, increíble. No sé quantes jugadores tenia encima Anderson, com ha aguantado bien el aire, el cuerpo, el choque.
0: Tres, acaba de contarles, en la red.
4: Ha dado dos veces en el aro el balón y al final ha entrado, la alegría ha sido brutal, increíble el final, merecidísima victoria. Qué grandes dos partidos que ha hecho esta jugadora, ¿eh? Allí brutal, pero es que hoy ha mantenido un ritmo de anotación increíble. Es increíble.
0: Bueno, Gomis, contans la pista, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa?
3: ¿Me escolteu?
0: Sí.
4: Ahora sí.
3: Vale, pues ahora mateix en pista les jugadores de València.
4: Dos partidos que ha hecho esta jugadora, ¿eh? Allí brutal, pero es que hoy ha mantenido un ritmo de anotación increíble. Es increíble.
0: Vale, Gomis, contans la pista, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa?
3: ¿Me escolteu?
0: Sí.
4: Ahora.

0: Mira, María, que ve Casademont també felicitant esportivament a les seues rivals, eh? Pràcticament fins l'últim segon.
1: Sí, pese que ha sido, no sé, un final, yo creo que para ellas muy, bueno, y para todos, muy inesperado, ¿no? Esa bandeja tan complicada y de repente, ¿no? En unos ataques, en unos segundos tan cortos que, bueno, pues que se te vaya la temporada, ¿no? Pero bueno, pues justo campeón, han hecho un gran partido, ahí están saltando en medio de la pista, cantando con el público. Qué bonito, qué contentas, con las lágrimas, como comentaba de Queralt. Pues bueno, un culmin de emoción y de sentimientos, de tensión, que terminan y empiezan otras cosas, ¿no?
2: Mira, mantechanta a Ivonne Anderson, ¿eh? Mantechanta a Ivonne Anderson.
3: ¡Qué canasta!
2: Mis compañeros, increíble el ambiente que estén viviendo al Roig Arena. València Bàsquet Femení son campeones de Lliga. Per quarta vegada consecutiva.
3: Qué bien,
2: i ho han fet a la heroica. Increïble, no se ho creuen, eh, les jugadores. Que estan celebrant, ara s'abracen. Ara de seguida anem a tractar de parlar en alguna de les
1: protagonistes. I bailes, bailes.
2: Arriba també a la pista Juan Roig per a abraçar-se. En les jugadores per a felicitar a les seues jugadores, les cares evidentment de, bueno, pues de tristor, no?, de Casademont Saragossa, perquè han fet un partidàs, també n'hi ha que dir-ho, eh? I han estat molt prou de forçar aquest tercer partit.
0: Crec que podem escoltar...
4: Està explorant.
5: Doncs molta alegria.
0: Per al cas, sí, en apunt.
5: No sé encara com l'ha ficat la Boni, però ens ho mereixia, mi vida. Especialment fer-ho aquí.
4: Que millor forma, no?, de dir adeu a tota una trajectòria, a tot el que ha significat en València Bàsquet, però en un títol davant de l'afició.
5: Pues sí, la veritat és que molt contenta, ja et dic, d'aixecar el títol a casa.
4: Molt bé, Queralt, deixem celebrar hoy.
0: Declaracions de Queralt Casas a Josep Carbonell, la tele d'Apunt també en directe des del Roig Arena. Salva, suposo que ara de seguida, bueno, crec que també podem escoltar a Leti Romero.
6: Ella des de la defensa ha fet tornar a València Bàsquet a creure.
0: Gran sorrilla, però pensava que podíem escoltar a Leti Romero. A veure si podem escoltar-la. Si no, pues, de seguida escoltaré protagonistes. També el micròfon de Salva Gómez. Te deia, Salva, que la cerimònia va tot seguint, no? Perquè el títol van entregar-lo de seguida.
2: Sí, van a entregarlo. Bueno, ahora estén veient ahí el ballet Els Prohibits de Kalia Hilsman en venas del
1: show, el show.
2: En modo perreo, Kalia Hilsman. Donando todo, Estem así esperando desde la barrera, para poder entrar a quan s'entregue el títol. Pues parlar en alguna de les protagonistes, però ahí están todos en la banqueta, están repartiéndose unas bufandes y unas, bueno, pues también detalles, ¿no?, conmemorativos por esta liga, cuando están ya preparadas también todas las autoridades, de la liga, a nivel del Consejo Superior de Esports también, la alcaldesa de València.
0: Va la cerimònia ja, no, Salva? Va la cerimònia ja?
2: Sí, va la cerimònia ja. Sí, va la cerimònia. Estan ja preparant-se per a aquesta entrega de trofeus. En tota la plana major de la Generalitat Valenciana, de l'alcaldia de València, del Consell Superior d'Esports. I ahí estan col·locant-se ja per a entregar diferents trofeus, MVPs, medalles i la copa d'esta lliga femenina andesa, que és gegant, La copa és enorme. I ahí veiem a les jugadores de València Bàsquet col·locant-se les camisetes també d'un color gris.
7: Por creer, por
0: Este es Rubén,
7: compartido con la afición, con el club, y ahora tenemos que disfrutarlo y celebrar.

0: Són declaracions del tècnic de València Bàsquet, crec que era Teledeporte. No se poden continuar escoltant-lo. Bueno, pues me queda amb el micrófono de Salva Gomis. Salva.
1: Bueno, pues reben els primers galardons els àrbits d'esta final. I ara s'acosten tant Elena Oma com Mariona Ortiz per a recollir el premi de subcampiones d'esta Lliga Femenina Endesa. Ahí está la imatge de Mariona Ortiz i de Elena Oma, dos jugadores que avui han estat també de manera espectacular i ahí estan agraint a la seva afició a la parròquia de Saragossa, que s'ha desplaçat fins al Roig Arena per animar al seu equip.
2: Descans en Madrid.
0: Ara anem amb els descansos i amb el resum de les primeres parts en futbol, però estem centrats en l'entrega del trofeu al València Bàsquet.
1: L'alegria en la banqueta, s'acosta Enric Carbonell també. Estan muntant ara l'estand de campeones. I ahí van passant una a una les jugadores de València Bàsquet per a rebre aquesta minicopa. Se rèplica del trofeu. I cada nom, el Roig Arena contesta en un... ¡Ué! Quin ambient! Ahí están dos tres jugadores ya presentados. Y también el seu técnico Rubén Burgos, que no ha pasado una temporada fácil, porque en competición europea València Bàsquet femenina ha patit, pero este año son campeones de Liga, campeones de Copa de la Reina, y es el adeu a un cicle d'una plantilla que ha demostrat ser absolutament competitiva.
0: És que falta, Maria, presència en la final de l'Eurolliga, en la final a 4, és l'únic que ha faltat.
3: Sí, yo creo que también el equipo estaba pues preparado y formado para eso,
0: sí,
3: ¿no? Quizá nos expulsaron, bueno, nos vinculamos de la competición demasiado pronto.
0: Te quedas fuera más pronto, sí, correcto.
3: Bueno, a ver, están dando el MVP.
1: El MVP es para Raquel Carrera, Y entrega a María José Catalá, la alcaldesa de València, el MVP. Raquel, que es xira, que el dedica a totes les seues companyes. I ese trofeu de MVP en esta final de la Lliga. On ja dona un pas endavant la capitana de la Lliga Femenina, Queralt Casas, que se dona la mà en Cristina Oviña, que està absolutament emocionada. I ahí ve el trofeu.
0: Ahí arriba el trofeu. És un tros de trofeu,
1: És molt gran.
0: Sí, és molt gran, és molt gran, és molt gran.
1: Entrega el trofeu a la capitana Queralt Casas i a Cristina Oviña. Son el We Are the Champions de Queen. Y ahí va. Ahí va el trofeo. 1, 2, 3. Y al aire el trofeo. Bola el confeti. València Bàsquet son campeones de la Lliga Femenina Endesa per quarta vegada consecutiva. Eu celebren els jugadores.
4: Feliciten València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campeones.
0: El trofeo que han entregado Elisa Aguilar y José Manuel Rodríguez Uribes, que es el presidente del Consejo Superior de Sports, que han estado presentes este matí en ese partido que podía ser, y a la fi, Wasigut, decisivo en el título de la Liga Femenina Endesa. Qué bonita la imagen ahora, María.
3: Muchísimo. Es precioso como todo el mundo se ha quedado a ver este momento. ¿Cómo están las jugadoras? Entre no me lo creo, estoy feliz. Imagino que también ya termina, ¿no? Todos estarán cansadas. Ha sido un mes súper duro. Girona, la Copa de la Reina, ahora estos partidazos. Y bueno, pues caras de felicidad y de súper contentas de lo que le espera ahora disfrutar.
0: De la Copa Juan Roche.
1: Sí, ahora la imagen es Juan Roche en la Copa. oferint-la també a l'afició.
2: Descansa Paterna.
1: Des de les mans de que era el Casas, que ja torna a la pista.
3: Abrazos de las chicas también, con sus familias.
1: El abrazo,
3: El abrazo, qué bonito.
1: De Juan Ros también, Rubén Burgos. Y ahí veiem un contentísimo Juan Roig. Que a ver si podem parlar ell, vingarem. A ver si podem parlar en Juan Roig i escoltar les seues declaracions.
5: Molt important haver guanyat i sobretot el rècord d'assistente en dones està fenomenal i estem molt contents.
6: Molt bé, enhorabona.
5: Moltes gràcies. Ara anem a celebrar això i ja està. I després ja xugarem. Muy bien, enhorabuena.
6: El título de Liga, es el cuarto título, Juan.
5: Está muy bien, sobre todo el ambiente que hay, siendo femenino, estamos muy contentos, está fenomenal. Estamos muy alegres.
6: Un partido femenino.
5: Un partido femenino en el Rocha Arena está impresionante.
1: Juan, parlaremos en la Copa de la Reina, y es decir, es que este club no tenía techo. Continúa guanyant títols Valencià Bàsquet i no té techo.
5: No t'he entendido, però que estem guanyant i estem molt bé i estem molt contents. Moltes gràcies.
1: Les paraules de Juan Roig, així en el micro del Punt a Punt de Napunt Ràdio, també atenent als mitjans de comunicació, evidentment content del mecenes de Valencià Bàsquet després d'aconseguir el títol de Lliga en la secció femenina.
0: Que li han preguntat ja per la Final Four masculina, ja de tu moment, anem a celebrar primera sí. Soy, després pues, ja parlem de l'altre, no? Deixem-nos celebrar i respirar.
1: Sí, perquè és molt important el que ve per davant per a València Bàsquet, però això també és molt important. Perquè aquest tipus de títols, no?, i fer-ho com ja si fora normal, no?, perquè hem normalitzat que València Bàsquet guanya lligues, guanya copes, guanya títols al cap i a la fi. I, bueno, pues està molt bé, però no és lo normal, no és l'habitual. Ens agradaria que fora la norma, però cal celebrar. Jo crec que per ahí anava també el missatge de Juan Ros de, bueno, pues primer anem a celebrar, a disfrutar d'això i ja ens centrarem en el que ve, que també és molt bonic i també és molt important perquè és una Final Four d'Eurolliga en el masculí. Però avui és dia de celebrar en el femení i és dia de donar-li la rellevància i la importància que té un títol de Lliga per a les xiques de Rubén Burgos.
0: Bé, pues és la sexta final consecutiva de València Bàsquet. En 2021 va perdre 2-1 en la sèrie contra Perfumerías Avenida. Va perdre 2-0 2022 també contra Perfumerías Avenida, però a partir d'ahir, 2023, va vèncer Perfumerías Avenida 2-0. Posteriorment també li va guanyar 2-0 a Perfumerías Avenida. L'any passat li va guanyar 2-0 a Casa de Montsaragossa i torna a repetir amb victòria salva 2-0 contra Casademont Saragossa. És a dir, primer sí. Va superar el seu coco, que era Perfumerías Avenida, i ara és superior també a Casademont Saragossa.
1: No, és increïble el creixement de València Bàsquet en la seva secció femenina, fent història, consolidant-se com a un dels clubs importants en Espanya. I també pues, treballant a nivell europeu per a tractar de ser-ho, no? Però lo que destaca és en la Lliga, lo que destaca és en la Copa i és evidentment l'alegria, no?, que traslladen els jugadors de València Bàsquet, que a poc a poc van tornant a la pista per a celebrar, per a continuar ballant, per a continuar, bueno, pues, gaudint, no?, de lo que ha estat una festa tan gran. A punt d'atropellar-me Calia Hitzman, més mal que no m'ha atropellat, perquè si no, no ho contaré.
3: Ten cuidado.
1: Sí, no, que apareix un bou. Més mal, ha retallat allà a temps, eh?
0: Anaves a l'hospital directe, eh?
1: No, tal qual. Però ja van eixint, les jugadores per a celebrar, a veure si podem ara de seguida...
0: Bé, pues fem una cosa, Salva, anem a resumir primeres parts en futbol i en el moment tinguis protagonista, pues me demanes pas, val?
1: Val, perfecte.
0: Tu te quedes per ahí, Maria?
3: Lo que me digáis.
0: Sí, pues aguanta un poquet, val?
3: Claro.
0: Vinga. Maria Pina, que també està feliç, clar que sí, per la consecució del títol de Lliga en València Bàsquet. És la una del migdia. Busquem resum en futbol. Comencem per la Ciutat Esportiva de Paterna, amb un tram final de la primera part algo accidentat, Toni Galindo.
7: Molt accidentat, Salva, perquè al 43, expulsió de Nazaret, ha agafat de la camiseta a Celia, que ja encarava en solitari i porteria, per tant, roja directa, problemes ja també, no només per a este partit, sinó també per a la hipotètica i possiblement segura final d'ascens a la Lliga F, i posteriorment i pràcticament immediatament lesió, sembla que greu, de Hanna, la portera valencianista, que ha fet una parada espectacular, una parada impressionant, i en la caure s'ha lesionat el colze, sembla, de la el colze dret, s'ha hagut de retirar. Ha entrat la portera suplent Marina, i bé, doncs, problemes greus de cara a la segona part, i també doncs, dos jugadores que possiblement pergués de cara a eixa hipotètica final.
0: Estos contratemps te poden complicar en cada partit, Paula, o no? Com ho veus?
8: Pues sí, perquè jo crec que és una errada molt gran de Nazaret, perquè en una semifinal no pots fer això, perquè deixes amb una jugadora menys al teu equip, que encara que resta tota la segona part. A més, després d'eixa targeta, la falta és la que ha fet la gran parada Hanna, i s'ha estampat amb el pal, i és on s'ha lesionat. A més, Marina estava molt afectada, perquè de veres que sembla una lesió molt greu, i que esperem que aquesta errada de Nazaret no li coste al València la final, perquè és de veres que el marcador és un 3-1, però clar, resta tota la segona part amb una jugadora menys, amb altra portera que no està tan acostumada a jugar, a Marina Llàcer. Ha fet una molt bona parada després d'entrar al camp, però és de veres que no és tan fàcil com podia ser.
0: Gràcies a tots. Vale, Paula, pues ara de seguida viurem el començament de la segona part de la Ciutat Esportiva de Paterna, perquè de seguida anem al Rocha, perquè Salva Gomis estarà de seguida amb protagonistes. Així que resumim el primer acte en ese duel Álvaro Molina entre el San Sebastián de los Reyes i el Deportivo Alcoyano. Si ja la eliminatòria estava costera cap amunt, ara està ja molt complicada, Álvaro.
9: Així no és, el partit ha sigut molt paregut al partit d'anada, defensa molt fèrrea a la del Sanse, fent el partit molt rocós i intens. És cert que el Deportivo ha tingut alguna arribada perillosa, però continua sense eixa efectivitat de cara al gol.
0: Aguanta un moment, Álvaro, perquè demana pas Salva Gómez amb Raquel Carrera. Salva.
1: Sí, perquè estem en Raquel Carrera, que està cridant a la seva família, a veure si pot acostar-se. Así es, en Raquel Carrera. Raquel, enhorabuena.
10: Gracias.
1: ¿Cómo has vivido esta final en la que, bueno, pues evidentemente es un título, te han dado el MVP, pero es la cuarta vez que lo consigue este club?
10: Bueno, muy contentas. Al final, el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada, yo creo que ha sido enorme. El equipo ha sabido adaptarse a cada situación que hemos vivido, que no ha sido fácil, y yo creo que lo hemos demostrado.
1: ¿Cómo resumes una temporada en la que ha habido altibajos, pero sois campeonas de Copa de la Reina, campeonas de Liga, y dejando muy claro que Valencia Basket femenino es una realidad y es una y es fuerte en España?
10: La definiría como la garra que tenemos. Al final, yo creo que nos agarramos a los partidos, veníamos de una mala racha, y al no ser favoritas también nos dolía, ¿no? Después de ganar tres títulos, pero yo creo que hemos demostrado que el Valencia Basket siempre está ahí y que compite.
1: Te hago la última. ¿Cómo has vivido la canasta de Ivonne Anderson? La última.
10: No me lo he creído. Le he dado las gracias, le he besado los pies, le he dicho que al final, cuando nos enfrentamos en la Eurocup, ella me la tenía guardada, y que gracias por no tener resentimiento.
1: Gracias, Raquel. Les paraules de Raquel Carrera, la MVP d'este torneig. Anem a tractar de tindre més protagonistes, però evidentment emocionada, Raquel Carrera. Que explicaba así cómo ha vivido la cistella final de Ivonne Anderson para este título.
0: María Bolén, bueno, pues el teu resum de, no ya de partido, sino de temporada. La temporada a la fi se tanca de manera fantástica, porque, bueno, pues al recent título de Copa se ha fichado el título de Liga, y ya le van 4 consecutivos.
3: Sí, pues, bueno, pues yo creo que es un resumen lo que ha dicho Raquel, ¿no? Esa, bueno, pues una victoria como con rabia, ¿no? De pues superar momentos de la temporada que han sido súper complicados, y las jugadoras lo han vivido, ¿no? Pues jugadoras que han ido, fichajes que han ido incorporando hasta última hora.
0: Aguanta, María, porque está comisará a Ouviña, Salva.
1: Sí, estic en Cristina Oviña, que està en el seu xiquet. Cristina, imagino que muy contenta, ¿no?
10: Muchísimo. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Todavía estoy un poco en shock, que no sé ni dónde estoy, pero muy guay, muy contenta.
1: Para ti, después de una etapa de, no quiero decir incertidumbre, pero sí de salir del equipo, de volver, bueno, se te está escapando el nene, que va gateando por toda la pista, pero es absolutamente protagonista. Pero, ¿cómo has vivido una temporada en la que has ido, vuelto y acá has acabado siendo importante?
10: Pues he acabado disfrutando lo que, vamos, disfrutando muchísimo, la verdad, de verdad. Cada minuto era un regalo y estoy súper contenta y agradecida.
1: ¿Y ahora qué?
10: Ahora disfrutar.
1: Gracias, Cristina.
10: Gracias.
1: Les paraules de Cristina Oviña, que està, a veure, tampoc li volia llevar molt de temps perquè és que el xiquet s'escapa, està gatejant i pot eixir del Rochanen en qualsevol moment. Estava pendent del xiquet, evidentment, que bueno, va en les ulleres, de la Lliga Femenina Andesa, va estar protagonista també en la Copa de la Reina.
0: No, se'l portarà segur a la celebració de Lliga.
1: Sí, el fill de Cristina Oviña. Una de les mares d'este equip en tots els sentits, perquè és la personalitat, la seva manera de viure aquest esport, de, bueno, de traslladar aquesta experiència també a un vestidor que té gent molt jove i que ella jo crec que sempre ha estat per a fer aquest nexe d'unió entre les més veteranes i les més joves d'esta plantilla.
0: Que important serà en una pretemporada en condicions recuperar la pròxima a Oviña, Maria?
3: Pues sí, es complicado de encontrar, Cristina es un perfil de base que ahora es muy complicado de encontrar, ¿no? Que es menos anotador, es director, tiene, bueno, pues ese contexto y esa visión de juego que bueno, que lleva muchos años, ha jugado en muchos países, lleva mucha trayectoria encima. Pero bueno, el club, bueno, pues como comentaba también Salva, ¿no? Termina un ciclo, tiene que tomar otra vía que seguro será pues un escalón más, que hay que evolucionar, el baloncesto cambia y seguro que sacamos un proyectazo súper competitivo con otro perfil de jugadoras y otro juego distinto.
0: Bé, Maria, pues no volen llevar-te més temps. Suposo que també voldràs festejar el títol. Ens has ajudat tota la temporada a comentar i analitzar els partits de València Bàsquet en competició europea, en Copa. I ara en Lliga volem donar-te les gràcies i no sé si vols dir alguna coseta més.
3: Yo, bueno, quería también agradeceros a vosotros por la oportunidad, por confiar en mí, por lo bien que me habéis tratado, por los buenos consejos que siempre me dais y vivir el baloncesto juntos, bueno, pues baloncesto femenino y muchísimas gracias porque lo he disfrutado un montón.
0: Y a mesas a Pérez de moda en compañía de
3: música.
0: María Pina, gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Adeu a Maria Pina, ara de seguida tornem al Roig Arena amb protagonistes, però busquem també final de pilota valenciana. Tenim per ell ja Matías, Oliver Matías.
11: Doncs sí, Salva, s'ha acabat així el Trinquet d'Oliva amb victòria per ell, va amb 25 per 10 en una partida que ha tingut dos partides en una. Per què? Perquè és un trinquet llarg, 15 és molt llarg i a la mínima errada poden guanyar l'esquena i beneficiar el que xoava en el rest. I com dictava aquesta lògica, Marraí ho ha aprofitat en el primer xoc i també tenia opció d'enviar-la, d'encalar-la a la llotxeta o a la galeria, i això ha facilitat que mentre que el del Dau ha de xuar per dins amb més mentides. I quina és la solució? Doncs la treta, i amb això Marraí ha fet dos xocs seguits, ha ficat 10 per cap, un parcial de 12-15-1, però que Ivan és un bon diesel, va calfant-se, es notava que tenia molèsties en aquest colze, en la treta, anava de menys a més, però una vegada que ha soltat el braç, ha trobat espais per a fer-li mal a Marraí, ha activat el seu manual, ha ficat segona, tercera, quarta, quinta, i quan fica quinta, Ivan és prou difícil d'aturar. I ara Marraí, que s'ha vist obligat a passar a l'atac, s'ha vist obligat a manejar-se del joc, no estar ben col·locat per a defensar-se, i també li donava l'esquena a Ivan, aixina que li ha facilitat un poc el xoc al jugador d'Ontinyet, i ha canviat la pel·lícula perquè també li ha guanyat la moral a Marraí, i Ivan ha començat a reconar-lo contra el rebot, i en definitiva ha fet primer un parcial de 13-15 per cap, que ha continuat amb 16-15 per 1, així deixant un marcador de 20 per 10 en el Juminos. Sí que és de veres que Marraí ha reaccionat, ha fet 2-15 en l'últim xoc, però Ivan ha tornat a ficar la maquinària en marxa, li ha pegat la volta i tal, ha sigut la desesperació de Marraí, que fins i tot ha donat l'últim 15 perquè ja estava, era una pilota parada i ja estava molt a prop i ja sabia que Ivan anava a convertir ese 15 i en definitiva doncs a emportar-se eixa victòria en què tanca el grup B després de la victòria d'ahir de CB contra Lorja i que continuarà demà en el campionat individual de raspall masculí amb la partida entre Bercher i Bosio, en este cas corresponent al grup A, on Tonet ja va vèncer 25-5 en la partida de Sena contra Murcianet, i serà el Trinquet de Xeraco. I mentre aquesta vesprada a Ravel Ferbunyol continua el campionat de raspall femení, en este cas quart de final, a les dos grans favorites, Victòria contra Xulia, Victòria, que és la vigent campiona, i Anna contra Míriam a continuació. Unes partides que començaran a les 5, com dèiem, en el Trinquet de Rafael Buñol. Així que això ha sigut tot, aquesta ha sigut la pilota del cap de setmana i continuarem en este campionat que, com dèiem, sempre és el campionat més emblemàtic, el que vol tot el món perquè es veuen coses diferents i que estem així donant des del principi, des de les primeres rondes en punt a punt per a tots els oients.
0: Gràcies, Matías. Quedem a l'espera de protagonistes.
12: CaixaBank amb la pilota valenciana. CaixaBank patrocina este espai.
0: Hem de tornar al Roche Arena perquè continua la ronda de protagonistes amb Gomi Salva.
1: Sí, a veure si podem parlar perquè està signant autògrafos Ivon Anderson.
13: La Paterna,
0: ara anem ahí, Toni,
1: I volem preguntar-li, Ivon, how did your experience with the tournament in La Liga? How was your experience in the first time that you played La Liga and win La Liga with Valencia Basket?
14: No, my experience was amazing. You know, I've been here since January, and it feels like I haven't been here that long because, you know, I've been with these girls. I mean, we just immediately bonded. It's amazing. It's amazing to win with these girls. Amazing to win for a club like this. And honestly, the toughest league in Europe. So I just feel really good. Good experience.
1: How do you remember? How do you remember your game-winning shot?
14: Honestly, I just remember thinking, "Get the ball up." But I got really close, and once I got close, if no one blocked me, which no one did, I'm confident I can make that shot. So.
1: How are you going to celebrate?
14: Whatever my teammates want to do.
1: Thank you.
14: Thank you.
1: Les paraules de Ivon Anderson, que es contava com havia estat aquesta cistella guanyadora, que ha vist l'espai, que ningú que ha sentit que ningú podia parar-la i ha transformat una cistella guanyadora per a donar-li el títol a València Bàsquet, la protagonista, sense cap dubte, en anglès, és el que n'hi ha, Ivon Anderson, en esta final de la Lliga per a València Bàsquet. Ara de seguida anem també amb més protagonistes, perquè d'ací no res estarà també Rubén Burgos, vos avise en sala de premsa.
0: Perfecte, Gómez, Ivon Anderson en anglès, però Gómez és un tio preparat. Tenim, entretant, gol a Paterna, Toni.
13: Golaç del València, golaç. Marca Yasmín, marca el quart, al minut 2 de la segona part. No hi ha problemes, no hi ha contratemps. Rebant contra el vent, rebant contra les marees. Marca el València al quart, marca Yasmín des del pic de l'àrea. Creuant la pilota, la clava a la dreta de la portera de la Fundació Albacete. València 4, marca Yasmín, Fundació Alba. Un, i te ho ha dit Paula abans de començar el partit, tenien la mirada de la Trigueresa, avui anava a entrar tot el que no entra en el primer partit.
15: Gol en Villarreal, marca el davantero de Villar del Arzobispo, marca Brandon Yarce per a l'Atlètic, llevan que fa el 0-2 en el minut 4 de la segona part, marca Brandon, Villarreal 0, Atlètic llevan 2.
0: Pues ahí está el gol, Carlos. Era molt dominador el conjunte granota.
15: No, la primera gran ocasió de la segona part havia sigut per a Mario Cervera en un xut que a punt està d'anar dins de la porteria. Serà molt poc al costat de la porteria, però és que en este partit jo contaria el doble d'ocasions i aproximacions per part del Villarreal C, però és que cada volta, esa és la tercera ocasió clara que ha tingut el Llevant de tot, no, el
0: acaba
15: partit.
0: Acaba de veure el gol i penalitza, però... de quina manera penalitza la errada del central del Llevant,
15: Sí, que avisa soles a Brandon, sí. que ha tingut que afusellar ja al porter, però dic que un Atleti van molt ordenat, perquè ocasions clares no li han fet moltes, però sí que aproximacions del Villarreal ha tingut moltes més que l'Atleti llevant, però l'Atleti llevant en de tres ocasions dos gols, quasi màxima efectivitat per al conjunt del Valor Moral, que en fica un 0-2, que ja li deixa molt a favor, perquè recordem que si ja empat en el global de l'eliminatòria, se jugaria una pròrroga en el partit de tornada, però no hi hauria penals, passaria l'equip millor classificat en esta, que seria l'Atleti llevant, així que tindria que anar a per una victòria, a fer tres gols en este resultat momentani, el Villarreal se a Buñol la próxima semana.
0: Minuto y marcador a la Ciudad Esportiva del Villarreal, Carlos.
15: Estem en el minut 50, ja quasi 51 de partit. Villarreal 6-0, Atleti van 2.
0: Sí, sí, t'acabem d'escoltar perfectament, Gomis. Estaven resumint i no hem pogut encara parlar de la primera part que ha fet el Deportivo Alcoyano a San Sebastián de los Reyes, Álvaro.
16: Sí, estem en la segona part en marxa. El més destacat que hem tingut de moment en estos primers 8 minuts de la segona part és un canvi que ha fet Fran Alcoy, ha entrat Àlex Alonso i se n'ha anat el central Solves. De moment, poquetes arribades, li està costant moltíssim al conjunt d'Alcoy, que hauria de fer 3 gols per arribar a la pròrroga. Arribem al minut 9 de la segona part, Sanse 1, Alcoyano 0.
0: Estem amb més protagonistes des del Roig Arena, Gomis.
1: A veure si se podem parlar en Càlia, volíem... està enfadada perquè no queda red, no queda xarxa. Volíem emportar-se un trosset de xarxa i a veure si podem parlar encara que siga un minutet en Càlia. Càlia? Bueno, va boixa buscant tisores, Va boixa buscant tisores per
0: a
1: llevar-li... No, vaig a agafar perímetre de seguretat perquè va a tallar-li un trosset de la de Maria Araujo, que s'ha emportat mitja, i vol guardar-se un trosset de Calia Hitzman. Així que a veure si no se'ns escapa, eh? A veure, però sí, Calia. Calia. Calia, Calia. Espera, que se va, eh? Que se'n va a buscar l'altra. Espera, no, que va l'altra cistella a buscar... Bueno, és que vas perseguint a Calia Hitzman.
0: Bueno, pues ara el moment el cas és Calia Hitzman. Salva, pues vos demanes pas mentre tant.
1: One question, please. A veure, one question. Hitzman. You have played a great game in Zaragoza, but that game was more difficult, no?
17: I think it's all difficult. It's all difficult.
1: I want to ask you.
17: Ah,
1: que le dé un segundo, que va a cortar la red. Bueno, pues ahora vos digo.
0: Salva, tranquila, Salva. En el momento tenga ya el otro de.
1: Es que me la conec y se escapará.
0: Sí, ¿no?
1: Pero bueno, estic esperant si vais de la escala, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí es que a l'espera de Calia Hitzman, mentre tant. Clara, bon dia, per cert.
18: Bon dia, Salvat, que tenim no moltes coses.
0: No t'han deixat parlar en tot el matí?
18: No passa res, perquè ha sigut ara, un bon motiu.
1: Ara ja tinc a Calia. Calia, Calia, your second title with Valencia Basket. What do you feel?
17: My what?
1: Second title.
17: Oh, second title. I mean, winning always feels good. I mean, it's amazing. This is a winning club, and I'm glad that we were able to do what was expected of us.
1: I have to confess that I give you our nickname. I want to ask you if you like it. It's Julka. Do you like?
17: Not necessarily. It's not so feminine, but I understand why you say that. Strong, yes. I watch Marvel, so it's okay with me. I won't say anything about it.
1: Okay.
17: yeah, it's okay.
1: Thank you.
17: All right, thanks so much. Thank you.
1: Les paraules de Julka, que diu que li pareix bé, que veu les pel·lícules de Marvel i que entén la referència per aquesta força femenina que té ella i que, per tant, pues, si ella me dona el permís per a dir-li Julka, jo li dic Julka.
0: Perfecte. O sigui, a nosaltres ens agrada també Julka, la sèrie de Disney, Abogada Julka. Clara, has de donar-me un... marcador d'un partit de bàsquet també important este matí.
18: Sí, ara mateix ja tenim bàsquet en xoc a Castelló amb l'amics del bàsquet Castelló disputant i ja tornada de semifinals del play-off d'ascens a primera FEB davant el Llíria. Els castellonens van guanyar el primer partit per 82-72 i per tant defenen 10 punts d'avantatge en l'eliminatòria i ara mateix al temps de descans el marcador és 43-31 per al Castelló i recordem que així compta el marcador global dels partits, així que el Llíria necessita remuntar mentre que el Castelló pues busca administrar esa renda de acostarse a la gran final de l'ascens.
0: Pues pendents, també dice marcador en bàsquet, en de tornar al futbol, Ciutat Esportiva de Paterna, Galindo.
13: Bueno, pues así está jugando el Valencia. Paula, que no bien puedo comentar el golaz de Yasmín, ¿eh? Un auténtico golaz. El Valencia que está a misos contra tres en el final de la primera parte, pero ha comenzado en la segunda parte, bueno, es espectacular.
8: Sí, un golaz de Yasmín desde esa casa. O sea, un tir súper lluñá que ha entrado per tot l'escaire, un golaz, y ahora está el Valencia, encara que está una jugadora més, atacant tota l'estona.
13: Atenció ara, perquè tenim una nova ocasió per al Valencia. La pilota que se vaga buscant el pic. Ahí continua jugant l'equip, continua jugant la Mascarell, que està guanyant un partit espectacular la canterana. Així que continua el València dominant, encara que està amb 10, recordem. I la portera lesionada està jugant, de la portera suplent. Està jugant Marina, estem en el 55 del partit, camí del 56. Estem a punt d'arribar a l'11 de la segona part. València 4, Fundació Alba 1.
18: Que estàs bé? Anem a Toni, allí no pararà papi, no, de posar... Estarà animant-vos molt.
13: Entre el altaveu que tenim d'alte, Paula i jo, i l'altaveu del papi, que no em para de donar tabarra, bueno, estem així espectacular, la veritat. Bueno, pues tenim ahí de nou la pilota en joc, serà banda a favor del València, així que el València remant contra vent i contra marea, està guanyant, està aplanant el camí cap a la final, i anem a veure què fa esta vesprada el Villarreal.
0: Què estàs veient, Paula? La superioritat ja entenc que és absoluta i entenc que també s'haurà entregat ja el Fundació Albacete. O encara competís?
8: Encara competís i està intentant-lo, però és de veres que amb un 4-1 és complicat, però jo esperava un València...
0: Aguanta'm, Paula, perquè Gomis no deixa bé torpe de xarbos i té protagonista en el Roig Arena.
1: Bueno, estem en la capitana, en Queralt Casas, que encara se li nota en els ulls que ha plorat molt en esta final. Com estàs?
19: Molt feliç, sense paraules, la veritat és que molt feliç d'haver guanyat, encara que hem patit molt però amb aquest final, però bueno, ha caigut de la nostra part i molt feliç de celebrar-ho amb els nostres.
1: Com heu viscut una final en la que guanyeu en una sensació de superioritat més gran, no?, en Saragossa, però avui en l'última cistella, en última instància, Ivonne Anderson, i no sé si per a tancar un cicle en València Bàsquet en 4 lligues consecutives.
19: Sí, la veritat és que és molt heavy, 4 lligues consecutives, però bueno, som molt bones i bueno, el primer partit d'allà potser sí que va semblar més fàcil del que realment va ser, però aquest hem anat del darrere tot el partit. Però bueno, al final, no sé si Déu existeix o no, però ha volgut que caigués de la nostra part i ha estat així.
1: Te faig l'última, te pregunto per tu. Sí. La teua temporada, l'any que ve, què?
19: No ho sé encara, no tinc res firmat, no ho sé.
1: Gràcies, Queralt. Pues les paraules de Queralt Casas, que és molt probable que l'any que ve bueno, pues no estiga en esta plantilla i que bueno, pues ara està fent-se la foto també en companyia de Cristina Ubiña, Raquel Carrera i Leti Romero. Les paraules d'una capitana emocionada després de guanyar el títol de Lliga.
0: Paula Lerín, des de Paterna, habitualment t'encarregues de l'esport femení també en la Comunitat Valenciana. Suposo que voldràs també donar la teva valoració a un títol com este, quart consecutiu de Lliga en València Bàsquet, Paula. És que és meravellós el que està fent aquest equip, després de proclamar-se també campiones de Copa,
8: Sí, és de veres que poc es pot afegir ja al que heu dit, no, però és un equip històric, un projecte guanyador. Jo estava escoltant molt de carinyo a Queralt, perquè és una jugadora que a mi personalment m'agrada molt, la capitana, una jugadora que va vindre a València Bàsquet, no, quan no era un projecte tan
0: exacte,
8: guanyador, que ha estat,
0: sí.
8: Que ha estat ahir, que és molt important, amb Raquel Carrera també, que ha sigut la MVP, amb jugadores que per a mi són part clau de la història de València Bàsquet i m'alegre molt perquè també és un exemple de quan s'aposta de veres per l'esport femení, elles responen, no? I és el que ha demostrat València Bàsquet tots aquests anys.
0: I estaves parlant del Fundació Albacete, que encara competís, me contaves.
8: Sí, encara competís, però és de veres que València és dominador, és més superior, encara que té una jugadora menys, però està sabent molt bé com jugar el partit València, el València femení.
0: Minut i mi marcador, Toni.
13: Pues estem ja en el 59, a punt d'arribar al 60, camí del 15 de la segona part, aplanat el camí cap a la final, València 4, Fundació Albacete 1.
0: Li peguem una ullada a ese duel ja absolutament desigual entre el San Sebastián de los Reyes i el Deportivo Alcoyano. Que imatge estava ante el Deportivo Alcoyano, Álvaro?
16: Una altra ocasió que ha tingut Ethan Llinares, un llançament des de la frontal de l'àrea. Estan jugant amb més ànima que joc, intentant arribar amb molta gent a l'àrea, però li està costant moltíssim. A veure si arriba almenys eixe golet que li clave al partit. Hem tingut també doble canvi, ja totalment ofensiu en les files del Deportivo. Han entrat Steven i ha entrat De Pedro. Se n'han anat Pablo Carbonell i Joan Piera. Arribem ja al minut 63 de partit. Sanse 1, Alcoyano 0.
0: I a la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza de Villarreal, Carlos, està guanyant el filial del Llevant.
15: Sí, tindré molt més controlat el partit i l'eliminatòria, te diria, perquè fa res ha tingut Mario Cessé, un cara a cara davant el porter del Villarreal, Iago Moreira, que ha aturat en el peu Iago, el possible és 0-3. És un Villarreal que havia finalitzat molt bé la Lliga en 6 victòries consecutives, que està jugant bé i que ha tingut més doble aproximacions que l'Atleti Llevant, però l'Atleti Llevant jo crec que és un equip més expert i que sap més jugar aquest tipus d'encontres com un playoff, i ara es produeix el primer canvi, és Brandon del terreny de xoc també, és per part del Villarreal, un Kevin del Villarreal que ha fet una entrada fortíssima a la final de la, a punt d'arribar a la final de la primera part, que tenia més color de roja que de groga, l'àrbitre li ha mostrat la groga, i Isen, Fofana per part del Villarreal, i ara veurem quin dels jugadors ha eixit, i Manuel Lucedo per part de l'Atleti Llevant. Estem en el minut 60, guanya 0-2 l'Atleti Llevant, que està en un resultat prou a favor per a passar a la següent ronda eliminatòria, encara que quedarà un partit de tornada el pròxim cap de setmana a Bunyol. Villarreal C, 0 Atlètic Llevant 2.
0: Has de contar-me també més coses clares este matí.
18: Tenim èxit valencià de nivell mundial en el món del motor, perquè l'equip de Fórmula Student de la Universitat Politècnica de València ha tornat a fer història després de conquistar per segon any consecutiu la Fórmula SAE Michigan, que és considerada la competició universitària d'automoció més prestigiosa del món, i on l'equip de generació espontània s'ha imposat en la categoria de combustió davant de 120 universitats d'arreu del planeta, revalidant aquest títol que confirma a la UPV com una de les grans referències internacionals en enginyeria i innovació aplicada a la competició.
0: Tornem a Roig Arena perquè Salva Gómez està amb Agua Fam. Salva.
1: Sí, estem en Agua Fam, que està ara celebrant també en part del cos tècnic. Agua, supongo que emocionada con un final de temporada así, ¿no?
20: Estoy súper contenta, de verdad, esto es increíble. Al final creo que nos lo merecíamos muchísimo y lo hemos conseguido.
1: Ganasteis la Copa de la Reina, quizá la espinita ha sido Europa, pero yo creo que os habéis quitado la espinita con la consecución de esa Copa de la Reina y hoy con este título de Liga.
20: Totalmente, a ver, no ha sido fácil tampoco esa temporada. Al final teníamos como objetivo la Euroliga, se nos escapó. Luego conseguimos la Copa de la Reina y ahora hemos conseguido la Liga, así que qué más. O sea, al final estamos súper contentas, nos lo merecíamos y todo ha sido gracias al trabajo.
1: Te pregunto también por ti en una temporada especial también para ti, porque el año que viene vas a estar en otro club, has estado muchos años aquí, eres muy joven pero eres ya parte de la historia de este club. ¿Cómo has vivido esta temporada en Valencia Basket y sobre todo cómo afrontas lo que viene?
20: La verdad que súper bien, súper contenta, yo ya lo he dicho mil veces, Valencia es mi segunda casa, siempre me han tratado súper bien. Tengo aquí a toda mi gente, tengo a mi familia cerca, conozco esto mucho, conozco mucho a la gente. Y la verdad que muy contenta, tengo claro pues que viene una etapa nueva, estoy la verdad un poco triste, ¿no? Saber que dentro de un par de días me va a tocar irme de Valencia y dejar Valencia, pero bueno, ¿qué más decir de Valencia? O sea, es mi ciudad, es mi casa, amo Valencia, así que estoy muy feliz y muy contenta.
1: Muchas gracias, Agua.
20: De nada, a vosotros.
1: Los paroles de Agua Fam, ¿eh? Después de...
21: ¡Gol! A la Ciudad Esportiva, José Manuel Llaneza. Paréis que sentencia el Atleti, lleva la eliminatoria en el partido a nada, porque una gran jugada de Mario Cessé la finaliza Álvaro Moreno para marcar el tercer gol de Granotes. Hacia Villarreal marca Álvaro Moreno el 0-3, Villarreal C 0, Atleti llevan 3.
0: Es la 1:27, es la sintonía esportiva del Punt a Punt en Apunt Radio.
22: Punt a Punt.
23: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: A Punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!
24: Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura, l'hora de la cultura. de dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'Hora de la Cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
22: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
2: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
22: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de punt a punt.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: A Punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: És la una i mitja i hi ha novetats a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, Galindo.
2: Efectivament, gol de l'Albacete, la jugada per banda dreta, la pilota que entra a la menuda i ahí està clavant la cama Laura Moreno per a retallar distàncies en el 65. Marca l'Albacete, marca Moreno en el 21 de la segona part. València 4, a Fundació Albacete 2.
1: Tots els gols que no varen veure en el partit de nada, estem veient-los este matí, Paula.
3: Sí, totalment, Salva. És de veres que el València també havia tingut alguna ocasió clara que no ha pogut materialitzar i l'Albacete ha aprofitat, ha aprofitat. No està l'eliminatòria tancada, ara acaba d'entrar al partit una davantera que a mi m'agrada molt, que és Adriana Martí, que a més és veterana, que va ser la jugadora que va fer el gol en l'Albacete, que van anul·lar al València per fora de joc. I no està acabada, no està acabada la eliminatòria. És de veres que el València té prou avantatge encara, però bueno, encara queda partit a Paterna.
1: Pues queda partit en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna.
4: I també hem de recordar que esta vesprada tenim una altra cita amb el bàsquet al Roig Arena, perquè el València Bàsquet torna a casa en plena eufòria després de classificar-se per primera vegada per a una Final Four d'Eurolliga. El partit a partir de les 5 davant el Surne Bilbao, on els de Pedro Martínez pues necessiten continuar sumant en Lliga per a assegurar una bona posició de cara al playoff. Davant tindran un rival que arriba en el seu millor moment de la temporada, perquè el Surne Bilbao, de Jaume Ponsarnau, ha pegat un colp damunt de la taula en aquestes últimes jornades i venen de superar al Madrid i s'han enganxat en plena lluita per les eliminatòries del títol, molt diferent d'aquell equip que va caure en contundència davant el València en la primera volta. I en clau taronja, la gran incògnita serà també la gestió un poc física i mental després de l'esforç europeu del València Bàsquet, probablement amb rotacions o minuts, no sabem, però el que sí sabem és que a partir de les 5 el València Bàsquet juga davant el Bilbao i que podran seguir-lo en directe així en punt a punt amb la narració de Salva Gómez, que avui farà doblete al Roig Arena, i els comentaris de Nacho Rodilla.
1: Salva Gómez, que va quedar-se a dinar segur en el Roig. Sí,
4: t'ho asseguro que
1: en
4: sí.
1: En el Roig Arena, segur.
4: Després que t'ho conte, perquè...
1: Diré per ahí, no?
5: Sí, en Nacho Rodilla, perquè després tenim partit dels xics.
4: Ahir que... ja se ho havien gestionat tot.
1: Ja ho havien arreglat, no?
4: Sí.
1: Bueno, pues no està mal. Què ocorre en el Roig Arena? Salva, tu ahí manes, absolutament. Quan veges que, bueno, pues,
5: sí, ja
1: la
5: poc
1: festa
5: a poc,
1: se tanca, s'ha acabat... Pues...
5: Sí, la festa ja no queda ningú a les graderies. Part del cos tècnic també ha abandonat ja la pista. Queden pues, alguns familiars de les jugadores fent-se fotos.
6: Gol de l'Alcoyano!
1: Pues anem ahí, Álvaro.
5: No queda ningú.
6: Gol de Steven Prieto per al Alcoyano per a tractar de somiar en este tram final. En una treta de cantonada remata el davanter, fa el primer per al Deportivo, que empata el partit. Haurà de fer dos gols més per arribar a la pròrroga. Resten 18 minuts perquè conclogui el partit. Sanse 1, Alcoyano 1.
1: Com veus tu esa opció, Álvaro, perquè continua sent molt complicat?
6: És molt complicat, però bueno, l'Alcoyano que ja ha fet el gol, que ja no té res a perdre, són dos gols, resten 18 minuts, més el que puga afegir, i en casa el Sanse es pot posar nerviós. També hem de dir que és un equip que sí que és molt millor a domicili, que en casa sí que ha perdut molts partits, i per què no? L'afició que s'ha desplaçat allà a Matapinyonera són més de 100 aficionats i segur que estan apretant i encara queda partit, i crec que l'Alcoyano tindrà alguna ocasió per posar el partit en 1 o 2 i qui sap si poder arribar a aquesta pròrroga.
1: Bueno, pues a veure si quin minut de partit travessem, Álvaro?
6: Minut 73, encara queda molt.
1: Pues encara queda molt, i a veure si el Deportivo Alcoyano és capaç ja en el tram final del partit de pegar-li la volta a una eliminatòria que se li havia posat molt costera cap amunt. Tornem també a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva del Villarreal. Allí les coses també semblen molt clares, Gallardo?
7: Sí, molt, molt decidides en un partit. Mira, targeta groga per al... Mira, targeta groga per al porter de l'Atleti Llevant per perdre temps, i va ser córner per al Villarreal. Perquè ha considerat l'àrbitre que està prenent massa temps el porter de l'Atlètic Llevant, i que va tindre aquesta treta de cantó al seu favor. Un Villarreal C que torna a aproximar-se sobre la porteria de Asier Herrera, però té controladíssim el partit l'Atlètic Llevant, on estan destacant el tàndem de quart de Poblet i Mario Cessé, Calatrava. Calatrava està fent un partit de bojos, espectacular. Ja en el primer gol de la primera part fa una jugada inicial en esa paret a Mario Cesc que fa ese, finalment ese gol Calatrava, espectacular. Ja ho intenta ese treta de Cantó, el balón al segon pal, intenta rematar a Etillevan, però rebutja la defensa del Conchura. Nota el xut finalment, que és d'Adrián Ruiz, que es perd per la línia de fons. Va ser treta de porteria per al porter de l'Atlètic Llevant, però com dic, partit controladíssim i eliminatòria pues, també prou a favor per al conjunt d'Álvaro del Moral, amb este 0-3 en el marcador quan estem en el minut 72 en contra Villarreal C0 Atlètic Llevant 3.
1: Pels mèrits de tots dos, Carlos, el marcador és avoltat o és just?
7: Mira, les estadístiques et dirien que més aproximacions el Villarreal, en ocasions clares, jo he comptat 5 per el Villarreal i 5 també per al Atlètic Llevant, però les sensacions és que està molt millor l'Atlètic Llevant, sobretot molt més tranquil. S'he vist molt nerviosos alguns jugadors del Villarreal fent alguns errors, i ha que destacar que és un equip molt més jove, és jugadors així també veterans un poc o jugadors importants com César Bonafé, com Nizarel Gemili, ja des de fa temps han agafat la seva posició en el Villarreal B, i així pues, es notava molt més tranquils als jugadors de l'Atlètic Llevant, que han sabut jugar millor esta eliminatòria de play-off per el que portem.
1: Minut i marcador, Carlos.
7: Este minut 72, ja quasi 73 de partit, així en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, Villarreal C 0, Atlètic Llevant 3.
1: Partit també molt encarrilat a la ciutat esportiva de Paterna per al València Femení, Galindo.
2: Pues estem camilla de la mitjana de la segona part, estem en el 28 d'este segon acte. 73 de partit, atenció que ataca l'Albacete, atenció que vol rematar ahí la menuda. Ui, mira Tamarica, clava la cama a les mans de Marina, la portera valencianista. Con 10, 73 de partit, per camí del 29 de la segona part. València 4, Fundació Albacete 2. Ahí toca patir, toca resistir. Paula, anem a veure què passa.
3: Pues sí, anem a veure què passa. Cada vegada resta menys temps, cosa que afavoreix al València, però ara està l'Albacete intentant retallar distàncies amb Adriana Martín, que ja ha tingut una de cap, que ha estat molt bé la defensa i la guardameta del València femení.
2: Bueno, pues així estan les coses ja quan estem entrant en la recta final del partit. València 4, Fundació Albacete 2, 73 de partit, a punt d'arribar al 29 de la segona part.
1: Tornem al Rochanera per a tancar ja la comunicació amb Salva Gómez. Salva.
5: Sí, perquè ja no queda ningú, eh? Serà anat els jugadors a fer-se aquesta sessió de fotos de campiones. Ja en la pista estan retirant bueno, pues totes les pegatines, no? de la Lliga Femenina. Després tindran que muntar per al partit dels xics, així que ja va quedant poqueta gent, els companys de mitjans de comunicació replegant el seu material també, així que bueno, pues, ens acomiadem des d'este Roig Arena, on avui hem estat testics, no? d'un nou títol de Lliga per a València Bàsquet. És el quart consecutiu de les xiques de Rubén Burgos. Evidentment la festa continuarà fora des de Roig Arena i veurem esta vesprada què és el que fan els xics davant Bilbao Bàsquet.
1: A quina hora és el partit dels xics, Salva?
5: A les 5.
1: A les 5. Pues a les 5 i en el mateix escenari, després de contar-vos el nou títol del València femení, pues tindrem a Salva Gómez per a contar-nos el partit dels xics en Lliga ACB, en este cas amb els comentaris de Nacho Rodilla.
4: I també tenim un diumenge de molt de bàsquet, Salva, perquè hi ha altra cita important esta vesprada. A partir de les 6:30, el Fundació Alacant disputa el Movistar Arena i se segon partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off per l'ascens a l'ACB davant el Movistar Estudiantes, i que és un dels grans candidats a pujar de categoria, i on el conjunt alacantí afronta esta nova prova d'exigència màxima després d'una temporada de molt de mèrit en la qual ha sabut competir tot i les dificultats i consolidar-se com un equip dur i molt intens. És una vesprada de play-off, de tensió, intentant molt en xoc per al Fundació Alacant, que vol continuar somiant amb ixe possible ascens de la ACB i remuntar ixa primera derrota que va tindre esta setmana.
1: Bé, pues el partit és del Roig Arena dels xics, València Bàsquet masculí, esta vesprada a les 5, vos el contarà Salva Gómez i companyia de Nacho Rodilla. Salva, gràcies, adeu, bona vesprada.
5: Fins després, un abraç gran
4: bon
5: a tots.
8: Espai oferit per Teika, el bon vending.
9: Ganamos todos.
8: Juguen elles, guanyem tots.
1: Resten 20 minuts per arribar a les 2 de la vesprada. La sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio vos ha contat la consecució del quart títol de Lliga consecutiu de València Bàsquet. També vos ha donat compte de la partida que es disputava este matí des de les 12 a la fi, perquè s'ha endarrerit en pilota valenciana, campionat individual de raspall des del trinquer d'Olivar. Ara sí que també podem escoltar protagonistes de la mà de Matías Oliver, però estem també tram final dels 3 partits de futbol dels que estem pendents des de les 12. Comencem en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna amb el partit que va conduir cap a l'última eliminatòria del playoff per l'ascens a la Lliga Primera Divisió Femenina, a la Lliga Femenina MUEB. Toni Galindo.
2: Atenció ara perquè està prenent l'Albacete, baló al travesser, segon córner consecutiu, mira que no ha pogut arribar Marina Durant, està apretant l'equip Manxec, patiment en esta recta final, en el 32 de la segona part, 76 de partit, València 4, Fundació Albacete 2.
1: Ahí es quedem, Toni.
2: Res, així estem ara. Estava dient-li a Paula a veure quines impressions tenia. Està ara mirant fixament. Anem a veure què passa, què succeeix. Comencen a tindre problemes ja musculars les jugadores perquè l'esforç està sent realment brutal. Ahí tenim a Marina, la portera valencianista, que està collant una actuació extraordinària. Recordem que la portera titular Hanna s'ha tingut que retirar lesionada. Ahí tenim a Envadi, Envadi que està controlant la pilota en el rangle central. La pilota espera Gemma, Gemma de primeres, espera Tabarit. Ahí contra la pilota, la lateral valencianista, la pilota per a Yasmín, Yasmín que ha fet el gol del quart, extraordinari, espectacular, la jugadora migcampista del València, Envadi que rep la pilota en dretes i la dona per aquí, la dona per a Esther, Esther que no pot arribar, la rebutja com pot venir a durar, serà banda per al València, 78 de partit, 33 de la segona part, camí de la final per l'ascens a la Lliga F, València 4, Fundació Albacete 2.
4: I també és un cap de setmana gran per a l'atletisme popular a València, perquè més de 10.000 persones han tornat a omplir els carrers de la ciutat amb una nova edició de la Volta a Peu, una de les proves més emblemàtiques i tradicionals del calendari runner valencià i una cita que, més enllà de la competició, s'ha convertit una vegada més en una autèntica festa de l'esport popular i familiar. La carrera amb eixida i meta al passeig de l'Albereda ha recorregut alguns dels punts més reconeixibles de la ciutat en un ambient marcat per la participació intergeneracional, podríem dir, amb milers de famílies, corredors populars, molts xiquets també, així que la Volta a Peu continua pues, demostrant que és una de les grans tradicions esportives de València i una prova amb més d'un segle d'història que manté intacte el seu espírit lúdic i participatiu, consolidant la imatge de València com a ciutat del running. No sé si has fet alguna vegada.
1: Volta a Peu? No. A València no, en el poble sí, però en València no.
4: Pues és molt divertida.
1: No sóc jo massa
4: runner. Molt runner.
1: Ho he intentat, però no sóc jo massa runner. No. El cap me diu que no, que me retiri automàticament. Bé, pues hem viscut com van les coses en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna i anem a veure si és capaç de reaccionar al tram final del partit el Deportivo Alcoyano, Álvaro Molina.
6: I ara li està costant arribar el Sanse, que ha pujat una marxeta, que està pressionant en tot el canvi el Deportivo, que li està costant isir, però pot ser, està la té Izan Ginares en la part esquerra, Izan Ginares que fa la bicicleta que entra cap a dins, Izan Ginares que juga per a Tico Iniesta, la deixa passar, arriba Steven, Steven que obre a banda per a Àlex Alonso, Àlex Alonso, és Ale Morales que la posa en la cama esquerra, el segon pal és passat de Pedro que se li queda davant, serà treta de cantonada per al Deportivo, que està intentant amb aquests balons laterals fer per i pot ser esta, quan arribem ja al minut 83 de partit, serà treta de cantonada, la posarà al mig centre lado des de la part esquerra, així ha arribat l'empat a un amb aquest gol d'Steven Prieto, lado que la posa al segon pal, va passat a les mans de Lejàrraga, que ara perdrà un poquet de temps, 7 minuts, perquè arribem al minut 90, segurament tindrem un afegit generós, de moment Sanse 1, Alcoyano 1.
1: Es quedem ahí uns minuts, Álvaro, a veure si és capaç de retallar diferències i d'acostar-se en el marcador del Deportivo Alcoyano. Es quedem ahí, Álvaro, es quedem ahí.
6: Sí, ara...
1: Sí, t'escolta perfectament.
6: Sí, ara perfecte, a voltes se talla, però sí, es quedem així. La pilota que era espera Fran Moreno, el central, ara progressant, quan arribem al minut 83, és Lledó, Lledó en el centre del camp, i com diem, pressionant ara molt bé el Sanse, que no deixa ni que arriben al seu camp. Altra vegada és Fran Moreno, el central, que ara sí que conduís, que obri a banda per Izan Llinares, que se li nota ja un poquet cansat en aquesta banda esquerra. Izan Llinares trobant opcions, juga arrere per a Lado, Lado que vol canviar el joc, està mirant, torna a jugar altra vegada per a Fran Moreno. Minut 83, és Lledó, Lledó en el centre del camp, i com diem, pressionant ara molt bé el Sanse, que no deixa ni que arriben al seu camp. Altra vegada és Fran Moreno, el central, que ara sí que conduís, que obri a banda per a Izan Llinares, que se li nota ja un poquet cansat en aquesta banda esquerra. Izan Llinares trobant opcions.

0: homes que correguen, baló llarg per a De Pedro, que arriba, no, se li va per línia de banda, 84 de partit, tenim ara sí el doble canvi per al conjunt madrileny, entrarà un dels capitans, com és Mario González, minut 85 a Mata Pinyonera, Sanse 1, Alcoyano 1.
1: Pues ahí están las cosas, empata una, Mata Pinyonera, me encanta el nombre, dice Camp de San Sebastián de los Reyes. Visite nuevamente la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, Gallardo.
2: Sí, pues tenen el minut 82 de encontre, pareix que el partit està controlat sempre per l'Atleti Llevant. Sí que el Villarreal se no se pot dir que no ho pare d'intentar, perquè constantment està buscant aproximacions a l'àrea rival, però es defensa per l'Atleti Llevant i a la contra, ha tingut alguna que altra oportunitat el filial d'Álvaro del Moral per a inclús ficar algun gol més. Moltes substitucions en els últims minuts, han entrat Alcaide, Fofana, Amaro per part del Villarreal, David Cifuentes, per part de l'Atleti Llevant, fa res, s'han produït més substitucions, però han entrat Manuel Lucedo, Fredecur, Joan Ruiz, Dylan Iglesias per part del conjunt granota. Per banda dreta és Nico Sánchez que intenta penetrar per part del conjunt groguet, cau davant Mario Cessé, continua Nico, però finalment recupera l'Atlètic Llevant, ara es va l'òpera Manuel Lucedo, un dels davanters, però endarrerit a la zona més defensiva per ajudar els seus companys, ara té el baló Mario Cessé que se li escapa i va ser esfèric per al filial groguet, que intenta a veure si pot retallar distància i anar en un marcador pues que li doni certa esperança d'intentar una remuntada a la eliminatòria. Ho intenta ara per banda esquerra, allí va Mauro Roca, un dels jugadors més destacats, que per banda esquerra, especialment la primera part, sí que havia provocat cert perill, ara intenta un llut des de la frontal de l'àrea, el baló per a Palomares en el cap, que intenta recuperar per al conjunt groguet, una altra volta banda esquerra, Mauro Costa intenta avançar, però té davant a Dylan Iglesias que protegís bé la zona defensiva del Llevant. Ara Mauro Costa torna a ficar un baló al segon pal, busca el remat d'algun jugador del Villarreal, se perisse, s'entre, s'escapa massa llarg. Estem en el minut ja pràcticament 84 en contra, així la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, en este Villarreal C0 Atlètic Llevant 3.
1: Tornem a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, Toni Galindo.
3: Ara mateix tenim a Marina, la portera del València, que ha caigut a terra, que està sent a punt de rebre les assistències. No sabem si és estratègia o és que realment Paula s'ha fotut.
4: Jo espero que siga un poc com fa Dimitrievski, no? A l'equip masculí, que siga per estratègia, però és de veres que... que esperem que estiga bé, que estiga bé Marina.
3: Anem a veure, perquè recordem que la portera titular s'ha lesionat. Hanna s'ha lesionat, s'ha fotut el colze al braç dret. Ja tenim ara mateix a Marina. Recordem que estem en el 84, estem ja a punt d'arribar al 40 d'esta segona part. Estem en la rectíssima final del partit. València 4, Fundació Albacete 2. L'estratègia del València és aguantar la possessió de la pilota, deixar que correguen els minuts. Així que, per això estic dient lo de si Marina és una... perdre temps o realment s'ha lesionat. Bueno, s'alça ja sense problemes. La veritat és que la graderia s'ha quedat completament muda. Moments abans estava bramant d'emoció perquè el partit està sent realment impressionant, emocionant. Estem ja, com diem, en el 85, ja en el 40 de la segona part. València 4, Fundació Albacete 2.
1: Paula, i a partir d'ara què? Esperar a veure què ocorre en el partit del Villarreal i pot somiar amb l'ascens el València femení?
4: Sí, clar que pot somiar. És de veres que per als interessos del València femení el Villarreal és l'altre equip més fort, no? de l'eliminatòria. Veurem què és el que fa aquesta vesprada davant d'Osasuna. Recordem que va guanyar 1-2 a Tajonar. Però sí que clar que pot somiar, perquè ja ho hem contat, que és l'equip millor classificat d'aquesta fase d'ascens. Va quedar tercer el València femení. O sigui que per a mi és el millor equip.
2: Gol de la Ciutat Esportiva. José Manuel Llaneza, no es rendís el Villarreal y Fofana marca de capúmbalo, centrales de banda esquerra, que el área chicoteta el dorsal número de Neu. Fofana retalla distància, espera el conjunt groguet, que manté o va mantindre esperances de passar de ronda en este playoff d'ascens. Marca Fofana en el 86, Villarreal C 1, Atlètic Llevant 3.
1: 4-3, però arriba algo tard, ese gol del Villarreal. Carlos.
2: Sí, encara pareix complicat, perquè recordem, ho diem abans, que l'Atleti Llevant, el ser millor classificat, tercer, i el Villarreal quart, en el partit de tornada, per exemple, si guanyara el Villarreal C 1-3, encara tindria que fer un gol més en la pròrroga, perquè no hi ha penal si passa l'equip millor classificat. Anem a veure, perquè el Villarreal C ara va cap amunt, va intentar en els últims minuts retallar algun golet més de distància, però anar-li més esperances de cara a la segona volta, a la segona

0: part d'esta eliminatòria el pròxim cap de setmana. Així que el Villarreal sé que intenta aproximar-se a jugant el baló en el mig del camp. Palomares té al costat a Nico Sánchez. Se ho penses, mira, sí, a Nico Sánchez, així en banda dreta. A veure si intenta penetrar, però es defensa bé l'Atlètic llevant. Estem en el minut 87-3 del final, amb este resultat de 1-3 en el marcador.
1: Empenta el Deportivo Alcoyano ja en el tram final del partit, Álvaro.
2: Està intentant, quan arribem ja quasi al minut 90, hem de dir que Unai Marino ha fet dos aturades espectaculars. El porter del Deportivo l'ha tingut Mario González, el capità, per a posar el 2-1, i ara n'hi ha una pica baralla entre jugadors. Serà falta per alçant-se des de la frontal, tardaran en posar-la en joc. Anem a veure si tenim ja l'afegit. Quan arribem ja al minut 90, traurà de falta el conjunt madrileny. Sanse 1, Alcoyano 1.
1: Ara me dones el afegit. Abans tornem a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra, Galindo.
3: Estem en el 87, estem arribant ja pràcticament al 43. Mare meu, quina emoció, senyor. Quins nervis, Paula. Dóna'm un desfibrilador.
4: Està el partit ja per a quasi acabar. Està el València femení defensant amb tot, intentant anar al contracolp, però això ja ha de terminar en no res per a que el València
1: Toni, passi aneu, al final. Toni, que aneu 4-2.
3: No, que està apretant l'Albacete,
1: Que nervis tens, però... Toni, exagerat. 4-2, sí.
3: Mira, va veure, que ara tenim una falta bona, però l'Albacete està ahí, un poquet escolat cap a la dreta, està a unes 3 metres 4 de la frontal, així que l'Albacete, estem en el 88, Salva Folgado, per l'amor de Déu, estem en ràdio, tenim que donar-li emoció a la cosa, no?
1: Bueno, però, clar, estem en ràdio, però la gent dirà, però si van 4-2, què diu ixe tío?
3: Bueno, sí, no, però tu, espera't un moment, que te claven un 4-3.
1: Has demanat un desfibrilador, tu, recorde.
3: Sí, jo és que soc un poquet intens, tu ja saps. Mira, atenció, perquè... Home, que me desmunte la paraeta.
1: Eres un intensito.
3: Anem a veure, que tenim una bona oportunitat per a l'Albacete, que tenim ahí el llançament de falta. Efectuarà el llançament l'equip Manxec. Ahí tenim fins a 6 jugadores que rebataran el baló que ja vola, el baló que se'n va cap a l'avenuda. Ahí la toca de cap la defensa del València, que ha mort la pilota. Atenció, que se'n va ara cap a la banda dreta. Mireia, que va fer la centrada. Ahí està la lateral, fa el retall, se'n va d'Ester. No! Ha tirat molt bé i la lateral valencianista, la pilota fora, serà banda per a l'Albacete. No, córner. La pilota finalment havia travessat la línia de fons. Ahí tenen córner a favor de l'Albacete, a l'equip que entrena Virginia García, que està dels nervis, està més dels nervis que jo, que ja no és dir prou, Anem a veure, perquè la pilota serà banda. Estem ja en el 89, ara sí que ja comença a estar tranquil, Salvo Folgado.
1: Ara sí?
3: Estem a punt d'arribar, sí. Estem a punt d'arribar al 90, estem a punt d'arribar al 45. Atenció, que la pilota queda morta per l'Albacete. Atenció, que cau, reclama penal, Folgado, eres un boque, es un boque, Folgado, penal a favor del Albacete, ha caigut en redó la jugadora manchega, ha caigut Adriana Martín. Estem en el 89, 90 ya de partit, penal a favor del Albacete, Paula.
4: És que jo no volia parlar, però jo també estava un poc nerviosa perquè conec molt bé aquest equip, conec molt bé al València.
3: 7 minuts d'afegit.
4: 7 minuts d'afegit. Recordem que amb un empat al València li basta, però no volem que arribi aquest escenari, perquè ara el Albacete es va vindre cap amunt i ja està ahí preparat preparada la jugadora per ajudar el penal.
3: Ahí tenim a la jugadora, a Laura Ortega. Folgado, calla la boqueta, que estàs més guapo, per l'amor de Déu. Ahí tenim Marina, que està baix dels pals, està mirejant els braços. Ahí tenim, ja sabem, gol de l'Albacete, gol de Laura Ortega, retalla distàncies. Estem arribant al 91 de partit, s'han afegit 7 minuts, 4-3 en el marcador. És emoció o no és emoció, això? El València, que està lluitant per estar en la finalíssima d'ascens a la Lliga F, està en la banqueta del València, està dient que aguante, que això s'acaba. El públic acaba de callar una part, l'altra està animant, xiulen, bramen, no saben què fer. Ahí tenim el València, que ja toca la pilota, l'Ena, que la rebutja, la rep la defensa de l'Albacete, que la penja directament, no passa pel mig del camp, volen avançar cap a l'àrea del València, la pilota l'aguanta aquí, l'aguanta Ferrato, és el cos gran del València. És la referència ara mateix en la davantera. S'ha retirat Mascarell, que està marcat un partit impressionant, la calterana. Ahí tenim l'Albacete, que veja la pilota. La cabotada! Ui! Fregant el pas! A punt d'entrar la cabotada de l'Albacete.
4: Mare meva, està el partit.
1: Paula, porta-li el desfibrilador a Toni. Porta-li'l.
4: No, no, però per a mi altre, per a mi altre, perquè és de veres que ha sigut una llàstima, perquè Marina havia endevinat el dispar de la jugadora de l'Albacete, i ara és que pareixia un poc per l'efecte que havia entrat, però no, s'ha anat fora, però està, òbviament, l'Albacete totalment volcat en l'àrea del València, en València.
2: Final
4: que
2: tracta Mata
4: d'aguantar.
1: Final a Mata Pinyonera, Álvaro.
2: Tenim ja la final a Madrid del Deportivo, que cau en les semifinals del playoff a primera ref. En l'anada va ser millor el Sanse, que va guanyar 0-2, i en este partit han jugat sobretot amb aquell resultat Steven, que ha volgut donar alguna esperança, però era molt complicat amb ixe 1-1. Finalitza, com diem, la temporada per al conjunt del Coll. El resultat d'avui ha sigut 1-1, i en el global Sanse 3, Alcoyano 1.
1: El teu resum del partit, Álvaro?
2: El partit, podríem dir que el Sanse ha jugat amb aquell resultat, el 0-2. El millor del seu equip ha sigut Fer Ruiz, tant en una eliminatòria com en l'altra. Ha fet gol en els dos partits. I de l'Alcoyano podríem salvar a lo millor a Unai Marino, que avui sí que ha estat acertat baix dels pals, però de jugador sí que ha costat molt, sobretot arribar a l'àrea del Lejárraga. Avui li ha costat molt al Deportivo, igual que en el partit d'anada.
1: Álvaro Molina, gràcies. Bueno, Álvaro Molina, no sé si m'escolta. Gràcies, Álvaro Molina, que ens ha portat aquesta derrota.
2: Ara sí.
1: Te deia això, Álvaro, que gràcies.
2: Sí. Gràcies, companys. Abraçada.
1: Adéu, Álvaro Molina. Amb la derrota del Deportivo Alcoyano, resten 2 minuts per arribar a les 2 de la vesprada.
5: I esta vesprada també tenim un partit decisiu en segona federació, perquè el Castelló ve es juga a la permanència a partir de les 6 al camp del Logroñés en la tornada del play-out per a continuar un any més en la categoria, i on el filial albinegre arriba després del 2-3 de l'anada a Castalia en una eliminatòria que es va escapar en eixos últims minuts i que ara obliga els de Òscar López a remuntar fora de casa en un partit totalment obert, amb molta tensió i amb el futur esportiu del filial en xoc, i on el Castelló B confia en el seu bon rendiment com a visitant durant la temporada per intentar capgirar l'eliminatòria davant un Logroñés que també arriba pressionat després d'una campanya prou complicada. Les Gaunes dictarà sentència esta vesprada i ens ho contarà el nostre company Juanfran Roca en directe al Punt a Punt. I en l'altra eliminatòria de segona, per la permanència, l'Estepona ha aconseguit salvar-se després d'eliminar el Real Madrid C. Els andalusos han empatat 2-2 en l'anada i han rematat la faena amb una victòria per 3-1 en esta tornada per a continuar en segona federació.
1: L'emoció està en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, però abans passem ràpidament per la Ciutat Esportiva del Villarreal, Carlos Gallardo.
0: Sí, estem en el temps afegit, s'han afegit 6 minuts i estem en el 95, és a dir, queda res per a que el xiule l'àrbitre el final del partit en este 1-3 per a l'Atlètic Llevant. Sí que ha tornat a tindre un altre reviscolar un poc en els últims minuts el Villarreal C, amb Fofana i Anamaro, molt protagonista en diverses accions ofensives, però s'ha defensat l'Atlètic Llevant, deixant que manté un resultat molt positiu quan estem a punt d'arribar. Quedarà pues, uns 30 segons per arribar a la final d'este partit en 1-3 en el marcador per a l'Atlètic Llevant.
1: Ha caigut eliminat en el playo d'ascens a primera federació el Deportivo Alcoyano davant la Unió Deportiva Sant Sebastián de los Reyes. Està guanyant l'Atlético Levante contra el Villarreal C en la primera ronda del playoff d'ascens a segona federació, i l'emoció està en les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, Galindo.
3: I a punt està d'arribar el quint del València, marcant-ho des del rogle central, que ha vist la portera Adriana avançada, l'ha llançat Adriana, que l'ha deixada passar, i l'efecte és que anava a disperar-se a fora. Mare de Déu, estem ja pràcticament a un minut per arribar al final. Que no empate l'Albacete, per favor, Paula, perquè jo crec que la dinàmica, si empata, arribem a la pròrroga, i a mi la pròrroga, conforme veig el partit, me dona molt mala espina.
4: Mira, no vull parlar ni d'aquest escenari, vamos, no vull parlar. És de veres que està Esther immensa rebutjant-lo tot. Està molt bé també la canterana del València, que així d'anir-se lateral esquerre per Pauleta, per la capitana, i ara està l'Albacete apretant. Cuidado.
3: Mira, que la toca Mireia, que va fer la centrada, la toca molt bé ara en defensa al València. La pilota que cau en la frontal, el llançament Lemiki. ¡Fuera! ¡No! ¡Será córner! ¡Córner a favor del Albacete! Esteban, 30 segundos, ya no. 20 segons per acabar el partit. Corner a favor de l'Albacete. Puja fins i tot la portera. Ahí s'incorpora Adriana. Està tot, falta fins i tot, però falta només que arribi l'entrenadora també, és clar, dins de rematar, eh? Així tenim ja tot l'Albacete volcat, clavat dins l'àrea del València, entre la gran i la menuda. Ahí la trau en curt, la controla Mireia. Mireia, que la dona la seva companya. Molt bé, mira. Que se'n va Marcano, No hi ha portera. Marcano que continua, Marcano que mira. Marcano que tira sense portera. Anem a voler. Ai, el pal. Mare de Déu, senyor. Estan marcant ja. Estan dient que s'acaba. No ha xiulat encara. Traurà la portera. Ahí està Adriana, la portera de l'Albacete. Estan indicant des del València que s'ha acabat el partit. L'àrbitre que se'n va cap a la banqueta del València perquè estan totes les jugadores fora. Va a tirar-nos un puro. Jo no sé què està passant. Roja per aquí. Roja per a Àlex. Roja per al segon entrenador, Alejandro Moreno, expulsat. Mare de Déu, senyor. Expulsat el tècnic del València.
1: Què queda?
3: Si Miquel, pues res, no, en estos moments ja tenim el test complit. Ara ja passa fins i tot un minut del set que s'havia afegit. És a dir, que l'àrbitre mira el rellotge, anem a veure què fa, deixarà que córrega l'Albacete o que jugui l'última acció. Ahí tenim l'Albacete que la tira, però Mireia, Mireia pegada a la banda, la desdobla Marina Durán, continua, continua, mira Esther, li furta la cartera a Esther, la tira fora Esther, no xiula encara, però per què no xiules? Te quiero chibles. Ahí la tira el Albacete. La recupera el Valencia. ¡Final! ¡Final! El Valencia a la final. Lluitará per estar en la Lliga F.
4: Mare meva, quin patiment del València. Un any després, va lluitar per tornar a la màxima categoria. Molt de mèrit aquest equip, un equip totalment nou. I a més, amb una eliminatòria tan complicada. Victòria de caràcter, de creure i d'equip que ha de tornar a la màxima categoria.
3: Sí, és que estic jo també emocionat. Veixen les llàgrimes, per l'amor de Déu. Quin patiment de partit, quina emoció. El València en la final. Mare de Déu, feia anys que no m'ho passava tan bé. No patia tant mirant un partit, Paula. Espectacular. Les jugadores s'abracen. És la imatge del partit. Llàgrimes, somriures, estiren a terra. Miquel Crespo, que acaba de llevar-se la chaqueta, la refilat a la banqueta, se força en un abraç. Mare de Déu, quina imatge. Això és pur sentiment.
1: Bueno, què fan les jugadores sobre el camp ara d'ara, Toni, com celebren?
3: Pues ara mateix estan, no, ara mateix estan abraçant-se, estan, pues això, estan, jo me recordo poc. Mira, ahí está la portera del Albacete, ahí está Adriana plorant com una madalena, està abraçada a un membre del cos tècnic, les jugadores valencianistes abraçant-se entre elles, estan pegant boig algunes, altres, mira Marina que s'ha marcat un partidàs quan ha eixit per la lesió de Hanna. Espectacular, ahí també tenim a la mascota, a la rata penada, que s'ha afegit a la festa. Espectacular. També les jugadores de l'Albacete estan tirades per terra. És que els dos equips han donat un espectacle tremendo. El papi que passa pel meu costat. Saludos, papi. Bueno. Me acuerdo de tus bocadillos de morcilla. Bueno, pues això. Així tenim ara les jugadores del València que se'n venen cap a la graderia. Mare de Déu, el públic ha estat al costat de les teues jugadores. Aplaudint les jugadores, el públic aplaudint a les jugadores. És que és el reconeixement mutu, Paula. Quin partidàs acabem de viure.
4: Està, jo crec que quasi plorant també Pauleta, la capitana de Sagunt, que es va quedar, recordem que es varen quedar quatre jugadores de Lliga F que varen creure que varen quedar-se per a volver per intentar tornar al València a la màxima categoria i estan a un pas, a dos partits de que el València torne a Lliga F.
3: Ojo, ojo, ojo, que de cara a la final tenim almenys ese primer partit, tens la baixa de Nazaret, perquè tens l'expulsió de Nazaret per roja directa, és una baixa molt important, i anem a Borejana, anem a Borejana, com està la portera del València, que s'ha fet una estirada, una palometa brutal, s'ha colpejat el braç dret amb el pal i s'ha lesionat. Anem a veure si és simplement una contusió, és alguna cosa més sèria, més important. S'ha vist obligada a retirar-se del terreny de joc amb el braç amartellat, protegit. Això no dona molt bona senyal, però anem a veure finalment què passa. I bueno, doncs dos baixes molt importants. Anem a veure Hanna de quanta duració, almenys Nazaret sí que espera per al primer partit de la final, i anem a veure què fa el Villarreal esta vesprada, 1-2 en el primer partit, ahí estarà el punt a punt, ahí estaré, bueno, pues estarà un servidor per a transmetre-los, si me queda Déu, després d'aquest partit, tot el que passa.
1: Vas a estar allí també?
3: Sí, també estic jo, també. Mira, ara la imatge és les jugadores pegant boig en un rogle en companyia del cos tècnic, és que l'alegria és immensa, Quina alegria, Miquel Crespo també, ara se ve que se'n ve cara a la graderia a aplaudir. Recordem que Miquel Crespo no ha pogut estar en la banqueta perquè va ser expulsat en el partit d'anada en Albacete. Ui, ha sigut expulsat Alejandro Moreno, el segon tècnic que ocupava el seu lloc. Així que Miquel Crespo estarà en el primer partit de la final i no podrà estar Alejandro Moreno. Ara toca la foto, ahí tenim els jugadores que es posen, bueno, ara va dir perfectament alineades, però bueno, no, estan les de la zona de baix sentades, les de d'alta i, bueno, per veure la foto, per la foto de xarxes, sí, la foto de família, de xarxes socials. Així que, bueno, pues recordem, 4-3 en esta partit de la segona, volta, el segon partit d'esta semifinal. I ara pues, anem a veure què passa a missa Villarreal-Osasuna i a veure a somiar a missa final, valenciana. L'única cosa és que bueno, només pot quedar un, el València o el Villarreal. Si és el Villarreal, estaran en la Lliga F, esperem que siga el Villarreal qui passi esta vesprada. I bueno, pues, no pot estar el Llevant, però almenys se podem assegurar la presència d'un equip valencià. Bueno, sempre quan siguin els dos.
4: Clar. Sí, exacte. Sí, serà una bona notícia per al futbol femení valencià. I ara està sonant una cançó que me diuen que l'han fet les jugadores.
3: Mira, perdona, Paula. La imatge ha sigut les jugadores. Hanna no està, m'imagina que se l'hauran dut a l'hospital i han posat en aquesta foto de família amb la camiseta de Hanna, de la portera valencianista, lesionada. I quan no està és perquè se l'han portat a l'hospital. Ara sona ja la música, afortunadament no és reggaeton. Estarà ahí pegant bols, no te rigues.
5: Afortunadament
3: que...
5: perquè, Toni,
4: a mi m'agrada,
5: Claro, a mi també.
4: A mi m'agrada. Clar que sí.
3: Ja vos donaré jo un alliçó del que és la musiqueta. Jo, ja te sent allò de la música quan jo era jove, quan encara tenia cintura i menejava el culet, i veuràs quina música més xula. Bueno, pues así tenim l'alegria immensa del València. Estan botant al ritme d'una música preciosa, espectacular, pegant botets ahí com si fora, jo què sé, un donut que ha fet el València. Mira, que alegria, 4-3 el València en la final. Anem a veure què passa esta vesprada en Ixevil, a Real Osasuna, i ahí estarà en directe el punt de punt de Bon Ràdio per transmetre, per acostar-te tot el futbol valencià, tot l'esport valencià, el futbol femení al nostre esport.
1: Me pregunten per així que què te prens per a no perdre la veu, Toni.
3: Pues jengibre.
1: Jengibre
3: pur, jengibre. No, pur. Arredonxetes, és un poc criminal, perquè això molt poca gent ho aguanta, és com si no sé si ha guanyat a restaurants xinesos o japonesos, si heu tastat el wasabi, pues és una cosa pareguda, és a dir, ja que tens resistència, jo afortunadament la tinc, i és miraculós.
1: Que te'l fots a morredó,
3: A morredó.
6: Toni, no estàs bé,
1: És que s'ha perdut Ximo Tamarit, que m'està donant la informació.
6: No estàs bé.
3: Però no, és que, bueno, anem a veure, és que ahir vas tindre un trobament amb Ximo Tamarit i li vas dir, me fa això què és? I dic, això és jengibre. Dic, està molt bo. Li vols un mosset i el va tastar. Bueno, no vaig... Miquel, no crec que...
6: Sí, m'està aquí un tros sencer.
3: Me va maleir en tots els idiomes.
6: Ell te veu i jo quasi me quedé sencer.
3: Bueno, Ximo, alegria immensa, Alegria immensa a la ciutat esportiva de Paterna. Així a l'Antonio Puchades comencen a retirar-se les jugadores. No, mira, se'n van allà a signar als xiquets, a tota la xicalla que li està reclamant els autògrafs. Ara són ja totes les salutacions a familiars i als aficionats. L'alegria de les jugadores que volen compartir-la a la gent que avui ha gaudit, ha disfrutat de ser la ciutat esportiva de Paterna. La pròxima setmana, si no passa res, tindrem el primer partit d'ixa finalíssima per estar en la Lliga F.
1: Bé, mentre Toni recupera la veu, Paula, el teu resum del partit i com veus l'eliminatòria, el duel d'esta vesprada entre el Villarreal i Osasuna.
4: Pues un partit molt, molt lluitat, un partit de caràcter, de creure i d'un equip que esta temporada ha fet un immens treball, i l'eliminatòria d'aquesta vesprada jo la veig favorable per al Villarreal, el segon equip més potent d'aquesta fase d'ascens, el que millor va quedar classificat, però és de veres que no han de confiar-se davant Osasuna, que ja va demostrar que també va fer un gol a l'últim minut d'aquest partit, però jo crec que sí que podríem, i tant de bo siga aixina, tindre una final amb dos equips valencià, amb el Villarreal i amb el València.
1: Paula Lerín, gràcies.
4: Gràcies.
1: I ara de seguida també escoltarem protagonistes des de la ciutat esportiva de Paterna de la victòria del València femení, que li dona el pas, l'accés a l'última eliminatòria. A la final hi ha una plaça en joc en l'ascens, de moment presència en final per al València femení, i esperem que esta vesprada també porta avantatge del partit d'anada, va vèncer a tajonar per 0-1, estiga present el Villarreal femení. Són les 2:11. En el torn a la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza de Villarreal, perquè havia cantat final del partit Carlos Gallardo. Carlos.
0: Sí, final del partit, a missa victòria 1-3 per a l'Atleti Llevant. Comentaven a la retransmissió que en el nombre d'aproximacions ha sigut superior el Villarreal C. En ocasions han estat a la part finalment, però l'Atlètic Llevant, que ha sabut jugar millor un partit de playoff, més tranquils, cometent menys errors, i això l'ha anat esta victòria contundent 1-3 en els últims minuts. Quise gol de Fofana en el 86, a retallar distàncies, i li dona certa esperança al conjunt groguet encara de la ciutat esportiva de Bunyol el pròxim cap de setmana d'aconseguir una remuntada final en esta primera eliminatòria, l'estrès que té que passar l'equip que aconseguisca l'ascens, i destacar sobretot els MVPs del partit, ese tàndem de quart de polet, Mario Cese, Alejandro Calatrava, que han fet un autèntic partidàs. Ja en el primer gol és una absoluta botxeria i esa jugada tan extraordinària que han fet els dos futbolistes, especialment Calatrava, però molt bona nata d'estos dos jugadors i d'este Atlètic Llevant, que pues, dona un pas important de cara a estar en esa segona eliminatòria, encara que quedarà un partit de tornada el pròxim cap de setmana a Bunyol.
1: Carlos, gràcies.
0: Vinga.
1: Ja veure si podem escoltar també protagonistes des de la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza de Villarreal. Són les 2:13, de parlar de motor. Heu escoltat Ximo Tamarit, està per ací, s'ha traslladat des de la redacció de la tele cap a la ràdio. Abans de Ximo, demana pas ja Toni Galindo.
3: Así tenga Miquel Crespo. Bueno, Miquel, hoy no has podido estar en el banquillo, pero ha sufrido igual que todos, ¿eh? Menudo partidazo, qué sufrimiento, por Dios.
7: Sí, igual que todos. Es raro porque creo que el partido que ha hecho el equipo, se pone 3-0, en dos detalles nos meten uno, nos quedamos con 10, pero bueno, al final hemos sacado esa casta, ese coraje, ese carácter, pues bueno, para sacar una eliminatoria difícil, pero que creo que en definitiva creo que hemos sido infinitamente mejores. Creo que no merecíamos sufrir tanto, si vemos un poco lo que fue la ida y lo que ha sido la vuelta, pero bueno, al final esto es un playoff y esto ya sabes que esto es hasta el final.
3: A ver, Miquel, importante, ¿eh? Jana, ¿cómo está?
7: Bien, nos han dicho que estaba bien, que ya le han inmovilizado y demás, ha sido el codo, pero bueno.
3: ¿Pero bien qué significa? ¿Que podrá estar en el primer partido de la final o qué?
7: Esa parte no me han dicho que estaba bien, que ya estaba estable, que estaba bien, que estaba con el codo inmóvil y que ella estaba perfecta y consciente y demás, estaba bien. Pero lógicamente no sabemos aún el alcance, pero bueno, también aprovecho con la lesión de Hanna de hoy, aprovecho también para felicitar a Marina, porque es muy complicado salir como lo ha hecho, ha jugado poco y el partido que se ha marcado hay que verlo.
3: Bueno, entonces, a ver, Nazaret también es roja directa, es una baja también muy sensible, bueno, sería importantísima de cara a esta final.
7: Sí, es un poco lo de todo el año, ¿no? El juego del calamar, quien quede vivo jugará. Han expulsado también a otro miembro del cuerpo técnico sin haber dicho nada en el minuto 96 de un playoff. Creo que hay que tener un poquito más de mano. La de Naza, bueno, podría interpretarse como amarilla, pero bueno, tampoco creo que, si saca roja, creo que no podemos decir nada. Entonces, bueno, perderemos a Naza y a Elo para el partido de para el próximo, que no sabemos si será Osasuna y Villarreal. Entonces, bueno, pero ya hemos visto, aquí está todo el mundo, bueno, muy capacitado para hacerlo bien.
3: Miquel, te emplazo pues a que escuches esta tarde el Punta Punta Pun Radio, porque vamos a estar en la ciudad deportiva del Villarreal, en un servidor, así que sabrás quién gana este partido, sabrás cuál es tu rival, si Villarreal o Osasuna. Escucha el Punta Pun.
7: Lo escucharé.
3: Bueno, después las palabras de Miquel Crespo, el técnico del Valencia femení. Bueno, estaba tremolante y todo. Es que ha sido espectacular. ¿Voleu algún...?
1: Volem lo que tú consideres, Toni.
5: Yo un vídeo menjant el jengibre. Amor redó.
3: Bueno, pues atenme, porque voy a buscar... Atenme, me estoy arribant-me a on están los jugadores. No vaig a fer-li cas. Es que vaig a buscar a Mascarell. Perquè Mascarell, la canterana, s'ha marcat un partidàs, però a mi ha sigut l'MVP. Mascarell, vine així, vine així. Mascarell, vine, vine, vine. I ja se riu i tot. Què te rius? Per què te rius, Mascarell?
8: Pues perquè estic de lo més feliç.
3: Perquè t'han marcat un partit espectacular. M'has posat la carn de gallina.
8: Jo estava igual. Sí, molt contenta.
3: Bueno, un plaer. Per a mi ha sigut no vull dir la millor jugadora, perquè s'ha marcat tot l'equip. Un partidàs brutal.
8: Sí, com a equip som brutal totes, individualment i col·lectivament, encara mos fem millors.
3: Bueno, resumim este partit, que ha sigut una bogeria.
8: Buah, ha sigut una barbaritat. Estàvem molt còmodes, nosaltres també. Volíem valor, volíem lluitar fins al final i en la ficció lo millor de tot. És el que el tira avant.
3: Bueno, i esta vegada, Villarreal o Osasuna? A qui vols?
8: A mi m'està igual. Que qui mos posi per davant, le rebentem.
3: Bueno, atem una cosa. Hanna, el míster m'ha dit que està estable, està bé. No se sap si estarà en la final, perquè encara falta veure què li ha passat realment. I també tenim una baixa molt sensible en defensa, Nazaret. Així que, bueno, si se confirma aquestes dues baixes, complicat, però bueno, a lluitar-la, no?
8: Sí, així és. Al final tenim una plantilla prou gran i totes estem a l'altura, així que... Totes tirant davant i donant el millor de cada una.
3: Molt bé, Mascarell, gràcies. Enhorabona, que t'has marcat un partidàs. Dime, dime. Ui, una breu barbaritat. No ho sé. És que m'agarren i tot. No me deixen. La gent preguntant-me que quants espectadors hi havia. Bueno, pues una altra que s'ha marcat... Mira, anem a veure. Nazaret, que estàs signant autògrafs a les aficionades. Nazaret, bueno.
9: A la Nazaret la matamos.
3: Ven aquí, Ferrato. ¿Más por qué?
9: ¿Por qué? Porque no quería asustar un poquito.
8: Claro, cariño, yo te prometo.
3: Nazaret,
8: que yo tenía esperanza de que me sacaran amarilla, pero es que no puedo hacer otra cosa.
3: Nazaret, ¿qué has hecho ahí? Bueno.
9: Podía dejarla ir.
8: Podía haberla dejado ir, pero en ese momento lo primero que... Pues nada, a ver, ya está.
9: Nos quería dar un poco de emoción, un poco de adrenalina al partido, si no nos aburrimos demasiado.
3: Oye, emoción sí que habéis dado, qué locura de partido, chicas.
8: Sí, hasta el final. Nosotros tenemos el lema este, que hay que luchar hasta el final y lo vamos a conseguir. Nos quedan dos partidos y esto lo vamos a conseguir sí o sí.
3: Dime, Ferrato.
9: Que la Nazaret descansa ahora un partido, pero luego vuelve a luchar.
3: Bueno, les paraules, bueno, ja veus, això és una alegria.
1: Està ben
3: una
1: explicant, bolseria. Toni, està ben explicant sí. L'acció de l'expulsió de Nazaret i Ferrato li ha dit sí. Que no tenia que haver-la agarrat, no?
3: No, clar, és que resulta que la rival, no recordaré, crec que ha sigut la número 10 de l'Albacete, s'encarava a porteria ja soles i, claro, Nazaret era l'última jugadora,
1: defensora, sí.
3: L'agafada de la camiseta, claro,
1: expulsió, jugadora, penal i gol.
3: Expulsió, no era penal, ha sigut fora de l'àrea.
1: Exacte.
3: Però, sí, clar, és que, lògicament, és l'última jugadora que ja està encarant a porteria, l'agafes de la camiseta, que ja acaba a terra, que les roxa directa. Bueno, se m'ha agafat totes les mans al cap. Volem dir, mare de Déu, la que acaba de fer, més clar, és perquè és una baixa molt sensible de cara a eixa final. Mira, tinc que ser a Marcano, anem a veure perquè està parlant. Disculpa, Marcano, un segonet. En directe per al Punta Punt Ràdio. Bueno, que partidazo s'habéis marcat, xiques. Enhorabuena, Ai. No em parla.
10: No
3: em parla espanyol. Sí. Jo parlo italiano. Tampoc habla...
10: Inglés.
3: Inglés, pues entonces tenemos la cosa mala. Bueno, pues me busca otra, porque yo sí que hablo italiano, tú no hablas español, así que en inglés no lo podemos hacer, cariño. Bueno, congratulations.
10: Gracias.
3: Bueno, esa sí que arriba. Bueno, pues tenemos así a Pauleta, bueno, la Capi. Pauleta, disculpa, en directe, pero a punt radio. Te entrevista a tanta madre, vamos a comenzar el partido.
8: No me digues, ¿qué te ha dicho?
5: Lo puedes poner en las redes sociales, el punt.
3: Perquè en xarxes socials ho pots veure, que estava nerviosíssima, que estava tremolant-se, que no havia pràcticament ni dormit i diu que tu estaves igual. I dic, però bueno, avui tranquil·la, que tot el que no ha entrat en el partit de Granada, en el Albacete, avui va entrar. Les xiques tenen la mirada a la trigança.
11: És un partit espectacular el que heu fet, eh?
12: Sí, la veritat que és un partit que ha sigut difícil al final, en l'expulsió i tal, però és de veres, com tu dius, tots els gols que no entraren en Albacete pues han entrat avui i ara és hora de celebrar.
11: Però és que en un 3-1, comenceu la segona part i en el minut 2 clapeu el quart. És que la gent ja van de Déu, a veure una jugadora menys, la portera titular que s'ha lesionat. Bueno, Marina, brutal, brutal, eh? Ixint des de la banqueta i heu reaccionat com, pues, marcant un gol. I al final, bueno, al final patiment. Eh?
12: Sí, sabien que era importantíssim eixir en... Tenim una menys i eixir en totes les ganes del món, fer un gol durant els 20 primers minuts, i així ha sigut. La veritat que el compromís de tot l'equip, com tu dius, ha eixit Marina i ho fa tan bé com Hanna o millor, si cap, i el compromís que tenen totes les jugadores de l'equip és excepcional. Així que jugue qui jugue, pues, el va fer bé.
11: Atem una cosa, capitana, un missatge a l'afició.
12: De volta vull donar-li les gràcies per estar així i que en unes setmanes estem així per una altra final.
11: Osasuna o Villarreal?
12: M'és igual, el que vinga, benvingut és.
11: Escolteu el punt a punt de Punt Ràdio esta vesprada perquè sabrem qui és el rival del València en eixa finalíssima per l'ascens a la Lliga F. Enhorabona, Pauleta, la capitana del València. Mira, mira, mira, quin abraç li estan pegant a Marina. Marina, vine així, enhorabona, eh? Mare de Déu, senyor, així sí, des de la banqueta, i diem tots, ai, mare, la lesió de Hanna, que m'han dit el míster, perquè ho sàpies, que està estable, anem a veure quin és l'abast de la lesió, però enhorabona, que t'has marcat. El rato que has eixit, t'has marcat un partit.
13: Moltíssimes gràcies, la veritat que, bueno, no m'he quedat una altra que eixir i amb tota la confiança, sobretot per a donar-li igual a l'equip i anar a per totes.
11: Bueno, i al final, a qui volem, a Osasuna o al Villarreal?
13: Uf, pues és que els dos són molt bons, eh? Els dos són molt bons, però jo crec que em decante més per Villarreal.
11: Sí, sí. Per Villarreal. Bueno, pues que sàpies... Ah, mira, mira, mira, vale. Bueno, pues res. Molt bé, molt bé. Pues res, m'està pegant el puro el servici de premsa del València. Me dona igual, Marina, que estem parlant tranquil·lament. Així tenim un xiquet que ja queda la nit de menjar, com és el programa que estem en directe tots,
5: ja,
11: en
5: el
11: punt a punt de Punt Ràdio. David m'està pegant un puro, però anem a veure. Ui, espera, me dones un mocador que me torque la suor. Marina, no res, enhorabona, moltíssimes gràcies per les teves paraules al punt a punt de Punt Ràdio. I anem a veure ixe rival que vos espera en la finalíssima i a estar en la Lliga F. O el València o el Villarreal, anem a veure. Esperem que siga el Villarreal, no? El rival de la final.
13: Així no és, moltes gràcies.
11: Pues res, les paraules de la portera del València. Anem a veure ara, vaig a preparar les meves esquenes per a que me capi tot el que me van a dir, però bé, assistem per a donar informació a tota l'audiència del punt a punt de Punt Ràdio i crec que ho hem complit.
1: Toni, respira, descansa.
11: No, no, si descansat estic.
1: Sí?
11: Sí, home, clar. Però ara, home, bueno, pues, jo crec que en un moment d'alegria, un moment de tanta emoció i en un moment en el que se té que transmetre tot el que ha passat avui en el camp, pues res, me tallen les ales, no podem volar.
1: Pues a mi ja m'estranyava que estigueres tan sol d'ahir entrevistant de qualsevol, tractant-se del València, però mira, igual el femení...
11: Home, a la càrcel no m'ho van a posar.
1: Bueno, no, està clar. Que Toni, que gràcies, descansa, dina i esta vesprada més.
11: Que se voreve esta vesprada, que anem a veure qui és el rival del València. Anem a veure, esperem que siga el Villarreal. Tindrem esa somiada final valenciana i a lluitar entre el València i el Villarreal. Esperem que així siga per estar en la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení.
1: Toni Galindo, des de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, gràcies.
11: A tu, Salva.
1: València femení ja classificat per aquesta final, per l'ascens de la Lliga FMOEB, de la Lliga Primera Divisió Femenina. A la vesprada veurem si és el Villarreal, porta avantatge 0-1, aconseguir la setmana passada tajonar davant Osasuna. Així que, bueno, pues és un partit que també us contarà Toni Galindo i també la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Són les 2:24. Ximo Tamarit, com estàs?
14: Hola, Salva, com estàs?
1: Igual que jo. Absolutament meravellat de l'espectacle que ha donat a Paterna Toni Galindo.
14: Mira, jo conec a Toni des de l'any 97. Era un altre segle i té la mateixa energia, dona igual l'hora del dia que siga i la feina que estiga fent. El que passa és que al final a voltes atora un poc, eh? Atora un poc i és tan intens que a voltes estressa el que té al voltant. Però Toni és així, eh? Mira, n'hi ha que voler... I sí, a Irma està aquí un tros de jengibre, m'ha enganyat. M'enganyava i ell diu que li aclara la veu i a mi quasi me la lleva.
1: Dic una cosa, els caramelos de jengibre ja són prou fotuts.
14: Uf, pues jo
1: el sabor que deixen.
14: M'està aquí un tros.
1: No m'imagine però... com serà sí. pegar-li un mosc o si fos una regalícia no, al jengibre.
14: No, però a mos redó, eh?
1: Clar,
14: sí. Sí, jo com si fos un taruguet ahí, jo me'l fica en la boca i jo...
1: Si fos una regalícia de tota la vida.
14: Sí. No, jo li hasta aquí mos i avant.
1: Ai, bueno. En fi. Té un estómac també poderós, Toni Galindo.
14: Me fie massa d'ell i mira que en voltes me la clava bé.
1: Estàs així dins per a parlar-nos de motor i del rally de Utiel, Toni.
14: Si te sembla, primer podem contar en directe que n'hi ha bandera roja al Gran Premi de Catalunya en la prova de MotoGP, perquè s'acaba de pegar un bac Raúl Fernández, el pilot madrileny, que és que han tingut que treure bandera roja. Una part de la seva moto crec que ha sigut disparada i ha tombat a un altre rival, a Fabio Di Gian Antonio, inclús Pedro Acosta, que anava primer col·locat, a punxar la roda de darrere, i ha tingut que... ha sigut Àlex Márquez, el germà, el xicotet d'Àlex Márquez, el que ha pegat el bac, però tal, que han acabat en bandera roja, peces de la moto del pilot català eixim volant, ferits, i ara veurem com es recomença este Gran Premi de Catalunya. Com tu bé dius, Rally Ciutat d'Utiel, una prova, la tercera del Supercampionat d'Espanya de Rallys, que s'ha celebrat entre divendres i dissabte, Supercampionat de Rallys, que és un campionat que junta proves d'asfalt i de terra. És la primera edició que es corre així a Utiel, la tercera prova del campionat 2026, primera prova a la Nucía, Rally Mediterráneo, la segona el Córdoba Sierra Morena, les dues seran d'asfalt i la primera prova de terra esta que es corria a Utiel. Una prova que ha sigut tot un èxit, perquè és molt complicat que n'hi ha que en bones carreteres que siguin fàcils d'organitzar, que tinguin velocitat, que siguin controlables i que tinguin bones infraestructures al voltant per a celebrar una prova d'aquest nivell. I això fa que esta prova que s'ha creat per a este Supercampionat d'Espanya també opte ja en la seva primera edició per a ser rally del Campionat d'Europa. I era, d'alguna manera, el que ha passat este cap de setmana a Utiel com un examen per a la Federació Continental per a intentar que aquesta prova siga també del Campionat Europeu, que és com ja el segon nivell. Mundial, òbviament, això és el top, i ja es tiene una prova en el Campionat d'Europa, pues és estar ja en el segon nivell i estar en l'elit de l'automobilisme. Ahí en la prova de Córdoba Serra Morena ja participa del Campionat d'Europa i ara es voldria tenir una segona prova. Serra Morena és en asfalt, Utiel és en terra. Per tant, teníem les dues superfícies en el Campionat d'Europa i és el que s'opta en l'any 2027. Per ara, el que hem tingut ha sigut la prova del Nacional, 12 trams cronometratge entre divendres i dissabte, 12 trams que els pilots han acabat al·lucinats, impressionants, i bueno, jo els vaig viure personalment com a aficionat el divendres, i bueno, no sé si n'hi ha molta gent dels oients que siguen aficionats als ral·lis, però si tu vols viure una prova d'automobilisme, és l'esport més barat, és gratis. Tu pots viure una prova de ral·lis i és simplement és que estar al costat de la carretera en una zona que n'hi ha que seguretat, òbviament, i passen, els cotxes passen a 2-3 metres de tu a una velocitat impressionant i és la forma més barata de viure una prova d'automobilisme. La victòria se l'han portat el gran favorit, el triple campió d'Espanya, és José Antonio Cohete Suárez, pilot asturià, pilot d'Escoda, que ha guanyat la meitat dels trams cronometrats dels 12 que s'han disputat i, bueno, era el gran favorit i és el que ha aconseguit la victòria amb relativa facilitat perquè al final ha tret vora 20 segons respecte al segon classificat que ha sigut Diego Ruiz Loba, que és un altre pilot asturià, veí seu, però que en este cas participa en el Campionat d'Espanya al volant d'un Lancia Ypsilon HF Rally 2, que un cotxe que és molt nou, és l'última versió de Rally 2, del qual només existeixen 60 unitats en tot el món, una de les quals està participant en el Campionat d'Espanya. Va haver una segona unitat, però encara no està disponible per a competir. Per tant, tenim la gran marca actual en el rallies, en la categoría de Rally 2, que es la Skoda, contra la futura gran marca que va a ser Lancia, el retorn de Lancia a les competicions automobilístiques. I per tant, aquest duel que ja hem pogut viure a Utiel entre Coete Suárez i Rui Loba, els dos pilots asturians. Ha estat un rally de veritat espectacular. Veure un rally en asfalt és molt vistós, és molt visual, però la conducció en terra és prou diferent. S'ha donat una sèrie de situacions meteorològiques que han condicionat també la competició. Hi hagué pluja el divendres i això en un rally de terra on quan passen els cotxes alcen pols ceguera, és inevitable, sí, sí. Va fer que no n'hi haguera cap tipus de pols perquè la pluja va compactar la terra. Va compactar, no arriba a fer charco, però sí que va compactar. Era una superfície terrosa, però no era de pols i no estava tan solta. Això va canviar la conducció. Sinó, per contra, el dissabte, que va fer calor i deixar de fer aire, tot això va canviar a que la superfície va ser de molt arcillosa, molt de terra solta, s'alçava la pols i això també va condicionar perquè la pols s'alçava però no baixava i per tant el pilot que venia per darrere es menjava, tenia un problema de visibilitat.
1: Vaja.
14: Clar, si no baixa la pols se queda suspesa, això crea un problema per al que ve darrere. Això va condicionar també al tema dels horaris d'eixida perquè en un rally els pilots elit van separats en l'eixida per cada 2 minuts i en aquest cas els últims trams del rally tingueren que passar a eixir des de cada 3 minuts intentant que baixara la pols perquè no n'hi havia aire i la visibilitat era mínima. Acabé de veure l'accident repetit. S'ha pegat un bac Àlex Márquez impressionant en la volta 12 del Gran Premi de MotoGP i peces de la seva moto han acabat colpejant a Fabio Di Gianantonio i a Pedro Acosta. Pedro Acosta ha punxat la roda de darrere i Fabio Di Gianantonio li ha pegat una peça de la moto d'Àlex en la mà. Bandera roja al circuit de Barcelona-Catalunya, a l'antic Montmeló, i ara pendents de veure què passa i de reprendre el Gran Premi.
1: Bé, doncs anem a veure si podem escoltar els protagonistes. Crec que ho parla també des de A Punt, així que anem a escoltar-los.
15: Que no cambian, séptima victoria consecutiva en 7 participaciones en el supercampeonato. Enhorabuena.
16: Bueno, somos incansables trabajadores, pero para mí esta es una victoria muy importante, muy, muy emocional y simplemente agradecerle a José Cubeiro, a Calm y bueno, a la gente que me quiere, que me cuide, que confía en mí.
15: Cuéntanos un poco del rally, ¿cómo ha sido esta victoria?
16: Bueno, trabajada, ayer fuimos trabajando y hoy trabajamos también, pero mejor y bueno, bien, muy bien, un rally muy bonito, el tramo de las cuevas, hablamos todos que nos vamos enamorados, que a ver si hacéis en un sentido y en otro para el futuro porque estuvimos encantados y muy bien, en líneas generales muy feliz por esta victoria para Skoda y para el equipo GSS y para Michelin.
15: Prácticamente todos los puntos posibles en juego los habéis conseguido.
16: Vamos remando hasta que lleguemos a puerto.
15: Enhorabuena.
16: Gracias.
1: El protagonista de la carrera, chico.
14: Este es José Antonio Coete Suárez, el piloto que ha ganado el rally, que ha pasado una cosa muy curiosa con este piloto. Bueno, es el gran dominador del certamen en la ha ganado 3 títulos y va a cambiar de ganar el cuarto, pero es que espera que veches, pilota un Skoda. Fins ara estava en un equip, ha corregut les 2 primeres proves amb un equip gallec, el Team Recalvi, i esta setmana passada continua pilotant amb un Skoda oficial, el mateix cotxe, però ha canviat d'equip. Ara competeix amb una estructura catalana, Calm Competition, que és la que li va aportar el cotxe, la que va treballar tècnicament en el cotxe a partir d'ara. Això, imagina tu un futbolista o un jugador de bàsquet que juga 2 primers partits en un equip, sí, sí, top, i el tercer canvia. És possible, dins d'una finestra de fitxatges, això ho sabem, però aquest concepte finestra de fitxatges no existeix en els mons dels ral·lis. I bueno, per moltes circumstàncies, és una història molt llarga, Coete Suárez, el millor pilot en aquests moments de l'automobilisme nacional, a banda dels mundialistes, això és una altra història, ha canviat d'equip en una setmana, fa 15 dies, ell diu que anava a continuar amb Recalvi i entre el rally de Sierra Morena i el de Utiel ha canviat d'estructura, continua tenint un cotxàs i ara el portarà a una estructura catalana, Calm Competició.
1: Ximo Tamarit,
14: un gust.
1: Recupera també de la gola.
14: Tu te sentaves així quan jo estava ahí?
1: Sí.
14: I ara tu estàs ahí, jo estic així.
1: Bueno, algun dia canviaran també.
14: Evoluciona.
1: Efectivament. Gràcies i cuida la veu,
14: Me
1: però no li pegues... De... No.
5: No te fies de Toni.
1: No te fies de Toni.
14: És que me l'ha pegat tota la vida, des de l'any 90 i pico. Sí. Però això el vull tant.
1: Bueno. Ximo, gràcies.
14: A tu.
1: Ximo, que ens ha donat complida informació del món del motor i del rally de Utiel. També hem escoltat els protagonistes. Gràcies als companys d'Apunt. Les 2:35, un alto en el camí, una pausa per a la Publi, i ara comencem a escoltar també protagonistes de tots els partits que posem en contacte al llarg d'este matí. Començàvem a les 11 i, pues en este primer tram, viatjarem fins les 3 de la vesprada, després de la visita als serveis informatius d'esta casa. Tornarem i tancarem, com sempre, amb els últims 90 minuts a les 12:30. Encara tenim moltes coses per davant que contar, com, per exemple, esta que vos contava Clara.
5: Una gran notícia per al bàsquet de Castelló, perquè l'Amics Castelló s'ha classificat per a l'eliminatòria final d'ascens a primera FEB, després de superar el Llíria per un ajustadíssim 75-74 a la ciutat de Castelló i tancar la semifinal amb un global de 157-146. Ara l'Amics ja mira l'última eliminatòria de la temporada, que el partit d'anada es jugarà el dissabte que ve a les 7, fora de casa, mentre que la tornada serà el diumenge següent a les 6:30 a la ciutat de Castelló, on es decidirà l'ascens a la primera FEB, i estarem així pendents també.
1: Pues enhorabona a l'equip de bàsquet Amics de Castelló. Ara sí, 2:37, un altre en el camí, una pausa, i tornem de seguida per continuar escoltant protagonistes en este matí, primer tram matinal del Punt a Punt de la Punt Ràdio.
17: Som la veu de tots. Som A Punt.
18: L'economia per a totes i tots.
19: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
18: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
20: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
21: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
22: L'hora de la cultura, amb Rei Joan. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
23: De tu a tu.
24: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
25: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
26: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apple Ràdio.
27: Apple, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
28: A Punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!
29: L'esport per a tots a Punt a Punt.

0: De cantera, crec que l'arribada de Glòria ha sigut determinant al nostre staff a nivell emocional, a nivell bàsquet, ho mereix i és una persona que va tenir un recorregut superbo perquè és bona tia, molt bona professional i bueno, a mi dona una tranquil·litat i una seguretat al costat molt bona. A mi i a Roberto, entre els dos, vàrem decidir que volien que Glòria s'incorporés a l'staff i repetís, aprofite, me sent tranquil cada partit i cada entrenament, que Roberto Hernández és un tio brillant a nivell bàsquet, això me fica la faena molt fàcil i sé que guanyarem o perdrem, però anem a estar preparats i anem a tindre un plan de partit espectacular. Entonces, gràcies a ell, gràcies a elles, pues jo estic així de tranquil i d'agraït i satisfet. No pense res més enllà de on dinar ara en la meva gent i on celebrar això, perquè no és fàcil i perquè estos guions, que pareix un guió somiat, repetisc, passen si creus i si t'ho ocurres. A vegades mereixent-ho no passa, però si no t'ocurres segur que no passa. Així que estic agraït de que he format part i forme part d'un grup que ha treballat molt i que, a part de bons i bones professionals, són bones persones.
1: Alguna pregunta més? Perfecto. Gràcies a tots.
0: Gràcies.
2: A punt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones! Punt.

0: Les 2:53, entrem en el tram final d'esta primera edició, la matinal del Punt a Punt, en A Punt Ràdio. A partir de les 3 arribaran els companys dels serveis informatius d'esta casa i en tornada, més coses, que ara de seguida repassarem amb Clara Alcover. Anirem, com sempre, com cada cap de setmana, fins les 12:30 de la nit. Hem d'escoltar més protagonistes del matí, per exemple, hem d'escoltar a Ivan Esparza, que és el guanyador de la partida individual de raspall masculí, que s'ha jugat a Oliva i que ha raonat amb ell, Matías Oliver. Matías.
1: Ja parlem amb el guanyador així al trinque d'Oliva, però Punt a Punt, Ivan Esparza, primer de tot, enhorabona, i jo crec que hem vist un poc el manual d'Ivan, que és comença tranquil, no desesperar-se, encara que te facin el xoc, però quan te fiques en marxa no n'hi ha qui te pare, eh?
2: Bueno, sí, a veure, al final sempre quan comença l'individual la primera partida és un poc rara, perquè has de canviar, te ve tot de colp, no? Encara que per molts entrenes que facis, te canvia tota la manera de jugar i normalment la primera pues, sempre me costa un poc més agafar-me i avui pues, sabia que anava a acostar-me contra un rival com Julio, que sempre té la pilota forta, es col·loca molt bé, té molt bon esquerre, pues, has d'estar molt bé i al principi no comencé del tot finet, he començat molt bé, però bueno, el que tu comentaves, jo sé el que jo he treballat i les meves capacitats quines són i no perc al final la confiança en mi i sempre tinc aquesta mentalitat de seguir lluitant i al final pues, les coses ja hi són.
1: Podríem dir que era la partida més complicada en el sentit de que este és un campionat de rest, a pesar de tot i que l'aparició està de Tonet, i és d'esport rest que estan ara mateix en la competició, no?
2: Sí, a veure, més que res també perquè Julio pues, ha sigut campió d'este trofeu, no? Així que crec que és un rival que sempre s'ha de considerar i a part d'això, pues, en els últims anys, pareix que els anys no passen per a ell i sempre està a gran nivell. I després, pues, bueno, en el meu grup també tenim a Sebe, que darrere Tonet, pues, jo te diria que és el millor mitger i en ocasions durant la temporada pues, poden plegar a un nivell similar, sobretot en equips, i l'Orja, pues, que bueno, que pot donar la sorpresa, no? Sobre el paper potser no siga el màxim favorit del grup, però també quan ha jugat individual ha donat un bon nivell. Així que aquestes partides no te pots confiar mai, pot passar qualsevol imprevist i anar-te'n fora, així que n'hi ha que anar a tope totes.
1: Sebe, l'Orja, i com està aquest colze?
2: A veure, bé, el colze podria estar millor, però bueno, també podria estar pitjor, que així és, és com vull veure-ho jo. Dins del mar, pues, bueno, quan comença a jugar i ja tinc el colze calent, no me molesta, no m'impedeix jugar. Per tant, pues, sempre tinc aquesta mínima punxadeta, no? Aquest pensament, a lo millor, de quan te ve per dalt i tens que soltar-li. Però crec que en aquestes partides i més en aquest campionat que m'agrada tant, aquests pensaments se'n van. I ara ja, pues, de cara als altres rivals, que no se confien pel colze perquè vaig anar al 100%.
1: Doncs a cuidar-se, Ivan, ja seguiré així. Enhorabona.
2: Gràcies.

0: Hem de completar clara la informació de pilota.
1: Perquè este diumenge també ve carregat en el campionat individual de raspall femení, amb els quarts de final repartits entre Xàbia i Rafael Bunyol. Este matí, el trinquer de Xàbia, Amparo ha guanyat 25 per cap a Mireia Abadia, mentre que Marc Jiménez ha superat a Natàlia per 25-10, i ja de vesprada el focus passa a Rafael Bunyol a les 5, victòria contra Júlia, amb victòria com la gran referència del quadre amb 8 campionats, 7 d'ells consecutius, i a les 6, Anna contra Míriam, amb Anna com una de les jugadores que més ha intentat discutir ixa hegemonia en els últims anys, i 2 títols. Les semifinals femenines seran dissabte 23 de maig a Bellreguard, la primera a les 5 que enfrontarà Victòria o Júlia contra Amparo, i la segona a les 6 i mitja que serà Anna o Míriam contra Marc Jiménez. I ja la final arribarà el pròxim 31 de maig a la Llosa de Ranes.
0: Això en pilota, però hem de parlar també de rugby, Clara.
1: Sí, perquè el rugby valencià continua somiant en gran. El CAU Rugby València ha aconseguit una contundent victòria per 42-12 davant Soto del Real en eixa última jornada, i amb el passe a les semifinals del play-off d'ascens, on manté viu eixa lluita per pujar a la divisió d'honor Elite, la màxima categoria del rugby espanyol. Ara el pròxim repte ja té data i rival. El CAU Rugby València s'enfrontarà al Getxo el pròxim dia 30 en una eliminatòria que pot acostar encara més el club valencià a eixe somni d'ascens a la divisió d'honor Elite.
0: Bé, pues notícies del poliesportiu com cada cap de setmana en esta sintonia, la del Punt a Punt en A Punt Ràdio, de la mà de Clara Alcover. Resta minut i mig, alguna cosa més abans de visitar els serveis informatius d'esta casa, Clara?
1: Pues anem a dir que esta vesprada també tenim tenis. A partir de les 4, el Club de Tenis València acull la gran final de la Copa Falcon Bridge 2026, que és un dels torneigos amb més tradició del calendari tenístic a la ciutat, i que la final enfrontarà el serbi Miomir Kecmanovic, no sé si ho he dit bé, amb el valencià Dani Vallejo, en una cita que torna a reunir el tenis d'alt nivell internacional en un escenari històric per a aquest esport, i que és un torneig que en els últims anys ha recuperat aquest protagonisme dins del circuit i que continua consolidant a València com una plaça important en aquest tenis professional. A més, la final es podrà seguir en directe amb nosaltres per A Punt Televisió, i també amb Carles Urrutia a peu de pista.
0: Gràcies, Clara. Resten segons per entrar en les 3 de la vesprada. Arribaran de seguida els companys dels serveis informatius d'esta casa, i nosaltres tornarem de seguida amb moltes coses fins a arribar a les 12 i mitja de la nit. Està tot en joc respecte a la permanència en primera divisió, i ho anem a viure esta vesprada en esta sintonia, la del Punt a Punt en A Punt Ràdio.

0: Hola, molt bona vesprada, com estan? És diumenge 17 de maig i obrim la portada d'este informatiu a Dolores, al Baix Segura, on continua la commoció per la mort de tres membres d'una família en circumstàncies que encara s'investiguen. No es descarta un possible crim de violència de gènere. Demà es faran les autòpsies per a aclarir els fets. Cristina Abadal, el veïnat encara no se ho creu.
1: Avui és el segon dia de dol oficial. Les banderes onegen a mig pal i el veïnat d'este xicotet municipi de poc més de 8.000 habitants es troba consternat i en xoc per este succés i alguns es diuen que encara ho estan assimilant.
0: Gràcies, Cristina. I ara, escolten.
2: Un grup d'homes se'ls va posar al nostre voltant i vam tindre que eixir corregents. Sempre tens com aquesta por.
0: La por per ser trans. Més de la meitat de la població LGTBI ha patit l'últim any algun tipus d'agressió. Els delictes d'odi augmenten i ho fan sobretot cap a les dones trans. Les associacions reclamen més formació per als professionals que han d'emparar-los i un paraigua legal que acabe amb la impunitat de les agressions. Avui es commemora el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Més coses. L'actualitat política del dia passa per les eleccions a Andalusia. Vora 7 milions de votants andalusos estan convocats a les urnes. Són les quartes eleccions autonòmiques d'este nou cicle electoral. Uns comicis que es tornen a llegir en clau electoral. Tots els candidats andalusos ja han dipositat el seu vot. De seguida anirem a Sevilla per a viure en directe l'última hora d'esta jornada electoral. I de l'exterior, decreten l'emergència sanitària internacional per virus de l'Ebola. A l'Organització Mundial de la Salut li preocupa que es propague des del cor d'Àfrica a la resta del món. L'últim brot afecta el Congo i Uganda i ja ha causat 88 morts. Avui també em cita al carrer per a preguntar com era la vida abans d'internet.
3: El periòdic, el correu electrònic, ja no tenim correu de cartes.
4: Tenies que eixir 3 hores antes en el mapa, que no espera així, que se m'ha equivocat.
5: Tenies que tenir en casa una enciclopèdia per poder buscar informació. Ara en un ditet ho tenen tot.
0: Enciclopèdies, mapes, cartes, diaris. Avui se celebra el dia d'internet, la gran xarxa que ens ha connectat i que ens ha transformat la vida. De seguida farem un viatge al passat per a recordar com era la vida abans d'esta transformació tecnològica. I en els esports estem de celebració per partida doble amb Amparo Salmerón. Bona vesprada.
6: Bona vesprada. El València Basket suma el quart títol de lliga consecutiu després de derrotar 68 a 67 el Saragossa en un final trepidant que hem pogut veure en directe per a punt.
7: La continuació cap a dins, cap a sí, cap allà. Fes-la!
6: Este era el moment en què el nostre company Josep Carbonell narrava la cistella impossible d'Anderson sobre la botxina i del títol de lliga del València Basquet a un ascens. El Deportivo Eldense, que anit va tornar una temporada després a segona divisió, és la veu de l'entrenador Claudio Barragán.
8: El pulmón nuestro ha sido hoy la afición, sin duda.
6: Quant al futbol de primera, penúltima jornada de Lliga amb horari unificat. Tots els partits començaran a les 7 de la vesprada. I pel que fa als nostres, el València, amb un punt a noeta amb la Reial Societat, tindrà la permanència garantida. El Xellevant juguen a casa amb Getafe i Mallorca, respectivament. Guanyar és una obligació per a tots dos si volen salvar-se. El Villarreal, per la seva banda, a la Lliga de Campions garantida, lluita per ser tercer. En la Lliga, els groguets s'enfronten al Rayo a Vallecas.
0: Gràcies, Amparo. T'esperem després per ampliar esta informació i la previsió de l'horatge amb Javi Miró.
9: Bona vesprada. Situació meteorològica que tendeix clarament cap a la inestabilitat. Ara mateix ja creixen els núvols, sobretot en punts de muntanya de l'interior, i continuaran desenvolupant-se durant aquestes pròximes hores fins a desenvolupar tempestes que podrien deixar ruixats intensos en algunes comarques. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc tant a l'interior central com a l'interior nord d'Alacant perquè podrien tenir tempestes, com hem comentat, i vindre acompanyades de ruixats intensos. Principalment, esperem, les zones més afectades siga precisament l'Alt Vinalopó, el Vinalopó mitjà el Comtat, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, inclús una miqueta més cap al nord, cap al Camp de Túria, la comarca dels Serrans o inclús la plana d'Utiel-Requena. Així que vesprada de seguiment meteorològic, avisos actius i tempestes molt probables cap a l'interior central, que deixaran, com hem comentat, precipitacions intenses i que difícilment arribaran al litoral, que això sí, tenim domini de l'ambient assolellat, però durant aquestes pròximes hores, amb el creixement d'aquestes tempestes, acabarà per tapar-se el cel. Així que vesprada marcada per estos núvols, precipitacions cap a l'interior i màximes en general una miqueta més altes.
0: Gràcies, Javi. Amb Elena Herreras en el control de so, comencem. Són les 3 i quasi 6 minuts de la vesprada.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Les notícies del cap de setmana.
0: Banderes a mig pal i crespons negres a Dolors en senyal de dol per la mort de tres membres ahir d'una família en circumstàncies que encara s'investiguen. La delegació del govern no descarta que sigui un cas de violència masclista. Demà estan previstes les tres autòpsies. Un fet clau per a l'avanç de l'investigació. Cristina Badal.
13: Sí, demà es practicaran les autòpsies i es confirmarà si es tracta d'un cas de violència masclista, encara que estan obertes totes les línies d'investigació. No costaven denunciar prèvies al sistema de Biogen. Recordem, ahir van trobar els cossos sense vida d'un agent de la Guàrdia Civil de 55 anys, la dona de 51 i del fill dels dos de 24 anys a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, on residien. L'agent estava destinat ací des del 1996. Avui és el segon dia de dol oficial, les banderes onegen a mig pal i el veïnat d'este xicotet municipi de poc més de 8.000 habitants es troba consternat i en xoc per este succés i alguns es diuen que encara ho estan assimilant.
0: Gràcies, Cristina. I els contem ara una dada preocupant. Els delictes d'odi augmenten i ho fan sobretot cap a les dones trans. En el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, que es commemora avui, Patricia Ramírez ens trasllada alguns testimonis.
14: Dylan va eixir de l'armari amb 14 anys.
15: La meva mare i el meu pare no volien que jo canviés el meu nom, els meus pronoms, no volien que tomara hormones.
14: Navi ho va fer al 2020 amb moltes inseguretats i quasi sense suport familiar.
16: Sempre tens com aquesta por de no ser suficient, de que la gent se burle de tu.
14: Com elles hi ha molts altres testimonis. La majoria pateix un infern de violència cada dia pel simple fet d'haver canviat el sexe, la identitat o el gènere. Ayrto Granell és coordinador general de l'AMDA.
17: Más de la mitad de la población LGTBI ha sufrido en algún momento durante este último año algún tipo de agresión.
14: Les agressions no sempre són físiques i, a pesar que la violència verbal no deixa ferides visibles, és la que més seqüeles les comporta. Després hi ha un altre problema, la por de denunciar per no patir una revictimització. Amada Rodríguez és presidenta del col·lectiu Queer Castelló.
18: Hi ha com una infradenúncia. Un 50% de la població LGTB ha patit en els 5 últims anys com a mínim 3 atacs.
14: Demanen més formació per als professionals que han d'emparar-los, també més informació per a la societat i un paraigua legal que acabi amb la impunitat de les agressions alimentades en moltes ocasions pels discursos d'odi que afloren en xarxes socials.
15: És una cosa que normalitzes, encara que no hauria de ser normal.
17: Cuando el sentido común no funciona, hace falta leyes, pero hace falta también una responsabilidad política y una voluntad para que esas leyes se apliquen.
0: Canviem de tema. El professorat dels centres públics valencians en vaga indefinida des de dilluns passat ha anunciat el nou calendari de mobilitzacions. Les protestes continuaran demà dilluns amb tres noves manifestacions a Castelló de la Plana, Alacant i València. Dimarts, dimecres i dijous hi ha programats altres actes reivindicatius i divendres han convocat tres noves marxes. Demà, a les 4 de la vesprada, hi ha prevista una nova reunió amb la Conselleria d'Educació. Anna Moure.
19: Sí, s'espera que en aquesta nova reunió sindicats i conselleria puguen arribar a un acord amb una nova proposta en què Educació ve treballant des de dijous passat i que en este cas sí inclouria la millora salarial. Els sindicats reclamen que vagi més enllà dels 75 euros més fins al 2029 i que concrete quina seria la millora pel que fa a les ràtios i a les plantilles. A esta l'amenaça de la vaga indefinida s'afig la dels més de 1.200 integrants d'equips directius de centres educatius valencians que amenacen de dimitir si no s'atenen les seues reivindicacions.
0: Gràcies, Anna. I un altre dels efectes de la vaga de professorat és que s'ajornen una setmana les dates de les proves d'accés a la formació professional, cosa que estava prevista per a este dimarts i dimecres. Educació ha explicat que el canvi de data respon a causes organitzatives i a la necessitat de garantir la correcta participació de l'alumnat. I continuem parlant d'educació. El Consell ha destinat 48 milions d'euros a la creació de 18 aules específiques dirigides a alumnat que necessita una atenció educativa més intensiva, però que pot continuar escolaritzat en centres ordinaris. A més, s'ha reforçat la inclusió educativa amb 22 unitats de detecció precoç en salut mental. Charo Escrig és directora general d'Innovació i Inclusió Educativa.
20: Hem creat, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat, les unitats de detecció primerenca en salut mental. 22 unitats dotades de 56 psicòlegs que atenen única i exclusivament la salut mental del nostre alumnat. Una resposta sense precedents.
12: A punt, les notícies del cap de setmana.
0: Obrim pàgina política. El PP i Vox preparen el terreny per a aprovar els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve. Les dues formacions estan en contacte i tot apunta que l'anunci d'acord estaria a punt de produir-se. En seu compte, Lola Oliver.
21: Tot apunta que el PP i Vox aprovaran els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu.
22: Hasta hoy siempre hemos sacado juntos los presupuestos de la Generalitat y este año lo volveremos a hacer.
21: Estes paraules revelen la intenció i corroborarien que el PP i Vox estan mans a l'obra.
23: Hay contactos todos los días.
21: Contactes des de la discreció i amb totes les cauteles, però que indicarien que el camí està preparat.
23: Ya explicamos la diferencia entre contactos y negociación.
21: Des de les files del PP hi ha confiança en l'acord. El president, abans secretari general, va ser l'artífex dels anteriors pactes del PP i Vox a la Comunitat Valenciana.
24: Conozco la capacitat de Juanfran Pérez Llorca.
21: Per aprovar els comptes públics calen aproximadament dos mesos de tramitació entre compareixences i votacions.
24: Evidentemente que alteraria, com es normal, el calendari parlamentari.
21: S'estiraria el calendari a les Corts des del 3 de juliol a la penúltima setmana de juliol. Esta hipòtesi pren força.
25: A mi no me cabe ninguna duda, porque estaremos demostrando una vez más estabilidad.
21: Quan falta un any per a les eleccions, probablement serien els últims pressupostos de la legislatura.
0: I l'actualitat política del dia passa per les eleccions a Andalusia. A vora 7 milions de votants estan convocats avui a les urnes. Són les quartes eleccions autonòmiques d'este nou cicle electoral que va començar a Extremadura. Ara la principal pregunta és saber si l'electorat es mobilitzarà al llarg de la jornada i augmentarà així les dades de participació per a conformar el govern autonòmic per als pròxims 4 anys. Tots els candidats andalusos ja han dipositat també el vot. Són uns comicis que una vegada més es tornen a llegir en clau nacional. Sevilla, Lorena Diego, en directe. Bona vesprada.
26: Bona vesprada. Ja tenim la participació fins a les 2 de la vesprada. El 37,20% dels andalusos ja han votat ací a Andalusia, 3 punts més que en els comicis del 2022. Nosaltres ens trobem en el Col·legi Safa Sagrada Família del centre de Sevilla, on este matí ha votat la candidatura candidata socialista María Jesús Montero y ha dit que ningú se quede a casa. Así a Sevilla, Antonio Maillo ha sigut el primer dels candidats en votar, recordem, de la coalició d'Esquerra Unida, Podem i Sumar. I ja la resta dels candidats, el de Vox, Manuel Gavira, ha demanat un govern de prioritats, i a Màlaga, que ha votat el candidat popular Juanma Moreno, ha dit que té bones sensacions, tot i que no està garantida la majoria absoluta per al Partit Popular. Serà decisiu l'últim escó en províncies com ara Córdoba, Huelva o Sevilla.
1: Presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos 4 años queremos para nuestra tierra.
2: Unos 4 años que queremos la defensa de lo común.
3: Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos, los penúltimos, que es lo que somos.
4: 6.700.000 electores, 8 provincias, muchos restos que se van a jugar en el día de hoy, que se van a decidir en el día de hoy.
0: Més coses. Nou positiu per antivirus. En este cas es tracta d'un passatger de l'Ondius de nacionalitat canadenca. Amb este ja són 12 els casos confirmats per este brot, en què l'únic espanyol contagiat continua estable i millorant. Els altres 13 companys al vaixell continuen sense símptomes. Este matí hem sabut que la quarta PCR per antivirus feta a la dona d'Alacant ha tornat a donar negatiu. La dona continuarà ingressada per possible contagi a l'Hospital Sant Joan, però a partir de demà ja podrà rebre visites. I a les portes de l'estiu, els creuers estan en el punt de mirar. El recent brot de gastroenteritis en un vaixell a França, més la crisi per antivirus, ha posat en dubte la reputació d'estes embarcacions. Pilar de la Fuente.
5: Els brots de malalties en creuers no són nous. Es van donar a conèixer durant la pandèmia amb casos com el d'un vaixell al Japó amb 700 infectats dels vora 4.000 passatgers. Una situació que també ha afectat els creuers atracats al Port de València. Una imatge que, segons els experts, cada dia serà més habitual. Juan Francisco Navarro, president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva.
7: En un crucero puede haber, qué sé yo, 3.000 personas, y en 3.000 personas, pues tanto la gripe como un norovirus o como un COVID se pueden transmitir. Una mascarilla quirúrgica y un kit de higiene de manos deberían estar probablemente en el kit de supervivencia de cualquier viajero.
5: No es tracta d'una situació exclusiva dels creuers. En realitat, són mitjans de transport amb molta seguretat i fins i tot personal mèdic, sinó de la globalització, de l'augment dels viatges a països més protegits sanitàriament, per als quals s'han de prendre mesures bàsiques com la vacunació.
7: És molt important que le digamos a las personas que viajan los riesgos que tienen para que no se vengan con enfermedades hemorrágicas transmitidas por vectores como la malaria, como el dengue. Este año hemos vuelto a subir un 30 o un 40% el número de vacunaciones. Se ha atendido a más de 20.000 viajeros.
5: Veus expertes asseguren que s'ha de posar el focus en la prevenció.
0: I bones xifres d'ocupació i negoci en l'hoteleria espentades pel pont de Sant Isidre. La costa valenciana és la favorita per als turistes madrilenys que han aprofitat uns dies de descans vora mar. Gandia, Verònica Marc.
8: Este cap de setmana el pont de Sant Isidre ha fet que Gandia estiga plena. Molts madrilenys han decidit vindre ací a passar estos 3 dies i per això la mitjana de l'ocupació hotelera ha estat este cap de setmana al 90%. Una ocupació que també s'ha notat a terrasses i restaurants. Ara és hora de dinar i tot i que molta gent ja se'n tornarà a casa esta vesprada, encara hi ha alguns que apuren les últimes hores. A més, a Gandia tots els serveis de platja estan plenament operatius. Socorrisme, neteja, passar amb tot això, Gandia es consolida com destinació preferent a nivell nacional i encara de forma molt positiva la temporada d'estiu.
0: Gràcies, Vero. I això que avui estem pendents de l'oratge. Diumenge amb probabilitat de ruixats i tempestes que podrien ser fortes a l'interior. A Alacant, a Balones, al Comtat, està en directe Margo Mar. Quina és la situació allí?
27: Avís groc per tempestes des de les 2 a l'interior de València i d'Alacant. Unes tempestes que podrien deixar pluges localment intenses. Nosaltres ens hem desplaçat fins a la serreta de Balones, en la vall de Seta, un punt de convergència de vents on s'ajuntaran el vent del sud que puja pel litoral d'Alacant i el de Gregal que ve des de València. Això, junt amb la particular orografia d'esta zona, seran els detonants de la tempesta. La quantitat de pluja que caiga podria fer malbé els cultius en un moment on la bresquilla s'està a punt de collir i les oliveres estan florint, pel que la pluja podria esporgar-les i deixar-les sense fruit.
0: Gràcies, Marc. I avui se celebra el Dia Mundial d'Internet. Molt de temps ha passat des que es va enviar el primer missatge entre dos ordinadors el 1969. Avui no concebem la vida sense esta ferramenta que s'ha connectat i que ens ha transformat. Però això ho volem recordar, com fèiem algunes de les nostres tasques diàries abans d'esta transformació tecnològica.
6: El periòdic, el correu electrònic, ja no tenim correu de cartes, buscar informació...
9: Són activitats diàries que ara fem a través d'internet. Però Alberto, al seu quiosc, recorda l'època en què comprar el periòdic era un ritual.
10: Los lunes, sobre todo, que era el día de fútbol. Mapas.
9: Arribar a un lloc era tota una aventura.
11: Tenies que ir 3 hores antes en el mapa, que no esperas así, que se me equivoca, que miras a... Google Maps és una meravella, a no ser que te duga para un barranc.
9: I recorden com era organitzar un viatge?
13: Abans era cridar als hotels o per una agència de viatges, no te la xuaves.
9: Per no parlar de les recerques a l'hora de fer un treball acadèmic.
13: Tenies que tenir en casa una enciclopèdia para poder buscar informació d'història... o cualquier trabajo que te mandaran en el colegio. Ahora en un ditet ho tenen tot.
14: Y el papel de las bibliotecas, por ejemplo, cambió a proveedor de acceso.
9: Avanços que no tots porten tan bé.
16: Yo soy más de hacer mi cola con mi papelito, que me lo sellen, tanta clave, pim, pum, no sé, yo esas cosas no me aclaro, la verdad es que yo no.
9: Y es que per a bé o per a no tan bé, l'accés a internet ens ha canviat la vida.
12: A punt, les notícies del cap de setmana.
0: I sí, Malmón, decretada l'emergència sanitària internacional pel virus de l'Ebola. A l'Organització Mundial de la Salut li preocupa que es propague des del cor d'Àfrica a la resta del món. Xavi Carrau.
18: L'últim brot d'Ebola ha causat ja 88 morts al Congo. En les últimes hores s'han confirmat una desena de contagis. N'hi ha més de 330 sospitosos. Una situació alarmant, com reconeix el govern del Congo. A banda, s'han confirmat altres dos positius a Uganda. Són persones que viatjaren al Congo. Davant del risc de propagació internacional, l'OMS decreta l'emergència sanitària. És un pas previ a l'emergència pandèmica. Preocupa que el virus es propague del cor d'Àfrica a la resta del món. Per això ja fa dies que l'OMS fa una crida a la cooperació internacional.
28: Infection prevention and control in health facilities.
18: Reclama mesures de coordinació, control i de rastreig de contactes. El virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 60 i el 80%. Es transmet a través de fluids corporals, provoca febre, debilitat extrema i greus hemorràgies que provoquen la mort. Al Congo hi ha hagut 16 brots des del descobriment del virus al 1976.
0: I a Itàlia es descarta de moment que l'atropellament massiu d'ahir a Mòdena siga un atemptat i tot apunta als problemes psiquiàtrics de l'agressor. De les 8 persones ferides, 3 estan molt greus i una en perill de mort. Remei Blasco.
29: Pel lloc i l'hora, al centre de Mòdena, una vesprada de dissabte, la Fiscalia italiana deduïs que l'agressor, un home de 31 anys, volia fer molt de mal. En l'atropellament, agravat des de diverses perspectives, es veu com el cotxe embestix a gran velocitat un grup de vianants.
30: Que ha arribat esparata, secondo me, a non meno di 100-120 all'ora. Da...
29: Ha arribat a disparata, no crec que anarà a menys de 100 o 120 km per hora. Els vianants han saltat per l'aire, diu este testimoni. Fruit de l'impacte, hi ha 7 ferits, 3 dels quals són molt greus i un en perill de mort amb les cames amputades. L'octau ferit és Estome, un dels que ha perseguit l'agressor i que ha patit un apunyalament.
31: Mi sono arrivati due fendenti di coltello, uno al cuore, uno alla testa.
29: L'atemptat terrorista sembla descartat i tot apunta als problemes psiquiàtrics de Saïm El Kudri, economista nascut a Itàlia de pares marroquins. No hi ha indicis que s'haguera radicalitzat, però al vicepresident Matteo Salvini li ha faltat temps per estigmatitzar la migració. L'alcalde de Mòdena li ha replicat que també les persones que han retingut el Kudri fins que ha arribat la policia són egipcis i pakistanesos. Vull agrair el coratge d'aquestes persones en un moment tan dramàtic, ha dit. Itàlia mai havia patit un atropellament com el d'ahir.
0: Ampliem la informació esportiva de la portada amb una jornada en què tot el món estarà pendent de la ràdio, però abans un títol de Lliga i un ascens. Bona vesprada de nou, Amparo.
32: Bona vesprada de nou, Glòria. Avui és 16 jornades de futbol on la ràdio transmet tota la passió. Una autèntica jornada de transistors que nosaltres viurem al punt a punt de Punt Ràdio. A les 7 juguen tots els nostres la penúltima jornada en primera, però com bé dius, primer tenim èxits esportius a celebrar. En bàsquet, el València Bàsquet de Rubén Burgos ha aconseguit d'este matí el quart títol de Lliga consecutiu en guanyar Casa de Mons Saragossa per 68-67. Una cistella d'Ivon Anderson sobre la botxina ha donat la victòria en el segon i definitiu partit d'esta final. Esta és la valoració de la jugadora Letizia Romero i del màxim accionista del club, Juan Roig.
1: Ha sido de impacto, la verdad. En el último segundo creo que no ha podido ser más épico. Pero bueno, súper contenta, ¿no?
2: Está molt important haver guanyat i sobretot haver batut el rècord d'assistència en dones, està fenomenal i estem molt contents.
32: I a nit, altra alegria. Ascens del Deportiu Oldense a segona divisió. Es va complir el guió. Victòria 2-1 al filial de l'Atleti de Madrid i derrota 0-1 del Sabadell amb l'Antequera. Així ho van viure Fidel, referent del Deportivo, i la presidenta Carolina Holguín.
3: Por toda esta gente, por un año espectacular. Creo que la guinda era hoy, ¿no? Un rival como el Atleti, creo que han hecho un año fantástico. Darle enhorabuena y desearle mucha suerte a partir de ahora. Era contento, a seguir, ahora a disfrutarlo.
32: No podem escoltar a la presidenta, però ja t'assegure que estava també molt contenta per aquest ascens. I ara la vesprada de transistors de la penúltima jornada de primera. Al València li val un empat a Noeta amb la Reial Societat per certificar la permanència matemàtica. Corberán diu que aniran per els tres punts.
15: Al campo por los tres puntos, porque por un lado se necesita y por otro, porque lo queremos, lo deseamos y la responsabilidad que tenemos.
32: Són baixes lesionats Sarabia, Beltrán i Gaià. L'Elx, per la seva banda, rep el Getafe sense els sancionats Petrot i Aleix Febas. Rafa Marín estarà en la convocatòria. Depèn de si mateix l'Elx, però ha de superar el Getafe, que es juga a accedir a Europa. Sarabia és optimista, tot i que també tira de calculadora.
17: Y dependemos de nosotros, así que, bueno, indudablemente ves a los rivales, vives los partidos con tensión, haces números...
32: I és que, tot i guanyar, l'Elx no es pot salvar fins la jornada 38. No hi ha entrades a la venda. Més de 31.000 franjaverts animaran els seus al Martínez Valero. Pel que fa al Llevant, rep un rival directe, el Mallorca. Guanyar o guanyar i també mirar de reull altres estadis és el que estaran fent esta vesprada. El Lluís Castro no ho farà.
19: Si vamos a hablar de lo que se le pasa en los otros, se han pasado tantas cosas raras hasta ahora. Yo ya estaba al hospital. Ja tenia un atac cardíac mirant els altres partits.
32: L'equip d'Oriols fins i tot podria aconseguir la permanència amb els 3 punts, sempre i quan no guanyen l'Elx i el Girona.
0: I l'equip femení del València jugarà la final per a l'ascens a primera.
32: I tot després de guanyar este matí 4-3 contra l'Alba Fund, el partit de tornada de la semifinal. Esta vesprada a les 8, la tornada de l'altra semifinal entre el Villarreal i l'Osasuna. En l'anada quedarem 2-1, se dugueren el partit els groguets a Terres Navarreses. I en bàsquet, esta vesprada a les 5, jornada 32 de la CB. Al Roig Arena, duel dels de Pedro Martínez amb el Bilbao. Últim test abans de viatjar a Atenes per a les semifinals de l'Eurolliga. Per cert, Jan Montero ha sigut designat jugador més valuós del play-off de l'Eurolliga. I en tenis, glòria, final de la Copa Falconbridge, al club de tenis València entre Vallejo i Kecmanovic. A les 4, al web d'apunt. I a les 5, la final del Masters 1000 de Roma entre Sinner i Ruud. Una vesprada molt esportiva.
0: Molt esportiva. Moltes gràcies, Amparo. Obrim pàgina cultural. L'artista valenciana Sandra Montfort va estrenar ahir l'espectacle Terra de Guapes al Teatre Principal de València amb totes les entrades esgotades.

Un viatge per diversos gèneres musicals de la cultura popular valenciana, dividit en quatre actes. L'espectacle tracta un mapa simbòlic per gèneres i tradicions essencials, com són les malaguenyes, els cants de batre, la muixeranga d'Algemesí, el ball del velatori o el misteri d'Elx.

I això és tot de moment. Moltes gràcies per estar a l'altra banda. Passen molt bona vesprada. Es queden ara amb l'equip de Punt a Punt.

Salutacions, què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 31 minuts. Reprenem el pols de l'actualitat esportiva en este diumenge 17 de maig de 2026, dia importantíssim per a l'esport de la Comunitat Valenciana. N'hi ha moltíssim en joc i n'hi ha moltíssim que ja s'ha disputat en el primer tram del punt a punt que està en marxa des de les 11 del matí i que vos ha contat moltíssimes coses. Un títol, eliminacions de play-off, partides de pilota... Anem a repassar tot, com sempre. Avui Clara Alcover m'ha deixat per a soles, en este segon tram del punt a punt, però Prince Royce no podria faltar.

Comencem repassant, per exemple, eixa victòria de València Bàsquet, que és novament campió de la Lliga Femenina Endesa, la quarta consecutiva, la quarta de la seva història, i que l'ha conquistada este matí en un partit absolutament d'infart, que ha terminat en una cistella sobre la botxina d'Ivonne Anderson en una jugada que ja queda retratada per a la història del bàsquet femení de la ciutat. València Bàsquet 68, Casa de Montsaragossa 67, València Bàsquet és, com deia, campió de la Lliga Femenina Endesa. Des d'ací, enhorabona al club, enhorabona a les xiques, enhorabona a Rubén Burgos i enhorabona a tota l'afició de València Bàsquet. Ha estat la gran notícia del dia i l'hem contat ací en el Punt a Punt. Coses que no han molat tant este matí, per exemple, l'eliminació de l'Alcoyano en eixos play-offs d'ascens a Primera Federació. El Deportiu Alcoyano, que ha visitat Madrid, Sant Sebastià de los Reyes, per a enfrontar-se al Sanse, que no ha pogut passar de l'empat a un en eixa visita. Recordem que en l'anada ja va perdre per 0-2 l'Alcoyano de Fran Alcoy, que tenia les coses molt complicades i que finalment, ui, ha empatat, ha apretat en el tram final, però no ha pogut guanyar ni tampoc igualar l'eliminatòria. Bona temporada igualment del conjunt Alcoyà, bona temporada del Deportivo. Parlant del Deportivo, d'ací a 10 minutets tindrem protagonista el Deportivo Eldense, el gran triomfador de la jornada de dissabte. Ahir en el Punt a Punt contarem eixa victòria èpica davant l'Atlético madrileño en eixe doble de Nacho Quintana, que li va donar la victòria, i després de la relliscada del Sabadell en casa, el títol de campió del grup segon de Primera Federació i l'ascens a Lliga Hypermotion. És a dir, d'ací una estoneta tindrem protagonista de luxe per a parlar de l'ascens del Deportivo Eldense. Este matí també, com no, hem contat el primer dels dos partits de semifinals de play-off a Segona Federació. Parlem de tercera, evidentment. Eixe Villarreal C1, Atlético Levante 3. Bona victòria del conjunt d'Álvaro del Moral, que agafa un avantatge considerable de cara al partit de tornada que serà el proper cap de setmana en la ciutat esportiva de Buñol. El Villarreal C, que no ha fet un mal partit, n'hi ha que dir les coses clares, però que s'ha vist sorprès per la contundència, sobretot a l'hora de finalitzar accions de l'Atlético Levante. Victòria del filial granota, que li dona també energies i moral de cara al partit dels grans, el partit dels majors, que serà esta vesprada a partir de les 7, eixe Llevant Mallorca, en el qual segur que van a tractar d'imitar als xiquets, als jugadors del conjunt filial, que ha aconseguit un avantatge de 2 gols, una renda de 2 gols de cara al partit de tornada. Único deseo y lo sé. Parlant de finals d'infart, este matí també hem contat el partit de tornada de les semifinals del play-off a Lliga F, és a dir, a la màxima categoria, la categoria reina del futbol nacional femení. I el València Club de Futbol ha aconseguit una victòria agònica, pràcticament. S'havia posat 3-0 en el partit, pareixia que anava a passejar-se davant el Fundació Albacete, que era, per cert, el ex-equip de Miquel Crespo, l'actual tècnic valencianista, però una expulsió de Nazaret en la segona part ha provocat també una reacció del conjunt visitant, que s'acaba posant 4-3 en un penal pràcticament en els últims minuts de partit. Ha patit, ha estat agònic, com deia, al final de partit per al conjunt valencià, però finalment el València se classifica per a la gran final, anada i tornada, a doble partit d'eixe play-off d'ascens a la Lliga F. València 4, Fundació Albacete 3. I per a tancar el matí, recordem que hem tingut la partida d'individual de raspall masculí, Ivan davant de Marra, i victòria per a Ivan, 25-10, bona victòria per al pilotari valencià. Estem pendents també d'Esport en directe. Resten 15 minuts en segona divisió per acabar el partit. Deportivo de la Coruña 1, Andorra 1. I mira que s'havia posat per davant el Andorra en el primer acte, en eixe gol de Josep Cerdà, però en la segona part Soriano ha fet un golàs per tot l'escaire en el minut 3 de la represa per a igualar les tornes. De moment 1-1 en el camp de Riazor. Recordeu que ahir el Racing de Santander ja va ser de manera matemàtica, després de la seva victòria còmoda en el seu partit, nou equip de primera divisió. Enhorabona des d'ací al Racing de Santander, i de moment el Deportivo de la Coruña, que empata 1-1 davant el Andorra. Només n'hi ha un partit de segona que se va disputar en la jornada d'avui, serà el Saragossa Sporting de Gijón.
Saragossa, que és cuer de la categoria. A partir de les 9 i quart de la nit estarem també pendents de tot el que passe en la Romareda. Les 3 de la vesprada i 37 minuts. Com deia abans, avui n'hi ha moltíssim en joc en primera divisió, però també en altres competicions. Molts van a caure este diumenge, uns altres van a continuar vius i uns altres van a celebrar. Vaig a aprofitar que la pel·li està en els cinemes ara mateix. Anem a repassar tot en una vesprada repleta de combats mortals, en una vesprada de Mortal Kombat. El primer no serà tampoc un combat mortal, bàsicament perquè portem tota la setmana, 10 dies, en eixa Copa Falcon Bridge. A partir de les 4 de la vesprada anem a estar en eixe Club Tenis València de la mà de Carlos Urrutia per a contar la gran final entre Vallejo i Kecmanovic, els dos millors tenistes de tot el torneig. A partir de les 5 de la vesprada anem a tancar la temporada regular en Lliga ACB i a agarrar forces de cara a la Final Four que va a jugar València Bàsquet el pròxim divendres en la seva visita a Grècia en eixa semifinal que l'enfrontarà al Real Madrid. València Bàsquet, Bilbao Bàsquet, Salva Gómez i Nacho Rodilla contaran tots els detalls a les 5 des del Roig Arena. A partir de les 6 sí que comença el Mortal Kombat, però en este cas ho farem en eixe segon partit, en eixa segon semifinal dels play-offs d'ascens a segona federació. Partit d'anada, la Nucía Atlético Saguntino narrarà tot el que passe des de la ciutat esportiva. Camilo Cano, Álvaro Molina. Kitana. Continuem amb més Mortal Kombat a partir de les 6. Play-off per a la permanència en segona federació. Partit de tornada. En l'anada va caure el Castelló per 2-3 en el estadi de Castalia. Avui el Castelló ve que visita Logroño, que visita Las Gaunas, per a contar de la mà de Juan Frarroca eixe logroñés Castelló B. I el Mortal Kombat de deberes comença a les 7 de la vesprada. Jornada unificada en primera divisió, jornada 37a, i anem a contar els 4 partits que tenen a 4 equips de la Comunitat Valenciana implicats. En primer lloc, Real Societat València, de la mà de Luis Urrutia, Fernando Gómez, Juanjo Rodri i Charlie Egea. A banda del partit de Nanoeta, jo crec que tota la emoció, o gran part de la emoció, no només així en la Comunitat Valenciana, en tota Espanya, molts equips en aquesta lluita pel descens, va estar focalitzada en el Ciutat de València des de les 7 de la vesprada, llevant Unió Esportiva Mallorca de la mà de Salva Folgado i Vicente La Torre. A partir de les 7 també, en eixe Martínez Valero, que va tindre un ambient espectacular, l'Elx que busca la permanència, Gonzalo Blanes i Raúl Pina ens porten l'Elx Club de Futbol Getafe. I per a tancar, bàsicament per a tractar d'abastar eixa tercera posició, el Villarreal que visita Vallecas per a enfrontar-se al Rayo Vallecano, José Luis Valens narrarà des de les 7 el partidàs entre Rayo i Villarreal, Marcelino que se'n va, Íñigo Martínez, que Íñigo Pérez, perdó, que vindrà d'ací a unes setmanes i serà el nou entrenador del Villarreal. I per a tancar el Mortal Kombat d'eliminatòries, de partits clau i de més, a partir de les 8 hem contat este matí des de la ciutat esportiva de Paterna tot el que ha passat en eixe duel del València davant el Fundació Albacete, i com no tenia bastant, Toni Galindo ens va estar en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza per a contar el partit de tornada de les semifinals de play-off d'ascens a Lliga EFA. En la nada va guanyar el Villarreal 1-2 en Tajonar. Villarreal Osasuna des de les 8. A banda del futbol femení, tancarem a partir de les 10 i quart aproximadament, perquè ja sabeu que anem a contar els partits de primera i també anem a fer tots els postpartits. Els protagonistes, entrenadors, rodes de premsa, celebracions, esperem celebracions i no tot lo contrari. I una vegada acabe tot, ja baixarem revolucions a partir de les 8 i quart aproximadament, edició especial del Futbol Més Nostre, amb els play-offs, amb les permanències, amb els play-downs, absolutament tot. Els equips que han pujat este cap de setmana de categoria, ahir, per exemple, el Gandia, l'Aldaia, tot en el Futbol Més Nostre de la mà de Carlos Gallardo. I per a tancar, a les 11, punt a punt, últims 90 minuts. Luke. Jack.

0: eso, como Rubén Quintanilla, Robert Ibáñez, Borja Calvo, sobre todo al principio por diversas lesiones, y había que esperar a que eso se fuera ajustando para ver el nivel real del equipo. Y por suerte ha llegado un tramo bueno a partir de enero, y a partir de ahí otra de las cosas que quiero recalcar es el nivel de complicidad que hay entre los propios jugadores. Yo lo comparo un poco, para que todos nos podamos hacer una idea, al Barça de Flick, ¿no? Chicos muy jóvenes, con un aura, con una felicidad, con un nivel de canallismo, ¿no? Por así decirlo, que al final te da gusto verlo, independientemente del equipo que sea así. Y eso yo es lo que he percibido este año en este vestuario.
1: Te voy a preguntar dos molt ràpides, Víctor, respecte a ir a la nit. Per exemple, com va ser la reacció, tu que vas estar ahí dins en el cor del nou Pepico Amat, de la propietat, de la presidenta, què pensen de cara a la temporada que ve, què pensen dels seus primers 8 mesos com a màxims accionistes? Jo m'imagino que és el que se diu en castellà, llegar i besar el santo, no? És immillorable. Pues, i quina perspectiva tenen de cara a l'any que ve?
0: Pues totalmente. Al final, yo creo que su primera experiencia en Europa, viniendo del fútbol sudamericano, y hacer lo que han hecho también ellos internamente no es fácil. Al final compras o adquieres un club a principios de temporada, agosto, septiembre, creo que se hizo oficial, no recuerdo muy bien, y 7-8 meses después te encuentras con un ascenso de categoría, un club revalorizado y con ganas de seguir haciendo crecer al club. Creo que ellos vinieron con mucha energía, como te digo, después del descenso fue un palo duro para todos los estamentos, antigua propiedad, afición, prensa, y creo que ellos metieron un chute de energía, vinieron con mucha fuerza no hemos hablado tampoco de futuro, ahora vamos a disfrutar hoy, mañana, y a partir ya del martes, miércoles, empezaremos a hablar cosas de cara a futuro, que también la temporada que viene nos va a exigir demasiado y hay que estar preparado para todo.
1: Però parlant de futur, molt ràpid, Víctor, si no m'enganye, perquè és informació que recordo del mes de novembre, que vaig preguntar i me van contar, per exemple, l'entrenador sí que té en cas d'ascens renovació, correcte?
0: Sí, tiene renovación automática por ascenso, Claudio tiene contrato, sí.
1: És a dir, que l'any que ve, si ell vol, i vosaltres també, imagine que sí, no? Les dues parts de moment, i si no ve ningú, que això és una altra, no? Per lo que ha fet Claudio Barragán en guany.
0: Eso es lo que te iba a decir, que también hay que estar pendiente de saber qué equipos pueden tantear al míster. Nada, nos sentaremos seguro, él creo que está muy feliz en el club, con la gente, nosotros estamos encantados con él, nos sentaremos, hablaremos, expondremos lo que queremos hacer de cara al año que viene y seguro que no habrá ningún problema.
1: Bueno, pues la noticia ya os sabeu, pero le ratifica el director esportivo del Eldense, Claudio Barragán, que te contracte. Will dir, no acaba contracte y se ha de parlar, no. Té un mes un després de l'ascens de categoria segona. I la última, Víctor, és, evidentment no vols parlar l'any que ve de la preparació, però canvien les coses. Tu saps perfectament que en el món del futbol, un vot al futbol professional novament, a esta Lliga Hypermotion, que és absolutament d'infart, que ara mateix té per baix i per dalt a tot el món pegar-se galtades per a mantindre la posició, per a pujar o per al que siga, és molt competitiva. M'imagine que teniu també la fulla de ruta posada per a que l'Eldense no només puja a segona, sinó que també mantinga la categoria i se convertisca en un nom habitual.
0: Sí, bueno, tiene que ser el objetivo número uno y exclusivo del club. A partir de ahí, lo bueno que tenemos es que sabemos lo que queremos hacer, sabemos cómo queremos que sea nuestro equipo. Evidentemente, habrá que matizar muchas cosas, bueno, muchas no, habrá que matizar ciertas cosas del modelo de este año. A partir de ahí, venimos trabajando toda la temporada e incluso tenemos alguna situación también avanzada. Y nada, sobre todo ahora, lo que hay que hacer es intentar decidir bien quién es la base que queremos que se quede y poquito a poco ir reforzando al equipo para ir a segunda división con las máximas garantías.
1: Un director esportiu de segona divisió en 31 anys, Jo crec que també és una de les grans apostes i una de les grans notícies en clau esportiva per al conjunt de l'Eldense. Per a tancar, Víctor, de qui te vas acordar ahir? A qui li dediques també una festa com la d'ahir? M'imagino que esta vesprada a les 7:30, si no m'enganye, comença la vostra celebració en la ciutat d'Elda, però de qui te vas acordar de tot el que heu fet esta temporada i aquest ascens meravellós a segona divisió?
0: Bueno, me quiero acordar sobre todo de la gente que al final está cerca de mí, de mi familia, mis padres, mi pareja, que al final están día a día sufriendo, porque la verdad que sufrimos mucho en esto del fútbol. Por desgracia se sufre más muchas veces que se disfruta, por eso a estos días hay que agarrarse mucho y disfrutar todo lo que puedas, porque nunca sabes cuándo vas a volver a celebrar algo así. Yo, mi forma que tengo de pensarlo es así. Disfruta como si no volviera a pasar. Y a partir de ahí, pues bueno, mucha gente. Gente que desde el minuto uno que volví a entrar al club creyeron a muerte. Gente que dio el paso para traerme de vuelta, que no es fácil, como tú dices. Un chico de 30 años, con la responsabilidad que tiene. A todos los jugadores, agentes y entornos por apostar por el club cuando no había nada prácticamente. Y a todas las personas que han hecho posible que podamos vivir un año excepcional y sobresaliente tanto con el ascenso del primer equipo como del filial, que también lo tenemos en Tercera Federación.
1: Sí, señor, es que no buen comentario. De fet, esta nit, si no me engañe, parlarem en el míster del Eldense B, que també ha aconseguit un doble ascens de categoria, clavant al filial en eixa categoria de Tercera Federació, on estava el primer equip fa només 6 anys, que me pareix una cosa increïble, i al Eldense, el primer equip que ha pujat a segona divisió. Recomanació per a Netflix, Amazon Prime, per a qualsevol. La història de l'Eldense 25-26 és una història de documental, de pel·lícula. L'Eldense de Claudio Barragán en les ferramentes proporcionades per el director esportiu Víctor Lafuente. Víctor, enhorabona, a disfrutar esta vesprada i felicitats a tota la gent que forma part del club.
0: Muchísimas gracias por todo. Un saludo y buena tarde.
1: Un abrazo, Víctor.
0: Un abrazo, chao.
1: Una frase molt de persona experimentada. Bé està el que ben acaba, eh? I en el cas de l'Eldense ha estat una història meravellosa, i en el cas de Claudio en particular, des de març del 25 a maig del 26, 14 mesos que li canvien la vida a una persona. Claudio Barragán estava desmoralitzat en el futbol. Després de la pandèmia, no tenia ganes d'entrenar, no tenia ganes de... Va agarrar al Club Costa City com un favor, estava en Primera Valenciana. El va fitxar l'Eldense B en març de 2025. Va guanyar 8 partits de nou la temporada passada en Lliga Comunitat per a salvar al filial. Va començar este estiu passat la temporada en el filial. El va col·locar ben dalt en Lliga Comunitat. Ha acabat pujant el filial. I en octubre del 25 se va fer càrrec del primer equip i l'Eldense ja és equip de segona divisió. Una història meravellosa. 2 minuts per arribar a les 4 de la vesprada al tenis. Perquè ja estem en línies obertes en una final que està a punt de començar en eixe Club Tenis València, final de la Copa Falcon Bridge 2026. Vallejo, Damant, Kecmanovic, Carlos Urrutia, bona vesprada.
2: Hola Paco, molt bona vesprada des de la pista central del Club de Tenis València, moment en el que entra el primer dels finalistes, el jove de 22 anys, el paraguaià Dani Vallejo, siguent aplaudit pel públic que quasi plena encara no esta graderia, i ara qui és a pista és Kecmanovic, el serbi, l'altre protagonista de la gran final individual masculina que celebrarà a partir de les 4 d'esta vesprada en només 4 minutets així al Club de Tenis València. Però des de fa un ratet ja tenim campions del 4 de dobles de la Copa Falcon Drinch. Al final el alemany Franzen i l'holandès Robin Haas s'han imposat en el super tiebreak per 2-1 a la parella d'holandesa formada per Arends i Pell. L'expectació enorme. És veritat que com se va avançar de les 5 a les 4 no està plena la pista, però està tot venut, és a dir, esperarà d'ací a no res. Un poquet de decepció, clar, que estos volien després de les eliminacions del gran favorit, de Mateo Berrettini, dels espanyols, de Roberto Bautista, de Pedro Martínez, també al final la d'ahir de Jaume Munar en el partit més llarg de la història, Paco, de la Copa Falcon Bridge, 3 hores i 20. Però la veritat és que està segur que l'espectacle serà bo entre el rocós jugador serbi i el talentós i pesat i veloç, ràpid, jugador paraguaià. Estan ja a la llotja totes les autoritats del...
1: A veure, qui està per ahí, de la gent guapa? A veure,
2: de la gent guapa... Diria, el més guapo soy yo, pero no, la més guapa és Rocío Gil, la consejera regidora d'esports de l'Ajuntament de València.
1: Jo crec que Rocío Gil molt millor que Carlos Urrutia, però bueno, és una opinió només.
2: Luis Cervera, el lleve de guapos.
1: I Luis Cervera també, millor que Carlos Urrutia.
2: Sí, president de la Diputació, sí. Vicent Mompó, li guanya en bellea, sí. Ara, el més guapo Dani Gimeno, eh? Pablo Andújar, un poquet, que estic al costat de tots. Miguel Díaz, el que més classe té, president de la Federació Espanyola, després de Ole Andresen, del president. Així que anem a fer-li una pregunteta a Vicent Mompó, el president de la Diputació. Escolta, Mante, t'ha dit que el més guapo de tots, o el segon, per ahí, eh?
3: Sí que està mal la cosa, sí.
2: Bueno, la veritat, Presi, és que l'expectació fantàstica i la setmana ha sigut immillorable, d'organització i de nivell esportiu.
3: Sí, ho parlàvem en Ole i en tot l'equip, que la veritat que una cosa que no depèn de nosaltres és l'horatge, també ha sigut bon horatge, la gent ha vingut a plenar les pistes tots els dies, i la veritat que molt content de que se parli de tenis i que siguem ara mateix el punt a nivell internacional.
2: Segur que serà que sí, president, gràcies. I voldria l'altre president, a Ole Andrés, el president del Club de Tenis València, que ens digui com està de content d'haver sigut l'anfitrió d'esta Copa Falcoprix.
4: Pues és impossible estar més content i més orgulloso de representar al club que represento. Jo, com sempre he dit a Pablo, soy el que pone la casa para la cena, però la casa ha de estar perfecta i la casa un any més està perfecta, eso la ATP lo sabe. Estamos preparados para todo, para esto, para Copa Davis, que lo sabe el presidente de la Federación Valenciana, lo sabe Vicent, lo sabe todo el mundo. Estamos preparados para lo que no queráis es que organicemos, más que preparados, como sabes tú muy bien, como socio que eres del club, desde hace muchísimos años.
2: Tan a dir, tú eres el meu president, o sea que ahí tinc que ser obedient. Disfruteu i moltíssimes gràcies. Sempre li fas la broma, perquè és veritat, a Luis Cervera, jo el vull molt, perquè coneguem de tota la vida, però és que este xor de voleibol, però ja, el tenis, sí, però no tant. Bueno, Luis, al final, tu i jo, que som pico i pala i correles i executius del món de l'esport des de tota la vida, poder acollir esdeveniments com estos és un motiu d'orgull, eh?
5: Pues sí, ya lo creo, sobre todo un proyecto como este, que lo hemos visto ahora crecer y cómo ha ido mejorando estos últimos años especialmente, y el futuro que tiene y lo bien asentado y arraigado que está en este club y en esta ciudad. Y además representa también el momento del tenis de la Comunidad Valenciana con todo el trabajo que está haciendo la Federación, con los clubes, las academias que hay, que tenemos ahora mismo uno de los mejores momentos del tenis de la historia de la Comunidad Valenciana y en este torneo, la verdad que es un reflejo de todo ello.
2: Gracias, Luis, a disfrutar del tenis.
5: A ti.
2: Va en un sombrero, li para bé. A mi me pararia millor, Luis, però te para bé el sombrero. Te para bé. I només una pregunteta també a la regidora d'esports, a Rocío Gil. Suposa que també molt satisfecha de com ha transcorregut tota la setmana d'organització, d'horatge i d'assistència de públic.
6: La verdad es que sí, estamos desde el Ayuntamiento de Valencia, estamos muy contentos, no solo con la organización del evento, ¿no? De lo que hemos vivido aquí, sino también por la aceptación que ha tenido por todo el público valenciano, ¿no? Cuando lo hablaba el otro día con Pablo, que cuando la gente que no es del entorno del tenis te habla muy bien de un evento que se hace en nuestra ciudad, es porque ya se nota que este evento está impregnando la sociedad valenciana. Así que la verdad que muy contentos, muy felices y bueno, y ahora a ver el partido de la final, que estoy segura que estará por lo menos tan disputado como las semifinales de ayer.
2: Seguro que sí, Rocío, que la disfrutes.
6: Gracias.
2: Perquè la veritat, Dari Gimeno, director del torneig, és que el nivell tenístic que es preveu després de les semifinals d'ahir en esta final és molt bo, és molt alt, eh?
7: Sí, bueno, ya sabíamos que desde la lista de entrada que el nivel de jugadores era muy alto y lógicamente pues a la final llegan los que más en forma están, así que expectantes, ¿no?, por disfrutar un partido de mucho nivel.
2: Que siga així, moltíssimes gràcies, Dani, i l'ànima, la targeta de visita de Pablo Andújar diu soc l'ànima del torneig, perquè és la veritat. El treball, parlava i li feia una entrevista a Jack Zaragoza ahir de tot el que n'hi ha darrere d'una organització com esta, eh?
8: Sí, n'hi ha moltíssim que no es veu, però estem molt satisfets, jo crec que ha anat molt bé, estem molt contents, molt d'orgull i bueno, pues, l'any que ve més i millor.
2: Per a que la vesprada siga redona, que el nivell de tenis siga bo, per a la felicitat de Dani que es salve el València i per a la teua que se salve el Llevant, a veure si és veritat, que matemàticament saps que se pot salvar, avui,
8: sí,
2: eh?
8: Sí, ja ho sé, ja. Depenent dels resultats, estem a veure si s'acaba prompte i podem anar a la ciutat.
2: A veure si és aixina. Gràcies, Pablo. Ara, de tota esta caterva de personalitats, el meu ullet dret és Paquito Vicent, és el president de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana. Senyor Vicent, com estàs? Bé?
9: Bé, estem així, en un dia magnífic, així ve en el tenis, que és el que es toque.
2: Darrere tu, Miguel Díaz, president de la Federació Espanyola de Tenis, que sempre... Tu eres el meu ullet, però que la valenciana siga el ullet dret de l'espanyola, eh?
9: Això sempre, eh? O sigui que és un plaer tindre així a Miguel veient el tenis així en València com Déu mani.
2: A disfrutar, Paco. A disfrutar, dic.
9: Exacte.
2: I l'última pregunta li vaig a fer al president. Només agrair-li la seva presència sempre, que n'hi ha algo bo de tenis, de competició d'elit o de base en València, està Miguel, està el president de la Federació Espanyola de Tenis.
10: Pues sí, aquí encantado, porque en este torneo se ha tenido una participación espectacular además, y una organización, por lo que me llega de los jugadores, también espectacular, ¿no? Con lo cual es uno de los torneos más importantes que se celebra en España, y por supuesto que lo tenemos que apoyar, y también que a los españoles, pues ayer Jaume Munar jugó unas semifinales
2: épicas,
10: como también sus puntos, ¿no? Así que encantado de estar aquí apoyando institucionalmente al torneo.
2: Tú que toda la vida conoces desde que eran unos nenes a Pablito y a Dani, a Pablo Andújar y a Dani Jiménez, fíjate, sí, se han hecho mayores y lo bien que hacen las cosas.
10: Bueno, la verdad es que es un lujo contar con ellos dos para la organización de cualquier torneo, es un lujo y estamos súper orgullosos de ellos.
2: Gracias, presidente. Comienza ahora mateix ya, Paco, la gran final de la Copa Falcon Bridge. Si volíem protagonistes, els més importants i els més destacats, els han tingut a tots del tiro.
1: Pues ja tenim la línia oberta i ara, després d'ací una estoneta, farem eixa segona comunicació per a veure com ha començat el partit. De la mà de Carlos Urrutia, que va estar esta vesprada molt pendent del Club Tenis València, en marxa eixa final entre Kesmanovic i Daniel Vallejo, la gran final de la Copa Falcon Bridge 2026, i aprofitem i donem l'enhorabona a Franzen i Haas, els campions del torneig de dobles. A les 4 de la vesprada i 8 minuts hem de repassar coses que ens quedaven pendents d'ahir per la nit i també d'este matí.

0: 4 i la vesprada, 38 minuts. Ara de seguida la tornada, vaig a fer una mini prèvia tot el que està per vindre esta vesprada i també farem eixa primera comunicació en el Roig Arena perquè d'ací a 22 minuts comença un partit important per a València Bàsquet, per a acabar la temporada regular en bones sensacions i per a preparar, per a calfar motors de cara a eixa Final Four de l'Euroliga que tindrà lloc el pròxim divendres en Grècia. Com deia abans, sintonia punt a punt, estem en directe des de les 11 del matí i anem a estar en directe fins a les 12 i mitja de la nit. Són 13 hores d'esport en directe. Així, en Apunt Ràdio, ho donem absolutament tot.
1: Som la veu de tots. Som Apunt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Apunt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!

0: 20 minuts per arribar a les 5 de la vesprada en este superdiumenge, en la sintonia del Punt a Punt. Ja sabeu que n'hi ha jornada unificada a partir de les 7 de la vesprada i anem a estar amb totes les línies obertes, amb els ulls, amb les orelles posades en eixos 4 partits que involucren a equips de la Comunitat Valenciana, en eixe Reial Societat València, des de Anoeta, en eixe Llevant Mallorca, en el Ciutat de València, el drama del descens, que jo crec que va involucrar no només als dos equips que juguen, sinó pràcticament a tota la zona baixa de la classificació. El Getafe, 3:15 del mateix, en el Martínez Valero, i clar que sí, eixe Rayo Vallecano-Villarreal, penúltim partit de Marcelino com a tècnic groguet en el camp de Vallecas, i també penúltim, no, antepenúltim, de Íñigo Pérez com a tècnic del Rayo Vallecano, perquè li falten els dos de Lliga i també la final de la Conference League abans de ser, m'imagino que ho faran oficial a final de temporada, nou entrenador del Villarreal Club de Futbol. Les primeres comunicacions seran a partir de les 5:30 aproximadament, però abans tenim bàsquet, perquè deia abans que de moment el dia està anant fenomenal per als nostres interessos en clau femenina. València Bàsquet és novament campió de la Lliga Femenina Endesa, ho ha fet este matí en eixa cistella meravellosa d'Ivona Anderson en l'últim segon. La victòria davant casa de Mons Saragossa per 2-0 en la gran final de la Lliga Femenina Endesa. Quart títol consecutiu de Lliga per a les xiques de Rubén Burgos. I avui anem a buscar una altra victòria, en este cas per als xics, perquè a partir de les 5 n'hi ha bàsquet en el Roig Arena, jornada 30a de la Lliga ACB, València Bàsquet, Bilbao Bàsquet, un partit que vos anem a contar en els comentaris de Nacho Rodilla i la narració de l'home que ja ha contat un títol este matí, Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Molt bona vesprada!
1: Què tal, Paco, com estàs? Molt bona vesprada. 18 minuts és el que resta per a que comenci este partit entre València Bàsquet i Bilbao Bàsquet. Encara n'hi ha restos de confeti en el Roig Arena de lo que hem viscut este matí, de la celebració del títol de Lliga de València Bàsquet femení, però ara ja canviem al masculí per a viure esta jornada 31 de la Lliga ACB, on 32 de la Lliga ACB, on València Bàsquet rep la visita de Surne Bilbao Bàsquet. Un Bilbao que ve en cuet, ve en una molt bona dinàmica i que s'enfronta a un València Bàsquet en el que avui no està en el seu roster ni Jan Montero, ni Xavi López Arostegui, que està lesionat, igual que Josep Puerto, ni tampoc Nil Saco. La novetat, Álvaro Cárdenas, jugador que estava cedit fora en l'estranger i que ha estat renovat i que està sí, ja des d'esta setmana treballant en València Bàsquet. Així que aquestes són les novetats en el roster. D'ací a 17 minuts comença el partit en el Roig Arena.
0: No sé per què he dit abans, la jornada 30, no? La 32, efectivament, per a tancar 32, la temporada. Estava encara en temps pretèrits, no? Ara de seguida continuem i ara de seguida estem en Salva Gomis també per a més detalls des del Roig Arena, però com deia, estem molt pendents del seu primer set que està tenint lloc al Club Tenis València en la final de la Copa Falcon Bridge. Carlos Urrutia, com va la cosa?
2: 5-2 per a Kesmanovic, pilota de set ara mateix, amb el seua treta. Ara mateix, en el segon saque, la veritat és que el nivell és molt alt, aguantem aquest punt perquè pot certificar la primera mànega per al, exactament, per al servi, la tira massa llarga, la tira ampla, la tira fora Dani Vallejo, així que 6-2, primer set que cau del costat del jugador serbi.
0: Pues Kesmanovic, que de moment domina 6-2, imagina que el marcador està reflectint el que hem vist en el primer set, no?
2: Sí. Totalment, jo te dic, té més tenis, té més talent el paraguaià, però també és més jove, està afutxallat, està fundit després de les 3 hores i 20 que va tingué que jugar ahir davant de Jaume Munar, ho està pagant, i la veritat és que este jugador serbi de 26 anys ja està quallat, té veterania, té molt de cost, apoya molt bé les cames per a treure la força de terra, per a sobretot la seva dreta creuada, que és una de les seves millors armes, i la veritat és que ara mateix està demostrant que ha preparat pràcticament el partit millor que el paraguaià i que està dominant el tempo, el ritme i el que més important, Paco, el marcador.
0: Pues de moment que Kesmanovic, que se col·loca en ese primer set favorable als seus interessos, 6-2 davant Daniel Vallejo, i se queda només a un set de conquerir, d'alçar esta Copa Falcon Bridge edició 2026. Carlos, repregunta, vaig aprofitar el temps mort, sí. M'imagine que, bueno, ja ho has comentat abans, ple de gom a gom el Club Tenis València, sí. A nivell d'autoritats, n'hi ha algun que s'hagi incorporat a última hora o estaven tots sentades des del principi?
2: Ja no n'hi ha, és que no n'hi ha més, perquè no, estan molta gent important de teixit empresarial, però els que hem entrevistat, tant Vicent Bampó, president de la Diputació, com Rocío Gil, la regidora després de l'Ajuntament de València, aixina com Miguel Gilel, president de la Federació Espanyola de Tenis, Paco Vicent, president de la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana, i Ole Andresen, president del Club de Tenis València. Estan totes les autoritats, juntament amb Pablo Andújar, que és el promotor i ànima del torneig, i Dani Gimeno, el director d'esta Copa Falcon Bridge. Saber totes les autoritats que podien vindre estan així al costat nostre, visquent el partit i disfrutant d'un nivell de tenis, Paco, t'encantaria estar així, altíssim.
0: A mi el tenis m'encanta, practicant-lo soc molt roïm, però disfrutar-lo en directe i, en, i per la tele per a mi és una de les activitats més, divertides del cap de setmana, sobretot quan hi ha un gran torneig com és la Copa Falcon Bridge. En esta temporada 2026, ja sabeu, en aquest canvi de data per a que se celebre en el mes de maig, i que de moment, mira, al respecte d'això, com després igual no ens dona temps, Carlos, aprofite, sí, un èxit el canvi de data. Jo crec que també sí, li ha donat una empenta molt, molt important passar-la del mes d'octubre-novembre a ara maig.
2: Perquè és que estem ja a punt de començar Roland Garros, està en les prèvies, de fet pràcticament la meitat dels jugadors, dels participants, jugaran el quadre principal, el quadre final del Roland Garros, els altres la quali, la prèvia, i la veritat és que s'ha sigut molt bo, per exemple, Matteo Berrettini ha acceptat vindre a un Challenger, ha sigut abans el número 6 del món, perquè volia anar en rodatge, després de perdre les prèvies de canvi al Master Mix d'Itàlia, per al Roland Garros. La veritat és que la data és espectacular, molt semblant a la final d'abril, quan començà en l'any 2003 el ATP 250, quan el va comprar a Ion Tirias Juan Carlos Ferrero, que va ser el propietari del torneig els primers anys, i després ja el va traslladar a l'Àgora. Ahí se canvien en defensa perquè era indoor a octubre, i quan era Open Seas. La veritat és que per a jugar a tenis té que ser després de falles, i si pot ser després de Setmana Santa en terra batuda, sí, a València.
0: Bueno, pues evidentment ha estat un gran encert, ese canvi de data també de cara a tindre una final.
2: Propietari del torneig els primers anys, i després ja el va traslladar a l'Àgora. Ahí se canvien en defensa perquè era indoor a octubre, i quan era Open Seas. La veritat és que per a jugar a tenis té que ser després de falles, i si pot ser després de Setmana Santa en terra batuda, sí, a València.
0: Bueno, pues

Aprofite també, estàvem pendents de la jornada 32 de la Lliga Masculina de Bàsquet i hem de repassar també coses que han tingut lloc este matí, partits, resultats, per exemple, la victòria del Força Lleida, que li ha guanyat per 75-72 al Gran Canària, o la victòria del Joventut, que li ha guanyat al Real Madrid per 81-89, en un partit en el qual jo crec que és prou evident que el Real Madrid està ja en el cap posat en la Final Four. Derrota del conjunt de Sergio Escariolo davant el Joventut. UCAM Múrcia ha guanyat en casa en prou comoditat, 87-69 davant Unicaja. Per a esta vesprada, a les 5 tenim el partit que anem a contar en el punt a punt, el València Bàsquet Bilbao Bàsquet, a les 6 el Baskonia Granada, a les 7 el Morabanc Andorra San Pablo Burgos i a les 8 de la vesprada el La Laguna Tenerife Barça. La classificació, ja sabeu que València Bàsquet des de fa moltes setmanes està classificat per als play-offs que comencen a partir de la següent setmana quan acabe la Final Four. Ja està classificat el Real Madrid, que a banda va ser el cap de sèrie i campió de la Lliga regular. UCAM Múrcia s'ha posat en 23 victòries, el Barça en 22, Baskonia en 22 i València Bàsquet ha caigut a la cinquena posició en 21. Anem a recordar que València Bàsquet encara ha de disputar dos partits. És a dir, si guanya València Bàsquet avui i si guanya València Bàsquet el partit pendent, que si no recorde malament la setmana passada va ser el de Saragossa, se clavaria segon novament, perquè crec que a banda té el Bàsquet Averàs guanyat davant el UCAM Múrcia. Estava mirant per ací, és un més 208 favorable a UCAM Múrcia i València Bàsquet, com és una màquina d'anotar, té més 323, és a dir que, bueno, València Bàsquet te l'haveràs guanyat. En el cas del conjunt taronja, ha de guanyar aquests dos partits, el de Wii i el pendent davant Saragossa, per a escalar novament a la segona posició. Joventut, sisena posició, està en dos partits menys encara, en 19 victòries, La Laguna Tenerife en la setena, en 17 victòries, i Bilbao Bàsquet, rival de Wii, encara, bueno, ja té tancat perquè Unicaja ha de jugar també, està desprada. Bilbao Bàsquet, si no vol patir, hauria de guanyar avui per a tractar de no només aconseguir el lloc de play-off, abastar-lo definitivament, sinó també per a avançar a la Laguna Tenerife, que encara té dos partits per disputar. Per baix, ja sabeu que s'està jugant el Bàsquet Saragossa i el Morabanc Andorra el descens. Granada ja és equip de primera FEB. Tot això respecte a la jornada de bàsquet esta vesprada.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
0: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
0: L'hora de la cultura, amb Rei Joan. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
5: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
6: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
7: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
8: 'Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat

0: llibertat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
7: Al mando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
10: 7 minuts per arribar a les 5 de la vesprada. Roig Arena, Salva Gomis, en un dia que de moment ja ha passat a la història de València Bàsquet per obra i gràcia d'Ivonne Anderson i Aixa Cistella en l'últim instant per a donar la quarta lliga femenina Endesa consecutiva per a les xiques de Rubén Burgos i que anem a buscar avui, Salva, en esta vesprada una victòria més per a un València Bàsquet que deia abans, ara mateix, mira la classificació, està quint. És que dona, bueno, és esgarrifós després d'haver estat tota la temporada segon.
11: Sí, bueno, és una jornada en la que evidentment pues, esta situació en la Lliga no es pot desbaratar molt la situació en la taula classificatòria i ja tinc per ací a Nacho Rodilla, no se pot despistar en el escaparate nacional perquè si és de veres que estem tots en el cap pensant en Atenes, però també hi ha uns play-offs en xoc en la Lliga.
12: Sí, bona vesprada, és que no pots descuidar res a partir d'ara, no? Estàs en el tram final, qualsevol detall te pot penalitzar i el partit de Baskonia, per exemple, te penalitza en la classificació. UCAM Murcia, que continua a la seua, Barça i Baskonia també, que s'estan agafant en el tram final, avui obligat, València Bàsquet a sumar una victòria davant de l'equip de Jaume Ponsarnau.
11: De un Jaume Ponsarnau, ex València Bàsquet, i que sempre té una connexió especial en la graderia de València Bàsquet.
12: Sí, perquè Jaume va fer la seva funció de primer d'ajudant d'aquella etapa de València Bàsquet. Després va agafar el comandament i va deixar pues jo que el seu segell també de dominar un poc l'escena esta de fluïdesa en el xoc, de trobar dinamisme, i ha deixat sempre bones sensacions perquè s'ha abraçat en Juan Roig, en Enric Carbonell, per tant, bona dinàmica sempre la que va transmetre a Jaume. Esperem que avui no la plasme perquè el seu equip està ratllant també a gran alçada.
11: Bueno, pues està tot preparat per a que comence este partit. Resten encara 4 minuts i mig per a que veiem el vot inicial. I per part de València Bàsquet ja hem comentat, Nacho, que no està Jan Montero, no estan els lesionats Josep Puerto i Xavi López Arostegui, no està Nil Saco i que la novetat és Álvaro Cárdenas.
12: Sí, Cárdenas, que apareix, apareix després de fer una grandíssima temporada en Peristeri, cedit per València Bàsquet, el repesca per a poder ara ajudar en la mesura en la que puga. Ui, és evident que sobretot el factor Montero el tenies que protegir d'alguna manera encara en aquestes semifinals d'Eurolliga. I Nil Saco, que també veig en el que ha acumulat el jugador, pues, li dona entrada a altres, però sí, la gran novetat és l'aparició de Cárdenas en el roster d'avui.
11: I Nacho, ara de seguida ens centrem en el partit, però este matí, títol de Lliga, una temporada també especial per a Rubén Burgos.
12: En una temporada en la que el València Bàsquet femení no ha estat en continuïtat, no ha estat regular al llarg de la temporada, però què té? Gent competidor, gent guanyador, no? I això ha aparegut avui també, en un dia en el que Saragossa ha plasmat un guió de més contundència, que se n'ha anat fins a 10 punts en la segona part, en el marcador. Però València Bàsquet ha tingut la capacitat per a tornar. Té jugadores, que saben aparèixer en el pitjor moment. I ha aparegut Leti en un moment del tercer quart, ha aparegut Leopivich, Aguafa, bueno, Raquel Carrera com a MVP, però ixa gracieta també d'Ivonne Anderson per a donar-te este nou títol de Lliga que estableix a València Bàsquet com a l'equip a batre, perquè així ho porta marcant al llarg de tantes temporades.
11: Bueno, pues eso es en cuanto a la actualidad de València Bàsquet femení, pero ya tenéis el quintet inicial desde Pedro Martínez en Sergio de la Rea, en Branco Papivadio, Cameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Rivers. Son los cinco que comenzarán este partido, Nacho, un quintet titular.
12: Sí, titularísimo. Lleves a Montero, fiques al chaval de la Rea, la dupla Branco Babio y Taylor perfora, pero tan sí, un quinte de completes garanties y de la Rea que tantes vegades le ha faltat tindre y esos minus partit a partit, pero que sembla que en el nivell que está rayante el chaval, pues cada vegada Pedro li va otorgant un pase més.
11: Pues Paco, ese es el quintet inicial de València Bàsquet a 1 minuto 50 segundos de que arranque el partido en Bilbao. La ronda de llançamiento ahora de escalfament de València Bàsquet, también de Bilbao Bàsquet, abans de que arranque esta jornada 32 de Lliga en el Roig Arena.
10: Important també el recordatori, amics oients, que vosaltres podeu ser una part fonamental del nostre programa, per exemple, enviant els vostres comentaris, els vostres tuits, els vostres missatges a les nostres xarxes socials, @puntapunt, en Twitter, en TikTok i en Instagram, i també àudios de WhatsApp o missatges de WhatsApp que podeu enviar al WhatsApp del Punta a Punta, al 611-3873-17, 611-3873-17, amb els comentaris per escrit i també els àudios de WhatsApp, 30 segonets, amb el vostre nom i des d'on envieu la vostra opinió. Tot va anar per al bàsquet, ara de seguida també farem les primeres comunicacions amb els partits de play-off d'esta vesprada i ja sabeu que a partir de les 7 tenim la jornada unificada en primera divisió. Des de les 5 i mitja a mitja horeta ja començarem a obrir els camps perquè avui està absolutament tot en joc en el Mortal Kombat que n'hi ha en la part baixa de la classificació en Lliga en primera divisió de futbol. Però mentrestant ara mateix, Salva Gomis, tot l'interès està en eixe Roig Arena que de moment avui ha viscut una festa ja i que busca la segona per a deixar encarrilat sobretot el lloc de cap de sèrie. És que per a mi és el més preocupant perquè no havia pegat una ullada a la classificació i pendent d'aquest partit abans Zaragoza, que encara ha de disputar-se, que ja veurem quan se juga, avui no se pot relaxar, Salva, València Bàsquet.
11: No se pot relaxar perquè ja porta diverses jornades, no vaig a dir relaxant-se perquè no és la realitat, València Bàsquet no és que s'hagi relaxat en la Lliga, però és evident que no pot fallar molt més, no?, de cara als play-offs i que, bueno, pues, este partit és important també, Nacho, de cara a aquesta classificació lliguera que te doni un benefici major en quant als play-offs.
12: Que te doni també el benefici que t'has merescut al llarg de la temporada, perquè sembla que ara no en descuido, jo diria, en la dinàmica de la competició venen apretant molt fort. UCAM Múrcia, que no ha afluixat, ve espentant una micoteta més ara també Barça i Baskonia després d'alliberar-se del tema del factor Eurolliga, per tant, obligat, València Bàsquet, d'anar sumant, d'anar mantenint-se en aquesta part més alta perquè al final determina l'avantatge de camp a favor o en contra en el play-off, en aquesta segona posició que tenia un poc marcada València Bàsquet, fins una finalíssima la resta que hagués tingut sempre o pots tindre el factor canxa així al Roig Arena.
11: Bueno, pues tot preparat per a que comenci este partit on el rival vestirà de negre en uns tons ahí púrpura i la pilota, la primera, la guanya Petrasek. La tindrà Bilbao en aquesta primera acció en la que atacarà i defensarà València Bàsquet. Jugant per fora Frey, la pilota per a Petrasek, la deixa per a l'esmaixada i que la rebente en molta força Klinason. I ara les respostes de València Bàsquet, el llançament de 3 de Pradilla, toca l'anella, se'n va fora, l'últim en tocar és Cameron Taylor.
12: Se'n connecta molt bé en la primera acció Petrasek per a tova Klinason, la contundància, l'alçada del jugador interior de Bilbao que finalitza aquesta contundància, torna a buscar València Bàsquet.
11: El valor és de Larry per a Branco Badio, a punt de perdre, sí, per Badio. Per la pilota Badio, bé, el llançament, Ormantas no entra, el rebot és per a Deix, l'aguanta i la salva Taylor. Més van, ahí va Cam Taylor, Cam Taylor, corre Cam Taylor, erra la safata Cam Taylor i ara és contra el moment per a Bilbao, que vol córrer con la nara presa, tancar per vacances, diu Larry. Tap de Larry, espectacular.
12: Sí, sense fer massa, perquè el que ha plasmat de la Rea és clavar-se en el camí de Frey, aguantar-lo i després estirar amb braços l'alçada, centímetres de la Real, han sigut prou per a taponar aquesta situació. L'aprofitava també en la transició el mateix de la Real per anar-se al tir lliure.
11: I ara és la falta personal de Petrasek i els tirs lliures Sergio de la Real. Anima el Rocharen al primer de Larry. Fora. Que estrany és veure fallar a Larry tirs lliures, Nacho.
12: Molt fiable, molt fiable el nano des de la línia de tirs lliures. La veritat és que ballava, la pilota sobre la cistella. Anem a veure este segon que acaba entrant per a ficar este 1-2 en el marcador.
11: Pues anota el primer punt, València Bàsquet, quan ja portem un minut complit en el crono. I el valor espera Frey, pujant la pilota. Ahí està Bilbao Bàsquet perseguit per Branco Badio. Branco Badio canvia la defensa en Cameron Taylor. És Hilliard el que vol trobar solucions i troba en el cantó novament la solució per al llançament. Si la minxa fa la finta amb l'extrapàs, Bilbao per baix i el tap de Nick Rivers en falta. En falta de Rivers a Hlynason.
12: Sí, trobant una altra vegada, situació d'elaboració. Frey desborda des de la cantonada, genera la primera atracció de la defensa, descarregant per a Normantas i sobre la seva pròpia penetració li la regalava de nou a Hlynason, que de primeres no podia puxar-la, la estirava en ella passada per a fer-li falta i des del tir lliure també sumar el primer tir.
11: Anota el primer. Xiula el Rocharena, erra el segon i el rebote l'agafa el propi Hlynason. Espera que jugue ja Hilliard. Hilliard per obrir el llançament de 3, erra el rebote l'agafa nou en Hilliard, troba per dins l'esmaixada que està a punt d'eixir-se de Petrasek. I el torna a l'espera València Bàsquet, està Jaime Pradilla redistribuint el xoc per a Branco Badio en Larry. Larry vol trobar en el cantó solucions, ahí s'oferís Cameron Taylor per dins per a la bombeta de Nate Rivers dins.
12: Ara amb molta paciència per part de València Bàsquet i sa situació, també des de la cantonada trobant Cameron Taylor l'arrencada, el corredor per línia de fons per a regalar-li ahí a Rivers.
11: 7 minuts 55 segons, 3-5 al marcador, guanya Bilbao. Ahí està Frey en l'esquerra per a definir, es colava per el corredor central i no podia fer res la defensa de València Bàsquet.
12: Ho ha fet bé Frey perquè se para aguantant el bo de baló sense agafar la pilota, sostenint un poc la piloteta per a que quan se tornen a allargar les situacions defensives, ahí trobava l'espai per a penetrar.
11: I el llançament ara de Cameron Taylor que no entra en ese triple que buscava València Bàsquet per apropar-se en el marcador. Al Surne Bilbao Bàsquet. La pilota de Hilliard, no look pass cap al cantó, el llançament de 3 no entra, el rebot espera Nate Rivers. I ja la porta Branco Badio, arriba a les mans de Larry, són peus de Hilliard. I està en terra, s'ha fet mal. Un jugador de València Bàsquet, crec que és Jaime Pradilla, Nacho.
12: Pradilla en el muscle, cuidado perquè la topada és contundent, cau malament. Sembla que ara... No, també la trascada és en la boca, El va que ell se tirava la mà un poc cap a dalt. La primera imatge me dona la sensació que era muscle, però no. És la trompada, que li feia Frey, li feia un body check. I ahí penalitzen en aquesta situació, falta del jugador de Bilbao, però queda en res.
11: Bueno, pues se'n van de la pista Branco Badio i Nate Rivers per a que entren Darius Thompson i Matt Costello. Anima el Roig Arena. 3-7 del marcador, la ficarà en marxa. Ahí està Jaime Pradilla per a fer la finta en el llançament de 3, però no llança. Aguanta i en la dreta a punt de deixar-la caure dins. Era una acció bona. Jo me lo quiso, jo me lo como de Pradilla.
12: Sí, ho ha fet tot bé, però què passa? Que Hlynason aguanta també prou bé la penetració i després és molt llarg, ara recupera de nou València Bàsquet.
11: La pilota en contracop de Larry, la rebenta Jaime Pradilla per a penjar-se de l'anella.
12: Està bé això, el tema de córrer, de marcar un poc aquest ritme de jugar en mitja pista, sinó buscar la velocitat, ho aprofita València Bàsquet després d'una bona recuperació.
11: Ara estan per a Bilbao, la falta personal de Sergio de la Rea. En esa arrancada de Frey, la segunda falta de València Bàsquet, pero no serán tirs lliures, es Falta des de la banda quan fa canvis Pons Arnau. Canvia el quintet.
12: Ha canviat el quintet per complet, eh? Pons Arnau també establint esta dinàmica de rotació. En este cas, desfà, eh? I ja sé quintet que havia arrencat el partit per a girar-ho de nou i tornar a mostrar un condicionant físic important.
11: A punt de furtar Cameron Taylor, però se la queda per a Ferri el tap, Matt Costello. Per a tancar ahí Matt Costello la penetració de Jaworski. I ara aguanta València Bàsquet l'atac, té que trobar a Darius Thompson, vinga, de 3, no entra el triple, tenia que tirar de primeres.
12: Ha dubtat Darius Thompson, li arribava la pilota molt ben circulada perquè semblava que s'ofegava un poc València Bàsquet, però la rescatava cap a fora i se extrapàs per a trobar a Darius Thompson i el dubte sempre del bàsquet no se pot fer, tens que executar, però darrere no afluixa, al contrari, apreta les tecles València Bàsquet.
11: Ahí furta, es Jaime Pradilla que recupera la pilota para arribar a Cameron Taylor de 3, triple de Cameron Taylor para ficar per davant a València Bàsquet. 8 a 7 al marcador, un ritme anotador baixíssim, Nacho.
12: Sí, però almenys en aquestes últimes accions València Bàsquet sí que busca jugar en transició, jugar en velocitat, aprofitant-ho bé en aquesta última circulació, ara també connectant molt bé per a trobar a Crampelli en l'anella, esclafant l'anella en aquesta última situació de Bilbao.
11: 8-9 el marcador, acaba de notar Crampelli, ahí ve Jaime Pradilla avançant metres, trobant línia de fons. Lo que té que trobar són solucions en el cos, se gira i anota. Maravilla.
12: De manual, Pradilla de nou, se'n va a la lluita i quan veu que s'excedeix un poquet, ahí deixa situació defensiva, tenia avantatge davant font. Ahí Pradilla, bueno, pues li responia d'aquesta manera trobant l'espai per a fer l'acció baix de l'aro.
11: Errar a Bilbao, la falta es claríssima de Crampelli, que li colpejava a Darius Thompson i preparat per entrar a la pista Álvaro Cárdenas. Seran els primers minuts de Álvaro Cárdenas en la camiseta de València Bàsquet i així el rep el Roig Arena.
12: Arribar i besar el santo, mare meua. El xaval Cárdenas apareguent així ja en la dinàmica d'entrenament de València Bàsquet, però apareix en el Roig Arena en el seu primer partit.
11: Ahí té la pilota Cárdenas, trobant a Omari Mur que trobava el corredor alliberat, ahí està Matt Costello per a trobar de nou per dins a Omari Mur en la pintura, li furten la pilota. Furta la pilota, Bilbao Bàsquet, s'han embolicat,
12: jo diria que l'han tingut tres jugadors per a tirar, Darius Thompson, Costello i de primeres també la penetració Omari Mur.
11: El baló per a Bilbao, ahí està l'acció, a punt de perdre també Bilbao, lluita Darius Thompson des de terra, no és falta, aguanta la pilota Braxton Key, que està en pista també en la màscara, recupera Matt Costello, ahí està Darius per a Matt Costello, en línia exterior, trobant a Braxton Key per dins, es gira Braxton Key, suspensió, no entra, el rebot espera d'ells.
12: Va treballar bé, València Bàsquet ha esperat ahí un poquet la caiguda de Braxton Key a la pintura, Costello no dubtava, però apurava un poc la passada, la llàstima és que no ha entrat.
11: Menes a la pilota Bilbao, ahí está defensante en contacto, en manetes, Álvaro Cárdenas, le ayuda Matt Costello, toca ahí Darius, el balón que ahora espera Bilbao sobre la bocina, prácticamente no entra, igual lanzamiento, y es pelotando, no entra, balón para el de Tarancha, Omari Mur que encara, quina potencia, la zafata de Omari Mur.
12: Les cametes de Omari Mur, que a la mínima que tira un canvi de mà, el defensor si se queda parat, no bascula. Bueno, pues l'atropella, el trenca per complet. València Bàsquet que darrere apreta i davant troba solucions.
11: Jaworski pressionat per Darius Thompson. És el dorsal 7 de Bilbao el que vol tractar d'avançar metres. Ahí està, li furta novament el tap. Quin rebot ara de Matt Costello. Molt bé Matt Costello en defensa, molt bé València Bàsquet en defensa, Darius. La falta és clara de Jaworski, serà baló per a València Bàsquet, però està defensant bé, Nacho.
12: Està defensant molt bé ara València Bàsquet, apreta bé, redueix els espais, recupera també per a puntejar llançament i col·lapsa en esta última penetració de Jaworski, que el frenaven, no? L'impedien que pogués finalitzar en comoditat. València Bàsquet, és que darrere sí que ara estàs ofegant la elaboració d'este Bilbao Bàsquet.
11: Jaworski que fa com Stephen Curry, se trau el protector de la boca per anar jugant en ell. No té l'aura que té Stephen Curry, clarament el jugador de Bilbao Bàsquet. I ara el que n'hi ha és falta personal. I és la primera que li cau a Lazarevic. I és la cinquena ja, bonus per a Bilbao Basket, 3 minuts, 2 segons per acabar el primer quart, 12-9, i els tirs lliures, Jankuba Sima.
10: Recta final des
12: de... No pot aprofitar, este bonus de faltes també Bilbao, de Bilbao Basket, Valencia Basket, per a sumar des d'esta distància.
10: Deia que recta final d'esta primera part, ara de seguida estem novament en el bàsquet, Salva Gomis, però anem a començar ja a obrir partits i camps que van a ser protagonistes en el punt a punt a partir de les 7 de la vesprada. El més tempraner, el que més avança ha arribat, és el nostre Salva Folgado, que va estar encarregat de comentar, junta a Vicente Latorre, en el Ciutat de València, Eixe llevant Mallorca, en el qual està pràcticament el 80% de la lluita pel descens en la jornada 37 de primera divisió en l'estadi Ciutat de València. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Paco? Salutacions, bona vesprada. Sintonia del punt a punt en Apunt Ràdio.
10: Ja tenim, anava a dir... No tenim encara els equips que estan a punt d'arribar, no tenim encara l'alineació, serà a partir de 6 menys quart, però què has sentit caminant per les rodalies del camp, entrant a l'estadi Ciutat de València, a nivell d'ambient i sobretot d'esperances del poble granota?
5: Bueno, el que he vist, Paco, és un fum de seguidors del Llevant Unió Esportiva, absolutament equipats amb la samarreta del Llevant Unió Esportiva per aquesta temporada, que és el que m'ha cridat l'atenció, perquè he vist molta gent amb les camisetes, com és habitual quan vas ja avui en dia a qualsevol estadi, però m'ha cridat l'atenció que majoritàriament les camisetes eren la d'esta temporada.
10: És que n'hi ha cridada per a que siguin blaugranes en la jornada d'avui.
5: Pots portar la blaugrana de la temporada passada, de l'anterior, de fa 5, de fa 10, de fa 15, però que majoritàriament era la camiseta d'esta temporada, que ja ens van advertir que s'havia venut bé en les tendes, que és prou atractiva, diríem, per a la gent del futbol, no sols per al seguidor blaugrana, la que ha fet Macron per a esta temporada, i va cridar l'atenció, Paco, moltíssima gent equipada, però amb la d'esta temporada, i la gent que ara està congregada a les portes d'aquest tram entre el centre comercial i la tenda Granota, esperant l'arribada de l'autocar que trasllada a Luis Castro i a la seva plantilla, quan a hores d'ara els que ja han aparegut per aixafar l'herba del Ciutat de València, pues és l'àrbitre i el seu equip arbitral. Per tant, Paco, també funcionen les mànegues de rec. I en els prolegòmens, molta tranquil·litat, molta esperança. La reflexió de la gent és, després del que ens ha costat, després que fa quasi 2 mesos se donaren per descendits a la segona divisió, a hores d'ara que ja estem així i ho tenim tot a prop, no podem perdre avui davant el Mallorca. I això és la reflexió general.
10: La reflexió general és que avui pot ser un dia de festa total en cas de victòria, perquè inclús podria ser matemàtic la salvació del Llevant Unió Esportiva si guanya avui en funció de la resta de marcadors, però que també pot ser un dia de drama perquè una derrota podria deixar l'equip a un peu, no matemàtic, però sí a un peu pràcticament de la segona divisió. Hem vist també en la prèvia els protagonistes, algun dels jugadors que no va estar avui disponible, per exemple Carlos Álvarez, que ja ha arribat a l'estadi també, algun dels seus companys que no estaran damunt la gespa. La pregunta, Salva, abans de la rebuda i abans de alineacions, que després tornarem. Vibra teua per al partit d'avui?
5: Jo crec que el Llevant guanya, Paco.
10: Guanya bé o patint?
5: Guanya.
10: Guanya.
5: A partir d'ahir no sé si patint o què, però jo crec que el Llevant avui guanya, Manolo. Paco, però jo crec que és per l'impuls que porta. I al final és el que ens deia la gent, sí, abans d'entrar en el Ciutat de València, és que el Llevant estava descendit. Fa pràcticament 2 mesos, jo pensava que el Llevant anava a perdre la categoria i que anava a ser incapaç de fer la remuntada que ha fet. Una vegada està ahí, a un pas, jo crec que això ja no se li pot escapar. Estic convençut,
10: I l'última pregunta, has vist el vídeo que t'acaba de passar?
5: No.
10: No, pues
5: no l'he vist. Te recomane... He vist un que m'ha passat, clar, al cover, però no he vist el teu.
10: Vale, pues te recomane un que has de veure sí o sí, perquè és el consell del nostre company Toni Galindo amb el...
5: És el mateix, és el mateix.
10: Sí, sí, sí, sí, meravellós.
5: Jengibre Galindo,
10: sí, és el mateix. Senyor. Pues. Si teniu xarxes, amics oients, heu de seguir a punt en TikTok, en Twitter i en Instagram, perquè si no, us esteu perdent coses tan meravelloses com aquestes. Ara de seguida tornem. Salva, un abraç.
5: Vinga, abraçada.
10: Tornem al bàsquet. Salva Gomis, en este cas en el Roig Arena.
11: De 9-9 al marcador. 1 minut 38 per acabar el primer quart. Ataca Bilbao. La falta a la personal de Álvaro Cárdenas, que Nacho ha eixit en moltes ganes.
12: En moltes cames, ganes i cames, perquè darrere apreta, és un xaval que pot ficar aquesta pressió sobre la pilota. En els bloquejos directes, fica en dificultat al jugador que elabora per part de Bilbao. I el que ha funcionat bé és que València Bàsquet, el dinamisme en quant a rotació li imprimeix una marxeta o dos més, sobretot en l'aspecte defensiu, i a Bilbao la frenar, no?, i aquesta rotació del quintet inicial.
11: I entrat en ganes i repartint estopa, perquè en uns minutets dos faltes personals per a el novato, per a Álvaro Cárdenas. Ataca València Basket, un minut 20 per acabar el primer quart. Ahí està Jaime Pradilla combinant en Branco Badio. Branco Badio novament en Pradilla. Pradilla d'esquenes és el que vol contemporitzar, ahí perseguit per Frey. Arriba a les mans de Cameron Taylor de 3, no entra el triple i el rebot espera les cames de Branco Badio. Ara el triple de Larry, no entra, el table el fiquen a Taylor, serà való per a Bilbao. Taylor demana revisió, jo crec que sí que la toca Taylor.
12: Jo crec que no es dona compte que la toca perquè li fa un tap, sembla que va caure la pilota i en aquesta maneta que està llevant Cameron Taylor per a mi la toca, Ho demanava de manera molt efusiva a Pedro i Pedro ni s'ha cantejat, a dir, no ho veig clar, no la demane per a no perdre ninguna situació d'instant replay, però València Basket trobant avantatges, ara no ha encertat, però bona solució en la parcel·la ofensiva.
11: Ataca Bilbao, fa aquí, ahí està Frey, trobant solucions per fora en Hilliard, este dins per a les mans de Yankuba Sima, que evitaven la passada cap a Glinason. Ve Yankuba.
12: Bon entramà defensiu de València Basket, apareix de l'àrea des de costat contrari per a tapar la caiguda del pick and roll de Gilnason. Picava en ese balón, que ara li resten estos 6 segons de possessió.
11: Hilliard per fora, defensa València Basket, suspensió, 3 segons, no entra. La pilota espera Branco Badio, que ara li fica la calma, ataca València Basket, està Branco, papi Badio. Arranca la moto, la maga a l'esquerra, que barbaritat, Nacho.
12: En serio, quina animalada, perquè sembla fàcil. Arranca, primer amaga el bote de baló allà baix per a protegir-lo, per a que no li pugui picar ningú, i després s'estira davant Gilnason en eixa bombeta per acabar-la en la mascarra.
11: Quina elasticitat de Branco Badio. Ara trobant els cantons, Bilbao la deixa caure, no entra i toquen el peu de Taylor. Quina mala sort.
12: Mala sort, perquè era ja jugada executada per Petrasek, no entrava. Ese baló que acaba colpejant, li restaran 4,4 de quart per a que Bilbao busque la cistella.
11: Pues serà Bilbao que traurà des de la línia de fons en 4,4. Troba Hilliard en suspensió, mà esquerra, no entra, el rebot espera, pera. Yankuba Sima, que llança des de la seva pròpia pista, però s'acaba. S'acaba el primer quart, València Basket 21, Bilbao Basket 9. S'ha frenat en sec l'equip basc.
12: I tot és gràcies a aquesta intensitat darrere. Jo he vist que València Basket, quan veia que al principi no trobava el dinamisme habitual o la continuïtat, a dir, des del treball defensiu darrere, anem a ofegar-los, anem a condicionar cada vegada aquesta disposició d'elaboració de Bilbao, i a partir d'ahí s'ha frenat. Jo crec que estan Bilbao en estos 9 punts clavats 3 o 4 minuts, no han anotat en este últim tram de primer quart. València Basket pegant el primer colpet en l'arrencada del partit per anar-se en este més 12 al finalitzar el primer quart.
11: Pues és un 21-9 contundent per part de València Basket, on està destacant, jo crec que el treball anotador d'Omani Moore, que és el màxim anotador d'este València Basket, però també aquesta pluralitat que té l'equip taronja quan la maquinària s'engrassa de bona manera en atac i en defensa.
12: És que segurament la diferència de València Basket és quan la maquinària esta comença a funcionar de manera coral, de manera que darrere no deixa passar ni un segonet, comença a condicionar, comença a apretar, i també la rotació. Fixa el que ha suposat este primer quart, que un equip i un altre han buscat la mateixa dinàmica, d'una manera prou més contundent també Pons Arnau, no? Perquè ha fet aquest canvi del primer quintet, que no estava anant malament per a Bilbao, perquè en l'arrencada de partit dominava l'equip de Pons Arnau, però ha girat un poc el quintet, ha ficat Pedro també un poc l'Arsenal en la dinàmica d'entre els jugadors, i ahir ha començat a dinamitar el primer quart en aquesta fluïdesa habitual dels nostres.
10: Pues vaig a aprofitar a les 5 de la vesprada, 21 minuts, ja està així novament Clara Alcover. Hola Clara, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Paco.
10: I faltava per comentar també un assumpte del poliesportiu, que és una molt bona notícia per a l'handbol espanyol.
8: Així és, perquè la selecció espanyola d'handbol ja és al Mundial 2027. Els hispanos han guanyat a Israel per 29-36 en el segon partit del playoff disputat a Buenos Aires, i amb esta victòria Espanya pot certificar la seva classificació per al campionat del món, que es celebrarà a Alemanya el 2027. 2027, perdó, que n'anava 10 anys arrere.
13: Efectivament. Respecte a este matí, que estava escoltant-vos amb molta atenció, m'he quedat absolutament bocabadat en el tema del gingebre de...
8: Sabria que t'anava a encantar eixe vídeo.
13: De Toni Galindo. Me pareix una cosa que està a un altre nivell i jo crec que no som
8: dignes. L'has provat?
13: Jo he provat el gingebre, sí, però per a la gola no. Es que en llima y en mel y en moltes
8: però
13: coses.
8: Però el que és la soca morredona.
13: No, jo coses d'aixina no.
8: Anem a dir que ens el dugo el pròxim dia que vinga a l'estudi i provarem.
13: Per a la cuina, per a la gola, no havia jo pensat en aquest assumpte, però bueno, hi ha medicació que és molt més, jo crec que és molt més útil. Però bueno, si ara a Toni ja li va bé,
8: sí,
13: si a Toni li va bé, a mi també, efectivament. Un segon, perquè comença el segon quart en el Roger Arena, però també Carlos Urrutia, Club Tenis València, estem en el moment clau del segon set.
14: I con el moment manant el paraguaià que ha capgirat el rumb del partit després de perdre 6-2 el primer set, ara va 5-3 i traguent en la segona mànega empat a 30-30 iguals i traguent, com dic, Vallejo, que si trau endavant este joc empata a un set la gran final de la Copa Falcon Bridge.
13: Vallejo, que està molt a prova de forçar ese tercer set en la final de la Copa Falcon Bridge en el Club Tenis València. Tornem al Roig Arena, Salva!
11: Así estem ja en el segon quart, acaba de començar fa uns segons, 9:37 és el que resta per arribar al temps de descans, 23-9 al marcador, encara manant València Bàsquet, que ha estat el primer en anotar i ara la resposta, ja feia minuts que no anotava Bilbao, i ho fa Frey en una bona acció individual.
12: Bé, Frey, ara també, trobant l'esquena de la defensa de València Bàsquet, apretes tant, ofegues un poc, i sa línia de passada que... de quant en quant poden tirar una porta enrere com tirar a Frey per a trencar aquesta sequera d'anotació.
11: Ara se la juga Larry a tauler. Quin cistelló de Sergio de la Rea, que es clavava en la boca del Llop, però que ha trobat la porta.
12: Facilito. Per què? Perquè d'una situació complicada, com tu dius, s'ofegava una micoteta, se torna a equilibrar per a apoyar-se en taula i fer una acció que sembla fàcil, però venia després d'això, d'ofegar-se una micoteta en el bo de baló.
11: Ara torna a pista per part de València Bàsquet Jaime Pradilla i entra Isaac Nogués, el Doberman, per a defensar també i per a donar-li sòlides a l'equip de Pedro Martínez. Ataca Bilbao, 25-11 al marcador, ahí està Normandas en l'acció en la que li xiulen falta a València Bàsquet.
13: I un segonete, per favor.
12: No, falta Natal, falta Natal, falta Natal, deixa bloqueig aquesta pantalla que li feia al seu company. Però el que feia és moure's, no era un bloqueig i quedar-se sellat.
13: Un segon, perquè tenim final del segon set en... Qui ha estat el guanyador? Carlos Urrutia, Club Tenis València.
14: Dani Vallejo, el paraguaià 6-3, s'ha adjudicat esta segona mànega, este segon set, així que la situació ideal per a una final, quan no n'hi ha espanyol, si l'únic que vore és vore bon tenis, així que n'hi haurà tres sets, se n'anirà la tercera mànega, esta gran final entre Kesmanovic i Dani Vallejo, així al Club de Tenis València. El nivell esportiu, el nivell tenístic, Paco, és altíssim.
13: El primer set per al serbi, el segon per al paraguaià Daniel Vallejo, que se fa en eixe 6-3 en la segona mànega. Falta l'última i anem a estar molt pendents d'eixe Club Tenis València. Tornem al Roig Arena.
11: Así en el Rocha, en el Estir Lliure, Sara para Sergio de la Rea después de batir la falta y anota el primer Larry.
12: Por lo que se dio por de la Rea Norete, porque se ganaba contra Gilnason, contra el jugador más grande de Bilbao, Capadís, y volía a esclavarla en la jeta del defensor.
11: La personalidad de Sergio de la Rea para anotar el segundo, hacer el 27-11. Ara és Frey emparellat en Isaac Nogués. No el deixa avançar. Té que apoyar-se en Normandas. Normandas obrint cap al cantó. Llançament de 3. El triple que vola per a que no entri. El rebot és per a Cameron Taylor. Llançava Petrasek en mà esquerra. Ahí està Cameron Taylor. Atacant València Bàsquet per fora. Sergio de la Rea. Novament en Cameron Taylor. Cameron Taylor. Cameron Taylor en la liu. El Buick per a la meva habitació. Este pòster, el Buick.
12: Sube que te llevo, Quina facilitat per a trobar una a l'altre i com s'enlaira ahí Pradilla contundente en l'esclafada d'eixa finalització. I ara, damunt, acaba clavant-se en la penetració del jugador de Bilbao per a fer l'esmaixada i ara traure una falta d'atac.
11: Falta en atac de Bilbao. Tornen a pista Braxton Key i Darius Thompson. Se'n van Jaime Pradilla i Sergio de la Rea.
12: Bé, de la Rea, serietat, Pradilla sempre diferencial, però els dos, cadascú en el seu aspecte, que ara li dona un poc de rotació i de minuts de descans Pedro Martínez, però aportació estelar de Pradilla i el nano també del seu guionet.
11: Ara és Darius Thompson el que butja la pilota, creuant la separadora, trobant Isaac Nogués, és d'en Cameron Taylor, ja dins de la pintura, Cameron Taylor es vol girar, vol trobar en el cantuari, Rivers de 3, triple de Nate Rivers, Sargento Rivers.
12: Chu, és la primera situació per a que Cameron Taylor s'apropi a la pintura. Quan té ja una certa avantatge, volteja Bilbao la defensa sobre ell. Què fas? Que el teu 5 està obert en la línia de 3 punts per encatillar-la.
11: Ataca Bilbao, fa ara per els cantons, clavava la maneta bé Darius Thompson. Per aquí se va lo esperga per línia de fons i siga possessió encara per a Bilbao. Entra de nou Papi Badios, en va Cameron Taylor.
12: Quina forma de colpejar València Bàsquet, eh? En lo que era l'arrencada inicial del partit, semblava que Bilbao estava amb bones sensacions, però ara tram final de primer quart i estos primers minutets, eh? 3 minutets de segon quart, que València Bàsquet estirava al més 21, ara la resposta des de la llarga distància per a Jaworski.
11: El triple ara de Bilbao, 32-14, estira el marcador València Bàsquet, 6 minuts 43. Ahí la té Braxton Key, quin ball de Braxton Key, si entra i se triple és per a tancar el Roig Arena.
12: És que si fa estes també, Braxton Key les fa de tots els colors, eh? Transició, penetració, anant al rebot, a percutir, però si troba la llarga distància d'esta manera, pues ja és un jugador superdiferencial.
11: Atacada Bilbao per fora en suspensió, el llançament no entra, el rebot és encara per a d'ells, l'agafa Crampelli i la nota. Anota Crampelli i ara el baló per a València Bàsquet, preparats per entrar Matt Costello i també Omar Imur. Darius, ahí està driblant Darius, el llançament de tauler no entra i el rebot l'agafa Crampelli.
12: Per a mi anava més pensant Darius Thompson en la passada que en la seva pròpia acció, eh? Se queda sellat, ahí un clavet un poc en l'aire en la finalització i al final la soltava no massa convençut. I ara que ja torna a moure la banqueta Pedro Martínez, dinamisme per a tornar a aparèixer en el partit Costello i Omar Imur.
11: Lleva ahí a Isaac Nogués, també a Nate Rivers. I es baló per a Bilbao des de la línia de banda. Trobant a Crampelli, fa la finta davant Braxton Key, llança de 3, no entra i el rebot espera Matt Costello. Ataca València Bàsquet, ho fa Omar Imur, que vol arrencar la moto i està trobant a Darius Thompson, fa la finta de l'enllaçament de 3, està pressionat per Font. Troba ahí a Omar Imur que vol combinar de nou en Darius de 3, no entra i la falta és de Bilbao, li cau la persona a la Panzer
13: i ja està en bonus.
11: Per ixa espenteta a Braxton Key.
12: L'han pillat ahí perquè el base de Bilbao utilitza un poquetet les mans per a llevar-se-lo de damunt, sense ser massa exagerat, però com ja anava en l'aire també Braxton Key, se nota, eixa espenta que no li permetia rebotejar d'eixa falta que ja està en el tir lliure.
11: I el primer de Braxton Key fora.
13: Aprofite els tirs per a València Bàsquet, l'avantatge molt clar per al conjunt taronja, per a posar també al dia, com no, coses que van a passar esta vesprada. A partir de les 6 tenim un partit importantíssim per al Castelló B, eixe Logroñés, Castelló B que va disputar-se en el municipal de Las Gaunas. Parlem del partit de tornada del playdown de segona federació. Recordem que en la nada se va jugar i va ser un 2-3 favorable al conjunt de Logroño, tot preparat i ja tenim les alineacions preparades de la mà de Juanfran Roca. Hola, Juanfran, què tal? Bona vesprada.
15: Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. 2-3 pareix un resultat molt cridaner, però és el mateix que un 0-1, perquè si el filial del Castelló avui s'imposa per 0-1, forçaria la pròrroga, si seguís el 0-1, seguirien a la tanda de penals. Per tant, hi ha que marcar un gol, i si són dos, per moltíssim millor. Tenim les alineacions ja per part del Castelló B, que té la baixa, en este cas, del seu central, David Seyes, però recupera Miguelón Ferrer, jugarà amb Sergi Torner en la porteria, línia de 3, la clàssica amb Charbel Fadel i Àlex Alcira, 5 homes al centre del camp, amb Jorge Domingo per la dreta, per l'esquerra Íñigo Angulo i per el centre Terma Gavarri i Marcos Montero. Davant jugarà el màxim golejador amb 19, Dianes, Carlos Segura i el jove xaval de Utiel, Miguel Onferrer. El Logroñés ho farà amb Quique Royo en la porteria, Lecea, Clavero, Íñigo i Julen en la línia defensiva. Al centre del camp estarà Unai Ayensa, Diego Núñez, David Sánchez i Pablo, i davant estarà Dani Sancho i Iñaki Telleche. Això ho arbitrarà el col·legiat de la de Ponferrada, Omar Álvarez Rodríguez. Hi haurà al voltant d'uns 300 seguidors del Club Esportiu Castelló a les Gaunes. El partit començarà a rodar, o el baló començarà a rodar, a partir de les 6 en punt.
13: Partit presentat ja en les alineacions. Compte enrere, 28 minuts per al partit importantíssim, per al que el Castelló no perga la categoria. Ha de guanyar i ho ha de fer de manera important, per almenys un gol per a enviar el partit a la pròrroga, i a banda d'això hauria de fer dos per aconseguir mantindre la categoria. Tot això respecte al que va passar en el Logroño, en el municipi de les Gaunes. Tornem al Roig Arena Salva en la recta final del segon quart.
11: Sí, perquè estem a 4 minuts 12 segons quan estàvem així Nacho i jo veient el vídeo de Toni Galindo, el vídeo
13: extraordinari.
11: Sí, estàvem, bueno, disfrutant de Toni Galindo.
12: Un altre nivell també, Sí, disfrutem d'un altre nivell, i lo de Toni ja està...
13: Bueno, que este matí...
12: Així el Roig Arena continuava l'equip també a la seua. Per què? Perquè ha trobat una altra vegada després d'aquesta espenteta de Bilbao, que retallava una micoteta de diferència, però l'última jugada espectacular, Connexió. Darius Thompson ahí en Braxton Key en la transició. Darius Thompson mirant cap a l'altre costat per a donar-li la passada picada i l'esclafava, L'interior de València Bàsquet ho frena ràpidament Ponsarnau.
11: És un més 21, per a València Bàsquet, 40 a Deneu. En este segon quart, a 4 minuts, 12 segons per a que arribem al temps de descans i en el temps mort, ara que demanava Jaume Ponsarnau. I ahí estan, tornant a la pista els jugadors de València Bàsquet. Reanudarà el xoc en Omar Imur, Branco Badio, Matt Costello, Sergio de la Rea i Braxton Key, que en ixa màscara podria ser perfectament o Batman o el Zorro.
12: Podria ser el que guiga, te ho dic jo, perquè si en esta màscara, que és que, bueno, que hem jugat i saps també el que patixes portant ixa màscara, el rendiment que va donar l'altre dia, el que està fent avui, és que no li afecta de ninguna de les maneres a Braxton Key.
11: La ficarà en marxa Bilbao, ahí està l'acció. L'equip de Jaume Ponsarnau trobant en Panzar, en Sila, ara Jaworski, el que obri cap a la... el costat dret on espera Panzar, quin triple,
12: que jo crec que no se ho acaba de creure ni ell mateixa, puntejat en una paràbola diferent, i ara la connexió trobant a Costello, que acaben ficant-li un tap baix de l'anella, però feia un triplàs Panzar.
11: Que és qui té la pilota en el moment, ahí està Panzar. Trobant obert ahí a Jaworski. Defensa Matt Costello a Panzar. I ho fa també Sergio de la Rea en Jaworski. Ara canvien posicions, roten ahí el llançament de Jaworski. No entra i es falta en atac. No. Falta de Matt Costello.
12: Jo crec que s'equivoca. S'equivoca l'àrbit. Jo crec que hi havia un contacte ahí, una lluita, per a mi és més trompicat Costello que Campelli, que era l'altre que estava percutint, tractant de llevar-se d'alguna manera a Costello de damunt, i Costello també, carregava sobre el jugador de Bilbao, però se n'anava per l'aire, se n'anava trompicat Costello i li piden la falta d'ell.
11: És que el que s'hi ha desplaçat era Matt Costello, ara és pensar el que troba Campelli en el cantó, triple neu, i el que toca és el tauler per dalt, Nacho.
12: Espera que comprovem la pilota si està punxada o què, perquè l'ha rebentat per complet, pegant la part més alta del tauler. Des de la cantonada és difícil, el que ha intentat el jugador de Bilbao i el que torna a fer-ho. Difícil, però ho fa facilíssim, lo difícil ho fa facilíssim, és Braxton Key en la maneta esquerra.
11: Per al més 20 al marcador, 42-22. Ataca Bilbao, 2 minuts 55 segons per arribar al temps de descans, pensar... Perseguit per Omar Imur, ahí bloquejat també per Matt Costello, troba Jaworski, Jaworski que vol obrir cap al cantó, el llançament de Hilliard, el triple no entra, i la pilota espera Branco Papi Badio, que fintava en la passada en llarg, que ara el que vol és driblar, fer ahí el step back, marejar, llançament mitja distància, no entra, el rebot espera d'ells, per a pensar que s'han portat una...
5: tarascada de Braxton Gui, que segur que recordarà al final del partit.
12: Sí, però a Campelli que li donaré una pastilleta perquè la mareja per complement Branco Badio, eh? El portava d'una banda a l'altra. Al final l'encatilla des de la mitja distància no la fa, però podia haver-lo desbordat un parell de vegades.
5: Està a pensar, deixa el bloqueig amb el Costello i un nou triplàs de pensar, Nacho.
12: I si l'anterior era difícil, este també, eh? Puntejar més enllà de la línia per a fer aquest segon triple tractant d'enganxar-se un poquet al marcador.
5: 42-25, la passada picadeta, Magic Johnson, trobant ahir a Braxton Gui.
12: Mire cap ací i la dona cap allà, no? Està trobant la mobilitat de l'equip, la mobilitat de Braxton Gui. Les ha fet en campo obert, en transicions, en el pick and roll, en la seva velocitat. Bueno, diferenciar una vegada més.
5: Ahí estava Larry assistint a Braxton Gui, l'atac a la de Bilbao, llançament de 3 i anota. Anota Frey. I ja porta 7 punts en este encontre. 44-28, ahí está la acción de Omari Murri, fan la falta en la penetración y serán tirs lliures per al dorsal 10 de València Bàsquet.
12: Anava trobant el corredor, eh? L'espai ahí, Omari Murri, de primeres pareixia que Campelli podia frenar-lo, però marca els passos, se clava per el mig, en aquesta penetració finalment li fan la falta i un Bilbao que a base de triples és la solució per a retallar la diferència, està en el més 16 encara, eh? Per a València Bàsquet, però és la línia de tren, el que dona un poc d'inèrcia ofensiva a l'equip de Ponsarnau.
5: El primer tir lliure, Omari Murri fora. Sense presència de jugadors de Bilbao en els límits de la pintura, ara sí es col·loquen per al segon tir lliure d'Omari Murri. 44-28, el llançament d'Omari Murri dins. 45-28, 1 minut 27 segons, torna a pista Álvaro Cárdenas.
12: Que conforme apareix en pista ja se'n va a la pressió ben alta, eh? A tota la pista, a tractar de dificultar a Panza, que venen a tirar aquests dos triples.
5: Bueno, és que té que demostrar, eh? Té que demostrar que l'oportunitat que l'acaba de donar València Bàsquet és acertada. El triple ara no entra, llançament ahí de Normandas, el rebot espera Jaime Pradilla, que ja creua el terreny de xoc de Bilbao per a trobar l'espai, però sense mirar, troba la Cameron Taylor, la bombeta de Jankuba i el rebot el troba Cameron Taylor.
12: Ben treballat, eh? Perquè primer Pradilla li demana als seus companys que se'n vagin, que vol jugar d'esquenes. En volta d'anar-se'n, Cameron Taylor a costat contrari s'amaga a l'esquena de la defensa com si fos un interior. I Pradilla contacta amb ell, ell i la dona Jankuba Sima, que era un tiret fàcil i còmode, no entra, però la palmeja Cameron Taylor.
5: Ahí está Jaworski jugando por fuera, perseguido por Cameron Taylor. 34 segundos, pero a la fin de esta primera mitad, Jaworski sobre la bochina. A Tauler y Noval. Noval se había encés el Tauler antes del lanzamiento del jugador de Bilbao Basket. Y por lo tanto, Nacho Noval, pero era un cistelló.
12: Era un cistelló, pero o sea que también Jaworski en esta situación se excedía en dribbling, apuraba más a la posesión. I finalment llança, era un cistelló a Tauler, però està fora de temps. Torna a tindre esta inèrcia d'apretar darrere València Bàsquet en el mes d'anar guanyant el marcador. I pràcticament una possessió un poc més, no li restaran en uns segons finals a Bilbao.
5: 23 és el que resta, ahí està Álvaro Cárdenas. Álvaro Cárdenas, el aliup, en Jankuba no eix. Furta Bilbao, la pilota al contracol, 15 segons. Espera que ataque Bilbao, que pot ser l'última acció d'esta primera meitat, d'este segon quart. 9 segons, 8 segons, 7 segons, 47-28, ataca Bilbao. La té per fora, troba el corredor, que... Ahí està Frey, erra. Però n'hi haurà falta, falta personal de València Bàsquet, la primera per a Cameron Taylor.
12: Sí, acompanyava Cameron Taylor sense acabar de tallar-li el camí a Frey, no clavant-se davant, sinó poquet ahí... de costat a la situació de Frey. Bueno, se recolzava Frey sobre el jugador de València Bàsquet per anar-se al tir lliure i acabar errant este primer.
5: Li fa cas a Sònia.
12: Fa efecte, lo de Sònia fa efecte.
5: La vas a fallar i Frey s'acollona i falla. Ahí està. A veure si la falla novament. Ara no. Ara encerta, 47-29. És el marcador i restaran 2,7 per arribar al temps de descans. I temps mort en la pista.
12: Pues mira. Pedro Martínez, que vol aprofitar-ho tot, per al que puga suposar en el partit d'avui, o de cara al futur. Estos 2,7 que resten de segon quart, un para per a plantejar sobre la pissarra el que vol.
13: Dies, Paco. Que anava a fer primera comunicació, però no passa res. Aguantem estos segons que queden per a tancar este quart.
11: Vale, pues ahí están, donant indicacions els tècnics, tant Jaume Porcernau com Pedro Martínez, en este temps mort. Però, bueno, veure si n'hi ha jugada de pissarra, jugada assajada, 2,7, dona temps, perquè els jugadors de València Bàsquet, una altra cosa no, però engatillen molt ràpid, Nacho? Els jugadors de València Bàsquet en 2,7 segons poden transformar perfectament.
12: Jo és que me ho crec tot ja, o sigui, 2,7, Pedro inventa, no, bueno, genera màgia, i anem a veure com plasma estos 2,7, traguen des de línia de fons. Entenc que també pot ser una situació, evidentment, trauen camp ofensiu, per a una eixida, entenc, de recepció, una possible de tornada del baló a De La Rea, que siga el que trau per a recuperar en el mama, o ja eixir i possiblement engatillar sobre la primera recepció.
11: Bueno, pues anem a veure què és el que és d'eixa pissarra. S'acosta Cárdenas, també Cameron Taylor de 3, no entra el triple. Quina llàstima, però esta ja l'han vist este any, eh?
12: Esta ja l'han vist, amaga. De fet, Cameron Taylor és el que li fica els bloquejos a Cárdenas per eixir cap a capçalera. En eixe primer bloqueig ja sembla que la defensa està un poc més pendent de Cárdenas i busca Cameron Taylor en el mateix costat on se trauia, en eixe costat de La Rea, per línia de fons. Esta jugada ja li va fer guanyar algun partit, aquell de Baskonia, en eixe cistelló de Cameron Taylor. Avui no ha entrat, però se'n va en comoditat a la mitja part València Bàsquet.
11: Bé, Paco, pues temps de descans en el Roig Arena, 14 minuts i mig és el que resta de temps de descans, així, per a tornar al tercer quart, on mana València Bàsquet 47-29 davant Bilbao Bàsquet.
13: Dos que ja punts favorables a València Bàsquet en el Roig Arena i que ara mateix deixen el conjunt taronja a només 20 minuts de sumar una nova victòria favorable als seus interessos. També, abans de fer-la pròxima amb els companys d'informatius, havíem d'obrir el camp del Olímpic Camilo Cano. Playoffs d'ascens a segona federació, partit d'anada, l'Anuncia Atlético Saguntino ja amb alineacions confirmades als 16 minuts del partit. Álvaro Molina, l'Anuncia, bona vesprada.
16: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients de la Punt a Punt. Avui han començat els play-offs de tercera segona ref. És un camí llarg de moltes setmanes que han començat avui i així al Camilo Cano tenim una grandíssima eliminatòria entre la Nucía i el Saguntino. Tenim ja els 22 protagonistes que iniciaran el partit. Per part del conjunt local, Vicente Mir, que juga amb Fluixen porteria, línia de 5 de dreta a esquerra, Juan Cazarzoso, Tienza, Ballester i Dani, per davant Víctor, Joaquín Rodríguez i Gorcha, i en punta Juan Mazzocchi i Salinas. Per part del conjunt del Saguntino, Guillem Beltrán, que juga amb Wes en porteria, línia de 4 amb Quique Torrent, Cano, Carlos Moros i Mario Ferrer, per davant Gastón Alonso i Diego Climent, dreta Magariño, esquerra Núñez, i en punta Bonafé i Mario Genovés. Jugadors ja fent exercicis de calfament des de les 18 hores. Així, en el Punt a Punt, l'Anuncia Atlético Saguntino.
13: L'Anuncia que va acabar quinta en la temporada regular, per això juga el primer partit en casa i el segon serà fora. L'Atlético Saguntino va acabar segon en temporada regular i tindrà eixe factor canxa en el partit de tornada que serà el pròxim cap de setmana. Ja estan presentats els dos partits que anem a contar de playoff i de playdown. Este l'Anuncia Atlético Saguntino per a pujar a segona i el Logroñés Castelló B per a evitar baixar des de segona federació, i aprofitem a les 5 de la vesprada de 45 minuts per a fer l'últim incís abans de la traca final, l'últim incís abans d'obrir la resta de camps de primera divisió, abans de fer les prèvies de primera divisió, perquè a les 7 n'hi ha jornada unificada en la màxima categoria. Anem a ràpidament amb els companys de serveis informatius, avui encapçalats per la companya Glòria Valls. Hola Glòria, què tal? Molt bona vesprada.
17: Hola Paco, molt bona vesprada, què tal? Comencem amb la notícia política del dia. Les eleccions a Andalusia. Vora 7 milions de votants andalusos estan convocats avui a les urnes que tancaran a les 8. Sevilla, Lorena, Diego, última hora.
18: Sí, amb la informació de que l'últim col·legi tancarà ací a Sevilla a les 20:43, a les 9 menys quart, així que des d'eixa hora començarà el recompte de vots i a conèixer-se els resultats. Recordem que la participació fins a les 2 havia pujat de 3 punts fins al 37,20%. El percentatge de l'última participació estem a punt de saber-ho. Es coneixerà a partir de les 6 de la vesprada. A les 6 de la vesprada de les eleccions al 2022, fa 4 anys, va ser del 44,51%. Veurem si supera en estos comicis i si percentatge.
17: Moltes gràcies, Lorena. El professorat dels centres públics valencians en vaga indefinida des de dilluns passat ha anunciat un nou calendari de mobilitzacions. Les protestes continuaran demà dilluns amb 3 noves manifestacions a Castelló de la Plana, Alacant i València. Dimarts, dimecres i dijous hi ha programats altres actes reivindicatius i divendres han convocat 3 noves marxes. Demà a les 4 de la vesprada està prevista una nova reunió amb la Conselleria d'Educació. Anna Mouré.
19: Sí, s'espera que en aquesta nova reunió sindicats i conselleria puguen arribar a un acord amb una nova proposta en què Educació ve treballant des de dijous passat i que en este cas sí inclouria la millora salarial. Els sindicats reclamen que vagi més enllà dels 75 euros més fins al 2029 i que concrete quina seria la millora pel que fa a les ràtios i a les plantilles. A esta l'amenaça de la vaga indefinida s'afig la dels més de 1.200 integrants d'equips directius de Serial. Els sindicats reclamen que vagi més enllà dels 75 euros més fins al 2029 i que concrete quina seria la millora pel que fa a les ràtios i a les plantilles. A esta amenaça, a l'amenaça de la

0: no es descarta un possible crim de violència de gènere. Demà estan previstes les tres autòpsies. Cristina Badal.
1: Sí, demà es practicaran les autòpsies i es confirmarà si es tracta d'un cas de violència masclista, encara que estan obertes totes les línies d'investigació. No costaven denúncies prèvies al sistema de Biogen. Recordem, ahir van trobar els cossos sense vida d'un agent de la Guàrdia Civil de 55 anys, la dona de 51 i del fill dels dos de 24 anys a la caserna de la Guàrdia Civil de Dolores, on residien. L'agent estava destinat ací des del 1990. 96. Avui és el segon dia de dol oficial, les banderes onegen a mig pal i el veïnat d'este xicotet municipi de poc més de 8.000 habitants es troba consternat i en xoc per este succés i alguns es diuen que encara ho estan assimilant.
0: I de l'actualitat de l'antivirus, el brot detectat al Creuer Ondius, que ha deixat 3 morts i almenys 11 contagis confirmats, suma ara un possible cas al Canadà. El pacient està ingressat en un hospital de la localitat de Victoria, estable i en aïllament. Mentrestant, el port neerlandès de Rotterdam es prepara per a rebre demà el Creuer, que continua navegant amb 27 persones a bord. Quan finalitzi el període d'aïllament preventiu, s'iniciaran les tasques de neteja i desinfecció del Creuer. I pel que fa a l'oratge, Javi Miró, quina és la previsió que ens espera?
2: Sí, de moment toca estar pendents de les precipitacions actives ara mateix. Tempestes prou importants han descarregat més de 45 litres per metre quadrat a la localitat d'Ontinyent. Ha plogut molt a l'entorn de la Vall d'Albaida, també Bocairent, precipitacions que s'han traslladat també cap a la zona d'Alcoi i després també altres nuclis que presenten certa activitat cap a la zona de l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà o inclús l'Alt Palància i l'Alt Millars. Precipitacions destacables esta vesprada amb tempestes importants, sobretot cap a l'interior. Durant aquestes pròximes hores continuarem parlant de tempestes que podrien ser destacables, sobretot centrades a l'interior, difícilment arribarien al litoral, però això sí, la vesprada vindrà caracteritzada per l'ambient nuvolós degut a aquestes tempestes, no? que fan que es plene tot de núvols alts i, per tant, vesprada de núvols i temperatures una miqueta més frenades. Demà despertarem amb temperatures una miqueta més altes, sobretot a primera hora del dia, i de vesprada pujaran les temperatures màximes i, de nou, podrien tindre algunes precipitacions en punts de muntanya, però ja no tan fortes com les que hem tingut i les que tenim ara mateix en actiu. Així que, vesprada de seguiment, avisos actius fins a les 10 de la nit, cal mantindre la precaució.
0: Gràcies, Javi. Mantindrem la precaució i és tot de moment. Es queden ara amb l'equip de Punt a Punt.
3: Som la veu de tots. Som a Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: A Punt felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!

0: Tot l'esport a Punt a Punt.
1: 8 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Anem amb un fum de pressa, perquè esta vesprada n'hi ha un fum de punts de comunicació, molts partits en directe, molt d'esport en directe, en la sintonia del Punt a Punt. Per exemple, ja hem obert abans les línies en el Ciutat de València. Salva Folgado, ja tenim alineacions confirmades del partit del Mortal Kombat d'este Llevant Mallorca, que comença a les 7.
2: Sí, tenim les formacions que presenten tant Luis Castro com el tècnic del Mallorca, de Michelis, per la formació granota. Van actuar amb Matt Ryan en porteria, Manu Sánchez en el lateral esquerre, Tollan en el dret, Matías

0: Moreno i Dela com a pària de centrals. A partir d'ahir, Pedro Martínez i Kervin Arriaga amb Ola Sagasti en el mig del camp. Canvia les ales respecte a l'últim partit. El tècnic granota no està Víctor García, no està Tundé. Apareix en una banda Iker Lozada, en l'altra Ivan Romero. I en punta està Carlos Espí. Esta és la formació que presenta el Levante Unió Esportiva per este partit de permanència en el Ciutat de València per part del Mallorca. L'11 de Michelis és integrat per Leo Román, Maceo, Valient, David López, Mojica, Darder, Morlanes, Samu, Pablo Torre, Lubumbo i Murgi.
1: Pues ja tenim tot confirmat, la rebuda de l'equip al Ciutat de València, l'ambient i, Salva, preguntar-te, a 1:06, com està entrant poquet a poquet el personal al Ciutat?
0: Sí, fa 20 minuts que s'han obert les portes al Ciutat de València. A hores d'ara no hi ha massa ambient des de la graderia, però tot l'ambient, Paco, estava en les rodalies. Rebuda extraordinària a l'autocar que traslladava cap a este Fortí d'Orriols a la formació que comanda Luis Castro.
1: Se n'anem cap a Vallecas. També 1:06 per encetar el partit. De seguida coneixerem les alineacions, però abans el que volem és fer aquest primer pas d'este Rayo Vallecano Marcelino, és a dir, el present Marcelino davant el futur, que és Íñigo Pérez en la banqueta del conjunt local. Un partit que es va contar el nostre José Luis Gual. Hola, Gual, què tal? Bona vesprada!
2: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Paco. Sintonia del punt a punt en Apunt Ràdio. Penúltima jornada a Vallecas. Visita el Villarreal en esta penúltima jornada, el darrer viatge, com dies, per a Marcelino García Toral al front del Villarreal Club de Futbol, defensant. És un objectiu, evidentment, menor si el comparem en els partits que van a jugar-se en esta jornada, però el Villarreal defensa i sa tercera plaça, i recordem que si guanyara avui a Vallecas, pues el empat li valdria en la última jornada del campionat davant de l'Atlético de Madrid, que és el seu rival. Evidentment, el morbo està servit perquè s'enfrenta Marcelino a Íñigo Pérez, que de manera virtual o de manera oficiosa està clar i ja és públic que va ser el pròxim entrenador del Villarreal i per tant el seu substitut. Recordem que el conjunt groguet ve de perdre 2-3 de manera dolorosa, diria jo, fins i tot en la jornada intersemanal a la Ceràmica davant del Sevilla, i per tant vol pues tindre un bon sabor de boca per al comiat definitiu de la temporada. I Marcelino segueix a la seua, és a dir, en les rotacions pràcticament de tot l'equip, i és que estava jo repassant i només 3 futbolistes repeteixen d'eixe 11 inicial que va col·locar el tècnic asturià fa només uns dies davant del Sevilla. Tenim ja confirmada, Paco, si vols, la formació d'inici del Villarreal per a Vallecas, partit que s'encet en esta unificada a les 7 de la vesprada. Bé, doncs va jugar Arnau Tenas en porteria, línia de 4 en defensa per a Santi Mourinho com a lateral dret. La banda esquerra defensiva serà per a Sergi Cardona. Avui la parella de centrals conformada per Cambolà i per Rafa Marín. Per davant, en sala de màquines, estaran Santi Comesaña i Pape Gueye, que Junt Arnau Tenas és un dels jugadors que continuen en el 11, indiscutible per a Marcelino, lògicament. Tejon Buchanan, el canadenc, jugarà en banda dreta. Alberto Moleiro, que és el tercer que continua en el 11 del conjunt, que respecte de l'última jornada estarà com és habitual en el carril esquerre. Dalt col·loca 2 puntes Marcelino, que avui seran el canari Ayoce i Tani Oluwaseyi. I és el 11 en un partit que xula Ricardo de Burgos, Bengoetxea, que té un Rayo Vallecano, jo diria que pensant moltíssim en esa final de conference davant del Cristal, que té que jugar en apenes uns dies, i un Íñigo Pérez que en el dia d'avui evidentment dirà adeu a la que ha segut la seva afició ahir a Vallecas, on per cert l'ha convertit en tot un fortí, eh? Només 2 derrotes a casa des del passat mes d'octubre. Ha guanyat 11 partits, n'ha empatat 8, per tant això parla de la dificultat d'eixa intentona que faran avui els groguers de guanyar a domicili a la capital d'Espanya.
1: Com dèiem, eixe present quasi passat ja del Villarreal com és Marcelino i pensant en el futur que és Íñigo Pérez. Gràcies, Gual. 5 de la vesprada, 57 minuts. De seguida estem en el bàsquet novament, però hem de conèixer les alineacions del València. Un partit que comença també en esta jornada unificada a partir de les 7 de la vesprada. Un partit que anem a contar en la sintonia del punt a punt amb els comentaris i anàlisi de Charlie Egea, de Juanjo Rodríguez, Fernando Gómez Colomer, i la narració directament des de Elda, on va contar ahir l'ascens del Deportivo Eldense, de Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
3: Hola, Paco, què tal? Salutacions i benvinguts a esta penúltima jornada de la Lliga per al València, que en la jornada d'avui busca el punt que li falta per a la salvació matemàtica. Hi ha algunes combinacions que, inclús amb la derrota, deixen al València sense cap complicació per a l'última jornada, per a la visita del Barça a Mestalla del cap de setmana vinent, però si el València rasca un puntet en esta visita davant d'una Real que no es juga res, millor que millor. Per este partit hi ha dos canvis obligats, els dos laterals, perquè van caure lesionats en Mestalla els Renzo Sarabia i José Luis Gallà. Per Sarabia no juga Thierry, és Unai Núñez, a qui li dona el lateral dret el tècnic del València, mentre que per l'esquerra no hi ha novetat, Jesús Vázquez. A més, fa un canvi per decisió tècnica, i és que Pepelu, després de central, de ser central i de ser mig centre, torna a la banqueta. Així que Ugrinić serà la parella de Guido Rodríguez en el mig del camp. Alineació del València per a jugar en Anoeta, formada per Dimitrievski en la porteria. En defensa, Unai Núñez, Tàrrega, Schomert i Jesús Vázquez. El doble pivot per a Guido Rodríguez i Ugrinić. Banda dreta per a Diego López. Per l'esquerra, Rioja. Mitja punta per a Javi Guerra. La davantera continua siguent cosa d'Hugo Duro. Per part de l'equip de Matarazzo, la Reial Societat, que aplega sense Guedes, que està lesionat, per primera volta Carlos Soler va jugar contra l'equip del seu cor, contra el València. Així que Matarazzo juga amb Àlex Remiro en la porteria. Lateral dret, Zubeldia. Per l'esquerra, Ayem Muñoz. Com a centrals, Luis Acomiada, de la seua afició, tants anys. Com a Churi Urdin, Aritz Elustondo. Junta d'ell, el jove John Martín. Al mig del camp, Benyat i Soler. Tres mitges puntes, que són Zakarian, Brais Méndez i Marín. El davanter de la Real per a l'encontre d'avui és Orri Oscarsson. Li donen este partit al navarrès Josu Galek, que Déu ens pille confessat. En el VAR estarà Gálvez, així que anem a veure com es comporta el València en este encontre, on un punt és prou, però cal sumar-lo.
1: Gràcies, Luis. Bueno, y felicitats.
3: Gràcies, gràcies.
1: És l'aniversari de Luis Urrutia, que l'ha dit abans Carlos Urrutia este matí, però aprofitem i fem sensible la felicitació. Però bueno, ell ja va festejar ahir a la nit. En Elda va ser una nit llarga.
3: Sí, està en Elda.
1: En Elda, efectivament. Falta per presentar el partit de Elx. Ara de seguida estarem amb els nostres companys, però abans ha començat ja la segona part en el Roig Arena. Salva Gómez, en quin marcador?
4: Sí, ha arrencat ja fa un minut este tercer quart en un 50-37 a favor de València Bàsquet.
1: Nacho. Està per ahí, Nacho Rodríguez, si no, no passa res.
4: Sí. Ara sí.
5: No, ha reaccionat bé Bilbao, en l'arrencada d'este tercer quart, apareguent en un parcial 0-8, responia Branko Badio, però ara torna a executar des de la línia de 3 punts. Tres triples ha aconseguit en este començament, en estos dos minuts que porten de tercer quart Bilbao.
4: El llançament ara de Cameron Taylor, aigua, i serà valor que es perd per la línia de fons per a que recupere Bilbao Basket en un 50-40. 10 de diferència a favor de València Bàsquet a 7 minuts 40 segons per arribar a la fi del tercer quart.
1: Aprofite per a dir ràpidament que estem en la recta final del partit en el Club Tenis València, en la final de la Copa Falcon Bridge. Carlos Urrutia, qui està guanyant? Qui està a prop de guanyar?
6: Kuzmanovic, que guanya 5-2 en este tercer set, aixina que abro tot i que està serviente el paraguaià Vallejo. Ten Paco moltes ganes de que acabe a pressa este partit, no per res, ens agrada, ens encanta el tenis, però que s'està apropant un núvol negre. Ui. Carregat de pluja, que os afanyen o Moscau la Mundial.
1: Pues 5-2 favorable a Kuzmanovic, que està només a un joc d'aconseguir la victòria en la Copa Falcon Bridge. Contava el nostre Juanfra Roca, que acaba de començar el partit en les Gaunes. Juanfra!
7: Així és, 35 segons ja duem d'esta primera part del Castelló B, que avui va com la Pantera Rosa, és a dir, pantalons, samarreta i mitges de color rosa. La Societat Esportiva Logroñés, amb el traje oficial com si fora el Logroñés de tota la vida. Però ja arranca del partit, així, en preferència no hi ha ningú, uns 600 aficionats en la grada coberta. Arranca del partit, a punt de complir el primer minut a les Gaunes. De moment, Societat Esportiva Logroñés 0, Club Esportiu Castelló B 0.
1: Els partits de les 6 de la vesprada també pendents així en el punt a punt, en este cas lluitant per pujar a la segona federació. Álvaro Molina en la Nucía està en marxa ja al partit.
8: I ja roda la pilota el Camilo Cano i primera arribada perillosíssima del Saguntino, que ha pogut fer el primer. Comença intensa esta eliminatòria, minut 2 de la primera part, la Nucía 0, Saguntino 0.
1: Bàsquet Roig Arena, Salva Gómez, parcial de 3-14 favorable a Bilbao.
4: Sí, però acaba de notar un triple Bilbao Bàsquet, 52-45 a 6 minuts, 55 segons per acabar el tercer quart.
1: Tira-li.
5: En una situació de Jaborski, una altra vegada, més enllà de la línia de 3 punts, varios triples, ha de tractar de respondre. Forçadíssima la situació de Branko Badio, no toca a Cistella, ja està en la transició Bilbao Bàsquet.
4: El balón que corre más rápido que pensar y tiene que frenarse, pero tanto ahí en lanzamiento nuevamente de tres, no entra el triple de Normantas y el rebote espera Cameron Taylor a punto de perder la pelota Valencia Basket. Sí, efectivamente es per perenne de banda y será balón para Bilbao.
1: Dame un segundo, Salva, per favor, un segundo, porque acaba el partido, acaba la final de la Copa Falcon Bridge en el Club Tenis Valencia. Carlos
9: Kesmanovic, nou campió de la Copa Falcon Bridge, així al Club de Tenis València, en guanyar per 6-2, 3-6 i 6-2, ara mateix saludant al públic des de la pista central. Ja tenim campió de l'edició 26 d'esta Copa Falcon Bridge, ha sigut el serbi Kesmanovic endavant del paraguaià Dani Vallejo.
1: Pues aprofite per a donar-li enhorabona també a Miomir Kesmanovic, que ha guanyat per 2-1 la gran final. Carlos Urrutia, últim comentari abans d'anar tancant en el Club Tenis València, perquè ja sabeu, tenim aquesta jornada unificada de primera divisió.
9: Que m'ha encantat poder traslladar a tots els oients del Punt a Punt en Apunt Ràdio el nivell esportiu i organitzatiu que ha tingut un torneig que li desitgem llarga vida a este torneig i al tenis així a la Comunitat Valenciana.
1: Pues l'enhorabona, clar que sí, al guanyador. Un abraç, Carlos!
9: Adeu!
1: Al guanyador del torneig, a Kesmanovic, que ha guanyat davant Daniel Vallejo la final, i abans, en la final de dobles, havien estat campions Franzen i Haas, els campions, la parella, per a esta edició 2026 de la Copa Falcon Bridge. I faltava un últim pas, una última comunicació en Elx per a conèixer les alineacions del partit entre Elx i Getafe, un partit que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt. D'ací a 56 minuts comença tot en el Martínez Valero i van estar per allí Raúl Pina en el micro sense fils i Gonzalo Blanes amb els 11. Hola, Gonzalo, bona vesprada.
10: Hola, què tal? Salutacions, molt bona vesprada des del Martínez Valero. Ara cau un poc de pluja, però la prèvia ha sigut, Paco, espectacular, en un ambient impressionant i amb moltíssimes ganes l'afició de viure i de disfrutar el partit d'avui al Martínez Valero. I com bé has comentat, Raúl Pina, ja tenim les alineacions del partit.
11: Efectivament, este és Will 11, els 11 intocables, indomables, per a Sarabia, en l'Elxan, Mati, Ezequiel Dituro en porteria, en zona defensiva van estar Víctor Chus, Dafengruer, Pedro Vigas, Costadre, per a Tete Monente, perfil esquerre, per a Germán Valera, el mig camp, el tribot, en Marc Aguado, Gonzalo Villaridián, en punta Andrés Silva, Álvaro Rodríguez, 4 novetats respecte al partit de la Cartuja contra el Betis, Just que entra per Bua Sangaré, Pedro Vigas per Leo Petrot, entra Álvaro Rodríguez, no en el Lluta Leis Febas, però és la novetat perquè manté a Marc Aguado a Gonzalo Villaridián del partit de la Cartuja com a titulars, i Tete Morente en el costat dret per Héctor Ford. Per la seva banda, l'equip de Pepe Bordalás, el Getafe, que formen David de Soria en porteria, amb tres centrals, Gené, amb Duarte i Romero, costat dret per Anión, perfil esquerre per Juan Iglesias, en mig camp amb Luis Millar, amb Barri Cáceres, en punta Soriano i Mario Martín. Xiula el partit García Verdura, l'àrbitre català, i l'ha jugant-se-la amb un Girona, per exemple, és català. Iglesias Villanueva al VAR, el mateix que va estar l'altre dia al VAR de la Cartuja i que no li va dir a l'àrbitre del partit que el gol d'Andrés Silva era gol vàlid, era gol legal, però va consignar o va optar per les mans. Will Elche ho té clar, ha de guanyar sí o sí, i a partir d'ahí veurem què és el que passa l'última jornada, perquè l'Elche fins i tot guanyant-li avui al Getafe, que es juga a accedir a Europa o mantindre plaça europea, no estaria matemàticament l'Elche salvat guanyant en el dia d'avui. És a dir, hauria d'arribar a l'última jornada i a partir d'ahí poder veure altres variables i en altres històries no pensem, només amb la victòria de l'Elche davant del Getafe.
1: Presentat el partit, gràcies Gual, gràcies Raúl, gràcies Gonzalo també, des del Martí de Valero, que va ser com no un dels punts d'interès esta vesprada. S'està jugant el descens, el Elx, que això sí, en base a les combinacions haurà d'estar pendent de tot el que passa en l'última jornada, en la jornada 38, la setmana que ve. Passa el que passa avui, és pura matemàtica, ni permanència assegurada ni descens assegurat. Avui el més important seria guanyar per a deixar-la pràcticament finiquitada, això sí. Mentre continuem fent prèvies del futbol de primera divisió, tornem Salva Gomis al Roig Arena.
4: Sí, perquè així resten 4 minuts i mig per arribar a la fi del tercer quart i Nacho Rodilla se apropa en el marcador Bilbao Basket 52-50.
5: I qui ho anava a dir, de la contundència que València Basket anava en la primera part, ha arribat a tindre el més 21 en l'electrònic i ara ho ha voltejat d'una manera increïble. Jaboski, Normantas apareguent des de la línia de 3 punts, Jaboski porta 21 punts en la anotació individual per a clavar-se a tan sols 2 punteig.
4: I és que en el balanç d'este tercer quart el marcador és de 5-21. 5-21 en el tercer quart i ara acaba de llançar un triple Darius Thompson que ha fet xof, però de l'aigua que tenia.
5: Li ha faltat, diria, quasi mig metre per a tocar cistella, la grada que se connecta el Roig Arena, però València Bàsquet desaparegut i ara trobant també la caiguda de Klinason per a que no entrarà la finalització seua, però reverà la falta.
1: Faltava també pendent, de seguida estem en el Roig Arena, ja partit novament, després d'un avantatge de 18 punts per a València Bàsquet, s'ha posat només a 2 Urne Bilbao. Deia que faltava per informar José Luis Gual del partit en Vallecas de l'11 del Rayo Vallecano.
2: Sí, sí, que ja és oficial des de fa uns quants minuts i que serà el següent. Batalla a l'argentí en porteria, també col·loca Íñigo Pérez quatre homes darrere, que seran Andrei Ratiu, un ex del Villarreal, el romanès, en la banda dreta. Pep Chavarría va jugar com a lateral esquerrà. Ui, Pate Cis, en teoria, el senegalès, serà un dels centrals juntament a un altre ex de la pedrera del Villarreal, com ara el francès Florian Lejeune. Per davant juguen tres homes, Òscar Valentín en la base, escortat pel capità, per l'argentí Òscar Trejo i Unai López. Dalt col·loca Íñigo tres homes de Frutos i Camello en les mitges puntes. Dal, el brasiler Alemão, ICS, el 11 del Rayo, partit a les 7 en Vallecas, Rayo Villarreal.
1: Pues ara sí que sí, les 8 alineacions dels 4 partits que anem a contar en la sintonia del punt a punt. Un d'ells, evidentment, el partit de Anoeta, Luis Urrutia, que ja ens ha donat les alineacions de la Real Societat i del València. Aprofite per a presentar als nostres convidats analistes, Fernando Mejolomer. Què tal? Bona vesprada. Obrim, per favor, a Fernando. Sí. Ara sí que sí. Novament,
12: hola,
1: Fernando.
12: Hola.
1: Ara sí que hola. Sí. T'escolte, fenomenal.
12: Buenas tardes.
1: Te pregunto per l'alineació del València avui i, sobretot, els canvis, anava a dir, obligats i canvis estranys, no? El tema de Pepe lo a mi me té super, super perdut.
12: Sí, hombre, en realidad, ya sabemos que Corberán se mueve un poco en función de cómo van las cosas en el partido anterior. Cuida un poquito también la jerarquía de los futbolistas. Hay cambios sorprendentes como el de Ramazzani o Sadik, que Ramazzani ha desaparecido de la alineación en los últimos tres partidos, siendo un jugador determinante en las victorias del equipo cuando las ha conseguido en esta segunda vuelta. Sadik también. Bueno, al final hay que entender a Carlos Corberán y sabemos que, bueno, este tipo de cambios los realiza, mantiene la alineación a gente que no estuvo demasiado bien el otro día. Sinceramente, creo que demasiados futbolistas que no estuvieron bien el otro día, pero también es cierto que tampoco podemos ir cambiando partido a partido en función del rendimiento. Él confía en estos para el partido de hoy, pues bueno, habrá que darlos por válido, pero sí que hay algunas cosas. Pepe Lu desaparece de la alineación, Sadik no entra, Ramazzani no entra, se mantiene en Diego, se mantiene Luis Rioja. Bien, yo estas cosas pues ya sabemos, creo que en función de lo que el entrenador va viendo, sobre todo del partido anterior, pues va decidiendo. Y los laterales, que evidentemente los laterales tenían que cambiar por las lesiones de Gallá y de Sarabia, y bueno, se ha decidido por Jesús Vázquez y por Unai Núñez. Estábamos aquí debatiendo si entraba Thierry o entraba Unai, parecía que teníamos bastante claro que iba a ser Unai el seleccionado, el elegido. Y bien, por lo demás, pues afronta un partido muy... No sé, yo creo que hay pocas cosas en juego, sinceramente. Creo que el Valencia, con la puntuación que tiene, está salvado. Falta que lo certifique matemáticamente. La Real Sociedad, pues supongo que querrá ganar un partido, al menos un partido, y el último en su estadio, después de no haber ganado ninguno tras la final de Copa, ¿no? Tras ganar la final de Copa. Uh-huh. Pues bueno, aunque también hace cambios en la alineación sorprendentes, ¿no? No estar Oyarzabal, que juegue Oscarsson, que no juegue Guedes, bueno, pues este tipo de cosas. Pero bien, eso ya es problema de la Real Sociedad. Creo que tenemos oportunidad de al menos ver un partido bonito por lo poco que hay en juego. Pero insisto, creo que la Real Sociedad va a ganar.
1: ¡Gol de la Nucía! Un segon, Fernando. Gol, sí, de la Nucía, Álvaro.
13: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de la Nucía, Gorcha. Centrada desde la par dreta de Juanca y rematada de capina pelable de Gorcha, que fa el primer. Minut 12 de la primera part al Camilo Cano. La Nucía 1, Saguntino 0.
1: De moment, sorpresa relativa, El quinto clasificado de la temporada regular de tercera li està guanyant 2-0 al segon clasificat, que és l'Atlético Saguntino. Estava parlant, Fernando, de les matemàtiques de cara a aquesta última jornada. Aprofite per incorporar a Juanjo Rodri. Hola, Juanjo, bona vesprada.
14: Hola, bona vesprada.
1: Pues mira, te comente molt ràpid. Les matemàtiques del València són molt senzilles. Si guanya o puntua, salvat matemàticament, evidentment, e inclús perguent, en 9 de cada 10 casos el València se salvaria també, perquè han de passar moltes caramboles per a que el València, en 43 punts, arribara a l'última jornada en opcions de caure a segona divisió. És a dir, Juanjo, que avui se va certificar sí o sí, jo crec que està prou clar, la permanència del València, però és de veres que la nota trista és estar en la jornada 37 així.
14: Exactament, tu veus el got ple i hi ha que mirar també la part contrària. Per a mi és quasi vergonyós que el València, a falta de dos jornades, estiga encara en l'ai, perquè és un ai xicotet, reduït, però és un ai, no? I fins que aritmèticament no acabe la cosa, pues estem així, i a mi ja crec que és una situació que definís clarament el que és el València actual.
1: Del partit d'avui vols comentar alguna cosa o tens com Fernando la idea de que va ser un partit entretingut perquè no n'hi ha res en xoc pràcticament?
14: Bueno, sempre queda, com deia Fernando, el honor, no? Crec que la Reial, pues, en una alineació limitada, per dir-ho d'alguna forma, pues, tractarà de guanyar. És normal. De vegades que la situació siga tranquil·la no vol dir que la Reial vaja, o qualsevol altre equip vaig a donar facilitat, sinó que pot ser l'efecte contrari, no? Precisament l'estímul de ser suplent en un moment determinat pues significa que ja es cau una sobreactuació dels teòricament suplents.
1: I abans de tancar els dos tertulians del partit del València, Salva Gómez, Roig Arena, minuts i resultats, s'ha posat per davant, surt de Bilbao.
4: Sí, per davant, encara que acaba de anotar un bon triple Omar i Mur, però 58-59 a un minut 55 segons d'acabar el tercer quart.
1: Està la cosa complicada per a València Bàsquet. Aprofite i tanque el trident de protagonistes, d'analistes del partit entre Real Societat i València. Charlie Egea, què tal? Bona vesprada.
15: Què tal, amigo? Buenas tardes.
1: Pues vesprada de ràdio, de les que t'agraden,
15: sí,
1: a tu.
15: Sí, sí, la verdad es que son preciosas, la radio está hecha para esto. A mí me gusta que coincidan muchos partidos a la vez, y más cuando el del Valencia, coincido con Juanjo, es el quizá menos importante de toda la jornada para los equipos valencianos, pero el fútbol siempre te da ilusiones, te da sorpresas. Yo creo que hay que acabar la temporada con mucha dignidad, porque la temporada ha sido muy indigna, y creo que es el momento de sacar un poquito la cabeza y no hacer el ridículo, por lo menos Paco no hacer el ridículo y dejar el nombre de la entidad donde debería estar, que está muy lejos de donde está en este momento.
1: Per no fixar un mes en el partido del Valencia, ¿qué esperes de la vesprada para los cuatro equipos valencianos en primera?
15: Pues yo veo que el partidazo es el del Levante. Yo creo que eso es un partido de los que hay que ver una vez en tu vida, ¿no? En el campo y sufrir. Yo espero que ganen. Yo llevo tiempo diciendo que a mí el equipo que menos confianza me da es el Elche. Me sabe mal decirlo, pero creo que es el equipo que menos confianza me da. Y el Villarreal está ya peleando para la tercera plaza. Imagínate lo maravilloso. Creo que el partido brutal es el del campo del Levante.
1: Pues mira, per alusions a parlar de la confiança respecte a l'Els Club de Futbol, Raúl Pina, del Martínez Valero, junta a Gonzalo Blanes, esa confiança que Charlie Egea està ara mateix no té tan clara, la té el conjunt de Sarabia a 45 minuts del partit?
16: La de tindre, sí o sí, no queda altra, perquè lògicament està jugant-se la vida, i després d'haver malbaratat il·lusions les últimes dos, recordem que l'Elche fora de casa és un autèntic desastre de temporada. És el pitjor equip de tota la primera divisió. Contrasta, i de quina manera, que siga el qui millor a casa després de l'equip de Champions, no? De Madrid, de Barça, de l'Atlètic Madrid, del propi Villarreal. Però la realitat és que lluny del Martín de Valero només una única victòria contra el Cuere ja descendit de Real Oviedo, no? Jo crec que ahí està un poc el mal de l'Elche en este curs, i per això la situació que es troba a dos jornades de la conclusió per a la Lliga, no? Però és cert que en els últims partits, en els tres últims, només ha sumat un punt, i que va punxar contra l'Alavés. I gràcies que va sumar un punt, perquè Mañas va estavellar un valor en la soca del pal en el minut 95. Per tant, jo crec que jo avui vaig a ser absolutament convincent. Crec que l'Elche té fe, crec que ha sigut una setmana important. Està Bragàrnica, sí, porta les últimes setmanes a ells, el propietari, per a donar suport, per a recolzar a la figura de Xavi i també al propi planter, i tinc la percepció de que l'equip està molt motivat, sap el que es juga i avui no va errar.
1: Gonzalo Blanes, el poble il·licità, creu en el seu equip de cara a esta penúltima jornada?
10: Sense cap dubte. Podem dir que ha sigut en la prèvia del partit un moment prou emotiu perquè moltíssima gent esperava l'equip valencín de la vesprada. Està nuvolat, ara plou a la ciutat d'Elche, però tot i això, la gent estava, ha hagut un castell de focs d'artifici, un ambient de si se puede, si se puede. L'afició de l'Elche està totalment amb l'equip. Tot el món té molt clar que el Martínez Valero és la clau, que té que ser un fortí, i avui de nou tindrem un ple total per a viure este partit entre l'Elx i el conjunt de José Bordalás.
1: Anem alternant precisament a la cantí, José Bordalás, que avui visita l'Elx, que en el qual té passat també la seva banqueta. Deia que anem alternant prèvies de primera divisió amb esport en directe, per exemple, Salva Gomis, novament València Bàsquet en el Roig Arena per davant.
4: Sí, 61-60 i en els tirs lliures ara a favor de Sergio de la Rea, que ha patit la falta ja en bonus. Bilbao Bàsquet a 12,9, 61-60. Torna a pegar-li la volta al marcador València Bàsquet.
1: Se queda mai.
5: Aquesta capacitat per a girar el marcador. S'havia ficat Bilbao en ixem estrès, en tranquil·litat també en la elaboració. S'ha deixat algun tir lliure, com ara se'l deixa de la Rea en un moment important per a anar-se en avantatge al finalitzar este tercer quart. I anem a veure si encara este segon tir lliure de la Rea per establir-se en el més 2 en l'electrònic a falta de 12 segons per acabar.
4: 12,9 i el segon tir lliure de Sergio de la Rea dins.
5: Una falla 2 de la Rea avui, no és molt habitual.
4: Vinga, pot ser l'última. Defensa València Bàsquet, 6-2, 6-0. 8 segons, ataca Bilbao per fora. L'acció defensiva de València Bàsquet és bona. Ahí el s'emparella més, la perd i resten 3 segons. Vol córrer València Bàsquet, està Larry. La pilota demanava falta de 3 tirs. Demanava falta de 3 tirs Sergio de la Rea.
5: Sí, sí, i la resta de jugadors de companys també s'alçava la banqueta reclamant aquesta situació. Ho demana ara Pedro i el que no està clar tampoc és que Aska corregut per a mi tant l'electrònic se li queda en 0,4 per a buscar aquesta finalització.
4: Pues a veure què és el que decideixen, perquè no sembla que siguin tres tirs lliures.
5: No, és treta de banda, no és falta. El que reclamava també la banqueta és alguna dècima més, però no. Se queda en este 0,4 buscant a Cameron Taylor, situació a pura massa. No està fora de temps, entra, però està fora de temps. Cistelló a tauler, queda anul·lada aquesta situació. Se tindran que anar almenys a la revisió per a comprovar-ho, però no ho van a donar, crec que el triple.
4: I mira ara Pedro Martínez com va a per els àrbits a demanar-li explicacions, perquè el crono no era el que esperava València Bàsquet o el que demana València Bàsquet. Entrava el triple. Si foren mig segonet més, el triple val.
5: És el que li diu Pedro Martínez. Si te n'hagués anat a la revisió per a ficar el crono on corresponia, no han volgut anar els àrbits a eixa revisió. I si és decimetes de més, pues possiblement hagueren permès que este triple entrada de Cameron Taylor.
1: Bueno, pues 62-60 al final del tercer quart. T'han fet un 15-31 de parcial en este quart, que sí, és una barbaritat. De seguida tornem per a l'últim quart. També volia, a punt d'arribar als equadors dels partits de les 5 de la vesprada, per exemple, Juan Farroca en eixe Logroñés-Castelló-B.
7: Estem a punt d'arribar al minut 20 de la primera part. Continua tot igual, 0-0 en el marcador. El primer avís l'ha donat el conjunt local, però el domini és total del filial blanc i negre, amb una possessió del valor del 56 a favor de l'equip de la capital de la Plana, però això sí, encara no ha tirat a porteria. I l'àrbitre en el minut 13 li ha ensenyat el cronòmetre al porter local, dient-li que com torna a perdre temps, que li mostrarà cartolina groga. Com dèiem, estem en el minut 20 de la primera part, sense ocasions clares. Així a les Gaunes, Societat Esportiva Logroñés 0, Club Esportiu Castelló B 0.
1: El Castelló B, que se vol mantindre en la categoria de segona federació, vol pujar la Nucía, vol pujar Atlético Saguntino, Ecuador de la primera part, com va la cosa, Álvaro?
10: I molt ben plantat el conjunt de Vicente Mir després del gol, que per cert, havíem dit que ha sigut Gorcha i ha sigut el davanter argentí Juan Mazzocchi, i com diem, molts bons minuts del conjunt de casa, que ja està buscant el segon. Bon ambient així al Camilo Cano, minut 22 de la primera part, la Nucía 1, Saguntino 0.
1: I anotem el gol a Juan Mazzocchi. I hem parlat de l'Elx, hem parlat de les seues opcions. No se pot salvar matemàticament en la jornada d'avui, però sí podria caure matemàticament a segona divisió, això sí. Les combinacions en ells són claríssimes, és derrota de l'Elx i a banda hauria de guanyar el Alavés, hauria de perdre el Llevant, hauria de guanyar el Girona, hauria de perdre l'Elx evidentment i Osasuna No perdre tampoc, sí, un empat. Un empat seria suficient. És a dir que és una quintuple combinació per enviar a l'Elx a segona divisió. Esperem que no siga el cas perquè l'Elx hauria de guanyar el seu partit. Això en el Martínez Valero.
16: Sí, buscada,
1: sí, sí.
16: Que és molt rebuscada.
1: És molt rebuscada, és molt complicada. És un 2,5% de les opcions, que les tinc totes així, és molt complicat. Però bueno, anem a estar pendents de la jornada, esperem que siga l'última cosa que passe en el Martínez Valero. I el que té també les coses en la seva mà, Salva Folgado, Ciutat de València, és el Llevant Unió Esportiva. Mirant per així, avui n'hi ha opcions de permanència matemàtica, això sí, ha de guanyar el seu partit, empatant o perdent és impossible, però anem a contar com està l'ambient, Salva, a 37 minuts del partidàs en Orriols.
0: Bueno, pues te conté, Paco, des d'ara que acaba de girar a calfar la formació que presenta Luis Castro, que sorprenentment, i no sé això que li sembla, per exemple, a Juanjo Rodríguez, a Fernando Gómez, jo no ho havia vist mai, però tots els components de la banqueta, tots els components de l'expedició del Mallorca, necessita escalfar al terreny de xoc, a la seva part del terreny de xoc del Ciutat de València. És a dir que 24 futbolistes estaven treballant al mateix temps per part de l'expedició del Mallorca, és a dir, l'11 inicial i la resta de components de la banqueta. A tot això, si contem les camisetes blaves de tots els components del cos tècnic de Demichelis, pues a hores d'ara, en la mitja part del terreny de xoc és del Mallorca, pues hi haurà més de 30 persones entre titulars, suplents i... Pues no, no, de veres, si vols es compte, però hi ha 24 roixos i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 camisetes
1: i
0: blaves.
1: I se queixaven de Marcelino en el seu moment.
0: Oh, una autèntica barbaritat. Jo al mateix temps no havia vist això, vull dir que treballaven al mateix temps els 11 inicials, el 11 inicial i la resta de futbolistes que no van a participar d'inici, que estan en la banqueta.
6: Això sempre ens va passar en el partit de Champions, sí, del Manchester City. City. El City també ho va fer i en el terreny de joc de la Ceràmica hi havia 43.
1: Mare meva.
6: Entre,
0: ara que ho diu Luis, efectivament ho recorde d'aquella jornada d'entre setmana, sí, efectivament.
6: Entre tècnics, pues jugadors, suplents, tal,
0: sí, sí.
6: 43, no, no. I jugaven 11.
12: Però no sé, és que jo iba a decir a ver si ahora... por la situación en la que se encuentra el Mallorca, era algo mental, ¿no? Un tema grupal,
15: de hacer equipo.
12: Todos juntos y tal. Pero claro, el día del City en
6: Villarreal... Tú ya sabes que cuando Guardiola comienza a hacer una cosa, dona-li temps que al final lo fan tots.
12: Pero vamos, me parece muy extraño.
1: ¿Y a Juanjo Rodri qué le pareix estas cosas modernas? Es la gran pregunta.
14: Y algo de mimetisme ya entre los entrenadores. Pero a mí, yo soy un poco más sofisticat. Vaig porque el entrenador del Mallorca está llançant un missatge subliminal, ¿no? De decir, ojo, que así los cambios van rápidos, porque también es un partido que el Mallorca no puede andar en tonterías. Exactament igual que el Llevant. No sé quina és exactament la interpretació, però poden ser vàries. Si és una bona mesura o no, pues, no estic segur ni d'una part ni d'una altra. Però bé, com diu Luis, si Guardiola, si té la mesura, té el refrendo de Guardiola, pues, alguna explicació hi haurà.
1: Guardiola s'ha portat un altre títol a la pera este cap de setmana, li va guanyar 0-1 al Chelsea i el Manchester City, sí, campió de la FA Cup. El Chelsea ho ha anunciat a Xavi Alonso com a nou entrenador per a les pròximes 3 temporades. I notícies del món del futbol a nivell internacional. Ja està en marxa l'últim quart en el Roig Arena. Salva Gomis, en quin marcador?
17: 64-62, acaba de anotar dos tirs lliures Bagayoko, que no és Bakayoko,
1: vale,
17: però, estava Sonia Chillanli a Bakayoko, jo estava per terra recordant al mític aficionat del València demanant fitxatges a les portes de les oficines.
1: Meravellós, això és meravellós. De moment, continua per davant València Bàsquet en el Roig Arena, tornem a les prèvies de primera divisió, estàvem parlant també del Real Societat València, faltava Charlie Egea per preguntar-te, he parlat abans del global, de tota la jornada, en cas del València, per exemple, avui dos absències importants, Gallà, que no està i que no va estar, sí. Bueno, sí que està en el camp, perquè ha viatjat en l'equip, però se va perdre avui i la setmana que ve. I Renzo Sarabia, que igual l'altre dia vas veure l'últim seu partit en el València, perquè recordem que va vindre com un temporer, ja veurem si el València li ofereix alguna cosa o no, però baixes importants de cara a esta última jornada i per això alguns dels canvis en l'alineació.
15: Sí, jo, Fernando, a mi l'alineació me llama la atenció que juguemos con dos mejores centros más creativos en San Sebastián que en Mestalla. Es decir, es algo que a mí me llama bastante la atención. Me llama mucho la atención que el jugador que te ha sacado las castañas del fuego en la segunda parte de la temporada, que ha sido Ramazzani, lleve tres partidos seguidos sin ser titular. Me llama la atención. Me llama la atención que el jugador que te ha hecho tres goles fundamentales como Sadik y que al parecer esta semana se ha quejado de su suplencia, vuelva a ser suplente. Y me llama la atención que Diego López, al que le tengo un cariño y creo que puede ser un buen futbolista, está horroroso, vuelva a ser titular, ¿eh? No sé, es Carlos Corberán en estado, por decir, inexplicable lo que hace. Inexplicable. Yo no entiendo casi nada de lo que hace este entrenador. Por tanto, en el club deben estar muy contentos, pero yo creo que el resto de gente no estamos nada contentos, vamos.
1: De cara a este partido, Fernando, y de la resta de la jornada, el Línies Obertes, ja sabeu, avui tenim quatre partits al mateix temps i la resta de la jornada, que anem a estar molt pendents i anem a contar, després de cada gol, com queda la classificació, perquè n'hi ha molt en joc. Per a Villarreal buscant la tercera posició, el València buscant la permanència matemàtica, que la té a l'abast, i el Llevant i el Elx buscant la salvació. Però d'este cap de setmana, què és el que més te cria l'atenció, Fernando, o el moment que creus més important que poden contar?
12: Jo crec que hi ha un partit, com ha comentat Luis, clave, que és el Levante Mallorca. Jo crec que primero, lógicamente, el Elche tiene que ganar, todos tienen que ganar, pero ese Levante Mallorca, yo creo que incluso también, aparte de ganar, tu partido influye en cómo vaya a quedar la clasificación después de esta jornada y sobre todo de cara a la última, para saber lo que hay que hacer, lo que cada uno de los equipos en disputa tienen que hacer en esa última jornada. Pero sí, hablando de los nuestros, pues el Levante Mallorca, el Elche, el Villarreal, bueno, ya lo doy un poco, que pelee por el tercer puesto, pues que pelee por el tercero, pero jugar Champions ya es suficiente, independientemente que una plaza más pues sea, te enorgullezca más y sea más dinero de reparto, pero ya lo tiene todo hecho. Y sí, yo creo que el Elche tendrá que ganar su partido, evidentemente, y ese Levante Mallorca definirá. Ojalá el Levante lo saque también adelante para saber lo que, como decía antes, lo que cada uno de los equipos tiene que hacer al final. Pero bueno, son muchos equipos implicados en el descenso en estas dos últimas jornadas, algo que yo, la verdad, hace muchísimo tiempo creo que no había visto nunca. Y bueno, aunque está muy interesante, aunque por desgracia, pues implica a tres equipos de los nuestros, sobre todo a dos, y ese es el principal problema. Pero vamos, yo con el deseo y con la esperanza de que ojalá lo saquen adelante, evidentemente.
1: Obviamente el combo que més interesa es doble victoria de Llevant y de Elx. Claro, eso sí, supuesto. Se quedarían los dos equipos en cara sense complir matemáticamente la permanencia de cara a la última jornada. Es decir, no tendrían festejos en la jornada de hoy, pero eso cambiaría porque podrían tener la opción de mantener als cuatro equipos valencians en primera división. Precisamente parlant de l'Elx, tornem al Martínez Valero, Raúl Pina i Gonzalo Blanés. Mira, de moment per a la província d'Alacant ha estat un cap de setmana històric per eixe ascens, per eixa tornada de l'Eldense a segona divisió, i el que falta ara, Raúl, per exemple, és certificar, pues estaria fenomenal, una victòria d'avui per a deixar-lo tot molt encarregat de cara a l'última jornada, que en el cas de l'Elx també està, anava a dir, molt encarrilada per la resta de marcadors també.
16: Sí, efectivament, no? Que guanyi l'Elx en el dia d'avui, aquesta és la primera condició, perquè recordem que tot i guanyant no es salvaria en la jornada número 37.
1: Està Girona per ahí en mig la setmana que ve, clar.
16: Sí, efectivament, ja ho tindries mig empastat per a tratar de certificar-lo contra el Girona Montilivi en la darrera jornada, però el primer pas és guanyar sí o sí i llevar-se aquesta pressió, no? Aquesta motxilla que jo crec que li està pesant en excés a l'equip en les darreres jornades, no? Perquè semblava que sí, però ara la cosa s'ha complicat i fins i tot, com comentem, guanyant en el dia d'avui, l'Elx no es salvaria, i això jo crec que era una cosa que no estava prevista en el full de ruta, tot i que segurament si li haguem preguntat als aficionats de l'Elx d'arribar amb vida en zona de permanència en esta jornada, tot el món ho haguera signat.
1: Y Gonzalo, lo que parlaba, la provincia de Alacant, en el cas de l'Elche, en un equip en primera divisió que vol continuar, l'Eldense pujant, de l'Hércules millor no parlem, la temporada que ve anirà la cosa millor, però anava a dir que també molts interessos ahí de que a cosa acabe bé per al conjunt il·lícita.
18: Sí, no volem un derbi en segona divisió entre l'Eldense i l'Elche, això no, que es quede el conjunt il·lícita a primera divisió, que és molt important per a la província, que és molt important també per al club i que a més, després de l'ascens, seria clau, no?, quedar-se en la màxima categoria. Estem un poc preocupats ara, Paco, per la pluja, sí, perquè plou i molt, eh? De fet, només estan les grades en els llocs que estan coberts perquè la resta de gent està en els vomitoris perquè, clar, en la pluja tampoc van estar a la intempèrie. Segur que quan comença el partit el camp va estar ple, però ara tot el món mirant al cel, no esperàvem en les previsions, però de moment la pluja, que és la notícia en el calfament. Ja estan els jugadors damunt la herba de l'Elx i del Getafe.
1: En els camps en els que estem presents, evidentment, en molt en xoc per a la zona baixa, un equip que ja ho té tot fet és el Villarreal, José Luis Gual, que està, evidentment, també molt pendent d'aquest partit davant el Rayo Vallecano. Això sí, quin goig arribar a l'últim partit o al penúltim partit en tot fet.
2: Sí, sí, la veritat que bueno, el Villarreal té els deures fets, ja dic que si ho comparem en el que esteu comentant, no? En aquesta dramàtica lluita per evitar el descens de categoria, és molt poqueta cosa, segurament a nivell emocional, el lluitar per aquesta tercera posició davant de l'Atlético de Madrid, però com deia Fernando, no? També hi ha allà uns dinerets que segurament a nivell del conseller delegat i resta de la directiva seran sucoses, seran importants, i després està pues, acabar la temporada de la millor manera possible, però evidentment avui, més enllà de l'assumpte esportiu, perquè el Rayo jo diria que té virtualment la permanència, tindrien que passar massa coses, no?, que per al Rayo estiguera acabant patint en l'última jornada de primera divisió, té la vista posada en aquesta final de la Conference davant del Crystal Palace i ja dic, avui segurament el suc que trauria el partit, més enllà de que puga ser un partit en gols i en molta més pressió de l'habitual, serà veure les banquetes, no?, serà veure com interactuen Marcelino i Íñigo, per exemple, quan estic a punt de començar el partit i el que puguen dir, no?, després en la conferència de premsa. Però bueno, és un partit de primera divisió, són dos bons equips, un equip que ha jugat Champions, l'altre que va jugar una final de la Conference i un representant de la Comunitat Valenciana de primera divisió. Per tant, així no ho contarem en el Punt a Punt en Apunt Ràdio.
1: Efectivament, el Villarreal que lo que vol és acabar en bona sensació i abastar aquesta tercera posició. Recordem que l'Atlètic de Madrid només està a 3 punts de diferència i de distància del conjunt de Marcelino García Toral. Demana passar-lo a Folgado des del Ciutat de València perquè ja tenim a la llegenda del Llevant que avui estarà, que no pot en ell. Salva! Folgado, Ciutat?
19: ¿Me escolteu?
1: Hola, Vicent.
19: Hola, bona vesprà.
1: Com estàs, lo primer de tot?
19: Pues mira, acabé d'arribar i molt bé, perquè ve molt d'ambient i no sé, i il·lusionat, perquè avui és un partit molt... és el més important de tota la Lliga i jo crec que s'han donat tots els factors perquè el Llevant puga guanyar avui.
1: Com ha passat la setmana, Vicente La Torre? Parlant de la teua gent, la teua família, amics, aficionats del Llevant, esperant l'arribada del dia D, que és avui.
19: Sí, bueno, pues vam fer números i vam totes les combinacions possibles i jo crec que si avui guanyem l'equip se va salvar segur. Entonces, avui, tot passa per avui. Hem arribat al final de Lliga, que jo crec que és el partit més important perquè hem arribat on volíem estar. Després d'estar la primera volta que no donava ni un duro ningú per nosaltres, pues hem arribat en moltes possibilitats de salvació. Sobretot depèn de nosaltres. És dir, tu guanyes avui i si necessites, vas a Betis si tens que guanyar o empatar, per lo menos. Però tot passa per avui. Si no guanyes avui, se pot complicar moltíssim el tema.
1: T'has
19: ja
1: guanyat...
19: Ja tens que dependre des de més,
1: de
19: no?
1: Resta, això
19: és,
1: sí.
19: És una loteria.
1: Però t'has guanyat, Lato, el dret en la remuntada dels últims dos mesos, el dret a tindre una última bala o dos últimes bales que són avui la setmana que ve. Te pregunto molt claro. Fàcil i molt senzill. El pàlpit teu és on va estar la clau per a guanyar-li avui a un rival directe per la permanència com és el Mallorca?
19: Bueno, pues jugar com estan jugant, té molta garra, no tirant-se arrere, te tires arrere en mala marxa i anarà per tot, és a dir, tu no pots, avui igual te conxues, avui t'has d'anar en molta agressivitat, en molta pressió i intentar no tindre els errors que tens habitualment a principi del partit, que te costa molt car, te costen gol, no? És a dir, si el Llevant és capaç de mantenir la porteria a zero, el Llevant se va endur el partit, segur. Té que anar molt de cuidado en la delantera que té, en el Muripi, perquè este fa molts gols, i sobretot en un centre del camp que la xuga bé, com Darder i Samu Costa.
1: Pues esperem que en el cas del Mallorca, que ha tingut a tot el món ahí calfant, no estiga encertat, i en el cas del Llevant, avui siga dur, siga contundent, siga efectiu en àrea rival i aconseguisca una victòria que li doni la permanència o mitja permanència de cara a l'última jornada. Un abraç, Lato, parlem al descans. Sí.
19: Igualment, vinga, hasta luego.
1: Lato, que avui jo crec que necessitarà la pastilleta o la caixa de pastilletes. Un segonet, perquè continuem en un partit que està en la rama absolutament. Salva Gómez, Nacho Rodilla en el Roig Arena, se posa per davant, surt de Bilbao.
17: Sí, se fica per davant de l'equip basc, 71-73, i en els tirs lliures per a Giliar, que ha fallat el segon, però nota el tercer, Nacho.
5: Sí, està trobant molta facilitat. També t'equivoques ara, t'excedixen un poc en la defensa d'aquesta manotada de Darius Thompson i després la disposició defensiva de Bilbao, una zona que col·lapsa l'atac de València Bàsquet.
17: Per dins Arane Rivers, per esclafar-la, Sargento Rivers. 73-74, 4 minuts 48, ataca Bilbao, xiula el Roig Arena. Estem en els últims minuts de l'encontre i falta de Darius. Menys mal que no entra, dos tirs lliures per a Hilliard.
5: Acció preparadíssima, eh? La pissarra de Ponsarnau, fiquen el gran dalt a rebre i Darius Hilliard, eh? Trobant l'esquena i pillant una altra vegada a Darius Thompson, que li té que fer la falta, i menys mal que no acaba entrant la bandejeta del jugador de Bilbao Basket.
1: Donem un segonet, per favor, en el Rocha Arena, perquè ja està Carlos Corberán en la prèvia de la tele, a veure què diu el tècnic del València Club de Futbol. Corberán.
20: Dando lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que el rival nos va a exigir, tratando de entender el partido al máximo y mostrando el máximo compromiso en el campo, porque es la única forma de que puedas conseguir un resultado positivo.
21: ¿Y a intentar parecerse lo máximo posible a ese partido que se vio en San Mamés con la victoria del Valencia?
20: Bueno, evidentemente el fin o lo que queremos lograr es exactamente el mismo, esos tres puntos, porque serán importantísimos para nosotros, pero bueno, sabemos que es un partido diferente, contra un rival diferente, también nosotros con jugadores diferentes, pero hacer el mejor partido posible para poder conseguir ese mismo resultado.
21: Carlos, jugadores diferentes, ¿qué te ha llevado a decantarte? Tenías que sustituir en los jugadores en los laterales de la defensa porque no estaban disponibles, entrar Unai Núñez en el lateral derecho y que Ugrinić esté en el centro del campo por Pepelu, ¿por qué te ha llevado a esa decisión?
20: Bueno, nosotros al final valoramos siempre el estado de los jugadores, cómo vienen de sus partidos, si jugamos con un doble lateral, si jugamos con tres centrales, un poco en función de lo que creemos que tenemos y que mejor nos va, pues hacer algún cambio. Ninguno de los que salen es por demérito, porque para mí el equipo viene mostrando un carácter competitivo muy importante. Pepe es uno de los jugadores que mejor ha contribuido a ese, o que está ayudando mucho a crear ese carácter, pero al final decidimos los 11 que creemos que mejor pueden ayudar al equipo para empezar, teniendo un banquillo que nos da también opciones, sabiendo que tampoco tenemos ningún central en el banquillo, por ejemplo, y al final Pepe es un jugador que su versatilidad también nos va a ayudar, nos ayudaría de inicio, pero también en el banquillo.
21: ¿Qué Real Sociedad te esperas? Porque es verdad que ellos son los campeones de Copa, pero parece que han bajado un poquito el nivel en los últimos partidos.
20: Bueno, ellos van a despedirse hoy aquí ante su afición de la mejor forma posible. Sin ninguna duda van a hacer el partido lo más competitivo que puedan hacerlo. Quizás jugando un poco con esa tranquilidad que también te permite jugar con más soltura, acumular más pases. Y nosotros centrados en nosotros, creo que depende todo de nuestro comportamiento en el campo. Así que esperemos estar ajustados, entender bien el partido, jugarlo bien y meterle mucho esfuerzo porque va a ser muy necesario.
21: Terminamos. Se habla de la permanencia, se habla también incluso de la Conference, pero eso es demasiado pensar en carambolas.
20: Lo que hay que pensar es el partido que tenemos hoy, que sabemos que va a ser exigente y a dar nuestra mejor versión.
21: Mucha suerte y muchas gracias.
20: A vosotros.
21: Las palabras de Carlos Corberán, el entrenador del Valencia.
1: El técnico del Valencia Club de Fútbol, Fernando, si has pogut parar la tensió, sobretot al comentari, i vull del rival, sí, estava mirant els canvis de la Reial Societat, bé, n'hi havia per així un aficionat enviant un missatge en plan, a veure si este equip també te balla com te va a ballar l'Atleti B o C. Espere que no, Fernando.
22: No, pero bueno, yo creo que no tiene ningún jugador de la Real Sociedad en la alineación, ¿no? ¿Eh? Bueno, sí que coloca algunos jugadores poco habituales, bueno, pero igual no tanto, porque para ahí sí que ha jugado muchos partidos, Oscarsson.
6: Quizá Zakarian, ¿no?
22: Zakarian,
15: sí,
22: es
15: el único, que pasa.
22: Pero Zakarian y Oscar, Zakarian y Oscarsson, sí. Sí, el resto son más o menos han tenido mucha participación a lo largo de esta temporada. No, lo que más me ha llamado la atención es lo contento que está con el rendimiento del equipo. Del equipo, rendimiento. No, como estamos haciendo las cosas bien, pues...
6: Sí.
22: No,
15: sí.
22: Para mantener la línea del equipo, hombre. Claro,
6: sí, de Pepelu, estoy tan contento con Pepelu. Nos da tanto al equipo que me lo dejo al banquillo.
22: No, pero bueno, eso es por disculpar el que Pepelu no juegue, pero en general, es decir, si estás salvando la categoría. Ya no es salvar la categoría en las últimas dos jornadas, es lo que hemos visto a lo largo de la temporada. El fútbol que hemos visto a lo largo de la temporada.
1: Terrible.
22: Si así estamos contentos, pues.
15: Es que él vive en una nube.
22: Claro, decir que. Además, mantener el nivel que el equipo está mostrando a lo largo de la temporada.
15: Yo creo que hemos sido inferiores, lo digo en serio, al 90-95% de rivales. 90-95%. Y está contento, pues si fuese al 100%, estará contentísimo.
23: A mí me encanta sentir a Carlos.
1: Es
23: una debilidad la que tiene. Él utiliza rápidamente, sobretot en els preàmbuls, el llibre de les explicacions, autor Carlos Corberán, i a partir d'ahí tracta de convèncer-nos a tots de que està tot clar, explicat, i el que tinga dubtes és que no l'entén a ell. No.
6: Bueno, que no té ni idea.
15: Exacto.
23: I Isa és la parxa, perquè les rodes de premsa, sobretot quan guanya, són autèntiques conferències dignes d'una universitat.
15: De Freud.
6: Ara, us vaig a dir una cosa. Els entrenadors parlen massa.
15: Muchas veces, sí.
22: Tienen
6: parlen massa.
22: Tienen que hablar.
6: Estan obligats, però...
3: Parlen massa.
22: Sí, eh? Ja no sabes ni què dir.
3: És que és la prèvia del partit, igual, claro. Ja del partit abans, després del partit.
22: Després. Sí,
3: sí. És que parlen massa.
15: Bueno, és... no sé què dir des de la primera jornada, eh? Tampoc hay que quitarle mérito. Des de la primera ja va diciendo lo mismo, creo yo.
23: No, des de que llegó.
1: Claro, és molt terrible perquè l'única gent que defensa això dient que parla de futbol no para atenció al que diu al respecte del futbol. Una cosa és parlar de futbol i altra parlar bé. I fer lectures que evidentment estan molt allunyades de la realitat. Però bueno, és una opinió. Hem escoltat a Carlos Corberán i ja tenim també per escoltar a Luis Castro, el tècnic del Levante Unió Esportiva. A veure, Castro.
8: Toda la responsabilidad del mundo está aquí con vosotros esta tarde. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo gestionáis?
9: Normal, es por eso que vivimos el fútbol, es eso que nos gusta. A quien está en el fútbol le gustan partidos de estos, con la afición, con todos de los nuestros, con nosotros. Entonces es un partido importante, como sabemos, pero es un partido más como los otros que hemos hecho en nuestra casa.
8: Da la sensación de que solamente le vale el empate al Levante hoy. ¿Va a salir única y exclusivamente a tratar de ganar? ¿O depende de cómo vayan el resto de marcadores, depende de cómo vaya este partido, se puede pensar en el empate?
9: Nosotros jugamos para ganar todos los partidos y no vaya a cambiar. Yo ni sé cómo se puede jugar para empatar, ni sé cómo se hace eso, porque yo pienso que si juegas para empatar estás muy cerca de perderlo, es siempre lo que se pasa, en mi opinión. Entonces vamos a hacer como hacemos siempre, salir para ganar, intentar ganar, dar el máximo, y después hay un equipo del otro lado que también tiene calidad. Vamos a intentar ser mejor que ellos hoy.
8: ¿Por qué cambias las bandas hoy? ¿Cambias las dos bandas? ¿Metes gente nueva respecto al último partido? ¿Buscando qué?
9: No es la... cambiamos reglas en el último partido. Hace dos partidos atrás también cambiamos porque tenía jugado Iván de principio con Villarreal, por ejemplo. Depende, son partidos diferentes. Son tres partidos en una semana. Hay jugadores que están más frescos, hay jugadores que pueden dar un poco más. Víctor no está al 100% ni está en el grupo. Entonces ese es un cambio obligatorio, pero también los que van a jugar son jugadores que han estado bien, que están entrando bien y también han jugado titulares. Vaya a jugar Iván, por ejemplo, que ha hecho los dos goles contra Sevilla, y vaya a jugar Iker, por ejemplo, que cuando yo he llegado ha estado muy bien en los primeros partidos que ha estado aquí, ha hecho goles. El primer partido que ha estado aquí ha hecho gol, el segundo partido que ha estado aquí Iker ha hecho gol también. Son jugadores que están bien y que pueden aportar, es por eso.
1: Les paraules de Luis Castro, el tècnic del Levante Unió Esportiva, s'ha desfolgado per al·lusions en el Ciutat de València, explicant els canvis i també preguntar-te on estan els futbolistes que crec que se retiren a vestidors.
0: Sí, acaba de sonar el pero aturado, s'han retirat els futbolistes del Levante Unió Esportiva que estaven treballant a hores d'ara sobre l'herba del Ciutat de València. L'ambient és extraordinari, no queden entrades des de fa dies a la venda a les taquilles del Ciutat de València, així que... Hi ha un ple absolut en el Coliseu, en el Fortí del barri d'Orriols, al voltant de 300 persones que han vingut des de Mallorca i s'han desplaçat en este partit també de vida o mort per al Mallorca. Així que Paco, prolegòmens en el Ciutat de València.
13: Gol en la Nucía.
1: Un segon Salvania, gol en la Nucía, Álvaro.
13: Gol, gol, gol, gol, gol, gol. El segon de la Nucía. Gol! Joaquín Rodríguez després d'una treta de cantonada. El baló que s'ha quedat a mitjan camí. L'arriba a Joaquín Rodríguez, que en cama dreta fa el segon. Quan ja estem en temps afegit, així al Camilo Cano. Fa el segon el conjunt de Vicente Mir. L'Anuncia 2, Atlético Saguntino 0.
1: El 2-0 favorable a l'Anuncia en el playoff d'ascens de tercera a segona federació. Aprofite també Juan Frarroca per a preguntar-te. Estem en l'afegit, entenc, de la primera part en les Gaunes.
7: Queden 3 segons, jo si l'àrbitre té el que té que tindre un àrbitre, pues jo 10 minuts mínim, perquè s'han perdut, han entrat 4 voltes les assistències, la veritat és que s'ha repartit molt de palos, s'ha perdut molt de temps, però estem ara en el 45 i 10 segons, anem a veure el que s'afegís, però jo crec que serà un bon rato.
1: Ara de seguida estem en l'afegit del partit en les Gaunes, també Salva Gomis, recta final, minut i resultat en els últims instants en el Roig Arena.
17: 1 minut 45 segons per a que acabi l'encontre, 82-79 per davant València Bàsquet.
1: I ara de seguida faig la comunicació en el Martí de Valero i també en el partit de Vallecas, però abans està Eder Sarabia preparat a veure què diu en la tele. Sarabia.
11: Puesto en lo de gris. Esperar lo que pase en otros campos y encima no vas a estar abajo.
24: Bueno, pues una jornada muy emocionante. Van a estar todos los focos de no solo de España, sino de todo el mundo puestos en la liga por todo lo que hay en juego. Y bueno, en relación a lo nuestro, pues bueno, intentando con esa tensión lógica, pero con la frescura, con la inteligencia, con la ilusión de afrontar este partido, que es en nuestra casa, que hemos llegado con opciones a estas dos últimas jornadas, como ya digo, nos pasó la temporada pasada, y nada, y con nuestra gente a por todas.
4: Dices a lo nuestro, y desde la derrota contra el Betis lanzasteis la campaña bajo el lema a lo Elche. ¿Qué significa hacerlo a lo Elche?
24: Bueno, pues eso, con orgullo, con a pesar de las dificultades, intentándolo hasta el final, todos juntos. Ya digo, yo desde que llevo aquí en el Martínez Valero hemos generado ambientes y conexiones maravillosas, y esa es la que vamos a volver a generar hoy 100% para conseguir esa victoria.
1: Después de los paroles de Sarabia, la acompaña Cristina Bea, y volvía a preguntar Raúl Pina y Gonzalo Blanes, queden 12 para el partido. Ahí está Eder Sarabia, que no va a estar acompañant l'equip. Recordem, Raúl, que no pot estar en la banqueta per la expulsió de fa una setmana.
10: Sí, va insultar a l'àrbitre després d'aquest gol que no es va consignar l'altre dia i que li va restar a l'Elche la possibilitat d'anar-se'n al descans amb l'1-2. Són 4 partits. L'Elche presentarà al·legacions, però va continuar tot igual, no li van a fer cap rebaixa en principi, i per tant haurà de veure el partit des d'una llotja VIP, segurament baix de nosaltres, baix de les cabines micro. Sí, va insultar a l'àrbitre després d'aquest gol que no es va consignar l'altre dia i que li va restar a l'Elche la possibilitat d'anar-se'n al descans amb l'1-2. Són 4 partits. L'Elche presentarà al·legacions, però va continuar tot igual, no li van a fer cap rebaixa en principi,

0: Futbolistes tinguen clar el pla de partit, el guió i que li guanyen el Getafe.
1: Ràpidament, Gonzalo, contant l'ambient a 11 minuts del partit.
2: Pues està entrant el públic ara, perquè la pluja ens ha impedit que en la prèvia hi haguera un gran ambient, en les rodalies espectaculars, en els vomitoris plens, la grada encara no, però ja te dic que en este moment comença a entrar el públic, els jugadors ja estan en vestidors, tot preparat per a que arranque el partit al Martínez Valero entre l'Elche i el Getafe.
1: Molt ràpid, Juan Ferroca, telegràficament, acaba la primera part en Logroño.
3: Sí, tal i com ha començat, 0-0, un marcador que no el servís al Castelló, que té que guanyar, de moment ha dominat, però sense ocasions clars de gol, descans a les Gaunes, Societat Esportiva Logroñés 0, Club Esportiu Castelló B 0.
1: De moment 0-0, en eixe partit d'evitar el descens a tercera, i també volíem Salva Gomis con eixe els últims segons de partit en el Roig Arena, que se'n va portar València Bàsquet si no passa res.
4: Si no passa res, perquè està revisant-se un camp enrere que han xiulat en contra de València Bàsquet, 22,3 segons, 87-81, més 6 per a l'equip de Pedro Martínez.
1: Aguanta un segonet perquè acaba la primera part en la Nucía, Álvaro.
5: Descans ja en la Nucía amb els gols de Juan Mazzocchi i el fill del descans ha ampliat Joaquín Rodríguez. Molt bona primera part des de casa. La Nucía 2, Saguntino 0.
1: I anem a escoltar primera resposta de Marcelino García Toral, prèvia del partit, 10 minuts per encetar tot en primera.
6: Però és verdad que los estilos son diferentes. ¿Qué te parece el estilo de este Rayo?
7: Bueno, yo creo que los estilos son similares, pero con estructuras y forma, y a lo mejor de definir el las diferentes situaciones del juego de forma diferente. Pero a mí me parece que nosotros somos un equipo que normalmente ataca rápido, el Rayo también lo es, utiliza contraataque, nosotros también lo utilizamos. Tenemos diferente estructura y criterio a la hora de defender. Y a la hora de atacar, pero lo que es la idea del juego no me parece que haya una gran diferencia.
1: Les paroles de Marcelino García Toral. ¿En qué acabat esa revisión el Roig Arena, Salva?
4: En res y en Cistella per a Bilbao. 15 segons, 87-83, ataca València Bàsquet, 8 segons, tenen que fer falta, està Branco Badio, li fan la falta. I seran Nacho tirs lliures per a València Bàsquet, que ja ho té en la butxaca.
8: Ja ho té en la butxaca, però li ha tocat traure la millor versió en este tram final. Un Bilbao molt seriós, molt contundent també en la parcel·la ofensiva, però els últims 3 minuts d'este partit que ha apretat la tecleta defensiva València Bàsquet per a capgirar-ho. I una situació també ofensiva apareguent, d'una manera estirar Branco Badio, Cameron Taylor, que ha acaparat el protagonisme, però ara se deixa encara el primer tir lliure.
4: Erra el primer llançament de Branco Badio, 4,8 segons, és el que queda de partit. 87-83, guanya València Bàsquet, més 4. Ahí està el segon de Badio dins. 88-83 i en un més 5 que ho paren, temps mort en la pista, però això està pràcticament en la butxaca.
1: Perfecte, les 6:52, paronet i de seguida alineacions i el final en el Roig Arena.
9: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
10: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: Sostenibilitat ve de llatí sostinere, y significa sostindre. Sostindre es cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
10: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
11: Sostenibilitat ve de llatí sostinere y significa sostindre. Sostindre es cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
12: Punt a punt.

0: 6 de la vesprada, 54 minuts, 10 camps en primera divisió, 4 amb equips valencians. Comencem la ronda d'alineacions. Luis Urrutia, Reial Societat, València.
1: Porteria, Dimitrievski. Defensa de 4, Unai Núñez, Tàrrega, Xomer i Jesús Vázquez. Doble pivot per a Guido i Ugrinic. Banda dreta, Diego López. Per l'esquerra, Luis Rioja. Mitja punta per a Javi Guerra. El davanter, Hugo Duro. Els dos equips estan ja en el terreny de joc. El València avui jugarà de granate per part de la Real Societat. Porteria per a Remiro. Defensa, Zubeldia, Elustondo, John Martín Muñoz. Doble pivot, Carlos Soler, Turrientes. Mitges puntes, Zakarian, Méndez, Marín. Davanter, Orri Oscarsson, Jula, Josu Gàlec.
0: De Anoeta passem al Ciutat de València. Llevant Unió Esportiva Mallorca, Salva Folgado.
2: Formació en el Llevant Unió Esportiva, formació en el Mallorca per part del Llevant Unió Esportiva. Va estar Matt Ryan en porteria, banda dreta en defensa per a Jeremy Toyan. En banda esquerra torna Manu Sánchez i l'eix central de la defensa per a Matías Moreno i Adrián de la Fuente. Dela en el mig del camp, Pablo Martínez, Kervin Arriaga, Yola Sagasti, les ales per a Iván Romero, Iker Lozada. En punta d'atac, Carlos Espí. Esta la formació granota i esta és la formació de Martín de Michel i amb Leo Román en porteria, amb Mafé en el lateral dreta en defensa, Mojica en banda esquerra, Valient i David López per a tancar defensa des del cos central. No ha arribat a temps, volia fer-ho, no pot, Raillo. En el mig del camp, Samu Costa, Morlanes darrer, punta d'atac per a Lugumbo, per a Pablo Torres i per a Boniqui.
0: Ambientació en la Ciutat de València, ambientació en el Martínez Valero, el Getafe, Raúl Pina.
3: I és Raúl i el de Itocables i Navables, per a l'Esalàvia, porteria Macías de 15 tiros, la defensiva amb Víctor Xusta, Fengruber, el Kaiser i Pedro Vigas, Costa Drete, Puñal, per a Tate Morente, perfil esquerre, per a Germán Valera, el mig camp, el tribota, Marc Aguado, Gonzalo Villaridian en la creación, el gol, no propia responsabilidad de Andrés Silva, el killer, y Álvaro, el Torito Rodríguez, por la su banda, el equipo de Pepe Bordalás, el Geta, que forman David Soria en portería, también tres central, Sam Gené, Am Duarte y Romero, perfil de Peranión, perfil esquerre para Juan Iglesias, Mitch Camp, Am Luis Villarambarri y Damián Cáceres en punta, Satriano y Mario Martín.
0: Y tanquem la ronda, evidentemente, en ese estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Villarreal, José Luis Gual.
4: Al Valle del Caos ya están los protagonistas damunt del terreny de xoc. Juga el Rayo Vallecano, d'Íñigo Pérez, que s'acomiada del que ha estat el seu públic amb el 1-4-3-3. Per Augusto Batalla en porteria, 4 en defensa, Andri Ratiu, costat dret, Xavarría en l'esquerra com a centrals, Willy Jenny Patecís, per davant el centre del camp, Òscar Valentín, Òscar Trejo, que serà capità un dia més i que també diu adeu en el dia d'avui, Unai López. Dal per als gols de Fruto, Sergio Camello i en punta el brasiler Alemão. Per part del Villarreal de Marcelino, juga Arnau Tenas en porteria, 4 també en cobertura, Santi Mourinho i Sergi Cardona, avui laterals, la parella de centrals per a Rafa Marín i per al francès Willy Cambalá. Per davant a la sala de màquines, juga Pape Gueye, avui en companyia de Santi Comesaña. La banda dreta per al canadenc Tejon Buchanan, esquerra per Alberto Moleiro. Dal, juguen avui Tani Oluwasei i Ayoce Pérez. El àrbitre, el bas, Ricardo de Burgos, Bengoetxea.
0: Ja estan refrescats en 4 minuts, 4 camps, les 8 alineacions que van a ser protagonistes en el punt a punt. I acaba el partit, Salva Gómez, Nacho Rodilla en el Roig Arena en victòria.
5: Sí, en victòria per a València Bàsquet, 88-83. Es retiren ja els jugadors de València Bàsquet cap a vestidors, perquè ara ja el foco està en Atenes.
6: El foco ja cap a Atenes, tenies que fer la faena. T'ha costat davant d'un gran Bilbao Bàsquet, jugant d'una manera molt dinàmica, trobant a Llavorski des de la llarga distància, però apretat darrere els últims 3-4 minuts de València Bàsquet. Omari Moore, ahí Cameron Taylor, més Blanco Badio, feien la pressió, l'asfíxia sobre l'atac de Bilbao i t'emportes una victòria per a tornar a sumar i establir-te en la part més alta de la classificació i ja mirar el foco, el foco clar, clar d'aquestes semifinals de l'Eurolliga.
0: Pues anem a tancar en el Roig Arena. Vos envio un abraç molt gran, Salva Gómez i Nacho Rodilla. La setmana que ve, setmana gran per a València Bàsquet, a disfrutar-la i sobretot a disfrutar també la victòria d'avui. Un abraç.
5: Un abraç, adeu.
6: Adeu.
0: Tanquem el Roig Arena, 2 minuts per arribar a les 7 de la vesprada. Luis Urrutia, on estan els protagonistes en Anoeta?
1: Damunt del terreny de joc, amb un homenatge molt sentit per Aritz Elustondo, llàgrimes en la cara del central de la Real, de molts aficionats, li entreguen l'insígnia d'or i brillants del conjunt basc. Ara es saluden Matarazzo i Corberán. En un minut va a començar este Reial Societat València.
0: Salva Folgado, cau la pluja en el Ciutat de València, tot preparat per al partit clau de la jornada.
2: Així és que ja comença molt maríssim el front dels futbolistes. Volien començar 5 minuts abans de l'est de la vesprada, però les rojas han tingut que tranquil·litzar-los. I sí, des de les dues banquetes, diferents pilots espera que futbolistes començaren a calfar, perquè ja t'he dit, Paco, a menys 5 volien començar. Álvaro els ha dit que no, així que entenc que ja de seguida començarà el partit. El Fortí d'Orriols es juga la permanència per al Llevant Unió Esportiva, el mateix en el Mallorca. Xiularà Álvaro las rojas. Carlos del Cerro Grande va estar en el bar. Equipació habitual en el Llevant, absolutament de blanc el Mallorca.
0: Plou prou, almenys per la tele. En el Martínez Valero, aguanta o està caigant pluja? Raúl Pina, Gonzalo Blanes en el Coliseu.
7: Encara cau pluja, així també hem tingut un sentit homenatge. Minut de silenci en Daniel Coquito Rodríguez, el pare d'Álvaro Rodríguez. Plou, però amb molt poca força. Tot preparat així també per a que comenci el partit.
0: I per últim faltava José Luis Wallen. Vallecas, n'hi ha sol, se nota la diferència, però tot preparat per a començar el partit.
4: Sí, no està ple Vallecas, que té capacitat per a 14.000 espectadors i, per cert, homenatge sentit a Òscar Trejo, 9 temporades en el Rayo, que també avui s'acomiada de la casta de la seva afició.
0: Pues el tenim tot preparat, els protagonistes en els quatre camps. Luis Urrutia, la pilota que està a punt de...
2: Arranca el Ciutat de València.
1: Va a començar el partit de la Noeta. Va a ser el València qui posa el bolo moviment des del cercle central al costat de la pilota. Arranca els jugadors el partit, del València, tots els partits que comencen en puntualitat. També ho fa Sierra Noeta, la primera possessió per al València. La pilotada llarga per a buscar Hugo Duro, no la guanya de cap, la toca Orri Oscarsson i l'envia directament fora. Tenim ja els quatre partits en marxa. Ha començat a Noeta, mig minut d'encontre, Reial Societat 0, València 0.
0: Anem a veure la disposició dels equips en estos primers compassos de jornada. Recordem, està tota la jornada en marxa en primera divisió, a banda del partit clau en el Ciutat de València, a banda del partit de l'Elx, a banda del partit també del Villarreal i del València. Molt pendents, com no, d'eixa Atleti de Bilbao, Celta de Vigo, de l'Atleti de Madrid, Girona, també de l'Osasuna Espanyol, del Oviedo a la vez, del Sevilla Real Madrid i del Barça Betis, que comença a les 9 i quart. És l'únic partit dels 9 que no comença a les 7 de la vesprada. I en el Ciutat de València continua l'aigua, Salva Folgado.
2: Sí, sí, continua plovent i a més de valent així en la Ciutat de València, quan el Llevant encara no ha deixat travessar cap al seu camp a la formació del Mallorca. Carrega i cita amb força l'equip de Luis Castro, ja està dins l'àrea. La Sagasti buscava com mirar en banda dreta sobre Iker Lozada, al final s'anticipa Mojica i rebutja la pilota. Hem arribat al minut, primer minut de partit. Ojo, recupera la frontal Ivan Romero, cau a terra, no xiu, falta, pilota per al Mallorca. Minut i mig de partit en el Ciutat de València, Llevant Unió Esportiva 0, Mallorca 0.
0: No t'he preguntat pel públic, Salva, molt ràpidament, que quanta gent tenim en el Ciutat de València?
2: Ah, te ho he dit, Paco, absolutament ple en el Ciutat de València. I fantàstic l'ambient.
0: Fantàstic l'ambient i la imatge per la tele també. Gonzalo Blanes i Raúl Pina en el Martínez Valero, m'imagino que ple de gom a gom.
7: Sí, sí, així també, Poc a poc ha entrat el públic, però està totalment ple, així que l'ambient espectacular al Martínez Valero.
0: I també volia preguntar com ha començat el partit José Luis Gual en Vallecas.
4: Pues ha menejat i sida el Villarreal, però la pilota la té el Rayo Vallecano, ve la centrada lateral, baló que busca l'àrea, rebutja Pape Gueye, de moment el Villarreal que no ha pogut pràcticament progressar en el baló, controlat la divisòria, el partit que està equilibrat, el partit que està disputat, camí del minut 2 de la primera part a Vallecas, Rayo Vallecano 0, Villarreal 0.
0: A Noeta, tira-li Luis.
1: Gol de la Real, acaba de marcar la Real Societat, minutos de partit, Ayem Muñoz fa el primer gol de l'encontre, la jugada per banda esquerra, la pilota que va cap a la dreta, cap jugador rebutja, torna a penjar la pilota cap a l'interior de l'àrea i apareix amb la cama esquerra i el Muñoz per a fer el gol. Minut 2 de la primera meitat de la Noeta, marca la Real Societat, gol d'Ayen Muñoz, el València és un desastre, Real Societat 1, València 0.
0: El primer de la Real, Fernando.
8: Sí, sí, además muy sencillo, sobre todo el desmarque primero de Oscarsson se ha ido muy fácil de César Tárrega. Después ha venido ya la pelota al área, ha pasado de largo cuando ya Pablo Marín podría haber rematado, ha llegado el Ustondo, lateral derecho, la tira a la parte izquierda, no la ha despejado nadie.
0: Qué mala sorry, pega un defensa, ¿eh?
8: Sí, ayer la recoge solo y yo creo que le pega, sí, efectivamente, le pega a Inay Núñez. Ya venía bien tirada y fuerte, pero es posible que se fuera quizá por fuera en el otro palo, el segundo palo o algo, pero bueno, ha rozado a... aún ahí se ha ido para adentro, ¿no? Muy, muy sencillo, la verdad es que es muy sencillo, sobre todo el primer desmarque de Oscarsson.
0: Juanjo Rodri, diferent dia, mateix a Castaña.
9: Sí, complica molt l'encontre marcar tan pronte pot significar que si no para la Reial Societat, si continua pressionant i de més, pues és un mal començament. No hi ha molt més que dir, perquè els dos equips encara no s'han definit. Ha sigut una jugada en certa sort per la Reial Societat.
0: Anem a recordar, Charlie Egea, que tot i perdre avui el València, sí, Se pot salvar en el 85% de possibilitats. Perguem,
10: sí, sí, jo crec que això és el de menys. Jo crec que l'ha de salvar, però el ridículo de la jugada és brutal, con un desmarque que si llega a estar atento el 9, falso 9, ya te hace el gol, con un centro blando, con tres jugadores que chocan del Valencia juntos, no sé, chicos, no sé, un poco desastroso.
1: Es como la pilota pasa de costat a costat, claro, del área, dos voltes,
10: claro, no pasa nada,
1: sense
10: Luis.
1: Cap interrupció per part de jugadors, ni per a la centrada ni per a la rematada.
10: Es que no había nadie cerca, Luis. No,
8: sobre todo es que la primera, claro, es el primer desmarque es demasiado sencillo, Oscarsson llega casi a línea de fondo muy fácil. Pero el primer remate que la tira por delante, pues bueno, normal, Pablo Marín no llega porque ha ido un poquito avanzada, pero bueno, recoge Lustondo en el segundo palo, que vuelve a centrar, y el que marca es el otro lateral, que la recoge a la izquierda solo y quiere capacidad.
10: Con tres saltando,
8: es decir, ninguno
10: juntos
8: de los interiores tampoco ha estado pendiente de la llegada de los dos laterales, pero han llegado los dos.
1: Minuto 4 de la temporada, 1-0.
0: De la temporada, ojalá, sigue la temporada o no, porque habrían de aguantar 38 partidos en cara. Marca Suedberg, pero al Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao 0, Celta de Vigo 1. En este gol el Celta de Vigo, que sumaría ara mateix 53 punts y sería ya prácticamente definitivamente equipo de Europa League. Es la única cosa que cambia.
1: Arranca las Gaunas.
0: En este gol. Comienza la segunda parte en el partido de las Gaunas. Ni a cambios ni a Logroñés Castelló B, Juan Fran.
11: No, els mateixos protagonistes, primer minut 0-0, el Castelló necessita un gol.
0: I de seguida també estem molt pendents, com no, de l'altre partit de la Nucía Atlético Saguntino per a pujar a la segona federació. Tornem al Ciutat de València, Salva.
2: Bueno, sí, estem en el minut 5 de partit, canvi del 6. De moment el Levante és millor que el Mallorca, apenas ha travessat la línia divisòria el conjunt illenc i ara s'ha entrat al cor de l'àrea directament a les mans perquè s'havia enverinat de Leo Román. Amenaçava, espia, amenaçava Iker Losada, pero la pilota espera al porter del Mallorca, que ya juga en banda esquerra sobre Mojica que endarrerís la bola sobre David López. Ahí está el central, que no estaba cridat a ser del once inicial, pero la fin un poco arriba Raillo, que era el titular, y finalmente la parella de Valiant va a ser David López. Precisamente toca Valiant, pero David López amenaza a Carlos Espí, bola rere, pero Leo Román continúa ploguent en el Ciutat de València. Y de quina manera, 6 minutos de partida, sí, en el Fortí del barri de Orriols, lleva el Unió Esportiva 0, Mallorca 0.
0: Falta per Josana Noeta, Luis.
1: La llança directament fora, Filip Ugrinić per damunt del travesser, el xut del migcampista suís que se'n va fora sense cap opció de rematada. Estem en el minut 6, a esta hora, sense novetats, baixarien Elx, Girona i Oviedo, i el València, que tracta de començar a jugar a futbol en la Noeta, però recordem que ja perd 1-0.
0: De moment només hi ha gols en Anoeta i també en el camp de Sant Mamés. Vull començar preguntant també, per exemple, qui està dominant en l'inici de partit en el Martínez Valero, Raúl.
12: Per ara, com sempre, no? El tempus del partit, la possessió, això sí, molt horitzontal, com sempre, és Pira l'Elche. He vist un poc més de verticalitat en el conjunt de Pepe Ordalás, en el Geta.
0: Gonzalo, a nivell de també empenta del personal, de moment tota la gent encara esperançada de que l'Elche aconseguís els 3 punts.
7: Clar que sí, gran ambient, l'Elche està pressionant, recordem que Eder Sarabia està sancionat, està veient des de la grada, John López a la banqueta, també Pepe Bordalás, els dos a l'àrea tècnica, però el públic totalment implicat, animant, és el jugador número 12, el Martínez Valero.
0: Qui està dominant, José Luis Wallen, l'inici en Vallecas?
4: Pues ha començat molt bé el Rayo Vallecano, però porta un parell de minuts el Villarreal, carregant prou ja el terreny de xoc del conjunt local. De fet, acaba de tindre la primera treta des del cantó. No ha eixit bé l'estratègia als homes de Marcelino, per tant, traurà de porteria Augusto Batalla. Partit equilibrat, però el Villarreal vol fer-se en el control. 7 de partit, 0-0 en Vallecas.
0: Baixem de primera divisió, aixe la Nucía Atlético Saguntino per a pujar a segona. Álvaro Molina, comença la segona part.
13: Ja comença la segona part amb un canvi.
1: Gol! Des de la frontal de l'àrea del migcampista de Gilet per empatar el partit. Marca Javi, gol de guerra. Ara el canvi es Corberan. Minut 8 de la primera meitat en Anoeta. Reial Societat 1, València 1.
0: El gol de Javi Guerra que posaria el València en 44 punts. El València estaria salvat matemàticament. Fernando, bona acció de Javi Guerra, bona rematada, i també crec que té un poquet de sort en el bot, me pareix.
8: Bueno, la jugada ha sido buena. La verdad es que el Valencia ha tenido bien la pelota y ha sabido llevarla de derecha a izquierda.
0: Y pega
8: de
0: un defensa, ¿no, Mamén?
8: Lo que pasa es que lo mismo que te he contado del Valencia en la primera jugada, pues se puede contar de la defensa de la Real Sociedad en el gol de Javi Guerra. Demasiados pases cerca del área, incluso el pase final a Javi Guerra, él estaba muy solo, ha dado vuelta, ha golpeado bien al otro palo. Bueno, empate a uno. Se ve que los ataques pueden imponerse a las defensas en este partido y, bueno, que probablemente podamos ver goles, que sería al menos bastante interesante.
0: Te tota la pinta, Juanjo, que este partido va a estar más ataques que defensas, como ahí Fernando, ¿eh?
9: Sí, el gol yo creo que cuenta en la inestimable colaboración de Remiro. Ale Remiro, creo
0: que le pega al defensa, Juanjo.
9: Sí, pero no la desvía molt. Es exactamente igual que en el gol de la Real. Es mínimo la desviación del balón, pero importantísimo empatar y tornar el equilibrio al marcador, porque en estos partidos que marques pronto, si li agarres el gust, poden vindre més gols, i això seria lo perillós. Ja, algo passa en el València.
10: Vázquez.
1: Sí, Jesús Vázquez va patir una, però és una planxa, no crec que vagi a més. En este moment el València és 9, 44 punts, està a 3 punts, a 2 de la Real Societat i a 5 del Getafe.
0: A 5. Sí, es que no cambia. Habría de perder el Getafe davant l'Elx y el València guanyar, pero tendría alguna posibilidad de agarrarlo. Pero bueno, el València, que eso sí, en este empate estaría salvat, com hem dit abans. En la Ciutat de València, tot empats en primera divisió, excepte la victòria del Celta. 0-1 està guanyant davant l'Atlètic Club de Bilbao a les 7 de la vesprada i 10 minuts. Salva Folgado, de moment el Llevant, que no aconsegueix el primer gol per abrir la llauna.
2: Sí, no aconseguís encara el Levante Unión Esportiva intimidar la portería de Leo Román. Tampoco fa el Mallorca la portería de Mark Ryan. Esta es la primera aproximación, la de Ores Dara. Intenta Mojica la centrada, Cordero, busca Muriqui, la cabotada. Acaba de rebuchar ahí, que era Kermin Arrea Cantasquez. Defensives, la pelota que torna ara al cor de l'àrea del Levante Unión Esportiva. Intercepta Manu Sánchez, la pelota per a l'ala esquerra. Avui crida per Luis Castro. És Ivan Romero, és muy perfecte. Entra en diagonal, camí de la frontal de l'àrea. Recupera Morlanes, però torna a caure el rebot. A Ivan Romero. La centrada la sacaste, no arriba Pablo Martín, la intenta recuperar Carlos Espí, bola para el Mallorca, cago a terra Pablo Torres, no chula falta, una ley de la ventaja, el árbitro y está de Lora Rojas, tocaba Morlán, espera Muriqui, Juin del área Muriqui, intercepta Kervin Arriaga y la pilota que le dona tranquilidad Pablo Martínez, comienza nuevamente la acción.
0: El ritmo es brutal, el ritmo es sanada y tornada.
2: Sí, de moment sí, ja t'he dit que la centrada anterior de Mojica al cor de l'àrea buscant Muriqui és la primera aproximació perillosa del Mallorca en estos ja 12 minuts de partit en el Ciutat de València. Així que 12 de partit, continua la pluja en el Ciutat de València, treballen des del primer minut de partit en banda Oriol Rey, Tunde i Brugui per si de cas, igualen a 0, llevant Unió Esportiva. Ojo Manu Sánchez, va entrar en diagonal de l'àrea, li lleven la pilota per darrere, se li ha anat el control, serà córner favorable al conjunt granota. Llàstima el control, que se li ha anat llarg a Manu Sánchez i no s'hi podem aguantar, però ja córner per al Levante Unión Esportiva en el Ciutat de València. Córner per el costat esquerre, conforme ataca la formació de Luis Castro. Allà va el 10 del conjunt granota, 10 a l'esquena per a Pablo Martínez. Va Pablo Martínez, puig en el central, se llama Dila, també Matías Moreno, espera Dislaria, Poderos també com sempre, Carlos Espí, va vindre la centrada en cama dreta de Pablo Martínez, pilota segon pal, no ha arribat ahí a trobar la pilota Iker Losada, recupera el Mallorca, tracta de muntar la contra, Lubumbo per al Mallorca. En Orriols, 13 ja de partit de la primera part, llevan 0 Mallorca 0.
0: Una possible acció de Darder que estava agarrant a Carlos Espí en la contra abans. De moment tot continua igual en Orriols, tot continua igual també. Un equip que vol atacar i un altre que està en la barraca, en el Martínez Valero. Raúl,
14: l'oportunitat ha sigut per Álvaro Rodríguez després de l'acció en la passada boníssima
12: d'Andrés Silva, ha capgirat amb l'esquerra, però ha colpejat molt fluixet, molt mollet, de clars intencions ja en el 13 de la primera part al Martí de Valero, Getafe 0, Elche 0.
0: Està l'equip Gonzalo, jo crec que molt ben desplegat, això sí, la barraca que ha plantat Bordalàs és un espectacle també, eh?
7: Sí, dona la sensació que els dos equips tenen clar el que volen jugar.
0: Correcte.
7: L'Elche té el control, el domini, el Getafe defensant, però esta jugada ha sigut important, eh? Necessitava el Martínez Valero tindre una opció, està de Álvaro, alçat al públic, que a veure si l'Elche pot aprofitar ese control i ese domini, però també generar opcions de gol.
0: Anoeta, Luis.
1: El valor per a la Real Societat, que es juga en atac, l'Ustondo canvia cap a l'esquerra, fa el control Zakarian davant de la defensa d'Unai Núñez, la pilota que queda solta per a Caillé Muñoz, torna a jugar cap a Zakarian, este busca la tena amb Brais Méndez i finalment allibera per a que la juguen els centrals. El València espera amb un claríssim 4-4-2 amb Javi Guerra, l'autor del gol, i Hugo Duro, que encara no ha tocat la pilota en la zona d'atac del València. Baló per el costat esquerre, per al conjunt local, la pèrdua de pilota, per a que tampoc puga controlar-la bé Javi Guerra i es produïsca la pèrdua. Circulant la Real Societat en el mig del camp, estem en el 14 de la primera meitat de la Noeta. Ha marcat Ayem Muñoz per a la Real, ha marcat Javi Guerra per al València, Real Societat 1, València 1.
0: A punt d'arribar al primer quart d'hora de partit també en Vallecas, José Luis Gual, està tocant-li molt més el Rayo Vallecano.
4: Està intentant més, sí. El que passa que estan mesclant bé tant Pape Gueye com Alberto Moleiro, que avui està més enxufat en el joc, però al Villarreal li costa, tindre futbol a partir de la divisòria i el Rayo que vol atacar per fora. Atenció que ve a la cavalcada per part de Moleiro, per la banda esquerra, vol clavar-se des de l'àrea Moleiro. Moleiro que s'orienta per al colpe, li pega Moleiro. Ha bloquejat bé la defensa del Rayo Vallecano, torna a ser el baló per al Villarreal. Atenció per ahí, baló per a Cardona, la pot penjar Cardona. Baló a baix, que trau Patecís. N'hi ha gol en el punt a punt.
0: N'hi ha gol important, Marca el Real Madrid, marca Vinicius Junior per a passar per davant en el minut 15 al conjunt madridista. De moment 0-1, està caigent el Sevilla, que se quedaria en eixos 43 punts. Evidentment el Sevilla encara no estaria salvat i el Madrid se posaria en 83, però ja sabeu que no n'hi ha absolutament en joc el Madrid, que va acabar segon classificat. Tornem a Noeta, Luis.
1: El baló per a que el jugue l'equip visitant, el València, pilota llarga. El rebús de la defensa que queda per a Javi Guerra, línia de mitjos de la Real Societat. Continua Javi amb la pilota, entrega en curt, el baló espera Ugrinic. Ara és qui es tanca la Real Societat de Sant Sebastià. Quart d'hora de partit, Juanjo Rodri, com ho veus?
9: Bé, s'ha igualat l'encontre, el València fidel a les seues característiques, les transicions fenomenals de defensa, i en la defensa del València filtrar una passada per part de la Real Societat sembla complicat. El València tanca molt bé, són dos línies la que tens que atravessar en una possible passada, i aquesta situació el València la resol molt bé.
1: Inici de partit explosiu amb dos gols en el primer quart d'hora en la Noeta. Empaten a un, Real Societat i València.
0: Anem a aprofitar per a una mini ronda per ubicar com està la classificació en Oriol Salvafolgado.
2: Minuts 16, camí del DS de la primera part en el Ciutat de València. Llevan 0, Mallorca 0.
0: En ells, Raúl Pina.
12: En el Martí de Valero ya transiten pel 6 i mig d'esta primera part, sense gols. Elche 0, Getafe 0.
0: I per últim en Vallecas, Gual.
4: En Vallecas son 7 minutos también de la primera par. Marcador inicial, Rayo 0, Villarreal 0.
0: En la zona baixa el Mallorca tindría 40, el Levante tindría 40 y el Oviedo tindría Chuga después. Efectivamente se quedarían es dos equipos en zona de descens y el Elche per diferencia de gols y per averas estaría salvat. Ara mateix, pasar moltes coses. Per dalt no ha canviat absolutament res perquè el Celta de Vigo és l'únic equip que està guanyant, si posaria en 53 punts, i si el Getafe no guanya abastaria eixa sisena posició que dona dret a la Europa League. Tornem al Ciutat de València, Salva, perquè estem ara mateix en el xoc que anava a dir parat, almenys en la tele. Continua el ritme frenètic en el partit.
2: Sí, continua un ritme volant, l'amenaçava l'eixida de pilota el Mallorca. Marralla l'ha optat per llançar a la dreta llarg sobre Jeremy Toll, ja anava la projecció de lateral alemany del Llevant Unió Esportiva, fa la pareda i a Miquel Lozada i Echit, la passada a Johan Mojica, que ha interceptat la pilota i la bola espera Morlanes, Morlanes espera Mojica, juga el València, perdó, el Mallorca ahí en la zona defensiva, tranquil·litza el joc des d'ara Mojica.
0: I tenim gol important precisament en aquest partit de l'Oviedo que està jugant l'Alavés. Marca l'Alavés, marca Toni Martínez. Oviedo 0, Alavés 1. Què significa això? L'Alavés se posaria en 43 punts. Avançaria el Girona, avançaria Osasuna, avançaria l'Espanyol. Bueno, és una barbaritat i l'Alavés que pegaria un tironet molt important per a la salvació. L'Oviedo ja sabeu que està desnonat. 0-1 i l'Alavés que pega un tiró importantíssim en la zona baixa de la classificació. Ja sabem, Salva Folgado, tot el món està, m'imaginen el Ciutat de València també en el pinganillo posat.
2: Sí, tot el món així amb el transistor, perquè efectivament és una jornada d'horari unificat i de transistor en el Ciutat de València. Ara sembla que ha espavilat una miqueta l'equip de Martín de Michelis. Toca rere i tranquil·lissa la pilota, el joc d'Arder, d'Arder per a David López, obrint a banda esquerra per a Johan Mojica. Mojica que no pot progressar, demana la col·laboració dels seus
1: companys. Gol en la Nucía.
0: Un segon, Álvaro, tenim gol en la Nucía, gol de Clint.
1: Gol, gol, gol de la Nucía, el tercer.
3: Martino Valero, la treta de banda de Pedro Vigas, el balón rebotado en la frontal, apareix Víctor Chut, encanona amb la dreta, la pilota, detalla les tiranyines de l'escaire, marca l'Elche, s'avança al Martino Valero, el Chut, Getafe 0.
0: Quin golaç Gonzalo Blanes de Víctor Chut.
7: Espectacular, era el moment del partit, en una jugada en la que la defensa del Getafe havia basculat, apareix Héctor Chur, el llançament per l'escaire, ha embollit el Martínez Valero, la festa en les grades, l'Elx avança en el partit clau, l'Elx marca el primer gol, que és el més complicat, davant del conjunt de Bordalàs.
0: La posada en l'escaire, Víctor Chur, per a donar un més 3 a l'Elx, que, com deia abans, no donaria salvació matemàtica, però sí pràcticament al 90% de cara a l'última jornada. Contava Álvaro Molina, el gol en la Nucía de qui?
1: El gol de la Nucía ha sigut Gorcha. Està sent molt superior el conjunt de casa. Arribem ja al minut 57. Victòria molt contundent des de casa. La Nucía 3, Saguntino 0.
0: Continuem els partits que estan empatats, per exemple, en Anoeta, Luis.
1: El balón espera la Real Societat, que juga en el mig del camp. Allà va Marín, obri cap a la dreta. La centrada rasa, el rebuig. Finalment de la rereguarda del València. Fa que la pilota siga controlada per Jesús Vázquez en la zona del lateral esquerre. Fa un bon retall, de nou un segon regat per part del lateral esquerre, qui entrega per a Diego López. Este obri cap a la dreta, así la espera Rioja. Avui Fernando torna a jugar a banda
14: sí,
1: cambiada.
14: Por la derecha, sí.
10: Y le cuesta mucho girarse, chico. Sí. Es que le cuesta muchísimo
8: a
10: Fernando. Claro,
8: los dos equipos, a ver, la presión no es muy agresiva. No. Los dos equipos tienen facilidad para sí. llevar la pelota a los delanteros, pero luego ya ahí se acaba la facilidad.
10: Se hace de noche.
8: Ya, exacto, ahí, ya, noche. Ahí ya sí que... Sí. Ya no tienen tanta facilidad para jugar en los últimos 25 metros y crear oportunidades de gol. El partido está muy equilibrado. Ha marcado.
10: Y divertido, además,
8: ha marcado sí. Ayer, ha marcado Javi Guerra. Pues empate a uno, podría ser empate a cero. Pero todo muy, muy equilibrado, sí.
1: Estem en el 20 de la primera meitat. En Anoeta, el València aconsegueix el punt que li dona la salvació matemàtica. Real Societat 1. València 1.
0: I un segon perquè n'hi ha gol també important en el Metropolitano. Marca l'Atleti de Madrid, gol de Ademola Lukman. Minut 21 de la primera. Atleti de Madrid 1, Girona 0. I estava mirant que este és un dels escenaris que ha de donar-se, per exemple, perquè el Levant aconsegueixi avui la salvació matemàtica. Ha de guanyar el Levant, ha de no guanyar el Girona i l'Elx, evidentment, també hauria de no guanyar. Però bueno, important perquè el Girona està perdent i és un dels equips en la zona baixa de la classificació. Tornem al Ciutat de València, precisament, Salva Folgado, perquè és l'únic dels camps en la zona de baix en els quals no està passant res a nivell de marcadors.
2: Sí, ja més té gol, jo crec que el Levantis de la zona, diríem, de descens
11: sí,
2: a les d'ara
11: sí, sí.
2: En la classificació, baixaria Mallorca, Girona i Real Oviedo, el Levant que a més té gol que acaba d'aconseguir l'Atlético de Madrid Is d'aquesta zona, minut 22, té algun problema, crec que és Jeremy Toljan el que va provocar el primer canvi del partit, el Luis Castro de seguida confirme, però jo crec que Toljan no pot continuar, ha demanat el canvi, alguna molestia en zona dels isquios de la seva cama dreta, per tant, primer accident en quant a l'11 inicial per a Luis Castro, 22 minuts de la primera part en el Ciutat de València, Llevan 0, Mallorca 0.
0: Martínez Valero, Raúl Pina, com li ha sentat el gol a l'Elx?
3: Però era perfecte, perquè continua dominant el partit, del tempus del baló, la possessió...
1: Gol! Hugo Duro! 22 de la primera meitat, remunta el València, gran
14: jugada a zona central, la pilota picada per Ugrinić, per a que Hugo Duro al primer toc, amb la cama esquerra, remate a porteria. 22 de la primera, remunta el València, marca Hugo Duro, Reial Societat 1, València 2.
0: En este gol el València sumaria 46 punts. A banda de la salvació ja matemàtica, se posaria només a 2 del Getafe de cara a l'última jornada. El Getafe que està caient davant el Elx, i això donaria al València encara opcions matemàtiques d'Europa de cara a l'última jornada. Fernando, el gol d'Hugo Duro, normalment el porter és un col·lega, eh?
1: Bueno, la assistència és de Schobert.
15: El portero lo tiene complicado porque le remata de muy cerca y muy fuerte. La jugada ha sido, bueno, relativamente sencilla. Igor La Real, desde que ganó la Copa,
10: Ha desconectado
15: sí, pero 100%, porque sí. Ese Schomer, desde prácticamente la línea del centro del campo, ha llegado a la línea frontal para hacer una pared y después tirarle la pelota picada por arriba a Hugo Duro, que ha rematado bien, ha cogido portería, la pelota iba fuerte y ha sorprendido a Ramiro. Bueno, tres disparos a puerta, tres goles.
10: O
15: sea, el tema está de esta manera. Sí.
1: En este gol el Valencia es octavo, es coloca a 2 puntos del Getafe.
0: Sí, sí.
11: Atención, penal a favor del Logroñés.
0: Aguántame, el penal es eso, no es. Y ahora te pregunté por el gol, Juanfra.
11: Bueno, la toma que hem vist, la veritat és que ha caigut el jugador de Logroñés, només l'han tocat, s'ha desplomat, l'àrbitre no s'ho ha pensat dos voltes. Buah. I en este minut, dia 20 de la segona part, hi haurà penal a favor.
0: Un segon atac al València.
14: Diego López, la passada per a Hugo Duro, li la dona fatal, Hugo Duro a rere, Javi Guerra li fa el canyo a Òscar Tonchuta.
10: Terrible.
14: Serà servici de meta, però era un mà a mà de Diego López, que si remata fa gol... Sí. Bueno. Y ha volgut donar-li-la a Hugo Duro.
15: Sí, ahí Diego ha estado muy generoso porque tiene que disparar él. No era fácil marcar gol, pero tiene que disparar él. Y luego, después de la jugada que Hugo Duro recoge y la tira al pase atrás, después llegan los jugadores de la Real Sociedad.
10: Sí,
15: que en los repliegues...
10: La defensa no es la más dura
15: en
10: de
15: los repliegues y en defensa están bastante tranquilos, bastante... Muy poco activos.
14: Oportunidad clarísima, pero al 1-3 en Anoeta... El partit és super divertit. Sí. 24 de la primera, Real Societat 1, València 2.
0: Ara mateix on està tot el tomate és en el Ciutat de València. Salva Folgado, el Levante Unió Esportiva està a un gol de donar un com definitiu. Això sí, si encaixa un gol tenim un problema.
16: Entrada de Johan Mojica, cabotada de Samu Costa, parada i córner. El que acaba de cedir Matt Ryan per a la formació del Levante Unió Esportiva. Serà córner per al Mallorca. La FIS ha produït el canvi, com vos contàvem, no ha pogut continuar. Molèsties, isquios, cama dreta de Jeremy Tolljan, ha sigut substituït pel jove Manu Sánchez, que ja està en el terreny de xoc. Fa uns minuts ha cabotejat, però per dalt de la porteria de Leo Roman, el Martell de Tavernes de Medina, Carlos Espí, i serà córner favorable per al conjunt del Mallorca. Ahí estan els pirates de Martín de Michelis, va el córner favorable a la formació illenca, allà va la pilota frontal a l'àrea menuda, rebutja poderós amb el cap de la pilota que la engaltava per al llançament. Johan Mojica rebutja la defensa del Levante Unió Esportiva, el mateix rebot espera Mojica, estava en pugna Mojica amb Carlos Espí, també amb Pablo Martínez. S'emporta la pilota Mojica, que
11: gol
16: ja la penja
11: de Logroñés.
0: Un segon any a gol del Logroñés, Juanfra, qui ha marcat?
11: Aixina és Sergio Gil, de penalti engallada Sergi Torner, i en el minut 22 de la segona part fica el Logroñés 1, Castelló B 0.
0: Pues la cosa se posa molt complicada, encara ja té 12 gols de diferència el Castelló B de cara a la recta final. Deia que ara mateix Luis Urrutia, la realitat és que el Llevant en este empat de moment davant el Mallorca, als dos només li val al Llevant, que sí que deixaria aquesta posició en descens, cauria el Girona i cauria el Mallorca. De moment, això sí, en Anoeta, Luis continua guanyant el València.
14: El València que torna a tindre la possessió del baló. Minut 27 de la primera meitat. En Anoeta, 1-2. Els gols per al València aconsegueix per Javi Guerra i per Hugo Duro. L'enviament en llarg ara per part de Stole Dimitrievski per a buscar la carrera de Jesús Vázquez, que s'hi ha recuperat molt bé d'aquella planxa que ha rebut. Però si busquem una definició de verbena, és Charlie Egea a la defensa.
0: Un segon important, molt important. Gol del Castelló. Osasuna 0, Espanyol... Del Castelló, no, de l'Espanyol. Osasuna 0, Espanyol 1. Acaba de marcar Carlos Romero en el 27. Això significa, jo ja he perdut el compte, l'Espanyol se posaria en 45. Permanència matemàtica per al conjunt de Manolo González. En este gol, 0-1, està guanyant en Pamplona l'Espanyol a Osasuna. Parlava Charlie Egea.
10: Y se metería en un grave problema, además, Osasuna. Sí, la Real, creo que le falta le falta concentración, el equipo está dando tumbos el equipo.
0: Ah, pero Osasuna T 43, Uldir.
10: Bueno.
1: No, 42.
10: 42.
0: No, 42, correcto, 42.
10: Se mete en problemas que no quería que los iba a tener. Sí, la Real Sociedad, yo creo que es el partido ideal para el Valencia, Luis. Esto te da pena porque si el Valencia hubiera ganado el jueves, estaba casi en Europa. Te da pena por eso, porque hoy estaba claro que la Real iba a hacer un partido homenaje.
1: Ah, es que desde que ha guañado la Copa no ha guañado el campeonato.
10: Nada. Es que ha competido muy poco, además, Luis.
1: La temporada completamente feta para el equipo de Matarazzo. Y el Valencia que está aprovechando. 26 de la primera mitad.
4: Gol del Rayo. Marca el Rayo Vallecano. Acaba de marcar Sergio Camello la pasada de Trejo. Cádiz a Tochol en el costado del área. Al futbolista Vallecá se ha colocado la pilota para pegarle en la dreta. Y la rematada que se embaca para Dins. Se avanza el Rayo. Estaba mejor parado en el terreno de choque el Villarreal. Pero la pegada de Sergio Camello posa per davant els homes de Íñigo. 28 minutos de partido. Gran gol en efecte de Sergio Camello per al Rayo 1, Villarreal 0.
0: El Villarreal en esta situació, ojo, perquè tenia la tercera posició més o menys lligada, però l'Atlético està guanyant i el Villarreal està caient. Se quedarien empatats a 69 punts al capdavant de la classificació en la tercera i en la quarta posició de cara a tot a l'última jornada. N'hi havia falta perillosa en Oriol, Salva.
16: Sí, falta que s'ha convertit en un córner, buscava Pablo Martínez el cap d'Espí, no ha arribat a connectar Espí amb el cap, però ha rebutjat un central del Mallorca i la pilota se'n va al cantó. 29 minuts ja de la primera part en el Ciutat de València, continua la pluja, però l'aigua agrada les granotes. Ojo, també als Pirates, hi ha córner favorable per al conjunt del Llevant Unió Esportiva. Va Pablo Martínez, marca jugada, allà va en la cama dreta Pablo Martínez, pilota molt tancada, segon pal, no arriba Espí, tampoc Iker Losada, la bola es perd, reclama córner el Llevant Unió Esportiva, és servicio de porta, segons Alberola Rojas, de seguida arribarem a la primera mitja hora de partit en el Ciutat de València, llevant 0, Mallorca 0.
0: De Oriols votem al Martínez Valero, que crec que està pràcticament fregant ahí el segon gol, l'Elche està dominant i sometent al Getafe.
12: Almenys ho intenta, anteriorment ha tingut un rebuig també, paregut al de Víctor Chus de la frontal de la Tete Morente, que així té dos pams fregant la soca del pal de la meta que defensa David Soria, i ahí continua l'Elche apretant i persistint perquè domina, controla el tempus del partit absolutament en el 29 i a camí del 30 primer hasta el Martino, no, vale el gol marcat per Víctor Chus en el 19, el Chun Getafe 0.
0: Després de la bacanal de gols Luis Urruti en l'inici de partit, la primera mitja hora pareix que baixa un poquet d'intensitat del partit en Anoeta.
1: Oh, portem només 7 minuts sense gols, o sigui que en qualsevol moment poden vindre més. 1-2, està guanyant el València, els gols de Javi Guerra i Dugo Duro per a l'equip de Corberan, que està jugant un bon partit.
16: Ciutat de València, perdoneu, Ciutat de València s'enfronten en la banda Luis Castro i també Martín de Michel, i se veia si Luis Castro, com és habitual, a protestar una acció.
0: Nacho Pérez. Sí. Una groga sí, Nacho Pérez, Salva, sí.
16: Sí, li ha costat la groga al futbolista del Llevant Unió Esportiva, però així té Luis Castro, com sempre, a recriminar la cartulina, al qual l'àrbitre s'ha acostat en línia i no sé per què, de repente ha aparegut ahí Martín de Michelis i li ha recriminat l'entrada del seu jugador a Luis Castro. Falta perillosa al Mallorca en el 30, allà va Mojica, va ser finalment Pablo Torre amb la cama esquerra, pilota directament a les mans de Matt Ryan. 31 minuts en el Ciutat de València, empat a 0 al marcador.
0: Literalment és l'únic partit en el qual no n'hi ha gols en primera divisió, només mitja hora de duels dels partits que han començat a les 7 de la vesprada. Anoeta, Luis.
1: Való per a la Real Societat, estem en el 31 de la primera meitat. Real Societat 1, València 2, la juga Ayel Muñoz, tractant de jugar cap a Beñat Turrientes, este arrere per a aquest Zubeldia, entregue per a Zakaria en el toc de primeres de Brais Méndez arrere per a que la jugue el jove central que va marcar de cap en Mestalla.
16: Ojo es mío, ojo es mío, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el Martí de Taberner de Valldigna, Carlos Espí. S'avança llevant Unió Esportiva en el Ciutat de València. Pilota errada en Isidro de Baló del Mallorca. Molt llet, molt intel·ligent, amenaça, pressiona, recupera la bota, la bola Carlos Espí, encara Leo Román i fa el primer en el Fortí d'Oriol. Sellatge implorant, i és literal en la grada de tribuna. S'avança el Levante Unió Esportiva. És una victòria que val una permanència. Marca Carlos Espí. Levante Unió Esportiva 1, Mallorca 0.
0: En este gol de Carlos Espí, el Levante votaría els 42 punts. Evidentment, eixiria de la zona de descens. Això sí, encara no se donen les combinacions per a ser salvació matemàtica. Això sí, clavaria al Mallorca i al Girona en un problema morrocotudo. Com reacciona la graderia Salva Folgadón en el Ciutat de València?
2: Bueno, te comentaba, Paco, que hi havia molta gent inclús plorant-les el 5 davant, després de veure el gol de Carlos Espí, y absoluta alegría en el Ciutat de València después de lo inteligente y lo capcical que está en el partido desde el primer minuto de choque Carlos Espí. Así que ahora es dar a 33, cabida el 34 de la primera parte, ya festa y es grosa, es gran en el Ciutat de València, a marca Carlos Espí, Levante 1, Mallorca 0.
0: El Levante votaría a la quincena posición y sería el descenso en 42 puntos, y deia que l'última jornada tenía un partido davant el Girona precisamente en ells, Raúl Pina posant tot damunt la taula de cara a eixa jornada la setmana que ve.
12: Sí, i seria l'escenari més perillós per a l'Elche, no? El que està donant-se hores d'ara amb la derrota del Girona contra l'Atleti de Madrid, però no obstant això, l'Elche està complint amb el seu guió, que és guanyar-li al Getafe i arribar amb vida a eixa última jornada. Per ara 33, per a 34, pirata el Martín de Valero, vale el gol de Víctor Chus, del Chun, Getafe 0.
0: Anem a fer una mini ronda de i mitja, tot i que hem passat de temps, però bueno, comencem Luis Urrutia en Anoeta.
1: Estem en el 34 de la primera meitat.
16: Ojo! Parada de Ryan, la centrada desde la izquierda de Muriqui, la cabotada de Lubumbu, la parada de Ryan, wow. La pilota al córner, 34 per a 35, aprofite i avance la ronda en el Ciutat de València, Levante 1, Mallorca 0.
0: Pues anem a tindre córner en el Ciutat de València, ara de seguida estem ahí, però abans estàvem en la ronda, Luis Urrutia, i teníem ocasió claríssima per a la Real.
1: Dos, la primera Dorri Oscarsson, la segona l'acaba de tindre Carlos Soler, el seu xut que ha anat a la lateral de la xarxa de la porteria del València. Estem en el 34 de la primera meitat, això continua atacant millor que defenent. Real Societat 1, València 2, han marcat Javi Guerra i Hugo Duro.
0: El València seria 9, ara mateix 46 punts, estaria a 2 de llocs europeus de cara a l'última jornada. Salva Folgado, que ja ha contat, de moment està guanyant el Levante 1-0 davant el Mallorca. El Levante seria 15, estaria en 42 punts, no salva matemàticament, però sí més 2 respecte al descens. En el Martínez Valero, minut i resulta Raúl Pina.
12: Estem en el 35 de la primera part, on igual no canvia la decoració, que és bona per a l'Elx, el Chun, Getafe 0.
0: L'Elx de setena posició, 42 punts, més 2 respecte al descens, però això sí, hauria de jugar-se-lo tot a una carta l'última jornada davant el Girona, que està 18è en 40 punts en jocs de descens. I tanquem la ronda, evidentment, José Luis Gual en Vallecas.
4: En Vallecas són 35 minuts ja de la primera part, des del 28 que ha marcat Camello, guanya el Rayo Vallecano 1-0 a un desconegut i tristo Villarreal.
0: El Villarreal continua en la tercera posició, 69 punts, però això sí, empatat amb l'Atlético de Madrid, que està guanyant els dos en 69, però la veràs, espera el Villarreal. Tornem a Anoeta, Luis.
1: Pilota per a la Real Societat en el mig del camp. ¿Alguna opinión, Fernando, sobre Dorri Oscarsson?
15: Es que no me ha gustado nunca, ¿eh?
9: Exactamente.
15: No, es que no, pobrecillo, no ha dado una desde que llega a la Real Sociedad. Es como Zakarian. Son jugadores que juegan cuando ya
0: no les importa un segundo, compañeros. Corner favorable al Levante, en Oriol, salva.
16: Sí, ya corre favorable al Levante Unió Esportiva, siempre desde la izquierda, ya banca madreta, Pablo Martínez, pilota al punto de penal, no, arriba de la tapó Matías Moreno, la pilota que la guanya Manu Sánchez, y iniciará acción nuevamente ofensiva desde la seva portería, Matt Ryan, 36, pera 37 al Ciutat de València, Levante 1, Mallorca 0.
0: Parlava el catedrático Fernando Gómez Colomer en el punt a punt.
15: No, hablábamos de Oscarsson y sí, es que la verdad es que las ha hecho todas malas, ¿eh? Incluso ha tenido una oportunidad ahora muy buena y no ha cogido portería, pero es que el resto de jugadas en las que ha participado no está acertado, ni él ni Zakarian.
1: Y esa oportunidad de Zakarian, Oscarsson, Charly, después de una de
10: otra,
1: nou,
10: otra,
1: creo, vale. Errada defensiva de Tárrega.
10: De Tárrega, terrible, Tárrega está haciendo una temporada horroroso. Tiene suerte de que Oscarsson no es mejor que yo en este momento con 60 años, ¿eh? Te lo puedo asegurar. La Real con los 9... no ha tenido suerte, ni Sadik, ni Óscar Son, y se ha gastado dinero, ¿eh?
1: Sí, sí. Acabem de veure una jugada dins l'àrea del València on Óscar Son li ha pigat la patada a la mosca perquè sí, el baló sí. li ha passat per davall de la bota i no ha pogut rematar. Així que a 8 per al descans, així en Anoeta, continua la victòria del València 1-2 davant de la Real.
0: Ja n'hi ha gols en tots els partits de primera divisió. Això sí, no hem arribat al final de la primera part. Per exemple, en el Martínez Valero, Raúl Pina, Gonzalo Blanes, l'Elx, que busca el segon.
12: Sí, ho ha buscat. El que passa és que no li ha donat per ara. Eixa opció que comentàvem abans de Tete Morente des de la frontal. El domini és total i absolut, perquè pràcticament el Getafe li costa Déu i ajuda a passar de mig camp.
0: Gonzalo.
7: Sí, de moment Matías Dituro no ha tocat la pilota. És un espectador. És que el Getafe no ha llançat a porta, no ha tingut cap córner i pràcticament està superat. La famosa pressió darrere pèrdua i atenció perquè era errada del porter del Getafe i el Elx que està dominant clarament el partit.
0: Ui, ja Anoeta. Sí. Luis, a Perubes així Dimitrescu a punt de liar-la.
1: Errada greu de Stole Dimitrievski. Era una falta que botava la Real des de la part dreta. Així amb el punt com si siguera Superman. Uf. I només ha pogut fregar el balón per enviar-lo al córner. De nou ataca la Real, la centrada de Soler, la rebutja en el cap com pot Unai Núñez, però hi havia possessió avançada. Fora de joc, la pilota serà per el València. A 6 i mig per al descans, continua guanyant el València 1-2 en Anoeta.
0: Però continua el partit de Charlie Egea en la mateixa dinàmica d'abans, eh? Molt atac sí. i poqueta defensa.
10: Sí, ellos están sin tensión. El Valencia, el partido es divertido, por lo menos. Yo creo que este Valencia, jugando así, habría sacado más puntos.
0: Seguramente.
10: ¿No? Es un equipo más fresco, más imaginativo. A mí me está gustando la posición de Javi Guerra mucho en el partido. Creo que hay lecturas buenas del partido del Valencia hoy.
12: Expulsió al Martínez Valero.
0: Ojo, ¿qui se'n va?
12: ¿Qué tiene? Ha casat a Germán Valera quan agafava la directa.
0: Wow.
12: Anava la disputa d'una pilota dividida. Havia guanyat en la disputa Germán Valera. L'ha casat Genel Togolés. Roja directa. 39 de la primera part. El Xun, Getafe 0, l'Elx es queda en superioritat numèrica. El Getafe en 10 per l'expulsió de Genel.
0: Quina entrada Gonzalo de Genel,
7: Se lia
0: la banqueta en la zona de baix.
7: Sí. Sí, efectivament, perquè estan ahí discutint entre uns i altres, demanant en la banqueta del Getafe la revisió i en la de l'Elx que entren les assistències, que ja entren, per a veure com està Germán, però tot
16: l'estadi... A punt de fer el segon Carlos Espí, a punt de fer el segon Carlos Espí, en el Ciutat de València no ha arribat a casar-me un envió des de la banda esquerra per a rematar millor sobre la porteria de Leo Román. A punt de fer el segon Carlos Espí, 40 de la primera part en el Ciutat de València. Ara la cabotada de Múnich que no arriba. Guanya el Levante Unió Esportiva per un gol a 0.
0: Finalment ja l'expulsió se produeix, se'n va sense protestar el jugador del Getafe. Continua el lío baix.
7: No, estan protestant. La banqueta del Getafe està dient que anava a baló. El futbolista està parlant amb el jugador. Valera, per cert, està damunt del terreny de joc perquè s'ha fet mal, però de moment tot apunta a que l'expulsió es va confirmar. Sí. I que es va quedar en un jugador menys el Getafe, tot i les protestes.
0: Més de cara al partit encara per al Getafe. Què ha passat en Anoeta, Luis?
1: Que s'ha lesionat un línier.
0: Arrea.
1: Un àrbitre assistent s'ha lesionat i ha eixit el quart àrbitre, li ha agafat el banderí i s'ha posat el xandall el quart àrbitre, així que hi ha hagut canvi en l'equip arbitral. El quart àrbitre substitueix el diner.
10: No ha calentat.
0: Bueno, pues el que li faltava també a l'equip arbitral en el partit de Anoeta. De moment guanya el València 1-2. També volia preguntar al José Luis Wales. Hi ha dos partits parats i dos en marxa. En marxa està el partit en Vallecas. Sí, el Villarreal ha espavilat després de l'1-0 del Rayo.
4: Sí, però no acaba d'estar fi, el conjunt de Marcelino. Pràcticament l'única rematada seriosa ha estat per part de Sergi Cardona, l'aixida d'un córner després del rebuig que ha estavellat el baló al travesser de la porta que defensa Augusto Batalla. Però estava pensant, que complicat és mantindre la tensió quan tens ja els deures fets, i això li està resultant també molt difícil inclús a un tècnic com Marcelino. Per a mi, molt superior el Rayo, que està gestionant bé l'avantatge i que ha tingut de nou en el cap de camello segurament el segon en una bona incursió dins de l'àrea per part de Trejo en Vallecas. 41 de la primera, Rayo 1, Villarreal 0.
0: Sí, que té recordatori, el Rayo Vallecano només jugaria a Europa si guanya la Conference League. És a dir, que encara vol lluitar per una posició en Europa que li doni eix almenys...
1: Un instant, Paco, perquè acaba de fer la parada del partit el porter del València. Baló en llarg cap a Orri Oscarsson, xuta amb la cama esquerra, la pilota ajustada al pal i la parada és monumental per part de Stole Dimitrievski, que envia la pilota al córner. Brutal el que acaba de fer el porter del València per evitar el 2-2.
0: Ojo al córner.
14: la pilota per l'aire i la torna a agafar Stole Dmitrievski. Quin porter que té el València. Espectacular, Xavi.
15: La parada no, ha sido impresionante.
10: Y muy bien a la Oscarsson.
15: Ahora Oscarsson
10: ha golpeado bien, ha buscado bajo. Es que ha sacado los dedos, le ha sacado con dos dedos. Este portero al Valencia, a Corberán le ha dado muchos puntos, pero muchos puntos, que es una salvación, Luis, además.
14: Estem en el 42 y mis de la primera mitad. El Valencia guañante en la Noeta, 1-2.
0: Pues en el Ciutat de València també, Salva Folgado, recta final de la primera part, el llevant per davant en el marcador, per ara domina el Mallorca.
2: Sí, minuto 43 de partido en el Ciudad de Valencia. Ahora es el domini. Yo creo que llevan también estas esperando de manera inteligente para lanzar alguna contra el Mallorca. El Mallorca a mí me sorprende. No sé cómo veo el partido por la tele, pero de un bloc molt alt, altíssim. Está todo el equipo excepto el porter quan té posesión de pilota. En cambio, el llevan Unió Esportiva y ahí qualsevol pérdida puede ser terrible, terrorífica. Pero la formación de Martín de Michelis, 43 para 44 en el Ciudad de Valencia. Guanya el llevan Unió Esportiva y este gol le dona la salvación en la categoría. Llevan un Mallorca.
0: En Anoeta, falta molt perillosa per a la Reial, Luis.
14: Que està buscant empatar el partit abans del descans. Fins ara ho ha impedit Stole Dmitrievski. Preparat Brais Méndez per a executar la falta que ja vola i que tornarà a atrapar el porter macedoni del València. No hi ha manera de que la Reial puga salvar el mur del València, que es diu Dmitrievski. 43 i mig de la primera. 1-2 guanya el València.
0: Martínez Valero, Raúl Pina, estem en el tram final i a veure si l'Elche aconsegueix un gol novament abans del descans en superioritat.
12: Sí, sí, marcar allà jo crec que seria quasi definitiu perquè està en superioritat numèrica per l'expulsió de Gené, està guanyant 1-0, resta 1 minut i 10 segons per conèixer l'afegit al Martínez Valero, el Xun, Getafe 0.
0: Finalment Gonzalo ha acabat la pica baralla en la zona de banquetes i Gené que se n'ha anat al vestidor.
7: Sí. Gené, després de protestar molt, s'ha anat al vestidor. No estaven d'acord en la banqueta del Getafe. Estaven fent indicacions de que havia anat a baix, però en qualsevol cas la intenció ha sigut d'anar a per barrera. L'expulsió ha sigut clara. Gené està fora, el Getafe en 10.
0: En Oriol Salva Folgado, aixutxa el Mallorca.
2: Bueno, llançament de Darder des de la frontal de l'àrea. Posa la mà aterrallant. Serà córner per al conjunt del Mallorca. Llançament des de la frontal en una pilota que capturava el dorsal 10 del Mallorca. Té un bon llançament a porteria, ho ha intentat. Jo crec que anava fora, però per si de cas, sí. Matt Ryan ha posat el puny. Serà córner favorable al Mallorca. Continua plovent en Oriol, s'allava el córner. No arriba Muriqui, rebutja Kervin Arriaga, tracta de girar la contra el llevant Unió Esportiva. Bola per a Pablo Martínez. Martínez a l'esquerra, no arriba a capturar aquesta pilota. No era bona la passada de Pablo Martínez, Iker Rosada, i la bola torna a ser per al Mallorca. En banda esquerra hi estava jugante Pablo Torre, Mafeo, Lubumbo, va vindre la centrada de Lubumbo per a Muriqui. Sesmui Lubumbo, ha posat ahí la cama, no. Diu que l'últim en tocar al Verola Rojas ha sigut el mateix davanter del Mallorca. Serà servici de porteria per a Matt Ryan, donen dos d'afegit perquè hem superat ja el 45 en el Ciutat de València, llevant un Mallorca 0.
0: Busquem precisament els afegits en els camps, ja tenim més dos en el Ciutat de València. En Anoeta, quant de temps dona, Luis?
14: 5, més 5 tindrem en Anoeta, super exagerat per part de Josu Valé.
10: Una barbaritat, no?
0: 5 minuts pel tema de l'àrbit. Pels dos minuts de l'àrbit, però ja estaria. I tres gols, bueno, igual quadra, però sí me pareix molt. 5 d'afegit en Anoeta, quant de temps donen en el Martí de Valero, Raúl?
12: En el Martí de Valero viatjarem fins al 48, 3 d'afegir, per tant, estem en el 45, fregant el 46.
0: I ahí Gonzalo ha estat per l'expulsió de Gené, bàsicament, no?
7: Correcte, perquè s'ha parat per la revisió i per el gol, jo crec que és raonable, els 3 minuts.
0: I afegit José Luis Wallen, Vallecas.
4: 2 minuts d'afegit en Vallecas, queda poquet més d'un minut per arribar al descans.
0: Pues anem en els equips que estan aixutxant, per exemple, la Reial Societat, Luis, que estava aixutxant en Anoeta.
14: I que buscava de nou l'acció per banda esquerra, però finalment recupera la pilota el València en el segon dels 5 minuts que han donat afegit en este Real Societat 1, València 2. Els dos equips molt febles en les seues respectives zones defensives. Veiem la repetició de la gran parada extraordinària.
10: Brutal, brutal, brutal.
14: De Stole Dmitrievski, que trau ja de meta la pilota aèria per a que pentine Hugo Duro, però directament cap a la defensa de la Real Societat. Pilota per a Oscarsson, la lluita amb Tàrrega, cau al terra, no donen falta. La torna a tindre el València per la dreta, Luis Rioja va encarar. Es tanca per a girar-se cap al seu peu esquerre, se'n va cap a dins, juga cap als centrals. Encara 3 per al descans, així en Anoeta. 1-2 guanya el València.
0: Descansos en primera divisió, Atleti de Madrid 1, Girona 0, Oviedo 0, Alavés 1, Sevilla 0, Real Madrid 1. Descansen Oriol, Salva.
16: Descansa en el Ciutat de València, guanya el Levante Unió Esportiva a la conclusió d'esta primera part després del gol que feia Carlos Espien, furtar li necessitat de pilota la bola a David López. Guanya el Levante Unió Esportiva, temps de descans en el fortí del barri de Oriols. Levante Unió Esportiva 1, Carlos Espien, Mallorca 0.
0: També descansa en Pamplona, Osasuna 0, Espanyol 1. Busquem el descans en el Martínez Valero, Raúl.
4: Descansa en Vallecas.
0: I també descansa en Vallecas, Gual.
4: Sí, sí, descansa en Vallecas, 1-0, guanya el Rayo Vallecano, marca, recordem, Camello en el minut 28, de moment molt poquetes notícies en atac del Villarreal.
0: Ara de seguida vos pregunteu a tots per el resum de la primera part, però abans, acaba o no acaba la primera part en Elx, Raúl?
12: No, encara no.
0: Gol del Saguntino. Pues mira, tenim gol del Saguntino.
17: Gol, gol, gol, gol del Saguntino, que retalla distàncies i que li dona certes esperances per al partit de tornada després d'una centrada de treta de cantonada. Posa el primer, retalla distàncies al Camilo Cano, com diem. Últims 4 minuts per arribar al minut 90. La Nucía 3, Saguntino 1.
0: Autor del gol, el Tens.
12: Descansa el Martínez Valero. El Xun, Getafe 0.
0: Ara estem ahí. El Tens, Álvaro, o la notem després? Autor del gol.
17: Pense que ha sigut Cano, però després Cano. Després del confirme.
0: Després, perfecte. Descansa en Elx, Raúl.
12: Efectivament, descanse en Elche amb la victòria per la mínima de l'Elche amb el gol de Víctor Chusten, el DNU. Ja comencen a començar a retirar els protagonistes.
0: Continua en marxa el partit en la catedral, continua en marxa el partit en Anoeta, Luis.
18: I han punxat el baló.
0: Ah, pues el que faltava ja.
18: De Rioja, i el baló directament s'ha punxat per el rebot en els tacs del jugador de la Real Societat, amb la qual cosa... pues ha tingut que
10: treure. És un pati de col·legio, és el pati de col·legio. És un partit de col·legio.
18: Coses molt divertides en este partit. Encara falta minut i mig per a que aplegui el descans en este Real Societat 1 València 2. La pilota llarga ha relliscat Jesús Vázquez. Encara que a esta hora de la vesprada la notícia és que la Real Societat, amb la qual cosa, pues ha tingut que
10: treure. És un pati de col·legio, és el pati de col·legio. És un partit de col·legio.
18: Coses molt divertides en este partit. Encara falta minut i mig per a que aplegui el descans en este Real Societat 1 València 2. La pilota

0: espera que concloga la temporada. Ataca el València, ho fa per banda dreta. El balón espera Rioja, va a encarar Muñoz, juga arrere perquè la tinga Unai i este va a buscar Ugrinić, la pilota molt forta, però la pot controlar Unai, no està gens fi en la circulació de la pilota. El migcampista Guido Rodríguez ataca la Real Societat, pilota llarga però li guanya la carrera molt bé César Tàrrega a Orri Oscarsson i apareix Unai Núñez, que té problemes per a jugar com a lateral dret, però endarrerix cap al porter, la pilota llarga, la tracta de guanyar Hugo Duro, que avui a tornar a marcar, la recupera Lustondo per a la Real Societat, avança la pilota per a Marín, a buscar la centrada, molt tancada, atrapa el porter del València.
1: Se va acabar.
0: En la que deu d'estar última acció efectivament d'esta primera meitat que la conclou. Descansen a Noeta, Real Societat 1, Aien Muñoz, València 2, ha remuntat amb els gols de Javi Guerra i Hugo Duro.
1: Aguanteu-me, companys, ara de seguida fem el resum de la primera part, però hem de tancar cosetes i resumir altres. Per exemple, el Ciutat de València ja està, Vicent Latorre en Salva Folgado. Hola, Lato, m'escoltes?
2: Sí, sí, t'estic escoltant.
1: Com va el cor al descans?
2: Bé, bé, bé, tranquil·lets. Sí que és cert que el partit no té la qualitat que hauria de tindre, però bueno, està emocionant perquè se juguen molt els dos equips i la veritat ha sigut un poc temeroso, però bueno, jo crec que la fe d'Espí ha fet que marcàrem i després el Mallorca ha tingut una molt clara d'un remat de cap que l'ha tret perfectament el porter. Però bueno, emoció n'hi ha i n'hi haurà fins al final, segur.
1: I el que li faltava al partit era la pluja també, donant-li èpica al partit. No sé si t'han contat també la graderia que està ara mateix en la jornada, caiguent també el Girona i el Llevant no només sumaria els tres punts, és que a banda li està beneficiant eixa circumstància per a tindre tot de cara a l'última jornada.
2: Sí, estava mirant jo el resultat, però se veu que no m'arriba bé internet i no sé com van, però bueno, igual el Llevant...
1: Atleti 1, Girona 0.
2: Ah, perfecte. El Elche sí que crec que va guanyant.
1: 1-0 al Getafe, correcte.
2: Perfecte. Bueno, lo important és que nosaltres fem els deberes i guanyem. I després els altres que s'apanyen.
1: Efectivament. Un abraç, Lato. Parlem al final. Esperem en bones notícies.
2: Igualment.
1: Amb Antoni Lato, no, que és el nebot, efectivament, el seu nebot. Vicent Latorre. De seguida estarem en Sala Folgado, de seguida estarem en l'anàlisi de la primera part, però també coses que estem acabant i a punt de començar. Per exemple, anem a fer la primera comunicació i anem avançant continguts. Jugar el Villarreal femení. Este matí s'ha classificat el València per a la gran final del play-off per a pujar a Lliga EFA. Ràpidament, alineacions només i telegràficament, Toni Galindo, Villarreal, Osasuna, bona vesprada.
3: Hola, Poledo. Paco, què tal? Salutacions, molt bona vesprada des de la ciutat esportiva del Villarreal. Ja tenim les alineacions confirmades, efectivament, per part del Villarreal. Montse en porteria, Nerea en defensa, Miquelez, Moreira, Laura, mig del camp per a Medina, Cienfu, Maria Romero, Lauris i davant estarà Aixa i Macías. Per part 2-1, estarà Mon en porteria, defensa de 4, Eunate, Sayoa, Teruel, Porto, mig del camp per a Igoa, Palacios i davant estarà Adri Parada, Marina, Urzainqui i de, com a punta d'atac Clàudia. Així que Villarreal u Osasuna estaran en la final de l'ascens a la Lliga F, on ja l'espera el València.
1: Va guanyar en tajonar 1-2 la setmana passada Villarreal femenina Osasuna. En 8 minuts comença el partit en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. També estem pendents del final dels partits del Logroñés Castelló B i de l'anunci a Saguntino. Quan queda per acabar, Juanfran?
4: En les Gaunes eren 7 minuts de prolongació i on porten 4, en queden 3. El Castelló ho intenta de totes les maneres possibles. És impossible, però ja virtualment el Castelló ve a baixa de categoria perquè en 3 minuts tindria que fer 2 gols.
1: Camilo Cano, Álvaro.
5: Penal per al Saguntino.
1: Oi, va.
5: Ha sigut Adama dins l'àrea. Li han tocat per darrere i serà penal. Estava avisant el Saguntino que estava fent una molt bona segona part. Així estem en el temps afegit. Ja en portem 2 i no sabem molt s'afegit perquè així no hi ha quart d'àrbit. Així que tenim penal per al Saguntino que pot posar el 3-2 en el minut 92 de partit.
1: Futbol femení, ja sabeu que a partir de les 8 estarà sempre així en el punt a punt de la mà de Teika.
6: Espai oferit per Teika, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: I també informació de la mà de Teika. Demà l'acte oficial de celebració de la Lliga Femenina Endesa que ha guanyat avui València Bàsquet serà en la pista central del Roig Arena. Obriran les portes a les 7:30. A les 8 serà l'acte per a celebrar eixa quarta Lliga Femenina Endesa consecutiva que avui ha guanyat València Bàsquet. Al descans, repasse marcadors en primera divisió. Atlètic Club 0, Celta 1. Atleti de Madrid 1, Girona 0. Elx 1, Getafe 0. Llevant 1, Mallorca 0. Osasuna 0, Espanyol 1. Oviedo 0, Alavés 1.

0: Rayo Vallecano 1, Villarreal 0, Real Societat 1, València 2 i per últim Sevilla 0, Real Madrid 1, Barça Betis a les 9 i quart de la nit. Lo més important, classificació a esta hora de la nit, el Villarreal que està perdent seria encara tercer. Tot i...
1: Fora el penal!
0: Ha tirat fora el penal,
1: Álvaro. El llança fora el segon tino, la tenia claríssima. I pareix que final del partit, no, ara ni a picar baralla. Mare, mare, quin espento ara del jugador del Saguntino. A uno de la banqueta de la Nucía. I ara sí que n'hi ha baralla entre la banqueta dels dos equips. Té que entrar la policia, targeta roja ara per al delegat Pense de la Nucía. Ara per un altre jugador del Saguntino. Quina manera d'acabar. I altra targeta roja, Pense, bueno, que bueno, és per al segon entrenador de la Nucía. Quina manera d'acabar el partit. Ha fallat el Saguntino, el penal que li haguera posat 3-2. Estem ja
0: en temps afegit, deia Álvaro Molina. De seguida estem per al final del partit. Deia Villarreal, que està perdent, però continuaria tercer perquè té l'haver guanyat a l'Atleti de Madrid, empatats, això sí, a 69 punts. En el cas del València, estaria ara mateix 9è en la victòria provisional, 46 punts, estaria a 2 del Getafe, però això, enmig està el Rayo Vallecano, que també va lluitar per Europa l'última jornada perquè el Rayo només estaria en Europa via Conference League si la guanya. Si la perd, hauria de classificar-se via Lliga. I també per als nostres, l'Elx en la victòria, 42 punts més 2 respecte al descens, i el Llevant, 42 punts, estaria també més 2 respecte al descens, però dos jocs per damunt del conjunt il·lícita perquè Osasuna està caiguent. És a dir, Sevilla 43, 13, Alavés 43, 14, Llevant 15, 42, Osasuna 17, 42, Elx 17 en 42 i en descens estarien Girona en 40, Mallorca en 39 i el Oviedo ja baixat en segona divisió en 29. Crec que ho he repassat tot, senyor director. Luis Urrutia, resum de la primera part de Nanoeta.
2: Pues una primera meitat molt entretinguda, on el València ha estat capaç de remuntar un gol inicial en contra i on, bueno, pues jo crec que les defenses han estat una miqueta de verbena i on la Real Societat no està empatant o guanyant gràcies a que el València té un porter. Per a mi la diferència en esta primera meitat en la porteria, Remiro s'ha menjat les dos que li ha llançat el València, mentre que Dimitrievski ha fet una parada realment descomuna.
0: Fernando, de la primera part, ¿en qué te quedes?
3: Pues, hombre, yo creo que el Valencia le está viniendo bien el tipo de partido que está jugando. Ha empezado perdiendo muy pronto, pero ha remontado, pero hay dos cosas claras, y es que el Valencia ha tirado dos veces entre palos y ha marcado dos goles. La Real ha tenido, aparte del gol, cuatro oportunidades más, tres de Oscarsson y una de Soler, que no ha, que ha sido incapaz de transformar. Por lo tanto, pues bueno, el Valencia está aprovechando, como digo, esta situación. Se ha puesto por delante y la Real, bueno, podría haber empatado perfectamente el partido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda mitad.
0: De seguida continuem en resums, pero abans acaba el partit. Juan Ferrarroca en Las Gaunas, en derrota del Castelló B. Acaba la temporada per al filial en notícies malaurades, en descens.
4: Així és, i ja pràcticament se va encarrilar el passat cap de setmana perdent 2-3 a casa a Castalia davant la Societat Esportiva Logroñés, que ara està celebrant al centre del camp la victòria i la salvació, mentre que els jugadors del Castelló B estan tots tombats a terra lamentant-se de lo que ha succeït. 1-0, perdó, ha guanyat la Societat Esportiva Logroñés amb ese gol de Sergio Gil de penal. Això comporta que el Castelló B baixa a tercera divisió, de tercera divisió baixa arrastrat el Atzeneta a Lliga a Comunitat i de Lliga Comunitat baixa arrastrat el Almassora. Així que hi haurà que refer una mica les categories. Sí. Final a Las Gaunas, Societat Esportiva Logroñés 1, Club Esportiu Castelló B 0.
0: Tanquem el partit de Las Gaunas.
4: Comença la Ciutat Esportiva del Villarreal.
0: Gràcies, Juanfra, un abraç.
4: Adeu.
0: Tanquem el partit del play-down de segona federació. Comença el partit en Las Gaunas. Simplement el minut de resultat, Toni Galindo en Villarreal.
5: Acaba de començar ja així a la Ciutat Esportiva del Villarreal. Estem, encara no complim ni 20 segons de partit. Villarreal femení 0, Osasuna 0.
0: Hem d'anar molt ràpid perquè a banda tenim informatius. Juanjo Rodríguez, la primera part, en què te quedes? En Anoeta.
6: Jo crec que el València, el que passa que no se sap mai si és primer l'ou o la gallina. El València està jugant un partit còmode.
1: Final a la Lucía.
0: Acaba, Juanjo.
6: Sí, còmode està, però no sabem si és perquè el València ha millorat indubtablement o la Reial Societat ha donat moltes facilitats. El percentatge de superior clarament favorable al València, i per a mi va ser molt important per a demostrar l'interès o no que té la Reial Societat de guanyar el partit, els canvis que se van a produir. Si va eixir la vella guàrdia o va aguantar, lo que demostraria que tampoc li importen molt els punts a la Reial Societat.
0: Charlie, primera part, Anoeta.
7: En 10 segundos no merece ir remiro a la selección española.
0: Bueno,
7: es que han tirado dos veces, han sido dos goles. El partido es por ocasiones de la Real, uh-huh. Pero has tirado dos veces y el portero se ha comido los dos. Por tanto, el Valencia, me ha gustado mucho Javi Guerra, la verdad, mucho.
0: Bueno, pues anotem a Javi Guerra com a millor de la primera part. Per cert, en matís a Carlos Gallardo, abans hem parlat de que l'Almassora podria baixar. No, és l'Alqueries, per l'efecte arrossegament de Lliga Comunitat després de la derrota del Castelló i el que ha baixat de categoria el Castelló B a tercera federació. Molt ràpidament, Ciutat de València, Salva Folgado, de la primera part, en què te quedes?
8: Bueno, pues se me quede, Paco, amb la fe de Carlos Espí, com ha pressionat l'eixida de pilota de David López, com li ha furtat i s'ha volat per a posteriorment inaugurar l'electrònic en el Ciutat de València. La torre de que no ha sigut una bona primera part, jo discrepe, a mi m'agrada la primera part del Llevantina Esportiva, és el que més ha volgut arribar a la porteria de Leo Román. Totes les ocasions han sigut dos, que tampoc són massa, per a Carlos Espí. Una ha fet gol, l'altra ha rematat mal, si no s'haguera convertit en el segon. El Mallorca, que botada de Lugumbo i gran parada de Matt Ryan, i el llançament per dalt de la porteria que per si de cas tocava Ryan de darrer i enviava la pilota al córner. Sembla que va haver un canvi en l'inici de la segona part en l'equip de Martín de Michelis. Està treballant el jove central Javier Olaizola i això vol dir que o passa a defensar amb tres centrals o retira David López, que no està podent amb Carlos Espí.
0: De seguida continua el resums, però abans 30 segons, acabat el partit en la Nucía, Álvaro.
1: Ha acabat el partit amb eixe 3-1 final. El gols de Juan Mazzocchi, Joaquín Rodríguez i Gorcha. El Saguntino, que ha retallat distàncies amb el gol de Marc Palomero. Ha fallat un penal el Saguntino en el 92. Aitor, setmana que ve partit de tornada al Camp Nou de Morvedre. Resultat, la Nucía 3, Saguntino 1.
0: Tanquem la setmana que ve el partit de tornada. Gràcies, Álvaro.
1: Gràcies, companys.
0: I de seguida estarem en Elx i de seguida estarem en Vallecas, però abans són les 8 de la vesprada i un minut. En un de retard hem de fer una comunicació amb els companys dels serveis informatius perquè s'han tancat a les 8 els col·legis electorals a Andalusia. Xavi Carrau, bona vesprada.
9: Hola, Paco, bona vesprada. El que tenim ara mateix després del tancament d'aixòs col·legis electorals és el sondeig, aixa enquesta que es fa a peu d'urna. Què diu este sondeig? Doncs que el Partit Popular de Moreno Bonilla tornaria a guanyar les eleccions i revalidaria la majoria absoluta. Tindria entre 56 i 59 diputats, ara en té 58. Recordem que la majoria absoluta està en 55. No necessitaria, per tant, a Vox per a governar segons este sondeig. Què passa amb el PSOE? El PSOE de l'exvicepresidenta Montero, recordem, trauria els pitjors resultats dels socialistes a Andalusia, entre 26 i 29, ara en té 30. Vox sumaria entre 13 i 15 escons, ara en té 14. I els partits a l'esquerra del PSOE, por Andalucía, 5-6 diputats, ara en té 5. Adelante Andalucía obtindria 4-5 escons, ara en té 2. Això, insistim, Paco, és el sondeig de Sigma 2 per a les radiotelevisions autonòmiques. Les primeres dades oficials no les tindrem fins a les 10 menys quart de la nit, així que quan tinguem resultats rellevants de l'escrutini, tornem a passar per ací i us ho contem en un minut. Paco, gràcies.
0: El micro obert sempre per a vosaltres. Gràcies, Xavi. Al nostre company Xavi Carrau per a posar al dia aquesta actualització. Faltava per comentar la primera part, Raúl Pina, Gonzalo Blanes. Raúl, del primer acte, en què te quedes? Sobretot, se preveu algun canvi de cara a la segona?
10: En l'Elche segur que no. Veurem què fa el Getafe de Pepe Bordalas, que jo crec que sí que pot fer algun tipus de permuta, però en principi en l'Elche res. I ens quedem en que l'Elche ha sotmès claríssimament el Getafe, que està en superior numèrica per expulsió de Gené, que guanya 1-0 amb el gol de Víctor Chust.
0: Gonzalo.
11: Pues en este moment està també Isid del Getafe, recordem en deu, la sensació és que no hi ha canvis i que van a continuar els mateixos protagonistes, de moment el domini total de l'Elx, a més en superioritat numèrica, tot preparat al Martínez Valero per a la segona part.
0: I faltava el partit de Vallecas per analitzar de la primera part, José Luis Gual, deixe Rayo Vallecano, un gol de Sergio Camello, Villarreal 0, en què te quedes?
12: Pues en poquet. La veritat és que el balanç ofensiu del Villarreal queda reduït pràcticament, més enllà d'alguna arribada per els costats en un Buchanan, que avui ha volgut tindre protagonisme, però que ha estat ben secat per Xavarría, pues en aquest llançament que te comentava, no? De Sergi Cardona, a l'eixida d'un córner, en el rebuig, li ha pegat al travesser, s'ha estavellat allà en el travesser i se n'ha anat cap a fora. ahí queda reduït el bagatge ofensiu del Villarreal, que després ha vist com un Rayo que té un futbolista molt en forma com ara Camello s'ha posat 1-0 i inclús ha tingut l'opció del segon. S'està notant clarament qui se juga els punts i qui es necessita i qui té la temporada feta.
0: Pues efectivament, en el cas del Villarreal, que s'haurà de jugar, si tot continua així, la tercera posició en l'última jornada de cara a l'Atleti de Madrid, que està guanyant i que recordem avui és l'acomiadament d'Antoine Griezmann del Metropolitano. A punt de començar les segones parts, ja tenim jugadors damunt la gespa. Està caigent a manta aigua també a Noeta, Luis Urrutia.
2: Plou en tots els llocs, eh?
7: Sí, sí, sí.
0: No, en Vallecas no, en Vallecas fa sol.
2: En València ja no plou, en Elx ha plogut també, i ara la que està caigent en Anoeta és bona. I és Javi Guerra i diu, osa, és mi vida.
0: La que està jugar caigent. Això, mare meva.
2: I ahí està Josu Galé, que té pressa perquè li han dit el partit que començarà i 5.
7: Sí.
2: Ja passen 5 segons i li diu ràpid a tots perquè té que posar-se en marxa la segona meitat. Davall de l'aigua, està ploventa.
10: Marta, comença el Ciutat de València.
2: En Sant Sebastià comença també a Noeta. 1-2 està guanyant el València en Sant Sebastià.
10: En marxa també el Martínez Valero.
0: En futbol en Anoeta, el futbol en Orriols, en el Martínez Valero falta i està a punt de fer-ho també José Luis Gual. El partit ja en marxa, la segona part també en Vallecas.
12: I en un canvi ha entrat Alfon en joc de Buchanan. Comença ara mateix la segona part, 1-0, guanya el Rayo Vallecano, en marxa també el segon acte.
0: Se m'ha avançat també igual en el tema dels canvis i vaig a preguntar, Salva Folgado en Orriols, n'hi ha alguna substitució?
10: Sí, la que comentàvem de Javier Olaizola, el jove central del filial, a més fill d'aquí, Javier Olaizola,
0: sí,
10: que també va jugar en el Mallorca. S'ha retirat David López, el que vol dir que este és un canvi provocat pel joc en la primera part de Carlos Espí. Així que David López fora, entra Javier Olaizola, no hi ha canvis en el Levante, a punt d'arribar al 46, primer minut de joc de la segona part, Levante 1, Mallorca 0.
0: Continuem buscant modificacions, Luis Urrutia, en alguna, en Anoeta?
2: No, mateixos jugadors, recordem pel València juguen Dimitrievski, Núñez, Tarrega, Sommer, Vázquez, Rioja, Guido, Udrinic, Diego López, Guerra y Hugo Duro.
0: Y faltaba preguntar también, como no, en el Martínez Valero, Raúl.
10: No hi ha canvis en el Martínez Valero, la que ha pogut tindre ara el Getafe. No ha arribat de miracle al cap el baló de Mario Martínez, ha rebutjat de punx el porter de l'Els, Matías Ezequiel Dituro.
0: Pues ya tot en marxa, segona part, baix la pluja, per exemple, en Anoeta, Luis.
2: Está jugando la Real Sociedad. Ho fa per el perfil esquerre, la pilota endarrerida per Oscarsson, per a que la juga Iep Muñoz, l'autor del gol de la Real Societat. De nou jugant-la en el mig del camp, Beñat Torrientes, per a que recule l'equip de Matarazzo fins el porter. El baló espera Remiro, golpeja amb la dreta, ho fa fatal i finalment que evitar el llançament de banda Aritz Elustondo, qui ara treu des de la banda. El balón para Carlos Soler, muy discreto, ¿no, Charly, en esta primera parte?
7: Sí, hay poco participativo, ha tenido una ocasión clarísima que ha tirado fuera. Así todo es un poco el que lleva el ritmo del equipo, ¿eh? Tiene mucha calidad, pero...
12: ¡Gol del Rayo Vallecano! Fa el segon, el conjunt madrileny. Wow. En una pèrdua de baló, en eixida de pilota per part d'Alberto Moleiro. Li furten el baló, crec que ha estat Unai López, l'home que... Li ha donat aquesta assistència a Alemão damunt la mala fortuna que es vara el central. Se queda tot sol el brasiler Alemão davant del porter de Arnau Tenas. I com li ha punxat la piloteta, ha definit en molta qualitat el futbolista del Rayo per a col·locar el 2-0. Dos de partit en la segona, o celebra Vallecas. Continúa de siesta el Villarreal.
0: Bueno, ya pasa Semana Santa igual, pero la torrija del Villarreal en la eixida de segona part, ojo, eh.
12: Bueno, lo de Cambolá, en fin,
0: bueno.
12: Yo creo que se ha minchat el desmar de Camello en el 1-0 y ahora se esbara en el pitjor moment. Ara, le m'ho va a definir de cine, ¿eh? Pero es que no está el equipo, no está, está desenchufat. No sé, Marcelino, bueno, que se habrá dit en el descans, pero eso es imposible.
0: Alemão que va a acabar la temporada como un tir, ¿eh? Mira que ni había dubtes al respecto del seu rendiment. 2-0, está caigente el Villarreal en Vallecas. También volíem, Steve Bechet, molta al Mallorca en l'àrea del Levante, Salva.
10: Sí, no sé si és el pla de partit de Luis Castro per a la segona part, però sí que és cert que jo també veig massa endarrerit al Levant Unió Esportiva. Ara amenaçava el Mallorca, s'ha xiulat falta sobre un jugador del Levant en defensa. 48 per a 49 de la segona part. La megafonia diu que així està vesprada, hi ha 22.958 espectadors per a viure el que de moment és una victòria del Levant Unió Esportiva. Marcava en la primera part Carlos Espí, guanya el Levant, Levant 1, Mallorca 0.
0: Vora 23.000 persones i ple de gom a gom en el Ciutat de València. Gol important en primera divisió, marca Osasuna. per empatar el partit davant el Real Club Esportiu Espanyol. Ara de seguida vos dic el golejador perquè no veig bé el dorsal, però marca Osasuna, el més important. Osasuna 1, Espanyol 1. En la zona de baix estava mirant això que canviaria, perquè Osasuna ara mateix sumaria 43 novament i l'Espanyol se quedaria novament en 43. És a dir, que l'Espanyol no se salvaria de manera directa en el gol d'Osasuna, que ha estat de Víctor Muñoz, per a igualar el partit. Tornem a Noeta.
2: El balón espera a la Real Societat, que està tocant en la zona defensiva. En el 4 de la segona meitat, 1-2 está guañante el Valencia en Anoeta. Soler entrega en curt per el Ustondo, li dona un marró de pilota que té que traure con pot, per a que la recupere el Valencia en el mig del camp. Quina gran acció de Jesús, la deixa per a Diego López, però ja falta favorable a la Real Societat. Dir que en la primera part hem tingut una gloga.
10: Ivan però... Romero, casi
0: mare
10: a punt de fer el segon en el Ciutat de València. Ivan Romero, altra pilota que recuperava el Levante Unió Esportiva. L'aproximació a la frontal de l'àrea, el llançament de Iván Romero a la dreta de la porteria de Leo Román.
0: És el pla de partit del Levante, agarrar a la contra i fer el segon. Parlava Luis Urrutia, imatge de Gallà i de Danjuma en la graderia, i parlaves d'una groga en la primera part.
2: Sí, per a Zakarian és l'única que s'ha vist en esta primera meitat. Per cert que Danjuma està en la alineació oficial com a suplent, eh?
7: Sí.
2: I pues... veiem en la,
3: en la
2: graderia.
3: Sí. Al lado de Gallà.
2: Amb José Gallà, baló dins l'àrea de la Real Societat, rebut Jaritz Elustondo, però res no valia, perquè hi havia falta. El València, que continua guanyant, el València amb esta victòria sumaria 46 punts i aplegaria a l'última jornada amb ixe València-Barça amb opcions de jugar en Europa la pròxima temporada.
0: Sí, coses, Charlie Egea, incomprensibles del futbol.
7: Sí,
0: eh?
7: En la Liga Española, es decir, si Valencia no hubiera perdido, ha sacado un punto entre Elche y Oviedo, que aunque al Oviedo le hubiera ganado un partido estaría en Europa. Es que la Liga de Valencia es demencial, pero el resto están tan mal que te dan opciones para jugar a Europa, imagínate.
0: Bueno, anda el calendario también, Juanjo Rodríguez, en la claro. Última jornada te enfrentas a una Real que no te ya resenchó prácticamente.
6: Sí, jo crec que aquesta és la sort que ha tingut el València, independentment de que el València, jo crec que en quant a possessió ha fet un dels partits més complets de mantenir la pilota, que ha sigut per abúlia o per apatia de la Real Societat, és possible, però el partit del València jo crec que és prou acceptable quan menys, i a més en els moments puntuals que ha tingut ocasions la Real Societat, pues, no les ha aprofitat, pues, millor encara.
0: Primers compassos també en el Martí Valero de la segona part, estem en el 6 de la segona. Com ha començat l'Elche davant el Getafe, Raúl?
10: El partit el té dominat, però la realitat és que el Getafe és el que està apretant amb 10 a l'Elche i el que està sometent-lo a hores d'ara en el seu camp, en el 6 i a camí del 7 d'esta segona part. També està el Jun, Getafe 0.
0: Cucu, marca Iñaki Williams per a l'Atlètic Club de Bilbao. Empata el partit davant el Celta de Vigo. Minut 6 de la segona, Atlètic Club 1, Celta 1. I estava fent ahí les travesses per a veure què canvia això, perquè el Celta, que estava
10: guanyant... Falta perillós en el Ciutat de València per al Llevant.
0: Se quedaria en 51. Tira-li, salva!
10: Bueno, minuto 52 de partida así en la Ciutat de València. Falta perfil esquerra. Va Pablo Martínez, no finalmente sola Sagasti. Se le queda curta la central de la Sagasti. El rebote, el captura el Levante Unión Esportiva en la frontal. Vuela Dislaria para el central del Levante Unión Esportiva. La pugna de Iván Romero. Amola y Zola. Rebucha el central del Mallorca. París Lugumbo de Isaac Esperga. La pilota al futbolista del Mallorca. Servirá de banda al equipo de Martín de Michelis. 52 para 53. Continúa la victoria granota. Pero un gol a 0.
0: Es que muy importante. Si el Athletic Club remunta el partido ante el Celta, también tendría opciones de Europa en la última jornada. Que son cosas. El Athletic Club ahora mateix está en 45 en este empat. Y si guanya, si posaría en 46, que sería un punt per damunt del Valencia. Tornema a Noeta, Luis.
2: La pilota per a que la jugui el València en defensa. Tàrrega té que entregar cap al porter Stole Dimitrievski. És qui ara envia el llarg per a que la recupere el mig del camp de la Real Societat, que està jugant, jo crec, Charlie, millor que el València. En
7: sí, no, el partit real no és malo. Le falta tensió, però no és malo. Està jugant mejor, sí. I s'està acercant a más ja con peligro.
2: El Ustondo frontal de l'àrea busca la pilota que tapa Jesús Vázquez. Vázquez amb energia, li furta la pilota a Marín i la recupera. T'agrada el partit, Juanjo, que està fent Jesús Vázquez?
6: Molt bé, està jugant francament bé i jo crec que és una pena que esta situació... No?
2: Mira que va Diego, dins l'àrea, caigut, pot ser penal.
6: Sí, pot ser.
2: Però Es que el Guajín es que no, no estira.
3: No ha caído bien.
7: No ha caído bien, exacto, no ha caído bien.
3: No ha caído bien.
7: Tenía ventaja, pero sí. Ha caído mal, ha caído feo. Sí, ha caído feo.
3: Ha caído como dejándose
7: caer.
3: Hay que
7: ver la jugada, hay que ver la jugada.
2: Sapo Salperdaván del defensor de la sí, Real. Sí. Y cuando ha notat el contacte...
3: No exagerad,
2: pero no ha caído
7: bien. Exacto, no ha caído bien, no.
3: El mismo ha dicho, no ha sido suficiente, me dejo caer.
7: Es que yo no sé por qué no.
3: A ver si.
7: Ha buscado encarar.
0: Tenemos un altre gol importante. Marca Quique García para el Español. Novament se posa per davant el conjunt perico. Osasuna 1, Español 2. Continúa la zona per baix. Absolutament cremant, El Español que estava per davant i ara mateix se posaria novament en 45 punts. L'Espanyol estaria salvat i posaria novament en un problema Osasuna que se quedaria en 42. Parlàvem en Anoeta.
6: Sí, estàvem parlant de que del partit de, que està fent Jesús Vázquez, en la meva opinió, muy està bien. Junt a Dimitrievski, siguent el millor jugador del València. I dia que és una pena que no prodigue Jesús Vázquez aquestes actuacions, perquè en moments puntuals vindria molt bé precisament per a reservar a Gallà, que està, jo diria que saturat de i en moltes ocasions ha jugat en males condicions físiques.
7: Tampoco le ha dado muchas oportunidades al entrenador, ¿eh?
6: Sí, pero hoy está haciendo un gran partido.
7: Cuando juega está bien, Juanjo, pero no le ha dado muchas oportunidades.
0: Quina ocasió acaba de tindre l'Elx, Raúl?
10: La de Dian de Cap, la jugada milimètrica, a Fengruber a l'espai, arriba per a la centrada Tete Morente, la penya perfecta i de Cap erra. Ahí el punt de mira desviat de Dian quan ha rematat picant el baló. Per tant, tot continua igual, malbarata l'opció. 10 de la segona part, el Xun Getafe 0.
0: Estava l'assistent d'Eder Sarabia ahí en la zona de banquetes, Gonzalo Blanes. Està claríssima l'ocasió per a l'Elx, per a fer el segon.
11: Sí, sí. John López estava ahí un poc desesperant-se, però és el que té el partit, la superioritat numèrica. Ara és de veres que el Getafe està arriesgant, però com ha explicat Raúl, en tres tocs l'Elx s'ha plantat a l'àrea del Getafe. El partit està per a patir un poc, però sobretot per a que arribi el segon gol, que seria el de la tranquil·litat.
0: Parlant de patiments, Salva Folgado, la segona part, la cosa s'ha obert moltíssim, en este cas favorable al Mallorca, continua guanyant el Llevant, això sí.
8: Bueno, però jo crec que és el plan, torna a dir, és el que crec que tracta de fer Luis Castro en esta segona part, recuperar una pilota i disparar una contra. En tot cas, sí, la iniciativa de la pilota és per al conjunt i gent de Martín de Michelis, que és qui maneja la bola ara mitjançant d'Arder. De moment no ha aparegut Muriqui, perfectament controlat per Dele i també per Matías Moreno. Lugumbo tampoc amenaça el que podia esperar el seu entrenador. Ojo ara a la centrada al cor de l'àrea, apareix Matt Ryan i se fa amb la bola perquè també buscava, com sempre, el capa de Muriqui, y ojo la contra que acaba de centrar el Matí, Matí Ryan, allá va el mayor, allá va el Levante, ese Arriaga para Iván Romero, que se equivoca a l'hora de tornar-li la pilota sobre Kervin. Arriaga recupera el conjunt del Mallorca. Són 57 ja de partit. Continua la victòria. Granota en el Fortí de Riols. Llevant un Mallorca 0.
0: Anoeta, Luis, n'hi ha doble canvi en les files.
2: Triple
0: de la Real.
2: Es triple, cambien en lateral esquerre, se van ahí en Muñoz, espera que entre en el seu lloc Sergio Gómez, cambien la davantera, entra Oyarzábal, el davanter de la selecció espanyola, i també el mig del camp, espera que entre Susic. Així que comença a posar Matarazzo els titulars en el terreny de joc, perquè no vol perdre este partit, i com continua així la Real no el perdrà. 1-2 al marcador, continua guanyant el València en Anoeta.
0: És que ara mateix la situació és que el València guanyant tindria tir de victòria i de moltes combinacions també. Europa l'última jornada, guanyant el Llevant, guanyant l'Elx, afrontaria l'última jornada també en opcions de salvació i depenent de si mateixos. Ara mateix l'únic de moment, José Luis Gual, que està fallant és el Villarreal, però clar, la temporada ja està més que tancada, ni s'ha classificat per a la Champions. Reacciona d'alguna forma el segon gol del Rayo?
12: No, de cap de les maneres. I vaya partider que estan marcant-se els dos centrals, Cambolà, també Rafa Marín.
2: Gol de Villarreal femení! Golàs! Medina! Des de fora de l'àrea, des de sa casa, la tira i la clava per tota la creueta. Marca el Villarreal femení! Pega primer en el partit, Villarreal femení 1, Osasuna 0, l'eliminatòria es clava en 1-3.
0: Dos sol de diferència per al conjunt del Villarreal. Parlava José Luis Gual.
12: Sí, sí, t'estava dient que mal partit dels centrals, l'equip molt per davall. Jo crec que no ha guanyat pràcticament cap duel davant del Rayo, que està molt còmode tocant la pilota, i de fet en una altra errada darrere per part de Rafa Marín, a punt ha estat Alemão de fer el tercer. És cridaner, però ha tingut més protagonisme en atac Alfon, que porta des del 45 en el partit, que molts de seus companys. Sí. Molt trista la imatge que està oferint avui el conjunt de Marcelino, que recordem, en el 13 ja ve la segona, perd 2-0 en Vallecas davant del Rayo.
0: Se meneix en Salva Folgado el personal en la banda, crec que n'hi haurà més substitucions en els dos equips.
8: Bueno, no, porten treballant en banda, Paco, des que va començar la segona part, tant 5 futbolistes en el conjunt del Mallorca com altres 5 futbolistes en el Levante Esportiu. Ojo a la pressió de Carlos Espí sobre Leo Román. A la fili té que fer falta, posteriorment l'acció continuava. I Ola Sagasti ha fet un bon gol, però no valia. Així que falta favorable al Mallorca. Trau de porteria Leo Román i juga sobre Olaizola, que la veritat està fent millor que en la primera part David López. Ha encertat en el canvi de Michelis,
0: sí.
8: S'ha carregat a David López, que no podia en Carlos Espí, i Olaizola està controlant millor. Ara està la Paco, arribarem de seguida al 60.
2: Gol de la Real, empata la Real Societat. Es veia vindre la jugada dins l'àrea del València. No sé si estava en fora de joc o no el davanter basc, però... En la Real Societat que fa
0: però
2: el gol del empate
0: este?
2: En el quart d'hora és de Carlos Soler.
0: Per l'amor de Déu.
7: No, però jo
3: crec que no li ha dado, és impròpiament.
7: Està rega, està rega.
3: Me parece que és impròpiament.
0: Però quin gol és este? Per favor.
2: Soler pega bueno, la centrada de Marín, la posició és correcta i Tàrrega
3: directament.
2: Sí, en pròpia porta, Tàrrega, quart d'hora de la segona meitat en l'estadi d'Anoeta, empata la Real... En pròpia porta fa el gol César Tàrrega.
0: Com se diu els joves, tuit serio, tuit serios. Pensava que no era gol. O sea, pensava que això no era possible.
3: Nos ha sorprendido a todos.
0: És una traca de gol. És que és una traca de gol tan gran que no m'ho creia, sí. Bueno.
7: Decía Luis, es que el partido estaba decantando ya.
0: Por el amor de Dios.
7: Y los tres cambios. Y los lo están revisando. Y los tres cambios de la Real.
2: No, pero no ya res.
7: No hay nada.
13: Me extraña que no haya res que revisar.
7: Los tres cambios. Los tres cambios son de decir, vamos a por el partido. Se acabó. Sí. A los tres mejores jugadores, claro.
0: Yo no. Yo, Luis, que se acabe eso ya, por favor. Es que ya.
3: Pero ha dejado a Oscarsson, ¿eh?
7: Sí, porque lo quiere vender.
2: Ha cambiado el sistema.
7: Es que lo quiere vender.
2: Per a jugar 4-4-2.
7: Oye.
0: Deixa Oscarsson perquè Matarazzo és del València, eh?
7: Sí.
0: Però bueno.
7: No.
2: Que no la tinga, que la farà.
0: Que va. Bacala.
3: 2-2
0: en el 16 de la segona. Ha empatat la Real Societat. Un segon perquè n'hi ha substitució. Salva Folgado en Oriols.
8: Sí, un canvi habitual en De Micheli. Se va Pablo Torre i entra Jan Virgili. Minut 61 de partit.
0: Tornem a Anoeta i ara comencen les preses perquè el València de cop i volta s'ha vist lluitant per Europa. Però ens ha durat 15 minuts. A veure si hi ha reacció, per favor.
2: En este moment l'equip està salvat. Té el sí, punt sí. Que necessitava per a la salvació. És més, jo tinc la sensació, el gol a veres en el Girona com el té el València empatat. Així que en el general el València és menys 2, el Girona menys 16. L'equip estaria virtualment també salvat. A no ser que el Barça te fer un 0-5 en Mestalla, l'equip estaria també salvat. Així que sense pànic en Anoeta, però el València torna a mostrar la cara que té. Ara hi ha hagut un xut de Diego López. Mejor. Que s'ha anat directament fora, ha xutat fatal el Guajín. Sí. Estem en el 17, crec que el partit se li va fer llarg a l'equip de Corberán. Empat a 2 entre Real Societat i València.
0: Només una frase, Juanjo Rodri, no se pot ser feliç en esta gent,
6: Sí, mira, atenció.
2: Oscarsson, gol, el tercer de la Real Societat. La passada en profunditat per a Oyarzabal. Este assistix Oscarsson i tu veus com la tinga la farà. Minut 17 de la segona meitat. Remunta la Real. Dos gols en dos minuts. Orri, Oscarsson, Real Societat 3, València 2. Ja se li està fent llarg el partit al València.
0: Repetit la pregunta, Juanjo Rodríguez.
3: Increïble.
0: No se pot ser feliç en esta
3: descoordinació. Paco, ha habido una descoordinación entre Guido y no sé si era Guido y un central que no sé quién era de los dos.
7: Terrible.
3: Guido, no sé si Chomer o Tárrega. Guido y Chomer. Guido y Chomer, ninguno de los dos ha ido. Guido pensaba que iba Chomer, Chomer pensaba que iba Guido y... Y Oyarzabal,
6: Oyarzabal le pone un balón fantástico. Extraordinario.
3: No, momento justo, no es fuera de juego y le pega arriba increíble.
7: A mí es que no me hace tan malo,
3: Ventajista, qué ventajista.
7: No, un poquito más.
3: No, qué ventaja. No lo querrías aquí en el Valencia.
7: ¿Eres de Valencia? A ese y a su hermano.
3: Bueno,
7: a ese y a su hermano.
13: Cuando hemos estado comentando lo mal que estaba jugando hasta ese momento Oscarsson, yo he pensado que iba seguro a marcar un gol. Pues siempre pasa igual.
0: Bueno, yo en la meua, no se puede ser feliz en esta Champions. Es una cosa incomprensible.
7: Es que, ¿tú has visto cómo han defendido ese balón?
0: Que sí, que sí, que sí, que están fuera.
7: Es que es ridículo, es que es ridículo.
0: Un segon, en peu el Ciutat de València, comiadanta un jugador cedit, anem a veure què passa en ell. Iker Rosada.
14: Bueno, no, jo crec que s'alça la gent la grada per aplaudir l'entrada de Brugui, s'ha anat Iker Rosada, però tots ja s'aplaudiments són per l'entrada de Roger Brugui, així que este canvi arriba en el 64 de partit, quan abans ha sigut amonestat Vicent Iborra en la banqueta del Llevant Unió Esportiva i un assistent de Michelis. Ja molta tensió en les 12 banquetes, s'han enfrontat, no me preguntes el motiu, perquè estava seguint el joc, de repente ha parat el partit Alberola Rojas, ha amonestat Iborra i ha amonestat a un auxiliar de Michelis. Ara ja falta perillosa en la frontal de l'àrea que defensa Mati Ryan en el 64 per a 65 de partit, favorable al Mallorca.
0: Bueno, pues lo més important, Luis, és que tot i perdre el València, com està cascant el Girona, la salvació és igual, vull dir, no canvia res.
2: Este. Sí, que la situació no és greu, perquè, ja dic, faria falta... El València no plegarà salvat a l'última jornada en els marcadors que tenim. Per a mi les dues notícies són una... que ixen del descens llevant i ells a aquesta hora de la vesprada, que dependeran de si mateixos en l'última jornada, encara que hi haurà un Girona a ells com per a vores mirar, que el Villarreal es jugarà a la tercera plaça en un duel directe, no? En la ceràmica Villarreal Atleti Madrid, per a vore qui queda tercer, i que el València jugarà en Mestalla contra el Barça per a no ser golejat.
3: Yo, vamos a ver, si gana el Levante va a depender del Girona, del Girona Elche.
0: Sí, sí.
3: Y
0: sí,
3: punto
0: sí.
3: final.
7: Yo no que firmamos para, todos decir, que acabe...
3: para decidir el tercer equipo, porque el Mallorca lo va a tener muy mal, ¿eh?
0: Efectivamente. Sí, muy mal. Un segundo, porque está chuchan precisamente el Mallorca, Salva.
14: Bueno, y traía un córner que se ha enverinado conforme anaba en dirección a la portería de Matt Ryan. Finalmente la pilota ha sido para la portera australiana del Levante Unión Esportiva. Trata de montar, de organizar el contracop l'equip de Luis Castro. Y ahí está la pilota para las centrales del Levante Unión Esportiva. Están actuando, controlante Muriqui perfectamente. Tanta Dela con Matías Moreno. Ahora a punto de comprometre la pasada Dela precisamente Manu Sánchez. Ya treta y servicio de banda para el conjunt del Real Mallorca, que tracta d'organitzar el seu joc. Ahí està Sergi Darder, l'arquitecte del futbol, l'equip de Martín de Michelis. Toca per a Pablo Maffeo, Maffeo per a Morlanes, Morlanes per a Samu Costa. Ojo que s'aproxima Samu Costa a la frontal de l'àrea, obre la dreta per a Lugumbo, va a buscar la centrada, apareix perfecte en la marca un dels defensors del Levante Unió Esportiva, s'entra per a buscar a Muriqui, rebutja el Levante, torna a rebutjar-la i finalment és Pablo Martínez el que envia una pilotada llarga sobre la carrera de Carlos Espí, trau el braç, desplaça el seu marcador i a falta de Carlos Espí, per a mi clara, ha tret el braç perquè estava vigilat per dos defensors, crec que cau lesionat i que no pot continuar Valiente, és a dir que de Michelis ja havia retirat un central, s'acaba de lesionar Valiente. Recordem que Raillo tampoc ha pogut finalment participar en el partit per lesió, i no sé si teniu imatges de la tele, però està absolutament tieso,
0: està tieso.
14: No pot continuar, s'ha trencat els isquios de la cama dreta, Valiente no pot continuar, així que contracolp seriós, molt seriós per a De Michelis, que crec que no té altre central en la banqueta, i ja veurem com organitza la seva zona defensiva. 67 de partit en el Ciutat de València, acaba lesionat un futbolista del Mallorca, llevant un Mallorca 0.
0: Vaig a aprofitar perquè està també achuchant l'Elx i també n'hi havia modificacions que estava preparant en la banda, Raúl, en el Martínez Valero.
15: Sí, efectivamente, ya en cambios en l'Elche se ha retirado Andrés Silva, que ha visto la groga para no retirarse a temps, o por el lloc que le había de García Verdura, y ha entrado Adrià Pedrosa, es decir, lleva un davanter para situar a un jugador de tall defensivo.
0: Y faltaba preguntar también los cambios n'hi ha hagut José Luis Gual en la segunda parte en Vallecas.
12: Sí, dos canvis en el Villarreal, ha entrat Gerard Moreno en lloc de Tani Oluwaseyi, també ha entrat Thomas Partey en lloc de Santi Comesaña, però el més emotiu, la retirada del terreny de xoc d'Òscar Trejo, que és l'últim partit dels últims minuts com a futbolista del Rayo Vallecano després de 10 temporades, 3 ascensos, jugarà la final de la Conference, i el jugador que està desconsolat, encara en la banqueta, bueno, li han fet el passadís a meses, 2x quan abandonava el terreny de xoc, ja dic, moment molt emotiu, Trejo que posa el punt i final a la seva estada en el Rayo Vallecano. En quant al partit, bueno, jo tinc l'esperança que Gerard Moreno com és habitual, reactiva el joc ofensiu del Villarreal, que ara intenta pegar un passet endavant després dels canvis, però estem en el 23 de la segona i res canvia. Rayo 2, Villarreal 0.
0: De seguida me n'echa banqueta al València, però també allà estan els canvis en el Ciutat de València. Salva!
14: Sí, se n'ha anat Lugumbo i ha entrat Asano. Se'n va valient. Ja t'he dit que l'altre canvi perquè atacava el Mallorca, Paco, finalment rebutja i Pablo Martínez, la bola espera d'Arder, d'Arder que penja la pilota a la banda esquerra, allà està l'amenaça ara també de Jan Virgili, encara Jan Virgili, busca arribar a línia de fons, toca en un futbolista del Llevant, després torna a tocar en Jan Virgili, la pilota serà per al Llevant Unió Esportiva en servici de porteria, 69
2: Roja per al València.
0: Mare meua!
2: Expulsat Erai Schomert, minut 70 de partit, després d'una errada intolerable del central suís, la pilota espera al davanter de la Real i quan se n'anava, no sé si cap al banderí de córner cap a la porteria, i és el matís, falta claríssima de Schomert per darrere, expulsat el central suís del València.
0: Se queda en terra, vores y revisen, ¿eh?
7: Yo sí, la repetición me parece exagerada la roja, exagerada la roja.
3: Es que independientemente de que yo creo que iba a ser difícil que algún defensa del Valencia llegase.
7: Sí.
3: Eso iba a ser difícil, pero él se iba un poco hacia afuera, y dada esa situación podría haber sacado amarilla.
0: A Bore la repetición. No ni afuera de choque en la pasada.
3: No.
0: Schomert que la lía.
3: Pero puede llegar César Larga.
7: La puede sacar.
13: No, es roja.
0: ¿Que no es roja?
3: Yo creo que no es roja.
7: Pero la puede sacar porque él el control lo hace para adentro y se va solo.
0: Mira, pero a mí no es roja igual porque se va capa al exterior. No es zona doxo, pero bueno.
7: Para mí es dudosa.
2: Pero a mí es gris.
7: Claro, sí. Exacto.
3: Es decir, porque yo de verdad creo que si él hubiese podido seguir, nadie le cogía.
0: Se queda en terra, pero si revisen.
3: Podría haber sacado, sí, es una jugada dudosa, podría haber sacado amarilla.
13: Muy dudosa. Amarilla podría sacado, fijo.
0: Sí, además, note absolutamente res en el pit, está en terra, bores y revisen la acción.
7: Está avergonzado del empastre que ha hecho marcando al jugador de la Real.
13: Le ha ganado la posición con el cuerpo y luego, pero es una faltita.
0: Mira, fíjate, le está liando Luis Rioja y yo, que están en diagonal, capa el córner, capa fuera. Y que no puede ser roja porque no
7: lleva
0: es una...
7: Lleva 10 minutos para hacer un cambio en el entrenador valenciano.
0: Porque no, anaba a traure a Pepe Leu.
2: No, 4 capis. Es la corbalanada de les 8 y mitja y es fer 4 canvis pues, a l'hora en este estadio de Anoia.
0: Te doné un minuto, espera que vaches a notar, mientras que tornem al Ciutat de València porque el descens a la mateixa está en ese partido, Salva Folgado, continúa llevant per davant.
14: Sí, i a hores d'ara ha reestructurat el seu equip de Michelis després de la lesió de Valient. Ha entrat un altre jove, dorsal 44, Miguel Calatayud. És lateral dreta, el que vol dir que Calatayud s'ha posat en el lateral dret i és Mafeo, el que està jugant com a central en companyia de Olaizola. Així que parella de centrals per a parar Carlos Espiores de la tram final del partit en el Ciutat de València, el jove Javier Olaizola i Pablo Mafeo. Minut 71 de partit, continua la victòria del Llevant Unió Esportiva, que això sí, no ha intimidat la porteria de Leo Román en la segona meitat.
0: És la pitjor notícia en el cas del Llevant, el marcador fenomenal. En la segona part les sensacions no són tan bones com en la primera. Hi ha hagut substitucions també, Raúl Pina, Gonzalo Blanes en el Martínez Valero.
11: Sí, en el Getafe, Adcar i Vázquez entren per Nion i Domingos. Ha hagut també una groga per a Álvaro i ara estem ja en la sensació de que l'Elx està tractant de que no es jugui molt i el Getafe en 10 buscant el empat així al Martínez Valero.
0: I un altre canvi també, José Luis Gual en Vallecas, entra Dani Parejo en el seu potser penúltim partit en la camiseta del Villarreal.
12: Així és, acaba d'ingressar al terreny de xoc Dani Parejo, se n'ha anat en este cas Pape Gueye, per tant ara mateix el doble hemicentre per a Parti i per a Parejo, prepara també dos canvis Íñigo Pérez, 72 de partit, 2-0 està guanyant el Rayo al Villarreal.
0: Tornem a Noeta i estan els canvis i un que se m'ha en cara de gos.
2: Es confirma l'expulsió dona per bona. Des del bar Gálvez, la decisió de Galec en el terreny de joc, el canvi quàdruple en el València. Se'n va del terreny de joc Hugo Duro per a que entre Sadik. Se'n va del terreny de joc Ugrinich per a que entre Pepelu. Entra també Thierry. Anem a veure si ho fa per Unai Núñez. Però els canvis són molt espai.
7: Per Diego, no?
2: Pues anem a veure, perquè encara falten dos per entrar.
0: Mare meva.
2: Mentre se'n va Rioja.
0: Tarde traure un màster per a
2: que entre
0: canvis,
2: Ramazzani. I encara una substitució més.
7: Muy flojo el final de temporada de Rioja.
2: Te vaig a dir una cosa, no fa falta que traguen els cartelons. Des de la banqueta se pot gritar,
7: claro,
2: al jugador, tu fuera.
7: I Diego López, ¿y quién es el otro?
2: Pues anem a veure,
3: no, per sí, qui, Diego López, Ugrinich.
2: Per qui entra Thierry.
3: Diego López, Ugrinich.
7: Hugo Duro.
3: Hugo Duro.
16: I Sadik.
3: I no, no, Sadik, no, ha entrat. No,
0: sí. Bueno, el que vaig a dir, molt senzill, no, no, falta perillosa favorable al València, però excepte el partit de Vallecas, arreu, tots els partits només un gol de diferència, pot canviar tot. Falta de la Real.
2: Es Sergio Gómez, que está al costado de la pelota, preparado para golpear la pelota de López cap al segon pal, que aparece en la defensa del Valencia para tocarla y ahora córner para el equipo basc. Estem a 16 minutos de la fin del partido. El Valencia que per 3-2 y a més está, y a més está en un jugador menys para tratar de buscar no perdre per molts, que comença a ser important de cara a la última jornada.
0: Aguantem el córner.
2: La pilota pero la Real.
7: Asentaba a los dos bandas, a Diego López de Rioja, sí, a Hugo Duro y a Urinich.
2: Eso es. Ahí sí que a Unai el coloca como
14: central. Ojo Ciutat de València, ojo Ciutat de València. ¡Sí! La parada de Leo Román. Acaba de sorprendre en una contra el Llevant Unió Esportiva. Finalment la pilota per a Carlos Espí.
0: Oh.
14: I el baló que acaba en les mans de Leo Román. Contra, després de que li furtara una pilota ja Virgil en la frontal de l'àrea. Roger Brugué se disparava per la dreta, el Llevant, la pilota per a Espí i la parada de Leo Román. Espavila el Ciutat de València perquè el domini és del Mallorca, però no ha tingut tampoc ocasions de gol. 75 de partit en el Ciutat de València, Llevant un, Mallorca 0.
0: Retallen l'esquerra, li peguen la dreta, però era d'esquerres de primeres. Carlos Espí per a fer el segon, continua l'Oaseo favorable al Llevant. En Anoeta continua el 3-2 a remuntada de la Real Societat.
2: Així que recol·loquem el València, que juga amb Dimitrievski en la porteria, Thierry com a lateral dret, Jesús en l'esquerra, els dos centrals ara són Tàrrega i Unai Núñez, en el mig del camp Guido, junta Jesús Vázquez, en això que va de nou la Real, Marín la pilota, per al gol! Bona joc! No val el gol de Susic, revisa el VAR l'acció, en el mig del camp deia que Guido Rodríguez al costat de Javi Guerra i després despenja en atac a la parella, no? A Ramazzani i a Sadik, perquè el València està en 10.
0: Justet, eh?
2: Era o no fora de joc?
3: Van a tenir que tirar la línia.
7: Justet.
0: Jo crec que és fora de joc, però que és justet. Si el,
3: ja l'han dado, ja l'han dado.
0: El semiautomàtic funciona per
2: express.
0: Un segonet perquè està atacant el Getafe en el Martínez Valero, Raúl.
15: Sí, però ja falta en atac de Romero, que pugnava en eixa situació, en eixa pilota, per tant falta en atac i l'àrbitre García Verdura se'n va cap a la zona d'entre banquetes. No sé què passa, Gonzalo.
11: Sí, imagine que per a parlar o per a analitzar alguna cosa de les banquetes estan parlant en el delegat. No sé si ha passat alguna cosa, algun objecte. Sí, li ha donat un objecte en la mà al delegat. Imagine que espera demanar que el públic estiga tranquil. En qualsevol cas, el partit està molt tranquil. Per cert, que Neto i Josán i Cepeda si estan per la zona de banquetes, crec que en breu tindrem canvis en el Elx de Eder Sarabia.
0: Mare meua, quina ocasió acaba de tindre Luis Urrutia. Estava anul·lada, me pareix.
2: Sí, era fora de joc, era altra volta fora de joc, però vaja, en qualsevol d'este s'ha plegat el quart de la Real, eh? Que a ningú li produeix que cap esglai, si en un no res estem cantant el 4-2 així en Anoeta, perquè el València ja era pitjor en esta segona meitat en 11, ara Fernando en 10, pues en sí, fi.
3: És que és una d'estes típiques segundes partes del València, que la primera te hace ilusionarte, va en el marcador bien, a veces empatando, a veces ganando, y luego no sé, ellos también es verdad que han metido un poquito más de intensidad, no demasiada, pero un poquito más, y sobre todo los tres cambios.
0: Mira,
3: sí, Susic ya en medio campo, y sobre todo Oyarzabal arriba.
13: La segona part del València és lamentable en 3 minuts letals, absolutament letals, que s'han concatenat 2 o 3 errades que han suposat gol, i això ixa és l'explicació, i ara entra Guedes.
2: Però Oscarsson, el canvi en la Real
7: Sociedad. Però és que el València otra vez ha tirat 2 tiros a porteria i ha metido 2 goles.
3: Sí, si no fuera por eso
7: de la temporada, és del 80%.
0: És el resum. I això és el resum. I si no ens entraren, imagina com podria ser el
7: resum. Claro, Paco, és que tiramos muy poco, tiramos mal y lo metemos.
0: Vaig a aprofitar. Són i 38, en 8 de retard, però volíem fer la ronda de la segona part i comencem en primera divisió en Anoeta, Luis.
2: Estem en el 78, a 12 per a la fi. Reial Societat 3, València, que juga amb un jugador menys 2.
0: En el Ciutat de València entra al camp Salva Folgado, un home amb bigot.
14: Sí, entra un home amb bigot, com és Abdon Prats, Simba Morlanes del mig del camp, així que canvis en l'equip de Micheli. 78 de partit, guanya el Levante Unió Esportiva per un gol a 0 al Mallorca.
0: En ells, Raúl Pina continua guanyant el conjunt de casa.
15: Continua guanyant l'Elche, així a l'estadi Martí de Valero. Resten 11 més l'afegit. Patiment per a l'Elche. 1-0 contra el Getafe.
0: I en primera divisió tanquem en el camp de Vallecas, Rayo Vallecano, Villarreal. Gual.
12: Va a complir-se el minut 34 de la segona part. No canvia res, encara que ara tracta d'apretar el Villarreal. Rayo Vallecano 2, Villarreal 0.
0: Tanquem la ronda d'esport en directe en el playoff per a pujar a Lliga F en Villarreal. Villarreal Osasuna femení. Toni Galindo.
17: 41 de la primera part, partit igualat en el joc, però van al Villarreal en el marcador. Villarreal 1, Osasuna 0.
0: Tornem ara al Ciutat de València, xutxa el Mallorca, salva.
14: Sí, acaba de salvar una ocasió ahí Matt Ryan del Mallorca. La pilota espera la formació de Martín de Michelis. El Mallorca està arriscant moltíssim i en qualsevol errada pot castigar-lo el Levante Unió Esportiva, però és que també té que arriscar la formació de Michelis si vol eixir del clot. Ara es darà en la primera divisió. 79 de partit, pilota per a Mafeo. Està oficiant de central en este tram final del partit després de tots els problemes que ha tingut en la zona de rereguarda. L'equip de Martín de Michelis organitza ahí incrustat entre centrals. Isida la Volpiana, Samu Costa, la pilota a l'esquerra per Johan Mojica. Mojica per a Virgili, Virgili per a Mojica. No va arribar, ha sigut molt llarga la paret que tractaven ahir d'establir els dos jugadors del Mallorca. Per la pilota Johan Mojica, bola en servici de porteria per a Mati Ryan en el Ciutat de València. Minut 80 de partit, Levante 1, Mallorca 0.
0: Déu minu espera i l'afegit per a que el Levante aconseguís un punt, una victòria fonamental. També en Anoeta, a veure si reacciona el València, tot i en inferioritat, Luis.
2: El valor per a la Real Societat. Estava fent comptes i jo crec que tot i la derrota el València està matemàticament
0: salvat. Sí. No canvia res, no canvia res.
2: La salvació és matemàtica perquè el Mallorca ho tindria molt complicat per a salvar la categoria i després entre ells i Girona qui perga baixa i si empaten baixa el Girona.
0: Correcte.
2: O sigui que cap d'estos equips podria plegar els 43 punts que té el València, amb la qual cosa, tot i la derrota que està patint el València, la salvació seria matemàtica per al conjunt de Corberan, que torna a fer un partit mediocre. Estem a 10 minuts per a la fi del partit.
15: Al pal! Germán Valera en la contra. Des de la gespa li havia deixat el baló en l'espai. Dian ja ha fet la cavalcada. S'ha plantat en la frontal de l'àrea, ingressant ja a l'interior. El baló s'està bé ja en el pal. Resten 9 més l'afegit. No acaba de tancar el partit l'Elx. Elx un Getafe 0.
0: Quina ocasió ara, la càrrega també la Real Societat, Luis.
2: No, és que abans Omar Sadí que ha fet de les seues. Estava completament sol en la frontal de l'àrea, però ha esbarat, ha anat a terra, i ara la Real Societat és qui tractava d'atacar, però fa una bona acció defensiva a César.
0: Segon Ciutat de València, salva!
14: Ojo Brugui, que acaba de llançar la pilota per dalt del travesser de la porteria de Leo Romano.
0: Demana penal, eh?
14: La gent demana penal. Jo no sé si necessitaria una repinola, tinc davant. Després no sé què ha passat entre Brugui, que estava en terra, i
0: pues
14: Mojica.
0: Que Mojica li ha agarrat de l'orella. I Brugui ha tirat una manotada cap a dalt i Mojica diu que l'ha agredit. Mojica, un borinot. A veure què
14: pues
0: passa.
14: Groga per a Brugui. No sé si està revisant aquesta acció.
0: Diu l'àrbitre res,
14: que no, crec que no. I de seguida Paco te conte perquè va haver triple canvi el equip de Luis Castro. Ojo Mojica, que s'encara ahí amb Brugui. I ara groga per a Johan Mojica. Saca el falte lateral esquerra del conjunt del Mallorca. Li costa la groga, triple canvi, entenc, de seguida en la formació de Luis Castro. Estrada,
0: pues la Ragúmer, podria revisar Tundé, perfectament, l'acció.
14: I Eta i Jong, no l'ha vista, Paco, necessitaria voler una RP.
0: No, la tinc així i ja t'he dit que la podria haver revisat Mojica, que ha anat molt fort i ha arribat tard. Però bueno,
14: Ara, Samu Costa li pega una empenta a Olasagasti en els nassos del Verola Rojas, que demana tranquil·litat. No sé per què l'empenta, suposo que és un dels canvis, sí, crec que és Olasagasti el que se'n va.
0: Està calfant la cosa.
14: Se'n va Olasagasti, a veure qui entra per este futbolista. No sé si Eta, no sé si...
17: Gol del Villarreal femení! Macías! A punt d'arribar al descans, la jugada de l'Auris per la banda dreta. Se fa la centrada i ahí, en l'àrea gran, marca el Villarreal, marca Macías. Es claven un 2-0. Estem a punt d'arribar al descans, s'afegiran 3 minuts. Villarreal femení 2, Osasuna 0.
0: 2-0 per a Villarreal femení.
14: Ciutat de València, perdona, Paco, se'n va al bar.
0: Sí, va revisar el penal, va revisar el penal.
14: Va a revisar la acción l'àrbitre, però no sé quina acció, No sé què
0: pues
14: va a revisar.
0: La de, pues pot ser en la no que si Mojica le agarra de la orella de Mojica.
14: Cree que és la de Mojica,
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I tira, no, claro, sense mirar.
14: Li costa dir en Brugui, ara a la banqueta perquè no sabien que s'anava a revisar. I Brugui diu, és que m'ha tirat, no sé, diu que li tira del moño de l'orella.
0: De l'orella, de l'orella.
14: Però se va a revisar, Està revisant Alberola. I pues, ajuda en Paco, perquè ahí le pega un tironet. Sí, li pega un tironet de orella,
0: Clar.
14: Després reacciona Brugui. No sé com va tancar.
0: Però no el veu.
14: Alberola Rojas. Però està mirant en el bar. Ara ho veu, ara ho veurà perfectament, Està de Michelis parlant amb els seus futbolistes.
2: Què deuria ser? Està,
14: està Muriqui preguntant, però què estan revisant? I no sé com se tancarà la jugada, de veres. Continua Alberola Rojas davant del monitor.
0: És que no el veu.
14: El públic que està protestant. A veure Alberola. Alberola està buscant a d'algú. Mojica. És que... Mojica. Rocha.
0: A
14: Rocha
0: Mojica.
14: Per a Mojica.
0: Ah, pues.
14: Rocha. I groga per a Brugui.
0: Clar, és que Brugui reacciona i no...
14: I Rocha per a Brugui.
0: També.
14: Sí, doble groga per a Brugui.
0: Buah.
14: Doble groga per a Brugui.
0: Buah.
14: Rocha per a Mojica.
0: Ai, Alberola, però... com t'has complicat, fill meu.
14: Però no assenyala penal.
0: A veure? No, no, no assenyala penal. M'imagino que no.
14: Se'n va cap a la zona.
0: Brugui diu que ell no veu a Mojica. Tira el braç cap a... perquè li estan agarrant del, del pèl. Però me pareix lamentable la doble decisió. Lo de Mojica per agressió
14: pues
0: pot
14: no
0: ser.
14: Xula penal.
0: Però no xula penal perquè l'acció ja havia finalitzat. La pilota estava fora del camp en el moment en el que passa, Bueno, ràpidament, doble Rocha en Oriols. 10 contra 10. Si faltava èpica en la recta final, tot continua d'aquesta manera. 1-0 favorable al Llevant. En Anoeta hi ha hagut un fum de canvis, Luis.
2: Almenys un important en el València perquè en este vaivén de Carlos Corberán fa que retire del terreny de joc a Unai Núñez per a donar entrada a Almeida, amb la qual cosa Pepelu torna a jugar com a central. En este partit en el que ha sigut suplent ha jugat 15 minuts com a migcampista i ara juga com a central. Pilota llarga per a Javi. La para el porter de la Real. Ha tingut així l'empat el València amb el llançament de puntera de Javi Guerra, que ha parat Àlex Remiro per a la Real Societat.
14: Està a punt de fer el segon. El Llevant en el Ciutat de València. Passada fantàstica de Pablo Martínez. No la captura de ben poc la Sagasti. Després pressió en la ciutat de pilota del Mallorca. Servici lateral de banda per al Llevant.
0: Leo Román, que l'envia a banda.
4: Descansa la Ciutat Esportiva del Villarreal.
0: I anem a, ràpidament a posar en ordre. Pues mira, descansa en Villarreal. Molt ràpid la primera part. 2-0 favorable a Villarreal.
4: Inici per Osasuna, després s'han igualat les coses i el tram final d'esta primera part ha sigut per al Villarreal, que ha sabut definir millor. 2-0 per al conjunt groguet, Medina en el 20, Macías en el 45. De moment ja tenim amb este marcador final valenciana 1-4 en la global.
0: Anoeta, Luis.
2: El valor per al València. Ens garantix esta victòria del Villarreal, que tornarem a tindre futbol valencià en primera femenina. Ui, quina ferrada de Tàrrega. La pilota per a la Real Societat. S'embolica dins l'àrea. Susic.
14: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: Cecilito, pero esta vegada ve el cap. Orriaga. En la treta de un córner desde la dreta, a carrer d'Ivan Romero, lo pilota el segon pal. Arribat, poderós, Kerbin Arriaga, que ha botada al cor de la porteria del Mallorca. El llevan va a salvarse, el llevan va a salvar la categoria. Marca Kerbin Arriaga, llevan dos, Mallorca 0. Festa gran en el Ciutat de València.
1: Quina cabotada de Kerbin des de darrere, elevant-se respecte als defenses, la posa dins de la xarxa, espectacular la cabotada de Kerbin Arriaga, el llevant que se quedaria en 42 punts de la 15a posició i ja pràcticament deixaria el 80% fet el treball, eh? Faltaria un puntet més, l'última jornada per lo menys en la seva visita al Betis. Estem en les rectes finals, de moment en Sant Sebastià, busca el València l'empat que li deixa obertes les portes a un miracle europeu. Luis,
2: Javi Guerra, que tracta de col·locar la pilota dins l'àrea i guanya el córner. El baló que buscava César Tàrrega dins l'àrea. Hi haurà llançament des del cantó per al València, que perd 3-2, que té un jugador menys i que està veient, sí, com la Real es carrega de grogues.
3: Està jugando mejor el València con 10.
4: Con 10 que con 11.
3: Des que s'ha quedat con 10.
4: Mucho mejor.
3: I Pepelu ja estava jugando de central quan ha entrat, con 3 centrales. Lo que pasa que ahora luego ha cambiado a 4 y lo sigue manteniendo de central.
2: Allà va el córner. Preparat per al colpeig. Feia molts minuts que no jugava Almeida. La cabotada de Guido. Gol, gol, gol, gol de Guido Rodríguez de cap, en el 44 de la segona, per a empatar el partit, per aconseguir el punt de la salvació matemàtica. Marca Guido Rodríguez en Anoeta, en el 89, Real Sociedad 3, València 3, Guido Rodríguez.
4: Bueno, jugando mejor.
1: Molt bé, molt bé. La cabotada magnífica, Fernando, i...
2: Sí. Per a empatar el partit, per a aconseguir el punt de la salvació matemàtica, marca Guido Rodríguez en Anoeta, en el 89, Real Sociedad 3, València 3, Guido Rodríguez.

0: cabeza bombeadita a la escuadra y Ramiro no puede llegar.
1: No era
0: Ramiro,
1: fácil.
0: Ramiro además salta desde donde está, no da el pasito. I no llega.
2: Pues són 44 punts per al València, salvació matemàtica, evidentment, però un gol més del València li deixaria encara alguna opció de cara a l'última jornada. Així que
3: 8 minuts d'afegit al Ciutat de València.
2: Estem pendents en Anoeta, més 8 en Oriol, se salva.
3: 8 minuts d'afegit en la Ciutat de València després del segon gol que acaba d'aconseguir amb el cap. Kervin Arriaga per al conjunt del Llevant i una esportiva carrega ja la desesperada el Mallorca. Ara hi ha una falta sobre Ivan Romero en posició del lateral esquerra del Llevant Unió Esportiva. Estaven tres futbolistes del Llevant des de fa minuts per a entrar en el terreny de xoc. Crec que a hores d'ara va produir-se aquest triple canvi en la formació de Luis Castro. Així que de seguida van els canvis. Un d'ells va ser Etayong, l'altre va ser Raguer i també va ser Tundé el tercer. Ha embotxit amb el gol de Kervin Arriaga el públic del Ciutat de València. Això és una absoluta festa després del 2-0, lo que li dona pràcticament i a l'espera, clar, d'altres marcadors, la permanència en la primera divisió a la Llevant Unió Esportiva, o almenys el fet de venir de si mateixa en l'última jornada. Així que va haver triple canvi, se'n va Carlos Espí, se'n va Olasagasti, se'n va també Ivan Romero, entra Raguer, entra Tundé, entra Eta Eyong. Temps de descompte han donat 8 en el Ciutat de València, guanya Llevant 2-0 al Mallorca.
2: Ràpidament afegits, quan tenim en Vallecas, per exemple, igual? Igual no està. En Elx,
4: en Vallecas, en Vallecas, te dir, Paco, que en Vallecas tenim 6 d'afegit.
2: Ojo, segona, càrrega la Reial Societat.
5: La centrada de Guedes, a la que pot contestar amb un rebuig de Sartàrrega. Ha tingut una passada senzilla Guedes, no, però l'ha donada molt curta.
0: L'ha sabido mal.
5: I finalment ha pogut rebutjar Tàrrega.
2: Quant han donat,
5: com
2: Luis?
5: En Oriols, 8 minuts d'afegit.
2: Quant han donat en el Martí de Valero, Raúl?
6: 5, però ja no me resten d'aixos 5, 3 de patiment.
2: I me faltava igual el en Vallecas.
4: Sí, sí, te dic que 6 minuts, Paco, 6 minuts d'afegit.
2: Més 6, correcte. Tornem a Noeta, Luis.
5: El balón para el Valencia que busca el gol de la victoria. Allá va Jesús Vázquez por la izquierda. Son 4-4. Jesús Vázquez busca la desmarcada, pero la cabotada de Umar Sadik, que atrapa Alex Ramiro per a la Real Societat. Omar Sadik ha anat amb tot per la pilota. Ara qui busca el gol en la Real Societat. La pilota llarga per a buscar l'esprint de Oyarzabal, que s'hi va cap al banderí de córner per la bandreta. Va a encarar Pepelu. Continua Oyarzabal, la toca arrere per a que la jugue Aramburu. De nou la té Oyarzabal. Estem en el tercer dels 8 minuts d'afegit. La pilota canviada per a Soler. Apareix Titi per a forçar la pilota.
2: Ara,
5: i se'l contraataca el València. La pilota de Rendal se'n va per la dreta. Davant d'ell Sergio Gómez. La pilota que queda per a Guerra. Allà va Javi. Javi que regateja. Javi que continua. Javi que xuta.
7: Gol!
5: Javi Guerra, gol! En el 93 de partit, en Anoeta, doblet per a Javi Guerra. Cámbialo, Corberán, cámbialo. 94 de partit, Real Societat 3, València 4.
2: Quina jugada, Fernando. Quina
0: sí,
2: jugada.
0: Un golazo, porque además ha tenido mucha pausa. Él buscaba el pase, pero al final ha aguantado, se ha derivado a uno, le ha hecho la mago al otro y se ha quedado solo y con el pie izquierdo a la base del palo. O sea, el gol ha sido fantástico.
2: El Valencia se posa en 46 puntos. Sí, sí. Charlie Egea supera la Real novena posición y tendría opciones de Europa la última jornada, ¿eh?
8: Sí, señor. Cuando el equipo enloquece, juega bien. Cuando no hace caso a nada, enloquece, juega
2: Cuando fútbol. No facas al entrenador, tú.
8: Es un golazo, es un golazo descomunal del chaval.
2: Juanjo.
3: ¡Ojo, Ciutat de Valencia! Acaba de chular a Velola Rojas, penal.
2: Está dient que sí, que li pega la mà algú.
3: Per mans d'un jugador del Mallorca.
2: Penal favorable al Llevant, sí senyor.
3: Sí, en la centrada de Tundé.
2: Es que, de Jan Virgili.
3: Ni ho esperava.
2: No és una centrada, és un tir.
3: El llançament de Tundé a porteria, pues automàticament al Velola Rojas ho ha tingut clar. Crec que alça la bandera el seu línia, que és el que l'ha advertit. Així que Paco, 94 per a 95, havien donat 8 de afegit en el Ciutat de València i va haver penal.
2: Pues de la por rematar el tema.
3: Bueno, està revisant, crec que el VAR, encara.
2: Bueno, un segon, perquè la càrrega del València en Anoeta.
5: Rabadjani per a...

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: Deu de la nit, 22 minuts, sintonia del futbol més nostre i en el moment en què comença la secció, Carlos Gallardo, bona vesprada, bona nit.
2: Molt bona vesprada, bona nit.
1: Apareix protagonista en el micro sense fils de Salva Folgado en Oriol. Salva.
3: Sí, estem a Carlos, amb Carlos Espiera, de seguida te'l passe, Paco, perquè ja t'escolta, està a la sintonia del punt a punt en a punt ràdio, però ja vas, Carlos, este gol teu, li dona ja la permanència al Llevant.
4: Bueno, queda un partit, anem a Sevilla amb tota la il·lusió i tota la motivació, i a veure què passa. Segur que en l'afició, en l'apoyo de l'afició, ho aconseguirem.
3: És normal, però esteu sent massa precabuts a l'hora de no parlar de lo prou que està ja la permanència, Carlos. Pati moltíssim, heu arribat a este partit, l'heu guanyat, ho teniu a un passet pràcticament.
4: Bueno, ho han dit sempre, que hem d'anar partit a partit, així ha sigut, en casa fem molt forts i així és, anem partit a partit i anem a veure si havia què passa.
3: Paco, t'escolta Carlos Espí.
1: Hola, Carlos, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Enhorabona, però sobretot, quina vesprada més xula en Oriols, eh?
4: Sí, la veritat que ha sigut una locura, des del 5 de la vesprada, 5 i mitja, que estan les afores a rebentar. L'afició està molt amb nosaltres, apoyant-nos, i des del primer minut que ha pitat l'àrbit, l'afició ha sigut una locura, i que més que guanyant i celebrant amb ells.
1: Si t'haguessin dit en gener que estaries on estàs ara mateix, fent els gols que estàs fent ara mateix, amb l'equip fora de descens i en opció de salvació en l'última jornada, depenent de si mateix, on hagueres enviat a aquesta persona que t'ho haurà comentat això?
4: Pues la veritat que sempre, al final sempre creus en tu, però que ningú ho esperaria, i la veritat que molt content.
1: Molt ràpidament, estava per així Carlos Gallardo, perquè clar, t'estava preguntant tota la gent, Carlos, una pregunta per a Carlos Espí. Ahir vas estar en Tavernes, veient el teu equip també, a la Unió Esportiva de Tavernes, molt aficionat també al futbol més nostre, no? Que és la secció en la qual estem ara mateix.
4: Sí, la veritat que va veure uno que m'ha dit que...
2: Sí,
4: que
2: sí, soy yo, foto, que te va a fer la foto, Carlos. Hola, sí, bona nit. Sí.
4: Pues això, que al final, pues, el que estan jugant ahir, 5 eren amics meus, estem molt units, avui estàvem tots ahir, veguem-me... Ahir vaig ser jo que estaven apoyant a ells i avui m'han apoyat a ells, i així serà hasta sempre.
1: O sigui, t'han canviat la visita, no?
4: Sí. Ahir no va poder ser perquè vam perdre, però bueno, avui estem molt contents.
2: I estava comentant que te vas veure al final parlant amb Joan Tanés perquè ha tingut una ocasió boníssima en els últims minuts per a fer gol per a Tavernes.
4: Sí, perquè em va dir que... Bueno, em va dir que això, que si estava bé, jo dic que sí, que ho va fer bé, tot perfecte, el que el porter va fer un bon parada i ja està.
1: I la
4: molt bona reacció, i per cert que avui també estava així.
1: Ah, estava ahí també recolzant, clar, sí, que sí, el davanter del Tavernes. L'última, molt ràpid, Carlos, falta rematar el tema, i m'imagino que ho fareu en tot el recolzament de la gent que vos va acompanyar a la Cartuja, però vosaltres mentalitzats per a tancar definitivament el que pot ser una salvació per a la història.
4: Sí, molt anem en tota il·lusió, en l'apoyo de l'afició, i la veritat que anem a Sevilla en moltes ganes.
1: El martell de Tavernes, que diu Salva Folgado, que està al teu costat. Un abraç, Carlos, enhorabona.
4: Moltes gràcies, bona nit.
1: Bueno, pues protagonista en el micro sense fils de Salva Folgado, pues mira, ja sabem que fan ahí intercanvi, eh? Un va a veure l'equip al municipal de Tavernes i els altres van a la ciutat.
3: Ha tingut molta gent.
1: A tot el poble, no? Amics. A tota la ciutat.
3: No, però és que inclús estava així la seva família, ho ha comentat abans en su amistat, m'ha fet molta gràcia, perquè estaven les dos abueles de Carlos Espí, la materna i la paterna.
1: Les dos iaies.
3: En la graderia, les dos iaies, i a Puigcerdà s'ha fet les fotos amb les dos.
1: Que gran.
3: Bueno, és no sé, m'ha agradat prou, no? I se xesti, se betai, tota la família, i fonamentalment, bueno, pues veure a totes les iaies absolutament pagaes de que el seu net, bueno, pues s'ha conduït el Llevant d'Unió Esportiva cap a la salvació. I ojo, Paco, perquè li ho han preguntat en son amistat, i la meva teoria és eixa, Paco. Carlos Espí és un davanter diferent,
1: sí,
3: té un perfil
1: sí,
3: absolutament que
1: sí,
3: no té res a veure amb la resta de davanters de la selecció, excepte, ojo,
1: genera Borja, coses,
3: Borja Iglesias, però és que porta 12 gols, i jo no tinc una estadística dels golejadors en aquestes últimes jornades de Lliga, però dubte que hi hagi algun davanter amb els números que porta Carlos.
1: Alemão en el Rayo Vallecano, és l'únic que està en un moment de forma d'estos que se te cauen els gols, però jo estic absolutament d'acord.
3: Sí, però Alemão no pot anar a
1: l'Espanya. Evidentment, no estic parlant de davanters, però sí, no, però és una acció, sí. Que a mi me compens molt. Salva, imagina que ja torna el protagonista, està tancat, ha passat més d'una hora i mitja pràcticament des del final del partit, però per a tancar la comunicació en la zona mixta, vesprada gran en Oriols, falta rematar la faena la setmana que ve.
3: Sí, i ara que estic veient per així, el nano de Morales, el llevant no s'ha acomiadat encara oficialment de Morales, no? Ha sigut un comiat a hores d'ara també fa un rato xelat sobre l'herba del Ciutat de València en companyia dels seus familiars, del seu xiquet i tal, amics, però no sé si el club li farà un homenatge tenint en compte que este ha sigut l'últim partit de José Luis Morales vestint la camiseta del Llevant Unió Esportiva així en el Ciutat de València.
1: Pues té tota la pinta que farà així el homenatge, perquè la setmana que ve encara s'ha de sumar algun puntet en la visita al Betis. Fenomenal el treball, com sempre. Una abraçada, t'escoltem després.
3: Adeu.
1: Tanquem des del Ciutat de València i continuem en la cinta del futbol més nostre. Carlos, després d'escoltar al martell de Tavernes, al martell de la Safor, a Carlos Espí. Hem de parlar de tot el de cada setmana. Jo vaig a reconèixer que avui m'he precipitat que altres vegades, no? Perquè sempre preparen el programa amb molta cura i a més. Avui, com tot ha passat esta vesprada a tope, estic més o menys a cegues, sense cosetes. Però lo primer és fonamental. Hem de parlar del Deportivo Eldense i de Claudio Barragán, el xamán de Manises.
2: Sense dubte, jo crec que és el home, l'entrenador de la temporada. Ja parlàvem en Nadal, que era un dels tècnics que va marcar el fi de l'any 2025 en aquests últims mesos, per aquesta salvació èpica que va tenir en el filial, després com va agafar l'equip i li va fer reviscolar absolutament. I n'hi ha dos dades que m'ha agradat molt, que he conegut en les últimes hores que he vist. Primer, que és el primer campió que en canvi de míster, que sempre és difícil, no?, canviar de míster una temporada.
1: Home, que te canvia tot absolutament.
2: I després, també parlar de la... A voltes es parla molt de l'edat dels entrenadors, d'apostar per entrenar molt joves, per les, com estan molt ben preparats, però Claudio Barragán és el míster més veterà a aconseguir un ascens de primera federació a la Liga Hypermotion, i justament una temporada que en l'altre grup està Álvaro Cervera, sí, que també pràcticament té la seva edat, 60 anys. L'anterior míster va ser Miguel Álvarez, ara té 64, del Villarreal, ho va aconseguir l'ascens amb 60 anys. Així que la veterania, que també a voltes és un valor molt important, i en el cas de Claudio Barragán ho ha demostrat. Així que l'Eldense pletòric, en un final de partit que vos vaig escoltar en la ràdio, impressionant, d'aquest temps afegit, que pareixia etern el Sabadell, i espectacular el que ha fet l'Eldense.
1: Bueno, això són les coses de la primera federació, el fet de no poder tampoc festejar matemàticament, perquè jo deia una vegada acabar el programa, no?, que me sabia molt malament ser el Grinch ahir a la nit, però tota la gent en la xespa. Tu t'imagines si així donem l'ascens per fet i el Sabadell en els últims dos minuts fa dos gols i remunta el partit? El ridícul. Per això te dic que la gent estava en la xespa fent lo seu, que era festejar en el camp del nou Pepico Amat, però nosaltres a la ràdio havíem de tindre el nostre lloc, que és contar el que estava passant en aquest moment.
2: I protagonisme per als jugadors, per exemple, Jesús Clemente, que va tornar al Eldense i que va aconseguir l'ascens anterior, en Fer Estevez a la Liga Hypermotion.
1: Que, per cert, ha felicitat al Eldense en un post avui en les seues xarxes, molt bé, Fernando Estevez, fenomenal, i també ha deixat un record magnífic en l'Eldense en la seva etapa i l'anterior ascens.
2: Nacho Quintana, que va fer els dos gols en ese doblet davant l'Atlético Meleño, justament el seu passat va estar en l'Atlético de Madrid, va passar, sí, per la pedrera de l'Atlético de Madrid. Fidel, 36 anys, ha sigut un
1: clàssic,
2: un dels referents del seu equip. El porter Ramon Vilà, que recordem pretemporada que era molt qüestionat quan va arribar, un porter seguit per el Córdoba, i que la veritat és que ha sigut fonamental per aconseguir l'èxit. També el central Floris Esman, Borja Calvo, el jugador de Benidorm, que va passar per el Mestalla. En el Mestalla no el van veure del tot explotar les seues virtuts, i la veritat és que en el Eldense, i sobretot en este tram final, pues ha demostrat ser un gran jugador. També con Marcos Bustillo, que ja va passar per la Nucía, és del Sestao del Racing. Han sigut eixos jugadors, sobretot la figura de Claudio Barragán, principal protagonista d'aquest històric ascens.
1: I este matí hem tingut a Víctor Lafuente en directe en el Punta Puta, el director esportiu. 31 anys té, és un xiquet. Ja va pujar l'anterior vegada, tenia 27 o 26, i avui posava en valua no només l'aposta del club, de la propietat, per Claudio Barragán i per mantindre la seva continuïtat. Per ser renova automàticament Claudio Barragán per l'ascens. I diu este matí Víctor, si no ens el lleven,
2: claro,
1: perquè n'hi ha interessos en el mercat, però sobretot també volia posar en valor el treball de Javi Cabello en les primeres setmanes, sobretot en un estiu molt complicat per a confeccionar la plantilla i demés, i ja després que va volar cap a dalt de la mà de Claudio Barragán. I precisament la mà dreta de Claudio Barragán en el DNCB, que s'ha fet càrrec de l'equip i que a banda ha acabat molt bé la temporada pujant a tercera federació, és el nostre següent protagonista, el míster d'eixe ascens històric del DNCB, Juan Andrés Jiménez. Hola Juan Andrés, què tal? Bona nit.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, y doble enhorabona, mister. Ya tú donar en fa un par de semanas, pero lo de ir en el nou Pepico Amat va a ser un histórico también.
5: Pues sí, la verdad que sí. Año redondo, dos ascensos del primer equipo y de nosotros, del filial, y la verdad que vamos súper contentos.
2: Hola, mister Juan Andrés, soy Carlos. Enhorabuena, doble enhorabuena por el ascenso del club, de ese primer equipo, y por el ascenso del filial. Hablábamos un poco de los datos, ¿no?, que hablan de lo impresionante que es lo que ha conseguido Claudio Barragán en este tiempo. Tú que lo conoces tan bien, de hecho en la anterior entrevista que te hicimos aquí en el Fútbol Mes Nostre, estabas creo que cenando con él y con Óscar Díaz, con el entrenador del Torrellano, que también es una muy buena amistad. ¿Qué nos destacarías? ¿Qué es lo que más te sorprende como entrenador de Claudio Barragán?
5: Bueno, pues al final es lo que siempre hablamos. Es un hombre muy humilde, tiene muchísima experiencia, es un hombre muy cercano. Al final todo eso hace que todo su alrededor vayan con él de la mano, y eso es lo que trae los éxitos.
2: Porque ya hay que recordar que Claudio Barragán llegó del Club Costa City, creo que llegó también contigo, y lograsteis algo impresionante, que es un tramo final espectacular. Creo que 8 victorias en las últimas 9 jornadas para salvar el equipo que parecía desahuciado en Liga Comunitat. Y luego esta temporada comenzó Claudio Barragán, luego te quedaste tú al frente de ese filial, y que parece que la comunión primer equipo filial pues ha tenido ese tremendo éxito. Un poco, ¿cuáles son las claves de todo ese éxito que ha tenido en común el de esta temporada?
5: Pues sí, al final hemos seguido un poco el mismo trabajo que andamos haciendo, y no solo él me puso en el camino y yo solo he seguido hacia adelante, y la verdad que contento con los chicos, con el club, y sobre todo contento por el éxito de Claudio.
2: Ahora te preguntaré más sobre el filial, pero además preguntarte por cómo viviste tú este sábado esa locura en el cual vivimos aquí en la radio, que finalizaba ese partido del Eldense, pero que había que estar pendiente el sábado para poder ya celebrarlo 100%, ¿no?, de forma totalmente confirmada. ¿Tú cómo lo viviste esos minutos tan largos? Porque el tiempo extra fue impresionante en Sabadell.
5: Pues sí, mira, hoy estaba hablando con Claudio por teléfono y le digo, macho, acabó el partido y yo fui el primero que me metí al césped, que me metí a celebrar, a buscarle a él, pero es que no tenía ni en mi cabeza lo de el tema Sabadell.
1: Hombre, así estaba en Juan, no saltes al estudio, yo voy a ir a Vans, que me sabíamos mal ser el Grinch, pero claro, tú te imagines si celebré el ascens y contéme la radio, ya es oficial, el Dense es equipo de segunda y tal y igual, y el Sabadell fa 2 gols en el set y en el Senwit, el ridículo es espantoso, es que es lo que ni ha, ¿no?
5: Sí, lo que pasa que al final, pues bueno, los momentos que se viven, pues bueno, hay que vivirlo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, nos quedamos con eso, que al final se dio y se ascendió.
2: Vaya finales de partidos de ascenso del primer equipo y también del filial, porque hay que recordar que hace una semana, también el mismo escenario, en el nuevo Pepico Amat, vosotros lograsteis esa victoria final prácticamente el tiempo añadido, en ese gol de creo que de Elios Brotons, en el de penalti,
1: sí, de penal,
2: a poco de llegar al 90 o sobre el 90, cuando llegó esa victoria final, porque Benidorm iba venciendo y os obligaba a vencer. ¿Cómo viviste tú también ese encuentro donde el filial consiguió ese histórico ascenso?
5: Bueno, pues al final creo que somos un equipo que tenemos mucha fe en el trabajo que estamos haciendo. Creo que somos el equipo que más goles ha marcado en la segunda parte. Sabía que ese gol iba a llegar, pues mira, tuvimos bastantes ocasiones claras antes del penalti, pero bueno, tuvo que llegar así en el minuto 93, si no recuerdo mal. Y la verdad que, pues bueno, desde fuera se vive de otra manera, pero una vez que se pitó el penalti, bueno, pues ya... Y ahora todo alegría.
2: Bueno, y hablábamos de Claudio Barragán, pero también hay que hablar de Juan Andrés Jiménez, de tu caso. Creo que tienes 33 años, también eres muy joven, sí, ¿no? En tu caso, 33 años de Elche, que cogías una misión importante como era ponerte al frente del filial, con proyectos importantes en Novela Unión, el Torrevieja, el Benidorm como rivales, y habéis conseguido ese ascenso. ¿Qué supone para ti, en aspecto un poco más personal, este ascenso?
5: Bueno, pues para mí, pues eso, asumí el reto. La verdad que tenía mucho que perder y poco que ganar, porque al final estaba un referente delante de mío que es Claudio, y al final llevar a Claudio por delante, pues cuando ya no está, pues se va complicando la cosa. Pero creo que asumimos bien el reto. Soy un chico que tenía poca experiencia, la asumí bastante bien, y bueno, al final quedamos campeones por delante de equipos como tú has dicho, Torrevieja, Benidorm, Novelda Unión, Olympique, que es un mítico de la categoría, y bueno, pues para mí, vamos, es lo máximo.
1: Bueno, pues yo crec que ha estat un cap de setmana èpic, que per cert, esta vesprada ha estat la celebració, no?, a les 7:30 allà en l'Ajuntament, per part del primer equip del Eldense. Jo crec que van a ser uns dies meravellosos, i ara, míster, la temporada que ve, haurà que pensar en... Primer, ¿está renovada ya para el año que ve o no?
5: Bueno, de momento estamos esperando,
1: vale,
5: que acabara el tema del primer equipo, que al final, pues bueno, se acabó ayer con el ascenso y ya habrá tiempo de hablar,
1: vale,
5: de,
1: pues
5: de mi contrato.
1: Te reformulé la pregunta, ¿te agradaría entrenar el Eldense B en tercera federación?
5: Hombre, es que a quien se le ve, con mi edad y a quien le pregunte, yo creo que es bastante claro. Yo creo que a cualquier persona le gustaría entrenar en tercera división, y sobre todo con los chicos y los capitanes que tengo.
1: Bueno, pues anem a estar molt expectant, no?, de si n'hi ha modificacions ahí en el vestidor, la direcció esportiva, a veure què és el que se decidís finalment, però seria una excel·lent notícia tindre continuïtat en les banquetes de cara a la temporada que ve. L'Eldense, que ja és equip de segona divisió, i l'Eldense B del nostre protagonista, de Juan Andrés Jiménez, que és merescudament equip de tercera federació. Un abraç, míster, i enhorabona per partida doble.
5: Muchas gracias.
2: Un abrazo.
5: Buenas noches. Un abrazo.
1: Més coses del cap de setmana i del que està per vindre. Carlos, per exemple, aquesta última jornada de primera federació, que va ser la setmana que ve, i anem a ubicar. Ja saben que l'Eldense és campió, va pujar de forma directa, però el Villarreal B i l'Hércules, què?
2: Juguen el dissabte a les 6:30, horari unificat, l'última jornada. El Villarreal B pot ser tercer o quart classificat. Pot superar l'Atlético Madrileño si guanya el seu partit, i l'Atlético Madrileño perd davant un Atlético Madrileño que juga davant l'Algeciras, que es juga al playoff. I el Villarreal visita un sanluqueño ja descendit. Possibles rivals. Si finalitza quart, molt possiblement el seu rival seria el Zamora, i si no, el Celta B. Si finalitza el tercer, li pot tocar o el Pontevedra, o el Castilla, o el Ponferradina, o el Baracaldo, que es juguen la classificació per al playoff. El Hércules, quin partidàs en el Rico Pérez. L'Hércules davant un Nàstic ofegat, que es juga la permanència, necessita guanyar el conjunt de Tarragona, per atenció, per si guanya l'Hércules en aquesta opció que pot tenir de Copa del Rei. Ara mateix, quan li té el duel guanyat el Cartagena, que és sisè, recordem que si finalitza en un dels 5 millors no filials de la Lliga, o tindria bitllet de Copa. Com hi ha dos filials, és la sèptima plaça la que té que aconseguir. Si guanya i no guanyen dos dels tres que té per davant, Cartagena, Algeciras i Antequera, podria aconseguir plaça de Copa. Ho pot tindre bé si guanya, perquè el Cartagena, que juga davant el Betis Deportivo, el Algeciras davant l'Atlético Madrileño i l'Antequera davant el Juventud Torremolinos, tots els rivals d'estos equips es juguen o la permanència o un playoff. Aixina que es juguen moltíssim i no està clar que vagin a guanyar els seus partits. Aixina que si és capaç de guanyar l'Hércules davant el Nàstic, que no va ser gens fàcil, pues tindria l'opció de Copa. He vist també algú que es preguntava que la Real Societat ve. Què passa en aquesta plaça de Copa del Rei de segona, si cauria per a un millor equip de vuitè de primera federació? No, en les bases de competició diu que si es queda aquesta plaça vacant, el que passa és que si n'hi ha número impar, es classifica la primera ronda automàticament un equip de segona divisió a la segona ronda. Però té que finalitzar sí o sí l'Hércules entre set primers, però tindre plaça de Copa.
1: Pues ahí están els números de l'última jornada de la primera federació. Marca el Barça al segon, molt fàcil per a Rafinha, que fa el seu doblet. Barça 2-0, estem en el minut de set de la segona part. Contem cosetes des de la segona federació del playoff d'ascens, per exemple, l'Alcoyano, que ha caigut eliminat este matí.
2: Bona imatge en la visita a Madrid. Davant, jo crec que va tindre molt mala sort l'Alcoyano en el sorteig de possibles rivals per a esta primera eliminatòria, perquè li va tocar un dels més forts, el Sanse, que va estar lluitant amb el Rayo Majadahonda fins l'última jornada, i crec que va aconseguir 70 punts, números d'equip líder, d'equip campió. I la veritat és que ha anat una bona imatge, però no ha aconseguit passar a aquesta següent ronda i definitiva de cara a l'ascens. Bona temporada de l'Alcoyano, era un equip reconstruït, bé de nou. Lo més important d'aquesta temporada que este que portarà l'Alcoyano, aquesta unió que ha fet en la seva afició. I bueno, destacar equips que passen a l'última ronda de classificatòria: el Sants, el Coria, el Real Oviedo, l'Ourense, el Conquense, el Logroñés, el Poblense, el Águilas, el Real Jaén i l'Atleti Balear jugaran aquesta última eliminatòria per ascendir a primera federació.
1: Això respecte a el play-off, però en el play-down també notícies malaurades per als nostres interessos, perquè ha caigut el Castelló, que baixa a tercera.
2: Va perdre 2-3 en el partit d'anada i ha perdut en les Gaunes 1-0. Un Castelló B que a mitjà de temporada pareixia que inclús podia ficar-se en la lluita per el play-off, però els últims mesos han sigut molt decebedors. Ha anat de més a menys, va tindre oportunitats, recorde dos partits a casa les últimes tres jornades davant el Barbastro, i Mestalla, a nocions d'una victòria a salvar-se, no ho va fer. Finalment s'ha jugat tot a cara i creu i baixa el Castelló B a tercera. Això provoca l'efecte arrossegament. Descendís la Xeneta a Lliga Comunitat i l'Alqueries a Primera Federació Valenciana, sempre i quan queda esa opción cara final de salvarse si a conseguir la ascens un equipo del playoff Valencia.
1: Efectivamente.
2: Los cuatro que están jugando al playoff.
1: Los cuatro que están jugando ahora mateix, que son la Nucía, que es el Atlético Saguntino, el Villarreal C y el Llevant. Si un de esos cuatro acaba pujant a segona, ese efecte arrossegament se cancela.
2: I per cert, l'altre equip que ha baixat és el Real Madrid C. Mala setmana, males setmanes per a Florentino Pérez.
1: Sí, està la cosa malament.
2: Ha guanyat l'Estepona, que es salva. I per a recordar les últimes jornades de la tercera i de la segona federació, dient, hi ha un tope, no poden baixar més equips. No, fixeu-vos en la tercera madrilenya. Han baixat 4 equips, Rayo B, Colònia Moscardó, Fuenlabrada i Real Madrid C, i això vol dir que baixen 6 equips o 7.
1: Què te pareix? Mitja lliga, pràcticament.
2: Així és com així haurem baixat ja el Crevillente, el Xove i l'Hércules B, i el Roda encara estigui pendent del 20 de juny si es salva o no. Així que imagineu-vos la destrossa en la tercera madrilenya, que per cert es jugarà i sa opció
1: amb la valenciana. Amb el grup sex de la Comunitat Valenciana. En el playoff de tercera federació per a pujar a segona, els dos marcadors que han deixat dos equips molt, molt favorits de cara al partit de tornada la setmana que ve.
2: Este mateix Villarreal C1, Atleti llevan 3, amb un tàndem de quart de Poblet que ha sigut espectacular, i sent Mario C. Alberto Calatrava, no us podeu perdre la jugada espectacular de Calatrava en el primer gol. L'hem escoltat este migdia, així en el punta a punta Calatrava. I la Nucía 3, Saguntino 1. Ha tingut un penal al seu favor el Saguntino en els últims minuts, que no l'ha aprofitat, i destacar a Gorcha, que continua sumant gols i gols en la Nucía. Per cert, ja sabeu que ara és 3 eliminatòries, 2 territorials, l'última davant d'un equip de Madrid. Eixe playoff de Madrid s'ha començat a jugar amb el resultat del Leganés B 0, Tribal Valderas, un equip d'Alcorcón 1 i la Rozas 1, Torrejón 0. Un d'estos quatre rivals serà el nostre en l'última eliminatòria de l'ascens.
1: Del que quede viu entre Villarreal C, Atleti Llevant, la Nucía i Atlético Saguntino. Baixem a la Lliga Comunitat, en marxa també el playoff de la Lliga Comunitat a tercera federació, i anem a contar que el Benidorm ha colpejat primer a Iruba Fer en Tavernes, ho hem comentat abans amb Carlos Espí, i que este matí ha acabat 0-0 el Torrevieja-Ribarrotxa.
2: Així és, destacar el fitxatge del Benidorm en el seu cos tècnic, Miñano, a un dels mítics jugadors que va jugar en la Nucía, va jugar en el Benidorm, pues l'ha firmat fa un mes, 2 mesos, per a formar part del seu cos tècnic. Molt calents en el Tavernes, vam escoltar-lo en Toni Galindo, al míster, a Edu Palomares Tomaca, amb l'arbitratge que es va dur a terme a Irenice Tavernes Benidorm. I això, comentàvem en Carlos Espí, quina gran ocasió de Joan Talens, quina gran parada de Fernando Arcana per el Benidorm en els últims minuts. El pròxim diumenge a les 12 resoldrà esta eliminatòria. I el Torrevieja 0, Ribarrotxa 0 este matí en l'anada, 2.000 persones en el Nelson Mandela. En Ribarrotxa diem que estan un poquet ahí, que volien que la federació tinguera en compte per als enfrontaments que són d'equips en molta distància entre un i l'altre, que obliguen a jugar-te de vesprada, perquè han tingut que fer nit en Torrevieja, però no alçar-se'n tan pront, perquè el partit de les 11 i mitja m'han dit que s'han gastat més de 2.000 euros.
1: Ah, pues, en el, pica,
2: En el hotel, i per a un club tan modest com el Ribarrotxa, pues això és molta, molta pasta. Així que té que tindre en compte evitar partits tan pront quan són equips de tanta distància. Mm-hmm. Per cert, dir que la tornada d'estos playoffs de regionals sí que hi ha penals. No contra el millor classificat, sinó si es manté un empat global en matèria, 30 minuts de pròrroga,
1: penals, efectivament. De penals. Setmana que ve, diumenge a les 12, Benidorm Tavernes en el Guillermo Amor, i diumenge a les 6, està confirmat o encara està pendent?
2: M'han comentat el cas del Ribarrotxa, que a priori diumenge 6 i mitja, però vale, encara per confirmar.
1: En el Roberto Gil, Ribarrotxa-Torrevieja, diumenge per la vesprada, a les 6 i mitja, a l'hora que siga. Molt ràpid, ascensos a Lliga Comunitat, ja contarem ahir, per exemple, el de l'Aldaia i el del Gandia, també estàvem pendent d'aquest grup primer, anem a repassar les tres molt ràpid, que tenim protagonista.
2: Sí, el Aldaia de Salva Folgado va aconseguir ese ascens amb Emilio López
1: i amb Salva Folgado Serra. No és l'entrenador, eh? Salva Folgado és de Aldaia i és membre del cos tècnic de l'Aldaia, però Emilio López és l'entrenador.
2: Correcte, amb Serra, el One Club Men ahí de cap mitat de l'Aldaia, que va aconseguir ese ascens que van comptar en el punt a punt, i el Gandia d'Alberto Gregori, d'Òscar Bertó, de Vicent Company, que van tindre així a diversos protagonistes en directe el dissabte, es comentaven, i aquest procés de recuperació que porta el Gandia, 670.000 euros tenia de deute en 2024, quan va estar a punt de desaparèixer. Ja van per la meitat d'aquest camí, estaran en Lliga Comunitat, però en un equip molt de Gandia, perquè encara la situació econòmica pues marca el dia a dia del club. I l'altre equip que va aconseguir l'ascens a Lliga Comunitat este cap de setmana va ser el dissabte, l'Odissea. Un any després, este conjunt de Castelló torna, dirigit per Vicente Pastor, torna a la Lliga Comunitat amb Jesús López, Enric Martínez, Javier Mora, Álvaro Unanua, el porter d'aquest equip, que porta 3 temporades, que ja va estar en l'anterior ascens i que ha tornat a ser un altre ascens.
1: Pues mira, per al·lusions, per cert, n'hi ha gol d'Isco de penal en el Camp Nou, Barça 2, Betis 1, estem en el 68 de partit, has parat el porter del Odissea, Álvaro Unanua, que ja ens escolta. Hola, Álvaro, bona nit.
6: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: I lo primer tot, enhorabona, i preguntar com va la resaca després de l'ascens ahir.
6: Muchísimas gracias. Pues la verdad que hemos aprovechado y lo hemos celebrado a lo grande, saliendo después de fiesta y cenando todos juntos. La verdad que muy contentos.
2: Lo comentaba, hola Álvaro, soy Carlos, que tú esta es la tercera temporada y tú ya viviste el anterior ascenso, ¿no? Eres uno de los que lleva ahí tiempo.
6: Sí, correcto. De hecho, es curioso porque se repite el ascenso contra el mismo equipo.
2: Anda.
6: La casualidad también.
2: El rival, ¿no? De este sábado, habéis hablado de ascenso contra el mismo.
1: Vos dona sorte, ¿eh?
6: Contra el Pro AB. Sí, así es. Muchas gracias.
2: Bueno, ¿y cómo fue ese partido del ascenso? Ya lo teníais todo de cara, pero había que dar el último paso. ¿Cómo fue el partido de este sábado?
6: Pues sabíamos que iba a ser un partido duro y así fue. Y la verdad que pudimos adelantarnos primero y eso hizo que las cosas se facilitaran un poco más. Pero bueno, luego sí que es verdad que la segunda parte ya nos empataron con un penalti que encima nos dejó con un jugador menos. Y la verdad que en ese momento lo veía bastante negro. Pero bueno, pudimos meter el 2-1 enseguida y luego ya fue cuestión de garra y aguante hasta que ya se acabó.
2: Lo comentaba, el equipo venía del ascenso hace 2 años, del descenso a temporada pasada y a Comunitat, y vemos en el cuerpo técnico a Vicente Pastor, que era el técnico que llevó a ganar esa primera edición de la Nostra Copa al Alcora y a disputar ahí, estar luchando por la zona alta, y a jugadores muy reconocidos, ¿no? del fútbol valenciano, como el caso de Henry Martínez, Jesús López. Supongo que era un proyecto que teníais la mentalidad puesta a inicio de temporada de estar ahí arriba, ¿no?
6: Sí, la idea, la realidad es que desde un principio la idea era estar arriba, por lo menos luchar para poder ascender. Y bueno, al final las cosas han salido bien, mucho por lo que también dices de estos compañeros, que al final la experiencia hace mucho. Y es un grupo muy contrastado, al final tenemos gente muy mayor, pero también gente pues más joven, pues que al final hace que ese balance de grupo y ese buen ambiente pues haya hecho que podamos ascender.
2: Lleváis mucho tiempo en esa primera posición, pero ahí ha estado el Nules, el San Pedro dando guerra. No sé si ha habido un momento así clave la temporada, un partido que pensarais que ibais a ser campeones.
6: Yo creo que al final cogimos un colchón de puntos que nos hizo dar una cierta tranquilidad, pero ya el partido que nos hizo ver que íbamos a ser campeones, creo que es el de Atxeneta, que ganamos justo antes de este último, que la verdad fue bastante complicado y ahí ya se disiparon todo tipo de dudas de que íbamos a ser campeones.
2: Para ser campeones hay que ir consiguiendo muchos resultados positivos, muchas victorias, y una pregunta que nos gusta aquí hacer en el Fútbol Mes Nostre a cada invitado es por la canción o las canciones que más suenan en el vestuario cada vez que gana vuestro equipo. En el caso del Odisea, ¿cuál es una de las canciones que más ha podido sonar ahí en cada victoria vuestra?
6: Pues todo por obra de Jesús, porque la verdad que Jesús es muy divertido y aparte de que tiene muy buen humor. Un poco el DJ del vestuario, y ha puesto una canción bastante movida que la ponemos siempre y la baila siempre además, que es la de Asereje. Mira, es Ketchup, pero
1: no
6: es un remix,
1: ¿no?
6: Sí, es un remix. No,
1: no puede
6: ser.
1: Pues tira ahí, a ver cómo suena el tema.
2: Aquí tenemos la clásica.
1: Esta es la clásica, pero no me lo creo, eso, ¿eh? ¿Això es deberes?
6: Sí, eso es deberes.
2: Lo que habría que ver es bailando la serie en el vestuario.
1: No, claro, pero a mí lo importante es els passos prohibits, amic, més que la cançó, ¿no?
6: No, claro, obviamente, y hay vídeos, eso vamos, si sale a la luz...
1: Madre mía, qué espectáculo, ¿eh?
2: Qué ritmo. Bueno, pues sí. Supongo que eso indica que ha habido muy buena relación, ¿no? Y que una de las claves siempre un equipo consigue un ascenso es un muy buen ambiente en el vestuario.
6: Sí, justo. Al final es la unión de grupo, luego también el contraste de jugadores más veteranos y jugadores más jóvenes que te dan ese plus. Y bueno, al final pues se han ido dando las cosas de cara. Luego el cuerpo técnico también ha hecho muy buen trabajo y al final pues... el cómputo de todo ha hecho que podamos celebrar este ascenso.
2: Por cierto, muchos que nos escucharán dirán: Álvaro Unanua, este apellido me suena.
1: A mí me sonaba mucho.
2: Creo que tu padre.
6: Los jugadores más jóvenes que te dan ese plus. Y bueno, al final pues se han ido dando las cosas de cara. Luego el cuerpo técnico también ha hecho muy buen trabajo y al final pues el cómputo de todo ha hecho que podamos celebrar este ascenso.
2: Por cierto, muchos que nos escucharán dirán: Álvaro

0: Kiko, no sé si él es de darte muchos consejos o te gusta que hablas mucho con él o no.
1: Sí, la verdad que siempre estamos hablando de fútbol, ya sea de partido mío o partido suyo, que ahora está en el Oviedo, entrenando porteros, y siempre hablamos de principalmente de fútbol, sobre todo.
0: Pues ahora que volvéis allá a Comunitat, hay que dar guerra y conseguir mantenerse, ¿no? Ahora el reto es mantenerse en una liga muy competitiva como la Liga Comunitat.
1: Sí, ya tenemos esa experiencia, mala experiencia, digamos, del año anterior que descendimos. Pero bueno, ahora ya sabiéndolo, creo que eso nos ayudará, ¿no? De cara a este nuevo año, este ascenso, a ver si podemos mantener la categoría y ahí que sea un año bonito.
2: Bueno, pues la noticia de l'ascens de l'Odissea, que torna i s'alliga a Comunitat i ho fa per la Porta Gran. I enhorabona, des d'ací, evidentment, des del punta a punta, Álvaro Unanua, Zamora de la Lliga i un dels baluarts de l'Odissea. Un abraç, Álvaro.
1: Un abraç enorme, moltíssimes gràcies.
0: Un abraç, enhorabona.
2: La nostra enhorabona. Anem picadet perquè a banda tenim una última actualització de les eleccions andaluses abans de tancar a les 11, però hem de descobrir, una vegada ja torna el protagonista estancat, Carlos, el millor 11 de la Lliga Comunitat Nord.
0: Com a fer en tercera, com l'hem elaborat, hem contractat amb un jugador de cada un dels equips de la Lliga, han participat 13 jugadors dels 7 equips, així que una gran participació. Anem a descobrir el millor 11. En porteria està Felipe Galvis, el porter del Silla, i a més un especialista para penals. En la zona defensiva, dos centrals, dos capitans, Tendillo del Acero i Martín Turegano del Ribarrocha. Lateral dret, Xubi del Burriana. Lateral esquerre, Carlos López, un dels que millor centra de la competició, del Acero. En el mig del camp, un Nayechenda, Nico Schaffer del Tavernes, acompanyat per Dani Sanfeliu del Ribarrocha. Banda dret, per un equip que ha descendit, però la veritat és que l'han votat moltíssims jugadors, companys, Javi Prado del Requena, banda esquerra per a Guillampó, Dalt Jones, un dels màxims golejadors, amb una llegenda amb majúscules del futbol valencià com és Cristian Contreras del Paiporta, i el millor entrenador, Rubén Furió de l'Acero. El pròxim programa, el pròxim cap de setmana ho farem el mateix, però en la Lliga Comunitat Sud.
2: Perfecte, i per a tancar esta edició un pèl·liu més curta, però bueno, hem tingut a Carlos Espí per a obrir, que està molt bé, a l'hora de quan escolteu el podcast direu, esta secció,
0: bueno, de nivell, ahí. Ens ha comentat el partit del Tavernes.
2: Sí, senyor, que tindré un... te dic una cosa, si el Tavernes arribara, per exemple, a una final, jo sé que ell se n'anirà a la concentració de la selecció, ja veurem si no està o no, però comentaré de Carlos Espí, però un partit de la Unió Esportiva de Tavernes ha de ser un espectacle també, parlar dels seus amics, no?
0: Sí, perquè es coneix molt bé a la plantilla del Tavernes.
2: Anem a tancar, Carlos, ràpidament amb els partits top del menú del xef Gallardo per a la setmana que ve.
0: Dissabte a les 6 i mitja, jornada unificada, última jornada de Primera Federació, el Villarreal sé que es juga la millor posició per a la el playoff, visita al Sanluqueño de ja descendit i l'Hércules en el Rico Pérez juga a casa davant del Nàstic en aquestes opcions que hem comentat per agafar bitllet de Copa del Rei. Playoff a segona ref, partit de tornada Saguntino a Nucía i Atlètic Llevant Villarreal C. Playoff a tercera ref, partits de tornada el diumenge per el matí Benidorm Tavernes i per la vesprada i ser Ribarrocha Torrevieja i atenció, queda un campió encara de Primera Federació,
2: el grup quart,
0: que podria pujar i juguen el primer davant del segon.
2: Ah, pues.
0: El diumenge a les 6 de la vesprada, estava parlant en el míster de que me confirma firmava l'horari, diumenge a les 6 de la vesprada en el municipal El Sadrián, en Almoradí, Almoradí Santa Pola. Si guanya Almoradí, consideraria l'ascens en l'Almoradí, si guanya el Santa Pola, consideraria l'ascens en el Santa Pola, si n'hi empaten, el Santa Pola seria el campió i ascendiria així a la Lliga Comunitat.
2: Pues un cap de setmana que ve que va estar ple d'esport en directe, de totes les categories, també, evidentment, en el futbol més nostre. Com sempre, un plaer, Carlos Gallardo, un abraç molt gran.
0: Un abraç gran.
2: I nosaltres anem a tancar, però abans, informatius, perquè a 5 minuts d'arribar a les 11 de la nit, he de fer un xicotet a punt també de pilota, a veure si me dona temps, però abans estava la promesa del nostre company Xavi Carrau de fer una última comunicació abans del punt a punt últims 90 minuts i Xavi, ja podem donar una fotografia més precisa de com han acabat les eleccions andaluses. Bona nit.
3: Si venim, Paco, amb el peix venut, que es diu
2: ja estaria, no?
3: Popularment. Sí. Dades definitives, amb el 98% del vot escrutat, el Partit Popular de Moreno Bonilla guanya les eleccions, però es queda a dos escons de la majoria absoluta, que està en 55, amb 53 diputats per 5 escons i no revaliden, per tant, la majoria absoluta i, per tant, necessitarien el recolzament de Vox d'alguna manera. El Partit Socialista de María Jesús Montero obté 28 diputats, en perd 2 punts, és a dir, un mínim històric, empitjora els resultats de fa 4 anys. Pel que fa a Vox, en trau 15, és a dir, que en guanya un. Pel que fa als partits que estan a l'esquerra del PSOE, d'una banda, Por Andalucía, repeteix resultat de fa 4 anys, en treu 5. I és significatiu el resultat de l'esquerra

0: andalusa Adelante. Passa de 2 diputats a 8, és a dir, en guanya 6. Per tant, a esta hora, el titular, el Partit Popular, guanya les eleccions, però es queda a les portes de revalidar la majoria absoluta a Andalusia. Paco, gràcies.
1: A vosaltres sempre. Un abraç, company, al nostre Xavi Carrau, i un xicotet apunt que anava a fer al respecte de la pilota. Perquè és informació que ens serveix, com sempre, el nostre company Matías Oliver. Avui el trinquet de Rafael Buñol ha tancat este diumenge els quarts de final del campionat individual de raspall femení amb 2 victòries clares i les últimes 2 places de semifinals ja adjudicades. Victòria ha guanyat 25 per cap a Julia i confirma la seva condició de gran referència del quadre, amb 8 campionats, 7 d'ells de manera consecutiva. I en l'altra partida, victòria per una banda, i en l'altra, Anna també ha passat a semifinals després de superar Miriam per 25 per cap. En este cas, la partida ha quedat marcada per la lesió de Miriam, que s'ha vist obligada a abandonar quan el marcador era de 10 a 0 favorable a Anna. Amb estos resultats, les semifinals femenines ja queden definides per a dissabte 23 de maig al trinquet de Bellreguard. A les 5 de la vesprada, Victòria jugarà contra Amparo i a les 6 i mitja Anna s'enfrontarà a Mar Jiménez. La final ja arribarà el 31 de maig al trinquet de la Llosa de Ranes. I jo crec que podem posar la sintonia d'Eixida perquè anem a repassar tot el que ha ocorregut en la jornada d'avui. Ha estat un dia llarguíssim, eh? La sintonia del punt a punt és el programa més llarg de la temporada, Rafa Alarcón. Ha començat a les 11 del matí i va acabar a les 12 i mitja de la nit, és a dir, 13 hores d'esport en directe en la sintonia del punt a punt. Avui vos hem contat este matí lo més important de la matinal, la victòria de València Bàsquet, que ha guanyat en la final de la Lliga Femenina Endesa i l'ha guanyada per 4ª temporada consecutiva. València Bàsquet, que ha tombat al Casademont Saragossa 68-67. Enhorabona al conjunt taronja, que celebra demà per la vesprada el títol en el Roig Arena. També hem contat l'eliminació de l'Alcoyano en el playoff de a Primera Federació. Sanse 1, Alcoyano 1. També la victòria de l'Atlético Llevant 1-3 davant el Villarreal C en el playoff a Segona Federació. La victòria del València Femení en el playoff a Lliga EFA 4-3 davant el Fundació Albacete, això en tot el matí. I per la vesprada, per exemple, la victòria de València Bàsquet dels Xics 88-83 davant Bilbao en Lliga ACB, la victòria de Kezmanovic en la final de la Copa Falcon Bridge en el Club Tenis València davant Daniel Vallejo 6-2, 3-6, 6-2. També la derrota del Castelló B, 1-0 davant el Logroñés en les Gaunes, el Castelló B que cau a tercera. La victòria de la Nucía en el playoff d'ascens a Segona Federació, 3-1 davant l'Atlético Saguntino, i després la traca final en aquesta jornada unificada que deixa al Villarreal, que ha perdut 2-0 davant el Rayo Vallecano, el València, que ha guanyat 3-4 davant la Real Societat, el Llevant, que ha guanyat 2-0 davant el Mallorca, i l'Elx, que ha guanyat 1-0 davant el Getafe. També el Villarreal femení ha guanyat 3-1 davant Osasuna i se classifica per a la final, que jugarà davant el València. De cara a la setmana que ve, el València encara en opcions de classificar-se per a Conference League, el Llevant d'Unió Esportiva només un puntet de la permanència matemàtica, inclús perdent li valdria, s'ha quedat en 42 punts, i l'Elx, que ha de guanyar o ha de puntuar, només puntuar rival davant el Girona en Montilivi. I en l'última jornada, el Villarreal se jugarà davant l'Atleti de Madrid en el camp de la Ceràmica, tot per el tot, en eixa última jornada. Tanquem el punt a punt d'este tram, de seguida els últims 90 minuts.
2: Som a punt. Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
3: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
2: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia,
5: amunt i avall, t'acompanyem. Per a no perdre de vista el que ens connecta com a poble i amb el món. En esta segona temporada continuem el viatge amb més històries i més proximitat.
4: Amunt i avall.
5: El magazín que et fa viure el territori.
4: Amb Sergi Olcina. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
6: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
4: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
9: L'economia per a totes i tots.
10: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
9: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3 i mitja a 4.
11: Presentador de la Safor.
12: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
11: Gemma Juan. Animal de companyia.
12: La ràdio.
13: Vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
14: La vesprada de punt on tot pot passar.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
15: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Ayora, 100.9. De tu.

0: Les 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport. En A Punt Ràdio amb Rafa Larcón al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web, perdó, www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, TikTok, 90 Minuts Ràdio, i això és 290 en xifra, en número, i en Instagram, 90 Minuts Ràdio també, però tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, teniu la vostra veu. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahir podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: com has vist el teu equip i com penses que va acabar en la Lliga? A falta d'una jornada per acabar, com has vist el teu equip i com penses que va acabar en la Lliga? En el dia d'avui és un d'aquests dies que uno recorda per què volia dedicar-se a la ràdio i a la ràdio esportiva. Ha sigut una vesprada extraordinària de ràdio, de gols, de vora nou partits alhora, i no passa res, i no s'ha mort ningú. Vull dir, ni els xinos que dia teva que se jugava tot escalonat perquè els xinos pogueren voler, no hi ha hagut queixes de Xina a aquestes hores. 11 i 5 no se tenen constància de queixes de l'ambaixada xinesa en Espanya. Hem recuperat l'essència de la ràdio. En esta casa, en un Punt a Punt estratosfèric, amb totes les narracions, amb tots els gols, amb tota la informació detallada, i ho hem viscut tot. Hem viscut com el Llevant, venim dient que és un equip que està en una milloria i en una dinàmica molt positiva, i avui li ha passat per damunt a un Mallorca que fa molt mal olor. Com l'Elx ha guanyat i va directe a una finalíssima davant del Girona, i aquest partit va ser no apte per a cardíacs. Com el Villarreal ha desperdiciat l'oportunitat de ser tercer abans d'arribar a l'última jornada, i ja veurem si no paga car. I hem assistit a un partit del València boig. Boig perquè al minut 2 ja perdies 2-0, al 22 ja guanyaves 1-2, en 3 minuts en la segona part li han pegat la volta al marcador, i resulta que quan t'expulsen un futbolista i te quedes amb 10, guanyes el partit. Per cert, jo sé que a molts ixa ADN caïnita que tenim els valencians i que Singapur va olorar des de fa molt de temps, a alguns se'ls posa moltíssim no ja carregar contra els jugadors, sinó carregar contra els de casa. Però miren, jo no veig un jugador en la plantilla millor en qualitat que Javi Guerra. I el gol d'avui ha sigut una bona mostra. Ara també se continuarà dient que els jugadors són una panda de niñatos caprichosos, o, i que tot el que s'ha aconseguit és virtut de l'entrenador. Pues no ho sé, tinc clar que Meriton va intentar vendre la milonga d'Europa esta setmana. Dic la milonga perquè encara que s'aconseguirà és una milonga. Vull dir, aquest equip ha estat punant per el descens fins avui a les 9:20 de la nit. I això és la realitat. Que per una garambola i perquè la lliga és molt mediocre pots acabar, tens possibilitat de lluitar per una plaça de Conference. Sí, però almenys per a mi no canvia en res. També és cert que Meriton vendrà la milongueta de la Champ, de la Europa League, no perquè crega en l'Europa League, que estic segur que dins no creuen en l'Europa League. Parla dels despatxos, eh? Els jugadors sí creuen, perquè els jugadors el primer que han fet quan el València ha posat 3-4 en el marcador, s'han vist diversos planos de la banqueta on els suplents estaven mirant el mòbil, mirant la resta de resultats i la classificació. L'entrenador ha tornat a eludir parlar d'Europa. Parlar d'Europa. Se l'ha preguntat voltes, ho escoltarem, i no parla d'Europa en cap moment. Parla de fer algo bonico, de donar-li una alegria a l'afició, de... La paraula Europa la té vetada. Com si li hagueren retirat el passaport a aquest home, per lo mateix. Jo imagine que en despatxos que no es creu en Europa i que prefereixen no anar a Europa, se va vendre la milonga d'Europa esta setmana per a intentar acallar protestes. Per a intentar també acallar el clima d'animadversió que genera Carlos Corberán en la graderia. No tinc cap dubte. Però torno a dir, per a mi, encara que el València haguera jugat com els Àngels i en lloc de 3-4 haguera guanyat 0-4, primer, la Real és un equip que des que va guanyar la Copa del Rei està, jo crec que xafa més les agències de viatges a voler no se van de vacances que, que els camps de Zubieta d'entrenament. Això per un costat. Per altre costat, el València ha continuat tenint molts dels defectes, i després ho parlarem, dels que ha anat arrossegant durant tota la temporada. I, per tant, com deia, per a mi, com se diu en la dita, un pardal no fa primavera. S'ha guanyat? Sí. Ha sigut una victòria que te posa de bon humor perquè el València està acostumat últimament. No més que donar-te disgustos, sí. No canvia per a mi, per a res, la nota global de la temporada. Ni entrant en Europa, eh? Ni entrant en Europa. No canvia per a res la percepció de que tindrien que eixir Ron Garli i Carlos Corberán en roda de premsa a explicar este desastre de temporada. Els fitxatges, les decisions de l'entrenador, tantes i tantes coses, quin és l'organigrama reial d'aquest equip, qui està per damunt d'aquí, qui té la potestat per a prescindir d'aquí, si negocis ruïnosos com el d'Aguirre Zabala o com el de Danjuma van a tindre una conseqüència, per no parlar de Santa Maria i altres. Ixa és, per a mi, la visió global de la temporada. I per a mi ha sigut una estafa de temporada. Està bé que com ixe ADN caïnita dels valencians, que Meriton fa temps que va olorar i és capaç de treure-li rendiment a tots els puestos, està molt bé que alguns hagin comprat la idea de que la culpa de tot els dels futbolistes. Està molt bé que alguns compren la idea de que tot això que està passant al València és perquè està segrestat per una pandilla de niñatos. Qui volga creure que ho crega. Però aquests niñatos no se colaren per la finestra de les oficines i se feren els contractes a ells mateixos. Un. I dos. Si és veritat que aquests niñatos són caprichosos i tal, algú els tenia que haver parat els peus. On estava Meriton? On estaven els que manen en este club? Cadascú que veja el que vulga. Tot comença i acaba, el principi i la fi continua sent Peter Lim i Meriton. I les seues decisions. I torna a dir, molt bé lo d'avui, però un pardal no fa primavera i jo no canvié ni una coma tot el que vinc dient des de que fa exactament d'ací 13 dies farà un any, vas dir-vos quan feren el comunicat aquell la enèsima mentida de la tornada a l'elit europea i el lideratge dinàmic de Corberán, de Kiat Lim i de Ron Garley. No me canvia una coma el que ha passat en el dia d'avui. Afortunadament, en el dia d'avui sí hem recuperat aquesta sensació de tornar a fer ràdio, de la ràdio que ens ha agradat tant i que a molts de nosaltres ens va fer decantar-nos per aquesta professió. I això sí que és el més bonic i amb el que me queda el dia d'avui. Les 11 i 13, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Once y 14, el punto a punto en los últimos 90 minutos. Que ya saluda a Salva Folgado. Hola, Folgado.
1: ¿Qué tal?
0: Que has visto com el Llevant donaba un bot estratosfèric y a més li pegaba una punyal al Mallorca, que crec que l'ha deixat. Ha deixat, si no cao, molt a prou del cao.
1: Bueno, després no sé si repassarem les opcions que té el Llevant de permanecer en primera, evidentment ara a puja de possibilitats. El Mallorca de Pedre, Manolo, del Mallorca, per a salvar-se necessita una sèrie de caramboles que és molt complicat que passin. La roda de premsa de Michelis ja pràcticament donava a entendre que ho tenen en xinès. De fet, ha demanat disculpes als seguidors perquè no ha pogut alçar el vol de l'equip i perquè, bueno, pues han perdut en el Ciutat de València i s'han clavat en un greu problema, però sí, hem vist el Llevant Unió Esportiva guanyant un rival directe com el Mallorca, havia de fer-ho, ho ha fet Manolo, a més sense patir massa, controlant perfectament a Muriqui, sense patir, hi ha un Carlos Espí, Manolo, que s'ha carregat a un central, i, bueno, que s'ha carregat a dos centrals, a un que el canvia l'entrenador per l'errada que ha comès en el primer gol del Llevant, que és d'ell, i l'altre perquè en una carrera en Carlos Espí, bueno, pues se trenca els isquios, acaba molt feo jugant de central, bueno, i un xaval també de la cantera, una cosa increïble també en el Mallorca, però bueno, afortunadament el Llevant ha guanyat i les seues opcions de permanència són ara importants, però afortunadament.
0: Afortunadament. Després parlarem de tot el que ha donat de si la jornada. Te pregunte, perquè el València ja ha abandonat la Tanatoli League, vull te pregunte com en les fotos.
1: Buf, foto Manolo, no vaig a dir-ho.
0: Mogudes.
1: Mogudetes, vinga. Partit boig, victòria i qui sap si alguna cosa més. El València guanya en Anoeta i tanca la salvació en un partit embotxit que perdia el minut 2, que ha remuntat fins a l'1-2, que li ha remuntat 3-2 i on han expulsat a Schomer i ha acabat guanyant-lo per 3-4. Javi Guerra ha tornat a ser el millor i Hugo Duro ha tornat a marcar. A més, arriba a les dues xifres de gols. Hugo Duro, una temporada més. Corberán no parla d'Europa i es refereix a que el partit parla de la capacitat de sobreposar-se a les adversitats del seu equip.
2: Así un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad en la primera acción que tienen y eso ya era una adversidad. Te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy ha sido la más alta que se puede tener.
1: Pas granota de gegante, el Llevant s'ha imposat 2-0 el Mallorca i queda fora de jocs de descens. Els de Luis Castro han guanyat en gols de Carlos Espí i Kervin Arriaga i han pogut fer el tercer amb un penal que Dela ha enviat al travesser. Els balears queden molt tocats i els granota asseguren la seva presència una i més en primera, traguent un empat el pròxim cap de setmana front un Betis que ja no es juga res. Luis Castro ha acabat molt satisfet i ha tornat a elogiar els seus futbolistes.
3: Però una vez más los jugadores han estado increíbles, el equipo ha estado todo el partido muy bien, marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras, y eso me da una sensación de orgullo, muy orgullo con los jugadores que tenemos.
1: L'Elx aconsegueix un baló d'oxigen amb una diana de Víctor Chust que ha servit per a doblegar el Getafe per 1-0. Se juga moltes de les seues possibilitats de jugar en primera en el duel directe del pròxim dissabte front del Girona, que avui ha perdut en el Metropolitano. Un punt seria suficient per a obtindre la salvació. Després del partit, Eder Sarabia ha dit que el duel contra els catalans de dissabte sí és una autèntica final.
4: Esa sí que és una final, ¿no? Llevamos jugando 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento vital, evitar la victoria de hoy, absolutamente necesaria.
1: La Ceràmica té la clau del tercer lloc. El Villarreal ha perdut 2-0 a Vallecas i es jugarà a la tercera plaça de la Lliga dissabte contra l'Atlético de Madrid. Els de Marcelino han estat molt per davall de les seues possibilitats i es jugaran el pròxim dissabte al seu estadi la tercera plaça amb l'Atlético. El tècnic càntabre Marcelino ha admès la superioritat dels locals i s'ha mostrat contrariat per no haver tancat abans la possibilitat de ser tercers en la Lliga quan ho han tingut a la seua mà.
5: Nosotros dependíamos, llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de nueve en esta semana, pues nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado.
1: Final apoteòsic per a les campiones de València Bàsquet, una cistella sobre la bocina d'Ivon Anderson ha servit per a que l'equip entrenat per Rubén Burgos guanyara el partit 68-67 i la final de la Lliga Femenina a casa de Montsaragossa. En un partit disputadíssim, l'equip valencià redoneix una temporada sensacional on han conquerit Lliga i Copa. Rubén Burgos, molt content, repassava les impressionants dades del seu equip en tots els play-offs que ha jugat.
6: Ho comentava que en 4 anys són 24 partits de play-off. Són 22 victòries, 2 empats. Oh, això no és normal que passi. Això passa si les que estan en la pista tenen eixe cor, tenen eixe cap i eixe talent. Aleshores, no sé si ho fa especial esta temporada, però penso que reconfirma el que som com a club i com a entitat. M'alegre que s'hagi demostrat en la pista.
1: D'altra banda, l'equip masculí s'ha imposat 88-83 Bilbao Bàsquet en un final apretat on Cameron Taylor ha acabat amb 16 punts, 10 rebots i 5 assistències i ha liderat els seus per a guanyar el partit de Lliga abans del gran cap de setmana en la Final Four d'Atenes. Pedro Martínez diu que no va variar el seu pla d'entrenament habitual.
7: Y entonces, pues bueno, vamos a intentar hacer no hacer nada extraordinario. No hacer nada extraordinario, entrenar lo mejor que podamos. Sería muy bueno recuperar a Josep Puerto, pero no tiene la pinta. Bueno, pues si no se puede, no se puede, pero ya está. Y nosotros hacer la misma preparación que hacemos siempre. Mañana vamos a descansar porque llevamos una tralla importante y luego, pues nada, entrenar martes, miércoles y jueves lo mejor que podamos y preparar el partido como hacemos siempre, no más que otras veces.
0: Les 11 de la nit i 20 minuts, vos recorde, arraba 90 minuts, arraba 90 minuts, en 90 en xifra, en número. Si també vols enviar al TikTok, tens 90 minuts ràdio, 90 també en xifra i en número. I si vols enviar-ho a Instagram, també és 90 minuts ràdio, però en lletra, en paraules, sense xifres i números. Si vols enviar un àudio a la teua veu, tens el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Podràs opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és com has vist el teu equip en el dia d'avui i on penses que va, i com penses que va acabar la Lliga a falta d'una jornada per a que acabi el campionat. 11 i 21, de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i en el punt a punt durant els seus últims 90 minuts.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
11: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
12: ¿Vols que la teua marca arribe més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
14: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
15: A punt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campiones!

0: 11 de la nit i 24 minuts, es jugava avui...
1: Estàs content, Manolo, avui? Te ves content.
2: Sí, estic molt content.
1: Te ves content.
0: 11 i 24, jornada unificada a l'estil Tebas, perquè ha tret el Barça Mallorca, i ja veurem quants partits trau
1: és molt
0: de cara al cap de setmana. Jo crec que el València...
1: Traurà alguno, segur. Sí.
0: Barça va eixir d'eixonari.
1: Sí, estic convençut. Segur, segur, segur.
0: Emme, vas a veure l'última jornada sencera i te vas a dir ja els partits que Tebas va menetjar. Per allò de jornada unificada, la que tinc quasi pensada. Però... Però... Sí, sí, sí, bueno. Que
1: són ja... esos i 25 encara, eh?
0: Bueno, no, escolta, no dic a grosseria.
1: No, bueno.
0: A veure. A veure, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano. Si Alavés està matemàticament salvat, que crec que sí, amb la victòria d'avui, i ese partit passarà probablement a divendres per a que el Rayo puga jugar amb un dia més de descans.
1: Oh, estaria,
0: i
1: ese partit cal passar
0: la divendres. Sí, sí, sí. Betis Llevant se'n va diumenge. Celta-Sevilla crec que podria eixir no, perquè tindria que jugar-se la UEFA.
1: Sí, sí, correcte. Europa en juego.
0: Espanyol-Real Sociedad, ara mateix, si no m'enganye, té visos també de que puga eixir, perquè crec que ni l'Espanyol ni la Real poden entrar en Europa. O com a molt la Real, però no ho tinc clar.
1: Adiós.
0: No, jo crec que hi haurà jornada dissabte, però escalonada. Sí, sí, sí, a les 6, a les 8, alt, ja veuràs. Getafe Osasuna de descens, perquè Osasuna s'acaba complicant la vida. Mallorca Oviedo de descens. Real Madrid Athletic Club, és possible que també... Vaig als de UEFA, perquè l'Eti no té massa possibilitats, però alguna crec que encara té. València va ser anirà als de UEFA. Girona Elx anirà a...
1: Tanatori, eh?
0: A Tanatori League.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara li Tanatori. I Villarreal Atlético també es juga perquè este és Champions i el pot posar quan li donen la gana. O sigui que... Però ja veureu com jornada modificada de veritat de les de no. ràdio, de les que molen, ha sigut la d'avui.
1: Pensava que van a ser tornar a repetir.
0: No.
1: Vale.
0: La que ve, ja veureu com Tebas comença a treure el ganivet, clas, clas, clas, clas, comença a quartejar, clas, clas, clas, clas, clas, estos a un horari, estos a altre, estos a divendres, estos a dissabte, ja veureu. 11 i 27. El València, el partit del València ha tingut de tot. Ha sigut una bogeria que ha acabat caiguent la moneda al costat del València, però podria haver caigut de qualsevol costat una volta més. El València al minut 2 ja palmava 1-0, al minut 22 ja guanyava 1-2, en 3 minuts en la segona part la Real li ha pegat la volta al partit i s'ha posat 3-2, i just quan semblava més complicat que han tirat a Chomert, que el partit de Chomert i el de Tàrrega és per a obrir un debat, just quan semblava més complicat, el València ha trobat la tranquil·litat de poder... arribar a la meta de la Real, ha tingut diversos acostaments i en dos d'ells, primer, en una tetada de cantó, el qual és notícia que el València faci un gol de córner, en una tetada de cantó, Guido Rodríguez ha marcat el 3-3 i el 3-4, pues, bueno, és una absoluta barbaritat de Javi Guerra. Dit tot això, i junt tot són el còctel, la imatge salva ha sigut la de diversos futbolistes, el mateix que estàs fent tu ara, que és agarrant el mòbil, mirant resultats, mirant classificació, els Rioja, Hugo Duro, etcètera, etcètera, mirant el mòbil, perquè jo crec que els futbolistes, per molt que se les hagi acusat, jo crec que alguns sí que tenen la almenys esperança d'intentar-ho.
1: Sí, estic veient les probabilitats, Manolo, probabilitat de que juguen la Conference League, el València, és un 14%, vull dir, el Getafe té 33, Rayo 27, Celta, digo, 21, i Espanyol un 5%, és que l'Espanyol té possibilitats, Manolo, un 5%
0: sí, sí, l'Espanyol
1: la Conference League després d'esta jornada. Per tant, Manolo, bueno, pues efectivament, pues la gent mirant el mòbil, perquè la Lliga s'ha tornat boja en la jornada de avui, en canviar les coses en el trastero de la classificació, en la Tanatori League, i també per dalt, bueno, pues han canviat les coses. De fet, bueno, pues el València, Manolo, ara té opcions de competir per Europa. Si la pròxima setmana en Mestalla davant el Barça, bueno, pues és capaç de tombar a la formació de Hansi Flick, que ja veurem.
0: Que ja veurem. De qualsevol manera... roda de premsa després de l'entrenador, Salva, de Carlos Corberán, on ha tornat a parlar de resiliència, de capacitat, de reposar-se, de com lluita l'equip contra les adversitats.
1: Sí, és un discurs que no és nou en el tècnic del València, que avui ha tornat a repetir. Corberán.
2: Así un partido loco, porque empieza con un gol de la Real Sociedad, la primera acción que tienen, y eso ya era una adversidad. Te voy a resumir casi un partido donde Valencia demostró la capacidad de superar adversidad. La capacidad de superación de Valencia, del equipo, de los jugadores hoy, ha sido la más alta que se puede tener, porque el partido empieza con ese gol, el equipo consigue darle la vuelta al marcador y nos al descanso con un gol por encima nosotros de ellos. Y en una segunda parte que para mí el equipo ha empezado bien, sin estar hundido, estando más alto, con acercamientos. Ellos en dos acciones, ¿no?, que te diría que son, te las catalogaría como dos accidentes, han conseguido dar la vuelta de nuevo al resultado o al marcador. Y en ese momento se le suma la expulsión de Comert, que hacía todo sentir que era más difícil. Pero el equipo ha seguido luchando con una capacidad, con un coraje, con un corazón enorme. Y la verdad que orgulloso de primero del empate, porque ya empatar con un jugador menos aquí en el Estadio de la Real es complicado, pues encima haberle dado la vuelta y haber conseguido una victoria, pues tiene un valor enorme, y felicito a los jugadores porque han hecho un esfuerzo bárbaro y ha sido un ejercicio de fe absoluto.
1: Corberán, en un fragment de la roda de premsa, un parell de fragments anem a escoltar respecte a les opcions que té l'equip d'entrar en Europa després de la victòria d'avui. Primer fragment de Corberán.
2: Bueno, no sé la probabilidad que habrá, tampoco sé la probabilidad que había hoy de haber conseguido una victoria cuando vas por detrás y encima con un jugador menos, con los cambios que han hecho, con el nivel que tiene de jugadores la Real Sociedad, y el equipo a base de fe, de corazón y de entrega ha conseguido una victoria que yo creo que pone orgulloso o hace orgulloso a todos los valencianistas. Dar estas alegrías a la afición después de un año tan difícil es muy importante para nosotros, para los jugadores, para todos. Y bueno, tenemos un partido por delante que vamos a competir con la máxima exigencia y seriedad, como venimos haciendo todos los partidos, y ojalá que consigamos tres puntos con nuestra afición para despedir la temporada de la mejor forma posible.
1: Este es un primer fragment de les opcions europees del València, y este es el següent ton. Torna a eludir parlar d'Europa al tècnic.
2: Bueno, la verdad que no ha llegado. Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo. Y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
0: Algo muy bonito. Vull dir, esto me, si algun dia diu la paraula Europa i veieu que li canvia de color la cara o algo, viseu un metge, perquè ha de ser algun problema mèdic per el qual ell la paraula Europa no... Vull dir, és que havent dit que és la realitat, està molt complicat, però anem a intentar-ho, ja sona diferent a tota la sarta de probabilitats, guanyar el pròxim partit, donar-li l'alegria a l'afició, algo molt bonic per a... És que sona tot el mateix. Sona tot el mateix i dona la sensació de que el primer que no vol arribar a Europa és l'entrenador. És que, ja, que no dic que sigui el cas, però la sensació, te quedes amb un discurs carta o pedra, ¿vale? no hi ha res. Bueno, això és el que ha passat en el València. Després entrarem en més detalls, sobretot en la tertúlia. És el moment, i entrem en el territori, en el programa de la Tanatori League.

0: 11:33, veiem que el València ja està fora de la Tenedor League. No està encara fora, però avui ha donat un pas de gegant. Salva, llevant Unió Esportiva.
1: Bueno, un golpe important, com acabes de comentar, per a la permanència. Han pujat i de quina manera les opcions de salvació del Llevant després de la victòria d'avui davant un rival directe com el Mallorca, així que amb gols de Carlos Espí i de Kervin Arriaga, una cabotada que haguera signat el mateix Espí, i un penal, això sí, errat per Dela, les acaballes del partit, que afortunadament, bueno, pues no ha perjudicat la victòria del Llevant. Han deixat el Mallorca molt afonat i pràcticament, bueno, pues a punt d'anar-se'n cap a la segona divisió. En tot cas, Manolo, la crònica és de Dani Hermosillo. Hola, Dani, bona nit.
2: Què tal, Manolo? Bona nit. El Llevant és el gran titular, eh? Al Llevant li falta un punt per a sumar una permanència quasi impossible fa unes setmanes. Amb un empat en Sevilla contra el Betis estaria salvat. El partit era una final contra el Mallorca, un partit tens i amb un Ciutat ple, un gol de Carlos Espí en el 32, enorme en la pressió, forçant la rada de David López en l'eixida de baló a veure la victòria que trau es granota del descens a falta d'una jornada. Serà, per tant, com dient, dissabte que ve al camp del Betis. Tot i que el partit començava amb una nova lesió, la del lateral Jeremy Toljan. El jove Nacho Pérez, amb només 17 anys, va eixir i va veure de seguida una targeta groga que complicava molt la cosa. A més, una vegada més, Ryan va ser decisiu en traure dos balons, un d'ells a Sergi Darder des de la llarga distància i un altre a Samu Costa, que se colava pegadet al pal. Després arribaria el gol d'Espí i el descans. En la segona part, el Llevant va defensar amb ordre i no va patir en excés. De Michelis va posar tota la pólvora en el camp, però va deixar moltes opcions al Llevant, que a la contra va poder tancar el partit, sobretot amb un Carlos Espí novament pletori. Tot i que, tot fins que a dos minuts del final, Kervin Arriaga de cap va fer el 2-0 que pràcticament resolia l'enfrontament. I podia haver sigut millor encara si Dela no haguera errat un penal, en este cas el va llançar al travesser per mans de Jan Virgili després d'una rematada de Tunde. En aquests minuts finals també van ser expulsats Brugui i Mojica quan el colombià va estirar del moño al davanter català del Llevant després d'una entrada del Colòmbia. Brugui solta el braç i li pega en la cara a Mojica. Després de consultar el VAR, el col·legiat va acabar expulsant els dos. En principi, per tant, ni Toljan ni Brugui estaran en la final de la Cartuja. Recordem que el Llevant, guanyant a Vigo, va fer possible la Champions del Betis, que no es juga res en un partit que podria acabar amb un d'aquests pactes de no agressió.
0: Ja veurem si acaba o no. Esperem que sí, en un pacte d'una agressió el Betis Llevant, que això significaria la salvació matemàtica del conjunt granota. Luis Castro, que...
1: Molt caute, Manolo. Molt sí. Caute, molt precavut. I sense voler parlar encara de que pràcticament és un fet la permanència del seu equip. Castro.
3: Siento que estamos haciendo un buen trabajo, que era muy importante ganar hoy. Sabíamos que era más una de las finales que teníamos que ganar. Pero no está terminado y es verdad que tenemos muy buenos números, pero si no haces el trabajo, el objetivo final, se va a quedar una sensación muy mala. Entonces es importante que ahora preparamos muy bien el último partido, vamos a jugar contra un equipo muy bueno. Hoy no ha sido fácil porque sabíamos que ellos tienen muy buenos jugadores, tienen calidad también. Es un equipo que estaba en los últimos tiempos también empezando a crecer. Con el nuevo entrenador no han estado muy malos, pero una vez más los jugadores han estado increíbles. El equipo ha estado todo el partido muy bien. Marcamos dos goles, mismo fuera los dos goles, las otras mejores oportunidades han sido nuestras. Y eso me da una sensación de orgullo, muy orgullo con los jugadores que tenemos.
0: Luis Castro, que li ha pegat la volta com un calcetí al Llevant, que estava mort quan arriba el portuguès, Salva, i que ara és un equip que, si la Lliga dura 3 jornades més, no.
1: Quan Luis Castro va arribar, el Llevant tenia 14 punts.
0: 14 punts.
1: Luis Castro ha sumat 28 punts. Ha doblat la puntuació de Juli Guerrero.
0: Sí, correcto. Sí. És una absoluta barbaritat el que ha fet el conjunt granota de la mà de ser tècnic portuguès, que la majoria no coneixia.
1: Jo no donava ni un duro per ell.
0: Correcte.
1: Jo pensava que el Llevant estava en segona.
0: Però...
1: Tal qual, he de dir-ho.
0: Sí.
1: Bueno, de ser honest.
0: És que són tècnics desconeguts. Mira, qui ha fet un tècnic desconegut i l'he deixat malament? El Mallorca. Martín de Michelis, tal, no sé què. No sabíem...
1: Matarazzo ha eixit bé.
0: Matarazzo ha eixit bé.
1: Però també hi havia molts dubtes.
0: Correcte, però bueno, ha eixit bé. No sabem la mesura real de Matarazzo, sí, a competició curta com en la Copa. quizás un altre, senyor Tebas i senyor Lauzan. Enhorabona per carregar-se la competitivitat de la Lliga posant la final de la Copa del Rei en meitat
1: de la campanya. Això sí que és adulterar la competició.
0: Senyor
1: sí,
0: Lauzan i senyor Tebas, vostès sí adulteren la Lliga. Dit això, Salva, l'Elx ha guanyat 1-0 al Getafe i sí, i el lloc de descens, però se la va jugar tota una carta i sé... Girona de la setmana que ve va ser elèctric.
1: Encara no té la permanència garantida, necessitava vencer el Martínez Valero i ho ha fet, i a partir d'ahí, Manolo, pues, tot està pendent de l'última jornada de Lliga, on juguen dos rivals directes per a fugir del descens, el Girona i l'Elx, així que partit tanatori per al pròxim dissabte este Girona-Elx. Ens dones detalls, Raúl Pina. Hola, Raúl, bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit, companys. El remat de l'Elche ha complit amb el guió que s'esperava d'ell, que era guanyar el partit, amb aquest solitari gol de Víctor Chust, un autèntic golàs per ser per l'escaire. És cert que el partit no ha sigut el millor, sí una molt bona primera part de l'Elche, perquè ha sotmès i ha clavat el Getafe en la seua àrea, en la seua parcel·la. Pràcticament l'equip de Bordalàs no passava de mig camp, però en la segona, anant per davant en el marcador, a l'equip li ha costat més. Recordem que al Getafe li havien expulsat en el minut 39 del primer de gener per roja directa, per una entrada forta a Germán Valera, però així tot, el Getafe en 10 ha apretat l'Elche a l'inici de la segona part, ha donat un pas endavant i l'Elche ja no jugava amb aquest futbol alegre, ja no acaba sotmetent al Getafe, li costava fins i tot fer jugades, circular el baló. Eder ha fet canvis també i l'equip s'ha endarrerit, com la por a perdre, no? La por a no guanyar el partit, a no sumar els 3 punts. Jo crec també això pesava molt, no?, en la motxilla del conjunt franjador, que ha patit fins l'últim moment. Ha pogut marcar el segon per a deixar aquest patiment a un costat i aparcat amb el pal, pilota que està vellat en una contra a Germán Valera en la porta de David Soria, però no ha pogut eixamplar eixa renda d'un únic gol. Al remat el que tocava, que era guanyar els 3 punts, ho ha fet l'Elx, està fora del descens, depèn de si mateix. I ara com estan les coses, què ha de fer l'Elx el pròxim dissabte a Girona? No hi ha altra que sumar, és a dir, guanyar o empatar deixa a l'Elx en primera divisió. Per tant, a això s'aferrem el pròxim cap de setmana, dissabte, a Montilivi, també en jornada unificada, a que l'Elx sume un punt o els 3 contra el Girona, que es juga la vida a Montilivi. Però també recorde que Montilivi és un escenari idíl·lic per a l'Elx, allí amb José Rojo Martín Pacheta, època de la Covid, és cert, sense espectadors, amb centrada de Fidel, minut 96, Pere Milla li va donar un ascens a l'equip de la ciutat de les Palmeres, tant de bo també el pròxim cap de setmana l'Elx puga tornar a escriure una pàgina èpica a Montilivi amb una permanència en la màxima categoria del futbol espanyol.
0: Gràcies, Raúl. Eder Sarabia, que avui estava sancionat, bueno, està sancionat avui i tot el que li queda, però que ha donat la roda de premsa.
1: Està de bon humor, Sarabia, tot i la transcendència de l'últim partit.
0: Jo crec que li vol llevar...
1: Ferro, vols dir?
0: Sí.
1: Sarabia és que és també un tipus peculiar, eh?
0: Personatge sí, peculiar. Correcte.
1: Bueno, Sarabia, Manolo, que ja sap que lo de Girona és, com dius tu, puerta grande o enfermería.
5: Esa sí que és una final, ¿no? Llevamos jugando 9 finales desde que dijimos que eran 10 finales y esta sí que es de verdad, porque seguramente sea uno u otro, ¿no? Bueno, de momento vital la victoria de hoy, absolutamente necesaria para poder seguir con este sueño y para volver otra vez, como hicimos la temporada pasada, primero aquí en Málaga, como hoy, y después en Coruña. Y esperemos que en Girona vuelva a pasar lo mismo, que el equipo demuestre lo que tiene. Vamos a ir con todo, con energía, con ilusión, con convencimiento y a competir allí y a mantener a este equipo donde se merece, esta ciudad, y porque queremos seguir disfrutando de este sueño que es la Primera División.
0: 11:42. L'únic que ha perdut en el dia d'avui és el que habitualment guanya tots els caps de setmana, que és el Villarreal, que...
1: S'està empastrant, eh?
0: S'està empastrant el final de temporada de Marcelino en el Villarreal, sí. Que avui ha perdut en Vallecas, Salva.
1: I a més, pues ha jugat davant el Rayo Vallecano contra Íñigo Pérez, que és el seu substitut.
0: Correcte.
1: En la banqueta de la Ceràmica. Què vol dir? Que el Villarreal se jugarà la tercera plaça el pròxim dissabte a la Ceràmica contra l'Atlético de Madrid. Ens conta el partit Xavi Mata. Hola, Xavi, bona nit.
6: Bona nit, companys. El Villarreal ha perdut 2-0 a Vallecas, un partit que Marcelino ha plantejat amb moltes rotacions. Ha jugat Can Bala i també Rafa Marín. Feien els dos molt de temps que no jugaven un per lesió i l'altre perquè estava entrant molt més Pau Navarro. L'equip no ha pogut competir com pensava, els canvis s'han notat i sobretot també el gol molt pront, no?, del Rayo per mitjà de Camello, pues, ha fet que el partit estira un poc viciat cap a que el Rayo serà el protagonista i el Villarreal intentarà aprofitar les contres. No ha pogut fer-lo, també ha tingut ocasions molt bones, però no les ha pogut aprofitar l'equip de Marcelino. I ara mateix estem tercers, empatat a punts contra el Madrid, que sí que ha fet el seu treball, ha guanyat, i l'última jornada decidirà qui és tercer en esta Lliga Espanyola. És vital, perquè a nivell econòmic guanyar són 6 milions, així que aquest diumenge que va a les 9, l'equip de Marcelino pues, voldrà despedir-se, sobretot de Marcelino i també d'esta temporada, amb una victòria i poder alcançar aquest objectiu després d'entrar en Champions, que s'arribarà a aquesta tercera posició.
0: Gràcies, Xavi. Marcelino s'ha mostrat molest, diguent, això ho tenien que haver tancat abans.
1: Sí, però saps què passa?
0: Depeníem de nosaltres.
1: Sí, és que aquesta discurs de Marcelino Manolo és l'habitual de les últimes jornades.
7: No, dependíamos de nosotros, no del Atlético de Madrid. Nosotros dependíamos, llevamos dependiendo de nosotros mucho tiempo y bueno, pues estas últimas dos derrotas y haber sacado un punto de 9 en esta semana, pues nos priva de algo que ya creo que podíamos haber tenido logrado. No ha sido así, el Atlético de Madrid ha sumado muchos puntos, nosotros muy pocos y al final, pues bueno, nos jugaremos en ese último partido quién queda tercero y quién queda cuarto. Así lo hemos querido y así será.
0: Les paraules de Marcelino García Toral. Tanquem la part del futbol en bàsquet. Cal donar-li l'enhorabona, Salva, a l'equip femení de València Bàsquet, que en un final èpic ha guanyat el partit i la Lliga. L'equip de Rubén Burgos, que no era favorit per a res enguany i que ha acabat fent doblet, bueno, Lliga i Copa.
1: Va començar sent favorit, sí, però la trajectòria de la temporada, jornades de Lliga i també en Europa, varen pràcticament descartar-lo de les quinieles. Evidentment, tenia una plantilla molt potent, capaç de competir en qualsevol moment, que és el que ha fet, ha aparegut en aquest tram final de temporada. Primer se va emportar la Copa i sense ser favorit en la Copa la va guanyar, sense ser favorit en Lliga contra Casademont Saragossa i si m'apures tampoc en la semi contra Espart Girona, va tombar les catalanes, avui ha tombat les aragoneses 2-0 per la via ràpida, Manolo, i un nou títol per a Rubén Burgos, que també ha sigut algo qüestionat esta temporada, fonamentalment pel fracàs en Europa.
0: Pues,
1: i no s'oblidem de felicitar, sí, Claudio Barragán i el seu Deportivo
0: Eldense,
1: que tornen a segona divisió per la via, sí, ràpida,
0: senyor.
1: Més.
0: Sí, senyor, l'enhorabona.
1: Claudio Barragán se va fer càrrec del filial la temporada passada.
0: Salvar. Va fer un miracle.
1: Sí.
0: I enguany, amb el primer equip.
1: S'ha recuperat la segona divisió per al Deportivo Eldense,
0: senyor.
1: Claudio.
0: Sí. L'any que ve, de moment, ja tenim un equip que és l'Eldense. Ojalá no baixen de primera cap ni un.
1: I puja el Castelló.
0: I que puja el Castelló.
1: Sí.
0: Vale? 11:46. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
8: A punt, felicita el València Bàsquet per la conquesta de la Lliga Femenina. Enhorabona, campeones.
9: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
12: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
13: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
14: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
13: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
12: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
14: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
15: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
14: Juga amb nosaltres esta temporada.
16: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: 11 de la nit i 49 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el nostre programa. Vos recordem abans la pregunta que estem fent-vos i la manera de contestar-la, encara que les sabeu de memòria, però és preceptiu. X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, tot en paraula, en lletres, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos fem, que és com heu vist el vostre equip i com penseu que va acabar, ara que estem ja en la, a falta d'una jornada per a tancar el campionat, de la qual anem a parlar amb els nostres contertulis dels diumenges, amb els nostres tècnics de guàrdia, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Manolo.
0: Amb Pepe Pla. Hola, Pepe, què tal? Bona nit.
2: Buenas y felices noches.
0: I mantenim a Salva Folgado en la tertúlia. Més que respecte que no estigui al carrer i no passi fred. Dit això, no sé com quina visió global teniu d'esta última jornada, que ha estat una jornada molt xula, de partits unificats, de molts gols en els camps, que lo que tota la vida havíem viscut i no este futbol d'ara, però bueno, ja sabem com està l'assumpte. I no sé, imagine que el més beneficiat d'este tram final penseu que és el Llevant, i que l'Elx a la fi ha remat, però va tindre que remar molt encara en aquests 90 minuts que li queden a Girona.
2: Sí, a ver, a nivel personal es un disfrute la jornada, es verdad. Yo la había vivido como futbolista, este tipo de jornadas. Bueno, que estás muy pendiente, la gente que está en el banquillo suele estar muy pendiente.
0: Imagine que el més beneficiat d'aquest tram final penseu que és el Llevant, i que l'Elx a la fi ha remat, però va tindre que remar molt encara en aquests 90 minuts que li queden a Girona.
2: Sí, a ver, a nivel personal es un disfrute la jornada, es verdad. Yo la había

0: te pueden dar la gente o los analistas que están arriba. Y bueno, yo creo que han hecho lo que debían los quitando el Villarreal, que prácticamente, bueno, pues para certificar esa tercera plaza no ha sido capaz de ganar en Vallecas. Los demás han hecho lo que tenían que hacer, que es ganar. Lo que pasa es que esa victoria no a todos les sabe igual, porque al Levante prácticamente sí que lo certifica a falta de un punto, y bueno, las matemáticas tienen que ser muy crueles con el conjunto granota para que pierda la categoría, que yo estoy seguro que van a sacar ese punto que le hace falta. El Elche ha ganado, que es lo que tenía que hacer, para poder mantenerse vivo hasta la última jornada y depender un poco casi de sí mismo. Y la locura del partido de San Sebastián para, bueno, pues para cerrar una temporada a nivel de probabilidades para poder bajar, muy complicada para el Valencia, con muchas aristas, con muchos problemas y con una situación que para mí ha sido muy grave durante toda la temporada, no solo a nivel de puntos, sino a nivel de cómo conseguir esos puntos a nivel futbolístico. Por lo tanto, Valencia estaba prácticamente descartado, mirando hacia adelante por tener alguna posibilidad, y los otros dos, bueno, pues hasta la última jornada no vamos a ver qué destino agarran.
1: Es decir, dos cosas. Una, les posibilidades del Valencia para arribar a Europa, para que la gente no tenga clara, ha de guanyar al Barça en Mestalla, y Getafe y Rayo han de no guanyar. Ahí entraría el Valencia en Europa. Uh-huh. I després, en la elucubració que feien de quants partits podien manar tots els del descens i Europa, han de jugar-se a la mateixa hora, perquè n'hi ha un Espanyol o Osasuna on n'hi ha possibilitats d'Europa per a Espanyol i de descens per a Osasuna. Que no són moltes, no són moltes, però hi ha una calixa possibilitat, i per tant, si te vas trau el ganivet per a quarterar la jornada, que estic segur que ho va intentar, els de permanència i els de descens han de jugar-se la mateixa hora. Després ja veurem si els partits intrascendents, és que ja no se juguen res, o el que, per exemple, que és per la tercera plaça, que és el Villarreal Atlético, que ja està posat diumenge a les 9, igual veiem algun més. No sabem si la jornada passarà a divendres perquè està el Rayo Vallecano, que ha de jugar la final de la Conference, encara que no li donen aquesta possibilitat. El Rayo Vallecano contra l'Alavés en Vitoria, pues possiblement se va a presentar amb la sogra de Martín Presa i quatre bucaneros, no crec jo que doni pa més, però aquesta és la realitat. I com estava aquesta situació en quant als horaris, també calia recordar bola. Santi, el Levante és el que dona el pas endavant, l'Elx és el que encara va tindre que remar molt, i lo del València ara entrarem, perquè ha sigut una bogeria que jo no crec que no ha sigut tan diferent d'altres partits, possiblement ha capat el rival, però ara entrarem ahí.
2: Sí, hi ha que dir que jo he disfrutat molt la jornada, per a mi és un espectacle veure tants partits com antigament, tots a la mateixa hora. Tu comentaves que pues, sabíeu fet, o haveu triat esta professió principalment per jornades aixina, sobretot, i els oients
1: sí.
2: Triàvem la ràdio per escoltar per jornades aixina. També és una jornada per analitzar, perquè quan tens és molt bonic, perquè tens molts equips jugant-se coses, uh-huh. Però hi ha que dir que tots els equips de baix anaven guanyant és de dalt. Per el nivell que té la Lliga Espanyola ja estava el títol decidit, les places Champions també pràcticament decidides, i han hagut molts equips que aquestes últimes jornades s'han deixat portar, i això també ha fet que estem parlant que potser equips que ja tenen 42 punts encara no estan salvats. Per tant, i me recordo quan així en la tertúlia parlàvem, no, en arribar als 40, pues, 40 no dona prou. La veritat que el partit del València, una botxeria de partit, com ho has dit, però per a mi sí que deixa lectures que suposa que la xerrarem d'elles, sobretot perquè la victòria no té que amagar errors de gestió, per a mi, de Corberan, i com tampoc podrem parlar de dijous i de lo que s'ha vist avui diumenge, jo penso que potser sí que és moment. Ells i Llevant, és el que te deia, van guanyant els seus partits, van fent els deures, però clar, però és que tots els demés van guanyant. Per exemple, l'Espanyol, acabes de parlar que té opcions d'Europa. portava 18 partits sense guanyar. Guanyar el esta setmana, i ara avui ha tornat a guanyar. De repente ha guanyat dos partits seguits. O sigui, i estaven quasi veient-se i comentaven que feia olor a segona divisió. I aquests tres punts de l'altre dia li s'han donat la vida. Per tant, sí que penso jo que el Llevant n'hi ha que destacar molt Castro, perquè molts pensaven que era per

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Que tranquil és vindre cap ací, cap als estudis d'A Punt Ràdio, en diumenge, perquè no n'hi ha quasi trànsit. I la veritat que és un goig conduir. Molt bon dia a totes i a tots. Avui, 10 de maig, celebrem el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació. Una data que ens recorda la importància de la comunicació, la tecnologia i els mitjans que es connecten a les persones i als pobles. I precisament, eixa també és l'essència de Fem Banda. Fem Banda és un espai dedicat a la música i a la cultura, amb una mirada especial cap a les societats musicals, les orquestres, a la música de cambra, als compositors i compositores, directors i directores, i així com tot allò relacionat amb l'educació i la salut. En un dia dedicat a la comunicació i a la societat de la informació, també recordem a un compositor, Paul Dukas, autor de l'obra L'aprenent de Bruixot, que avui fa 91 anys de la seva mort. I Paul Dukas va entendre la música com una forma universal de comunicació emocional. Així que comencem, com sempre, el programa escoltant el concert que hem preparat per avui dins la secció Arxiu Sonor. Seguidament continuarem amb la secció El rebost de la banda i entrevistarem a membres de l'associació musical La Lira de Xest, que ens contaran moltes, moltes cosetes. Tot seguit vindrà el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Gustavo López Aceituno. Ja després dels informatius de les 9, seguirem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem així al nostre estudi a Salva Andreu, gerent de la tenda Instrumentomania de Guadassuar. I acabarem informant-vos de l'agenda musical d'alguns dels concerts que es fan avui diumenge. Així que comencem un dia més Fem Banda, on la informació és l'objectiu principal. En el concert d'avui anem a escoltar tres obres interpretades pels protagonistes del programa d'avui i compostes també, algunes d'elles, per compositors valencians. Començarem escoltant una obra del mestre José Serrano, La venta de los gatos. José Serrano va ser un dels compositors més importants de la música espanyola del segle XX. Entre les seues obres destaca La venta de los gatos, una sarsuela inspirada en un relat de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta obra està ambientada a Sevilla i conta una història d'amor tràgica entre Lorenzo i Amparo, dos joves que viuen sentiments intensos marcats per les dificultats socials i personals. La música de José Serrano es caracteritza per la seva gran sensibilitat i per incorporar melodies populars andaluses que donen molta emoció i autenticitat a l'obra. Encara que la sarsuela va ser composta anys abans, no es va estrenar fins a 1943, després de la mort del compositor. Això va fer que l'obra adquirira encara més valor cultural i històric dins la música espanyola. Anem ja a escoltar a l'associació musical La Lira de Xest interpretar La venta de los gatos sota la direcció del mestre Javier Enguídanos Morató.

Esta versió que acabeu d'escoltar de La venta de los gatos és un arranjament fet per Sergi Pastor i va ser interpretada en el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any 2022. Seguim escoltant a l'associació musical La Lira de Xest, interpretat una segona obra. Ara van interpretar l'obra Sapere Aude del compositor Gonzalo López Aceituno. Sapere Aude és una obra sinfònica escrita per a banda. El títol prové d'una expressió llatina que significa atreveix-te a pensar o atreveix-te a saber, una idea relacionada amb la llibertat de pensament i la reflexió personal. L'obra està formada per tres moviments que s'interpreten de manera seguida sense pauses. Estos moviments són meditació, la pregunta sense resposta i la guerra dels pensaments. A través d'aquestes parts, el compositor vol representar un viatge interior de la ment humana, mostrant els dubtes, els conflictes i la recerca del coneixement. La peça comença amb un solo de flautí que simbolitza una persona meditant i pensant en el seu interior. Després apareix un coral amb influències gregorianes que evoluciona progressivament cap a harmonies més dissonants, representant com les idees es transformen i entren en conflicte amb influències externes. Finalment, l'obra arriba a un moviment molt intens i rítmic que simbolitza la lluita entre diferents pensaments i idees. Doncs anem a escoltar ja Sapere Aude del compositor Gonzalo López Aceituno, interpretada per l'associació musical La Lira de Xest i dirigida pel mestre Javier Enguídanos Morató.

Segons el mateix compositor, Sapere Aude és una reflexió musical i filosòfica que busca provocar una introspecció en l'oient. I seguim el concert d'avui escoltant la jota de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, en versió per a piano i saxo alt. La jota, com he dit, és una de les peces que formen part d'aquest cicle de set cançons compostes l'any 1914. Esta obra recull melodies i estils tradicionals de diferents regions d'Espanya i es transforma en música de concert per a veu i piano. La jota, inspirada en la dansa popular aragonesa, és una de les cançons més alegres i vibrants de les set cançons. Musicalment, la peça destaca pel seu ritme viu i enèrgic, característic de la jota tradicional. El piano té un paper molt important, ja que acompanya la veu amb gran força rítmica i amb efectes que recorden la guitarra i les castanyoles. La melodia vocal combina espontaneïtat popular amb un tractament refinat propi de l'estil de Falla. El compositor aconsegueix unir el folclore espanyol amb harmonies modernes i influències impressionistes. Un dels versos més coneguts és aquell que diu: "Dicen que no nos queremos porque no nos ven hablar". Que bonic! Que expressa un amor discret però sincer. Esta senzillesa popular és una de les característiques que dona autenticitat a la peça. Però com he dit abans, anem a escoltar en una versió per a piano interpretada per Manuel J. Corbacho i el saxo alt per Tomàs Jerez. Anem a escoltar esta jota de les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla.

Quina meravella de cançó. Jo m'arrencaria a cantar, el que passa que és molt matí i la veritat que tinc un poquet la veu carajillera. Però vos he de dir que des de les set cançons del cicle, la jota contrasta amb altres peces més lentes i íntimes, com pot ser l'asturiana o la nana. Perquè esta jota transmet alegria, moviment i vitalitat. Per este motiu, és una de les cançons més interpretades i apreciades del repertori vocal espanyol. I acabem el concert d'avui amb una obra per a trompa de la compositora María José Belenguer, El viaje de Ida Pfeiffer. El viaje de Ida Pfeiffer és una composició inspirada en la vida de la famosa viatgera austriaca Ida Pfeiffer. Esta dona va ser una exploradora molt important del segle XIX, coneguda per haver donat la volta al món en una època en què era molt difícil que una dona viatjara sola. L'obra musical intenta representar el caràcter aventurer, valent i curiós d'Ida Pfeiffer. A través de diferents melodies, ritmes i contrastos sonors, la compositora descriu els viatges i les experiències que esta exploradora va viure en països i cultures molt diferents. La música transmet sensacions d'aventura, misteri i descobriment. Este fet fa que l'oient imagini els paisatges i les emocions dels seus recorreguts pel món. La figura d'Ida Pfeiffer és molt important perquè va trencar les normes socials del seu temps. Quan tenia més de 40 anys, va decidir complir el seu somni de viatjar i acabar convertint-se en una de les primeres dones en donar la volta al món dues vegades. A més, va escriure llibres sobre les seues experiències que van tindre molt d'èxit a Europa. María José Belenguer utilitza aquesta història com a font d'inspiració per crear una obra plena d'expressivitat i imaginació. La composició destaca pels canvis d'intensitat, les melodies evocadores i la gran varietat tímbrica de la banda. Tot això fa que el viatge d'Ida Pfeiffer siga una obra molt atractiva tant per als músics com per al públic. Anem a escoltar-la per la banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, El viatge d'Ida Pfeiffer, dirigit pel mestre Rafa Vidal, i amb la trompa solista escoltareu a Clement Champertier Leroy.

0: En conclusió, aquesta obra no sols és una peça musical, sinó també un homenatge a la llibertat, al valor i a l'espírit aventurer d'una dona que va demostrar que era possible superar els límits imposats per la societat de la seva època. Acabem d'escoltar El viatge d'Ida Pfeiffer de la compositora Maria José Belenguer. I fins així el concert d'avui. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.
0: Molt bon dia de nou a totes i a tots. Avui, 17 de maig, es celebra el Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, una data que ens recorda la importància de la comunicació, la tecnologia i els mitjans que connecten les persones i els pobles. I precisament, eixa també és l'essència de Fem Banda. Fem Banda és un espai dedicat a la música i a la cultura, amb una mirada especial cap a les societats musicals, les orquestres, la música de cambra, els compositors, les compositores, directors, directores, i així com tot allò relacionat amb l'educació i la salut. En un dia dedicat a la comunicació i a la societat de la informació, també recordem el compositor Paul Dukas, que avui fa 91 anys de la seva mort, autor de l'obra L'aprenent de Bruixot. I Paul Dukas va entendre la música com una forma universal de comunicació emocional. Així que després d'escoltar el concert d'avui, seguim el programa en la secció El rebost de la banda. I ja tinc així a quatre membres de l'associació musical La Lira de Xest, que van a contar-nos moltes, moltes cosetes. Després vindrà el suggeriment de la setmana de la mà del compositor Gustavo López Aceituno. Ja després dels informatius de les 9, seguirem amb la secció Avui amb qui parlem. I tindrem així al nostre estudi a Salva Andreu, gerent de la tenda Instrumentomania de Guadassuar. I acabarem informant-vos en l'agenda musical d'alguns dels concerts que es fan avui diumenge. Així que seguim en Fem Banda, on la informació i la música són els objectius principals.

0: seguim fent banda amb força i amb energia. I avui vaig a parlar-vos d'una associació musical, la Lira de Xest. És una de les entitats culturals més importants del municipi. Va ser fundada l'any 1986 per Juan Cortell Morell, conegut com el tio Juanico, qui ensenyava música als joves del poble i impulsà la creació de la banda. Des d'aleshores, la lira s'ha convertit en un símbol de tradició i cultura musical a Xest. I tinc així, al nostre estudi, tinc a Maria Bayona, que és músic, membre de la Junta Directiva. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: També tinc a Miguel Ángel Hernández García, que és músic i també professor de saxo. Bon dia.
2: Bon dia.
0: També contem amb Gustavo López, que és músic i compositor. Bon dia, Gustavo.
3: Bon dia.
0: I així a la meva esquerra tinc a Javier Enguídanos Morató, que és el director. Bon dia, Javier.
4: Bon dia, Ima.
0: Encantada de tindre-vos així i felicitats perquè compliu 140 anys.

0: Bueno, enhorabona, perquè 140 anys i ja són anys, ja són anys, i aneu a celebrar-ho per tot lo gran, participant en el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. Javier,
1: dime.
0: No et canses mai, és inagotable.
1: Sí, la veritat és que m'agrada el lío.
0: Sí, ja ho crec que sí que t'agrada el lío, perquè quan vau anar al TEA? Fa dos anys?
1: Sí, en 2024.
0: Fa dos anys?
1: Desembre de 2024.
0: I dos anys més enrere estàveu també, era l'Internacional de la Diputació.
1: No, estàvem...
0: Quin era?
1: No, nosaltres... bueno, vaig anar jo, però vaig anar en la Primitiva, dos anys abans, en el 22.
0: No, espera. Si jo estic dient, per exemple, d'esta peça,

0: El Dorado.
1: Sí, senyor.
0: Aleshores jo estic equivocada. Vas anar fa dos anys a Altea.
1: El que passa és que sí que és de veres que dos anys abans, com havíem estat també així,
0: vaig
1: anar en 2022 en la primitiva a l'Internacional, 2024 en Altea a Gest i ara 2026 a l'Internacional.
0: Una passada de la meua ment.
1: Una passada.
0: Una passada. Bé, aleshores, fa dos anys estàveu en Altea i no vau tindre prou, és a dir, vau dir, per més... I enguany aneu al certamen internacional. En quina secció participeu?
1: Anem a segona secció.
0: A la segona secció.
1: És el, diguem un poc la secció que mos correspon per número de gent.
0: Per número de gent. Que la segona secció són 70 o 70?
1: 80,
0: 80 ja.
1: Sí.
0: Bueno, 80 ja són.
1: Sí,
0: 80 ja són.
1: Sí.
0: És una banda que li agrada en el certamen, Maria? Us agrada?
2: Sí. Sí, además no solamente vamos al certamen, sino que hemos estado ahora hace unos meses en el Palau de les Arts,
0: sí,
2: en con la Bandes de la Terreta era el
0: sí,
2: el
0: Bandes a les Arts,
3: Bandes
0: a les Arts que vau interpretar esta

0: Javier,
1: dime.
0: Vas dir, vaig a fer els quadres d'una exposició de Mussorgsky. Mm-hmm.
1: Sí, sí. Sí, és un, a veure, és una obra que ja l'havíem treballat i l'havíem fet en eixe mateix, o sigui, l'any passat en l'estiu, i a més és un repte, però clar, anar a les arts és un repte en si, no?
0: Està bé.
1: Aleshores, el programa tenia que estar a l'altura de les circumstàncies. Crec que s'ha treballat molt bé i també ens ha servit per a, diguem, un poc ficar en la línia de treball a la banda de cara pues, al certamen que tenim ara el mes de juliol.
0: Ja ho crec que és. I a més, un auditori que no està a l'abast ja. De qualsevol, i tindre aquesta oportunitat d'anar com vau passar eixe dia? És a dir, com vau passar? Miguel Ángel, com vau passar?
2: Pues lo pasamos en el momento del concierto estupendamente bien. Lo peor fue las 3 o 4 semanas antes.
0: Ah, per aconseguir esa sonorita que estaven sentint, de espolleig, no?
2: Sí,
0: de les
2: claro,
0: gallinetes,
2: claro.
0: De espolluelos, de que
2: sí,
0: van per allí.
2: En el concierto
0: això
2: pasamos
0: no
2: muy
0: és
2: bien.
0: Fácil.
2: La banda sonó fenomenal. Y sí, es verdad que, claro, sabiendo cómo es Javier, pues las 4 semanas anteriores, pues aparte de ensayos masivos, pues muy exigentes también. Pero bien, pero el resultado ahí está.
0: Porque Javier, ¿tú on vius?
1: Yo visc en Llíria.
0: En Llíria.
1: Pero bueno, casi...
0: Pero es que anava a preguntarte, ¿pero vius a Llíria o estàs a Xes pràcticament allí? Perquè a partir d'ara suposo que ja seràs molt intens.
1: No, ja fa temps que estic sent intens. Ja fa un parell de mesos que estem allà.
0: Gustavo em diu que sí, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: No, jo moltes vegades dic, a estos es dic que vaig empadonar-me directament a Xes perquè ja és una qüestió directa de la carretera, el cotxe ja no sé ni com arriba
0: sí, perquè allí quants anys, ja fa anys, quants anys fa que estàs?
1: L'any que ve vaig a fer 25 anys.
0: 25 anys. Mm-hmm. Això es mereix un homenatge, eh?
1: Bueno.
0: Bodes de plata, eh?
1: Sí, sí.
0: Això sí, no sí, complís sí. Qualsevol, no?
1: Sí, la veritat és que és molt bé.
0: I ja heu anat alguna vegada més? Has anat en ells a certaments?
1: Sí, sí, sí. Hem anat al Màssera, quan se feia el certament del Màssera, al provincial...
0: Sí. Això no me'n recordava ja, me l'has fet recordar ara, eh?
1: Al Màssera, al provincial, el Comunitat Valenciana, Cullera també.
0: Sí, sí, sí.
1: I tots en bon resultat. Molt bé.
0: És a dir, és que va i guanya oro. Ja, bueno, ho teniu clar.
1: Sempre
0: ho teniu.
1: No.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí que és així. Ja esteu fent, aleshores ja esteu fent concerts, és a dir, ja treballant per anar al certamen,
1: sí.
0: De valent. Quants assajos fas a la setmana?
1: Hasta ara estava fent 4.
0: 4?
1: Però, bueno...
0: Empadrona dia i aixer, no. Hòstia, acaba la setmana.
1: Però saps què passa? Són circumstàncies que manen. O sea, jo també ho tinc organitzat perquè la gent no et faig els 4 assajos. Els 4 assajos els faig jo. Faig 2 parcials, 3 parcials i un general. Entonces, clar, com està repartit, la gent ho patís menys. Però bueno, és el que toca.
0: I aleshores, quina és l'obra obligada? Ara no la recordo, eh?
1: Sí, l'obra obligada és Leyendas del Bosque, d'Enrique Càrcel, que és un compositor d'ací valencià, que és... professor de la banda municipal de València, saxofonista.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí. I és una obra que ha llegit la comissió, és una obra que està molt bé, molt descriptiva, una obra molt, pràcticament un poema sinfònic que conta una història de,
0: sí.
1: Com el nom del títol
0: sí,
1: indica,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, està una obra que la veritat és que està molt, molt tasea. A mi, nosaltres,
0: de l'obra no vaig a preguntar-te perquè clar, n'hi ha més bandes que es presenten i no vaig a dir on està la complicació ni res d'això, però de l'obra lliure esta vegada, quina heu elegit?
1: L'obra llibre és una obra que se diu Cantus Laetus, de David Gillingham.
0: M'encanta.
1: A mi també, sí, sí.
0: I vaig a dir una cosa, m'encanta, i és una obra que quan la vaig escoltar, no l'he dirigida mai, eh?
1: Mm-hmm.
0: La tinc, jo tinc unes obres ahí que dic, estes les tinc a muntar, i està allí.
1: És una obra
0: és una passada, eh?
1: Sí, és un repte important.
0: Sí, sí.
1: A tots els nivells, perquè pues, una obra que exigint el màxim de la plantilla i, i del director també, pues, de tots, ahí no se salva ni l'abanderat, vamos.
0: Quina és la complicació més gran que té l'obra?
1: Pues les qüestions rítmiques són molt, molt destacades. I a més, també n'hi ha que dir que és una obra que estructuralment està molt ben feta. Té, diguem, a banda de l'inici i del final, que és el conjunt, està dividida en 3 parts centrals que està la fusta, fa un grup simplement, sols toca la família de les fustes, després els metalls, després la percussió, vull dir, que és una obra que te dona que fica en evidència les virtuts o les carències de la banda en si. Aleshores és un, ja t'he dit, és un repte perquè ahí tot el món té el seu moment de protagonisme I després, si coneixes l'obra, que sé que la coneixes...
0: Sí, perquè, comença tot en un cantus firmus
1: i està basada en...
0: Tot el que comença així no m'encanta.
1: Està basada en el Veni Creator Spiritus, sí, de Cant Gregorià, i bueno, la veritat és que és una obra mestra d'este compositor.
0: Sí, en té algunes, però esta la veritat que sí. Encara que vosaltres també teniu així a Gustavo, que també és un mestre,
1: sí, sí, sí,
0: que
1: sí,
0: en ell ara
1: sí,
0: després
1: sí, sí.
0: anirem parlant.
1: Crac.
0: Però, Maria, què destacaries de Javier? Què destacaries? Quina qualitat té? Què dius? És que és això?
3: Pues la professionalitat, sobretot, la disciplina i el querer hacer banda. El querer estar al lado de los músicos, el preocuparse por sus músicos, pero sobre todo, pues, y la exigencia también, sí. que eso nos hace no solamente pues tener buenos resultados en certámenes,
0: sí.
3: sino en mejorar cada uno como músico también, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Entonces,
0: sí, sí, sí.
3: para mí esas cualidades.
0: Y Gustavo, que estás ahí calladet, ¿qué dirías de Javier?
4: Hablando pronto y mal, que es muy pesado. Muy constante, quiere siempre sacar lo mejor, la punta. Y bueno, a ver, ya yo ya llevo 20 años en la banda, entonces ya.
0: Sí, sí.
4: Esta obra la tocamos también en Cullera 2011, entonces bueno, para mí ya. Yo, para mí, me acuerdo de muchas cosas, pero bueno, vas recordando y siempre.
0: Es constante, y esa cualidad es muy buena,
4: sí,
0: ¿eh?
4: Sí, sí,
0: ser
4: sí,
0: constante,
4: sí.
0: no de caurer. Ha dicho una frase muy bonita, María, que es: seguís fent banda. Perquè és molt important, jo crec que és no perdre ixa arrel que tenim així, no perdre-la perquè actualment l'actualitat ens porta que sí que ja estiguem molt pues en altres coses, no? I fer banda és molt important, Miguel Ángel.
2: Sí, és molt important.
0: Yo
2: eso lo vengo diciendo desde hace ya tiempo, que a un objetivo a conseguir es que hoy en día cuando los músicos de la banda pues comienzan estudios superiores, van a la universidad, empiezan a desligarse un poco,
0: sí.
2: de y yo creo que es una parte importante que hay que mantener y que conseguir, que aunque algunos por motivos laborales, por cualquier tipo, circunstancia, pues desaparezcan, pero
0: sí.
2: que tengan cierta relación permanente con la banda.
0: Es difícil.
2: Es difícil, y más en los tiempos que corren.
0: Sí, es difícil.
2: Pero es una parte importante que creo que habría que conseguir en todas las bandas, que esa relación se mantuviera en el tiempo para conseguir bandas pues con solera, diría yo.
0: Sí, que en tenim, una, és la de Chess, que tenim eixes bandes, però el que tu estàs dient és molt important. I també crec que després, és a dir, fem un poquet com el viatge de Pirgin, no?, de Grieg, fem eixe viatge i després al final tornes. És a dir, no te'n vagis que vas a tornar al
2: sí.
0: mateix lloc, d'on
2: sí.
0: vas partir, no? Suposo que n'hi haurà gent que haurà tornat a la banda després de...
2: Sí, sí, però jo crec que és necessari que
0: continuï.
2: Que continúen, yo ya no puedo exigir hoy en día que sea una dedicación pues como los que están en el pueblo, con los que
0: sí,
2: viven
0: sí,
2: en
0: sí,
2: el
0: sí,
2: pueblo,
0: sí, sí.
2: o como la gente que tiene otros, o sea, pero la gente que intentar conseguir que la gente nunca se desentienda y que haya cierta relación para conseguir que la banda pues crezca y que no llegue a una edad límite y que desaparezca.
0: ¿Vosotros heu pensat alguna vegada tota la gent que passa per la banda si tornara com serien de grans?
2: Sí.
0: Que penseu, perquè Xest és un poble gran, però heu pensat alguna vegada com serien eixes bandes? Perquè mira que passa gent, eh? Sí, ja ho crec que sí. Bé, seguim parlant de la lira de Chest, i jo he dit que la va fundar el tio Juanico. Qui va ser esta persona, el tio Juanico?
2: Jo no lo sé, perquè...
0: 1886, 140 anys. Suposo que partiria d'este home, i a partir d'ahí ha anat evolucionant fins actualment, quants en sigueu?
1: De músics, que sobre uns 90.
4: Federados...
1: Muchos.
4: Ciento y...
1: Sí, lo que tú dius, federats, que són al final que el registre que van passant per la banda, pues, molts, però si tirarem avant en el temps, vale,
4: seria molt de sección d'honor.
1: Claro.
0: No, és que és així, passa, jo Per això n'hi ha que seguir fent el que dius tu, Maria, fent banda, perquè si pensar en cada societat musical, la gent que ha passat per allí...
1: Jo el que pense també, al que estàs dient de fer banda, crec que és una qüestió d'agraïment, no? Perquè jo, per exemple, jo sóc qui sóc perquè he passat per una banda, he crescut com a músic en una banda i m'ha fet, ja no sols músic sinó també persona, m'he realitzat en tots els aspectes gràcies a la banda. I entonces això és una cosa de crec que d'agraïment, no? O sea, els músics, molta gent des que estan avui dia treballant i visquent de la música és perquè començaran en una banda i diguem, amor con amor se paga, no? O sea, jo el seu dia vaig rebre unes indicacions i me donaren unes circumstàncies per a poder desenvolupar-me com a músic o com a persona, i ara crec que és de valor tornar-li ixe esforç, no?, que han fet per mi, pues diguem, pues bueno, jo visc a la banda, però a més és que tens amics, tens amistats, tens família, no? I això jo crec que és la base de que això funcione, no? El sentiment.
0: Molt bonic el que estàs dient, la veritat, Javier, és molt bonic. Javier, tens ací a tres músics de la banda de Chest. Quina és la característica, la qualitat més bona que tenen? I aportes anys, era dir,
1: jo, una de les coses més destacables de la banda de Chest és que la gent, la humilitat de la gent per a, diguem, entendre les circumstàncies, per exemple, d'un director. O sigui, jo com a director moltes vegades te trobes que estàs exigint el que t'han comentat, estàs exigint molt, molt, molt. I jo no he trobat mai en ningun moment, he sentit més pront aquesta humilitat de dir, tu estàs dient això, anem a fer-ho, perquè tu m'ho dius.
0: Creuen en tu.
1: Sí, i això és una cosa molt important, perquè quan tu estàs dalt de la tarima intentant fer, diguem, la teua tasca, no? El teu criteri, imposar el teu criteri perquè eres el director, no trobar ningun tipus de problema a l'hora de dir, no, anem a fer això aixina, això és molt important, perquè jo he dirigit diverses coses diferents per ell, i saps que a vegades a tot el món no li ve bé el que tu vols fer, i encara que el músic està en la tril deu de sí o sí admetre el que diu el director, n'hi ha que no. En este cas jo no he trobat mai això, sempre he tingut aquesta voluntat de la
0: confiança.
1: Banda, exacte, sí.
0: Ixa confiança. Mireu, en la vostra pàgina web diu una frase que la veritat és que a mi m'ha agradat, perquè ofereixen moltes opinions, però la vida de Chest és com un arbre per a resguardar-se, per escoltar, meditar i per aprendre. Recordant que mai heu de baixar la guàrdia, això és important, perquè sempre tenim pujades i baixades, i aquesta frase la va dir el pare de Sílvia Belert. Qui era el pare de Sílvia Belert?
2: Fernando Belert, más conocido por el mote en Chest, que era el Norato,
0: sí.
2: Saxofonista también, y un pilar fundamental en lo que es la banda de hoy en día. A mí me dio clase.
0: Pero encara ell está en la banda. No, ya no está. Va a ser un pilar fundamental. Com ell, n'hi ha altra gent que també va a ser pilars fonamentals?
4: Sí, hombre, Ricardo. Sí. Ricardo Dorado, al que le dedicamos el paso.
0: Ah, Ricardo Dorado.
4: Que fue un músico profesional, clarinetista de la banda municipal, y vamos, hasta que pudo estuvo viniendo a tocar, pero como el que más. Sí.
0: Pero Ricardo Dorado.
1: Ricardo Cortés.
0: Cortés, es Ricardo Cortés. Y el Dorado.
1: El Dorado es el mot que le edifiquen, el mal nom.
0: Ah, peixet. Ya.
1: Es que también. El Dorado, porque era sin tenía el moño sin un poc.
0: Rubiet. Sí. I aleshores, abans de Javier, quins altres directors han passat per allí? Ja no se'n recordeu.
2: Sí, bueno, yo estuve un tiempo viviendo en Sevilla, pero recuerdo a Vicente Barona, que es con el que yo entré en la banda. Recuerdo también a Tamarit. ¿Cómo era?
1: Tamarit Fallos,
2: profesor de contrapunto.
0: Ah, sí, Tamarit.
2: Tamarit. Con él fuimos a Televisión Española en el...
0: En la gente joven. Sí. Era gente joven. Que andaba en las bandas.
2: Y ganamos el premio de gente joven.
0: Sí.
2: Que tocamos La leyenda del beso.
0: Ah, qué bonica.
2: Una parte...
0: No tinc cap de gravació d'això, saps?
2: Jo tengo una, si quieres.
0: No te la puc ficar.
1: I la revoltosa.
2: Pero un poco más lenta que la
0: Era gente joven. Ganaban las bandas.
2: Y ganamos el premio de gente joven.
0: Sí.
2: Que tocamos La Leyenda del Beso.
0: Ah, qué bonica.
2: Una parte.
0: No tinc cap de gravació d'això, saps?
2: Jo tengo una, si quieres.
0: No te la puc ficar.

Bé, estem parlant de l'associació musical La Lira de Cheste i seguim escoltant los quadros d'una exposició en esta part que ja tirem tot el resto de la banda.

0: El concert ahir en les Arts vau acabar en esta peça, perquè esta peça és a este final ja.
1: Muy claro, de todo lo alto.
0: Supose que... Mira, un costum que tenen els de els músics d'orquestra és que s'abracen quan acaben el concert si estan contents. Les bandes tindrien que copiar. Perquè jo acabe, jo estic sentint això, Maria, és de, esperes de punta, però és que se me fiquen a mi. Quan acabes este, esta part, este, estos quadros d'una exposició de Mussorgsky, jo vaig a dir des d'ací de la ràdio que s'abracem tots. Mm. Perquè és una cosa, jo crec, molt bonica.
2: No, i se te queda una sensación de vacío en ese momento, ¿no? Porque todo el trabajo que ha habido detrás, toda la intensidad, toda la ilusión también que le has puesto en el concierto, y cuando acaba y sabes que ha sonado como ha sonado, dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?
0: Sí, sí, sí. Yo que sé.
1: Ahora el certamen.
0: Y más en cara es porque, Javier, porque los cuadros de una exposición, versión pasada, arreglada, un arrejament per a banda, ni han parts que vale, pero ni han parts que costen.
1: Sí, sí.
0: Perquè sí, en una orquesta la sonoritat és una altra història.
1: Sí, sí.
0: I aconseguir la sonoritat que heu fet ahir és un treball, jo crec que molt digne, el que acabeu de fer.
1: Sí.
0: Molt bo, ¿vale? Bé, teniu més agrupacions. Estem escoltant la banda sinfònica i també teniu una coral.
2: Exacto.
0: La coral es diu Coral Cantabile.
2: Cantabile.
0: Crec que és de l'any 98, pot ser, per ahir. I qui dirigís esta coral?
1: Marta Mármol, se
2: Marta
1: llama.
2: Marta Mármol.
1: La professora.
0: I també feu coses en conjunt, en
1: sí,
0: la coral?
1: Sí, han fet... Farà un... Fer en Carmina Burana.
3: Carmina Burana.
1: Carmina Burana sencer.
0: Sí, sí.
1: En el cor, bueno, el cor hi vingueren també altres cors, perquè no és un cor molt gran de número, però clar, per aquesta obra...
0: Perquè ells quan són més o menys?
3: No 20, muchos.
0: 30, 20, sí, 30, més o menys, perquè els cors no... I clar, tens que buscar a més gent per a que... Per
1: home,
0: a que...
1: Carmina Burana, tu coneixes que necessites un cor i potent, gran. I gran, gran, ja més gran, que potent, gran.
0: Molt gran, molt gran. I també...
1: I solistes.
0: Clar, i també conteu en una banda juvenil.
2: Sí, jo participo en ella també.
0: Ah, sí? Tu què toques?
2: El clarinete.
0: El clarinete. Aleshores, tu participes en ella, però perquè començaràs més tard a estudiar música jo... en l'escola d'adults, perquè n'hi ha societat que igual crea una banda de veterans, que són gent que comença a estudiar música més tard. I n'hi ha que no, molts d'ells, és a dir, comencen i formen part de la juvenil quan ja poden entrar a la juvenil.
2: No, jo estudié el conservatorio cuando era joven,
0: sí.
2: Estuve tocando y me lo dejé.
0: Però tornes a Carles, com n'hi ha moltes històries sí. De Pergin, n'hi ha moltes,
2: cuando,
0: moltes.
2: En pandèmia me mudé a vivir cerca de Cheste
0: sí. Y
2: dije, ¿por qué no? ¿Por qué no volver? ¿No? Entonces fue cuando volví a la banda de Cheste y me pareció lo mejor entrar primero en la banda juvenil porque hacía muchos años que no cogía el clarinete y en ese momento también contábamos con Gustavo como director de la banda juvenil y tenía unos proyectos muy chulos.
0: Contábamos, Valdir, Gustavo, que ya no estás.
4: No, ya... No me acuerdo cuándo, 2024 creo
0: sí.
4: Que ya...
0: Sí, ¿y actualmente quién es que la dirigís?
2: Rubén Albarracín.
0: Y esta vez diguen, ya fa temps que no tocaba el clarinet, pero yo creo que es como la bicicleta, ¿no? Es expert, técnica, un poquet agilitat, però després torna, no? No ho sé.
3: Totalmente no.
0: A veure.
2: Cuesta.